0: El tema del son i les interpretacions del que diuen els somnis i estos malsons també, que... Sabéis que diu la ciència que podrien avisar-nos d'alguna cosa. En fi, ara de seguida parlem amb Enrique Ramos. I abans ens visita el nostre gastroturista, Vicent Gil, per mostrar-nos la rica i variada gastronomia valenciana. Ve, com sempre, molt ben acompanyat, en este cas de Román Navarro. Román regenta un bar de menjars dels que no fallen mai per la qualitat del producte, el Bar Tonyina, i també d'algunes de les millors barres de la ciutat. Serà un goig compartir cultura gastronòmica en ell. Serà cap a les 5 i mitja.
1: I abans d'ell, a les 5 i 10, el nostre Javi González ens portarà una idea genial, parlant d'economia. Una barreja entre fotocasa i infojobs per a dinamitzar i trobar oportunitats als nostres pobles més menudets d'interior. Parlarem amb Joaquín Sierra, que és fundador de la plataforma de promoció Rural Go.
0: I per rematar el programa, la música ens arriba de la mà, bueno, de la mà, de la veu, de les cordes vocals de Carme Juan. I a banda de talentosa, Carme, ja sabeu que és molt carinyosa, de normal, però avui ho és encara una miqueta més. Ve a parlar-nos dels besos en la música per arrodonir una versió molt valenciana de Comiéndote a besos de Rosalén. Ben suggerent serà la vesprada i este remat del programa.
1: Esperem que quede ben xuli. I a més, de programa d'avui dilluns inaugurem un mes de juny, que al igual que el mes de juny, i del mes de maig i de tots els mesos, francament, sembla que passarà volant. I que capritxós és el temps.

0: El temps que a la ràdio el tenim sempre mil·limetrat, però que ara tot arreu el tenim més controlat que mai. I pensar que fa unes quantes dècades la forma més eficaç que tenien de mesurar el temps era, jo que sé, amb un únic campanar i un rellotge enmig del poble, una cosa així.
1: Joaquim. Sí, inclús conforme anava avançant el dia i en funció de la llum solar ens podíem orientar una miqueta a quina seria l'hora. Ara estem, que sé jo, mirant tot el rato en el rellotge sempre pendents. Bueno, el rellotge de pulsera o el telèfon mòbil, que moltes vegades no ens fiem de rellotges perquè se retarden, este concretament. Sempre mires el mòbil per assegurar-te, no? Però encara queden d'aquells models antics que... Mals, poden ser complicats de mantindre i de reparar, i també queden persones que es dediquen precisament a això, a reparar-los. Els de sempre, els rellogers.
0: Olé.
1: Els que s'ocupen d'aquesta maquinària precisa i mecànica que tenen els rellotges. És cert que aquest ofici, el dels artesans del temps, ha canviat molt amb els anys. A poc és més difícil trobar un autèntic rellotger que conega en profunditat aquests mecanismes, que faci aquestes reparacions mecàniques i que sàpiga desxifrar els secrets d'aquests rellotges històrics.
0: I la nostra companya, Mar Hernández, s'ha anat al taller d'un d'aquests rellotgers de tradició i d'ofici. Mar, hola, on estàs?
2: Bona vesprada, companys. Doncs mireu, estic a Xàtiva, estic molt propet d'un dels tallers de rellotges que queden així a la comarca. Un taller que, vos he de dir, fa només uns instants, concretament fa 14 minuts, hem viscut una autèntica festa quan han donat les 4 amb tots els rellotges sonant, cadascú amb la seva tonalitat i el seu so particular. Es tracta del taller de Miguel Beiber. Ell s'ha dedicat a reparar rellotges des que era menut, per tradició familiar, però també per vocació. Diu que una de les primeres coses que mira quan veu una persona és precisament en la pulsera, no? Quin rellotge porta. I exacte. I ell és un dels pocs que coneix a la perfecció els secrets dels mecanismes dels rellotges. És un cirurgià del temps, d'alguna forma. Concretament, ara mateix està treballant en un dels rellotges d'així de Xàtiva, el de 4 cantons, que està acabant de reparar. És una tasca delicada, artesanal, complexa, molt precisa, com comentàveu, que només el saber fer dels experts pot dur a terme, i que en este cas la veritat és que Miguel conserva com un tresor amb tota la maquinària que té i també per a fer-ho possible. Miguel Beiber, rellotger, bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes.
1: Miguel.
2: Miguel, hem de dir que m'he quedat al·lucinant amb la quantitat de maquinària precisa, de rellotges que hi ha al teu taller. Guardes autèntics tresors.
3: Bueno, para hacer una buena reparación hay que tener buena herramienta, si no, no se puede hacer. Y después, pues, saber y tener ganas de hacerlo bien.
2: ¿Tú desde cuándo portes en este oficio como rellotger?
3: Pues yo sobre los 15 años empecé. Empecé porque entonces empezaba de esa forma. Mi padre, que ya era relojero, y mi abuelo, el fin de semana a trabajar. Y en esa época no se preguntaba el por qué y por qué no y por qué sí, no se preguntaba. Iba uno y ya está. No me gustaba en esa época, porque con 15, 16 años nada más quería que la moto y la discoteca y todo eso, pero bueno, poco a poco, y ahora es una pasión.
2: Ara és una passió i t'hi fixes molt, a més, en el rellotge que porta cada persona. No sé si diu molt un rellotge de la persona que el porta.
3: Sí, sí, dice mucho el estilo, la clase, si es de cuerda, si es automático, ese ritual de cuerda, darle cuerda todas las noches o darle cuerda todas las mañanas, ese ritual, esa pasión. Se me han presentado casos de gente que a lo mejor no ha querido que le quite una rayita que tenía la caja del reloj, porque esa rayita se la hizo jugando en el parque con su hijo cuando tenía 5 años. No me toques esa rayita. O sea, dice mucho de
2: cada persona, ¿no? I és fascinant, m'ensenyaves, tens un rellotge allà, només d'entrar al taller està eixe rellotge de 4 cantons d'ací de Xàtiva, que t'ha encarregat també l'Ajuntament. Com estàs sent eixa reparació?
3: No, prácticamente ya la tengo. En unas semanas, si no pasa nada, ya coloco el reloj y ya pues esperar que hasta que dure otros 20 o 30 años o 40 años más sin que nadie lo tenga que tocar.
2: Clar, és que jo crec que és una responsabilitat el rellotge del poble, de part del poble, dir, ostres, està en les meues mans la mesura del temps d'ací de Xàtiva.
3: Yo lo conozco toda la vida, no sé desde cuándo estará, me imagino que será posterior a la Guerra Civil o posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero yo desde pequeño siempre lo he conocido allí y hace muchos años. Subía con mi padre ya cuando él le daba relojes al Ayuntamiento Viejo, le daba cuerda a los relojes del Ayuntamiento Viejo. Yo subía con él los sábados acompañándolo. En vez de irme a jugar, acompañando.
2: Ostres, tota la vida, no?, amb aquest ofici. Vull que desvelem alguns secrets dels que tens en el teu taller, si és possible, perquè comentava jo, no?, que hem escoltat aquests rellotges que sonaven a diferents sintonies, no? Algun hem de dir que l'has hagut d'avançar una miqueta perquè es quedava una miqueta endarrerit.
3: Bueno, la precisión y las manos del relojero se ven en el final del reloj. La reparación del reloj, el maestro relojero se ve en el último momento cuando ya se hace el ajuste de la marcha, es cuando realmente se ve ahí el arte de la relojería.
2: I tenies un rellotge molt curiós, que és poc habitual de veure, que si no m'equivoque tenia tres esferes, estaven disposades... estaven com buides, per dir-ho així, i hi havia una espècie de boleta que feia un zig-zag i que anava impulsant a poc cadascuna de les esferes.
3: Sí, ese es un reloj, una copia, es una reproducción de un reloj de 1808, que se hizo en 1973, esa copia. Es un reloj de gravedad, lleva una bola que va sobre un balanceo, sobre una balanza. La bola he tenido que conseguirla en Francia porque tiene que ser de tungsteno, tiene que ser con una densidad superior al hierro. Y el problema de ese reloj es la exactitud, porque sobre esa balanza cae el polvo, caen gotitas de aceite y eso refrena el avance de la bolita y lo hace atrasar el reloj. Uh-huh. Y las tres esferitas, una es la hora, otra son los minutos y otra son los segundos.
1: És curiós, no, Miguel, comprovar que els artesans de la rellotgeria sou professionals de la minuciositat, no? Perquè, clar, a més heu de buscar l'encaix, el material. I jo no sé si també fa reparacions de rellotges de paret. Estàvem parlant, no?, fonamentalment, no?, de rellotges de polsera. I quan parlaves de records del iaio, de ton pare, que tu començares de jove, d'aprenent i això, i anares agarrant això, carinyo a l'ofici, estava pensant en quins records tenim vinculats a un rellotge. I bueno, pues cada un tindrà el seu. Jo tinc a casa un rellotge de cucut, sabeu, aquell que és el pardalet cada volta, sí, que dona l'hora, sí, i que eren manuals i que conforme anaven caigant unes pinyes que tenia en unes cadenetes, havia que anar ric, pujant-li les pinyes per a que no se quedara sense corda, cosa que a casa sempre feia indefectiblement mon pare, perquè ningú de nosaltres se'n recordava mai de fer-ho. I després el rellotge que quan un bon dia mon pare diu: mira, jo ja no el vaig a gastar més, un d'aquells, un rellotge Omega d'or blanc que el guarde pues, com si fora pues,
0: or
1: en pany, que no funciona, que no arranca i que, bueno, però forma part de la memòria, bueno, això, emocional o sentimental. És que rellotges, Miguel, i sobretot si són heretats o formen part de la nostra infància a casa, jo crec que els guardem en un racó de la memòria, no? Són objectes, o poden ser objectes molt volguts, no?
3: Sí, sí, hay gente que los tiene de recuerdo, de su abuelo, de su bisabuelo, pero, como estaba comentando antes aquí, se están deshaciendo muchas obras de arte, se están deshaciendo muchos relojes, sobre todo porque son de oro, no han conocido al abuelo o no han conocido al bisabuelo, han heredado un reloj, es de oro, y no le tienen aprecio nada más que por el metal, y lo funden y se van de vacaciones y están deshaciéndose y fundiendo obras de arte.
1: Vaya, uy, qué
3: porque
1: pena.
3: La relojería es... ingeniería, arte, micromecánica, en pequeñito una máquina con un montón de piezas ajustadas, milimetradas. Hoy en día hasta los aceites han cambiado. Hay 7, 8 o más partes de aceite de un reloj. Cada rueda prácticamente es aceite de una forma. Y todo eso se está desapareciendo porque no ese valor sentimental en muchos casos no lo tienen ya.
2: Però encara queda afició a este món dels rellotges, encara hi ha col·leccionistes.
3: Sí, sí, coleccionistas siguen habiendo y público para relojes de calidad mecánicos lo hay mucho. Yo el 80% es reloj de mecánico antiguo y de calidad de los que se fabrican ahora. Pero cada vez menos. Un reloj antiguo tiene desgastes, hay que ajustar rueda, piñón por piñón, diente por diente, pivote...
2: I amb peces minúscules, i amb peces minúscules que és que ni tan sols l'ull humà pràcticament és capaç d'apreciar.
1: Sí, a mi me crida molt l'atenció quan vos he vist treballar, Miguel, jo no sé si tu ho fas així o com, que treballeu com en uns bancs que tenen una altura especial per a que els muscles no se vos carreguen, i a més tenim una quantitat de tornilleria, de destornilladors, de útils... tan menudets, inclús algun de vosaltres utilitzeu, pues no sé si és una lupa ben bé o què, o unes ulleres d'augment, perquè clar, que n'hi ha peces que realment és molt difícil. Sí. És un treball en el que bueno, els sentits han d'estar molt afinats, de veritat, i heu d'estar molt en forma, no?
3: Sí, la relojería dice que es el oficio de las mil herramientas, porque para cada cosa y cada función que hay que hacer en el reloj necesitas una herramienta. Los dedos no caben dentro del reloj, entonces necesitas una herramienta que puedas coger, mover, sujetar, cambiar con una herramienta. No puedes hacerlo con las manos.
1: Y si la bolita es que de tungsteno, por lo que sea, se te cae o ¿saps? Se te cae de les mans, se te tiene que anar en una precisión y en un cuidado, porque son peces únicas, ¿no?
3: Tiene que ser muy redonda, muy dura, con mucha densidad, tiene que estar muy limpia y por donde se desplaza tiene que estar pulido para que el rozamiento y el desgaste sea el mínimo.
2: Esta bola de tungste de la qual estem parlant és una miqueta més gran perquè no es tracta d'un rellotge de polsera, sinó que es tracta d'un rellotge ben grandet, diguem, de sobretaula. Però a mi em sorprèn també perquè ho deia jo abans, no, que eres com una mica el cirurgià dels rellotges, que estàs ahí en les pinces, amb eixes ferramentes, mil ferramentes cadascuna per a una cosa. Però clar, a mi em pica la curiositat. Si tu, sense obrir, sense desbudellar d'alguna forma cadascun dels rellotges, pots saber si és fals o no. Perquè, clar, ara, en una època de còpia, de la còpia, de la còpia...
3: Hombre, ahora hay imitaciones y copias muy, muy buenas, pero tienen que ser muy buenas para tener que abrir un reloj y darse cuenta. Los que llevamos muchos años nada más cogiéndolo en la mano, en el tacto, ya vemos el peso, la densidad, el ruido que hace, todo lo se ve.
2: ¿Y quién es el rellotge més estrany que ha arribat a les teues mans, Miguel?
3: Pues yo un reloj Moret-Contois, de la zona francesa Moret-Contois, del 1800 y algo, que funcionaba con un grifito de agua. Lo tenía el cliente cuando fui a su domicilio, tenía una instalación de un grifo de agua, funcionaba como si fuera una noria, para darle la energía para el movimiento de todas las ruedas y con su desagüe. Eso es lo más extraño que he visto.
2: ¿Y era un rellotge gran? Vull dir, me lo imaginé como una especie...
3: Sí, de 2,10 metros, 2,15 metros de altura.
2: ¡Ostres! I des d'allà de França reclamaven els teus serveis com a rellotger.
3: No, és un vecino d'aquí que no ho tenia. No, a França no.
2: I el més car, perquè clar, si parlem de rellotges, parlem de valor, parlem de moneda, parlem d'or...
3: Pues el más caro, no sé, un Piaget, un Audemars Piguet de oro y brillantes, relojes los más caros, sí, ese tipo de reloj.
2: I clar, Miguel, diuen que, per exemple, la gent que treballa al camp sí que és molt conscient del temps, que sap mesurar molt bé l'hora per la posició del sol, per exemple, però jo no sé si tu com a rellotger saps exactament en cada moment si eres molt conscient, si canvia d'alguna forma o altera la teua percepció del temps, el viure envoltat de rellotges.
3: Pues no, sé lo largo que es un minuto, aunque parece que no, un minuto es muy largo. Para mí un minuto es muy largo. Cuando tengo que esperar que una rueda dé una vuelta completa que dura un minuto, pues se me hace muy largo. Y bueno, el solar ese no le presto tanta atención.
2: ¿No?
3: Aunque para mí el primer reloj de la humanidad fue el Stonehenge. Ya los egipcios, los fenicios y toda esta gente tendría sus relojes, pero para mí el primer reloj es el Stonehenge.
2: El Stonehenge.
3: Y lo que más me apasiona, los cuatro equinoccios, sobre todo el de verano y el de invierno, en que dura el día, dura 24 horas exactas.
2: ¡Ostres!
3: Porque los días no duran 24 horas, duran menos o más de 24 horas, menos los 4 equinoccios.
2: Y claro, de alguna forma es la cuadratura del cercle el fet de que esos 4 días, ¿no?, coincidisquen les hores amb les hores del día.
3: Que hay relojes que nos marcan, que tienen ese suplemento y nos marca los minutos de más o de menos del día. Hay marcas de relojes que lo tienen.
2: Y escolta, ¿y quin rellotge gasta un rellotger? Quin rellotge té un rellotger a sa casa? Perquè, clar, tu has vist de tot i coneixes de tot. Quins són millors, quins són pitjors?
3: Pues
2: de Casio no seràs, imagino. No,
3: un reloj de cuarzo no és. Un reloj de cuarzo digital, de cuarzo no és. Y yo tengo un reloj, como decía Breguet, que me marca la hora aproximadamente, no le hago caso a la exactitud, se adelante, se atrasa, dependiendo de la época del año, pero no le presto atención a mi reloj.
2: I després de tants anys, clar, així en l'ofici, des d'adolescent, que deies, des dels 15 anys, què és el més gratificant per a tu d'esta professió?
3: Pues coger una pieza con un siglo, siglo y medio, dos siglos de antigüedad, que lleva 50, 60 años guardado en un trastero lleno de telarañas y sucio, y volverlo otra vez a oír el tic-tac de siempre y que funcione.
2: Tornarlo a la vida de alguna forma.
3: Sí, eso. Es decir, bueno, está muerto, vamos a resucitarlo, eso es lo mejor.
2: Doncs Miguel, ha sigut un plaer conèixer-te, conèixer la teua professió, també ja professionalitat i minuciositat amb què treballes i per molts anys també d'este ofici i que visca també eixa faena tan bonica i tan decisiva per a la vida d'estos rellonges.
3: Bueno, yo mientras tenga pulso, vista, me apasiona y seguiré. Ay. Y si mi mujer me deja que siga después de jubilado.
4: Nunca el tiempo es perdido.
2: Ay, Miguel, moltíssimes gràcies per obrir-nos el teu estudi. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Adeu, adeu.
1: Gràcies
4: Mar. Gràcies, Miguel.
1: L'única aquesta idea de tornar a la vida, rellotges que porten dècades
4: parats
1: i de sobte tornar a la vida un rellotge.
4: I és veritat que després tenim una peça en el nostre imaginari que la recordem amb estima, pues el que te van regalar el ton iaio, el que vas heretar de la tieta, el que jo que sé, que no estic referint al valor econòmic, sinó a l'altre, al del recordar algú que t'estimes i que t'estimava.
1: En els rellotges que han marcat les hores de la nostra vida. Mira, les 4:30, tenim ja a Franço Urimi, el
4: sense rellotge,
1: estimat Fran Sevilla, que no porta rellotge perquè
4: no
1: és un xic digital.
4: Ell és digital.
1: Ell porta el rellotge a dins incorporat. Porta un xip.
4: Porta un xip.
1: Ell porta un xip i sap l'hora perfectament.
4: Sí. Que li, a les ulleres, la imatge de l'hora que és...
5: Sí. Mira ahí, sí.
1: Se li encén, quan hi ha un vídeo molt viral, se li encenen les orelles.
4: Sí, senyor.
1: No, li marca... Sí, és
4: el nostre especialista en viralitat i així és.
5: Així és. Què podem fer? No podem remediar-ho. Això ja ho portem de sèrie, ho portem de base. Sí. Som persones tecnològiques, persones del Wii, i del demà no ho sabem, però del Wii sí. Així que ahí estem, a top en tot.
1: Som ara persones... de seguida estem en ella.
4: Anava a dir-te de l'aralar, que no sé jo molt bé què és, però que ho expliqui.
1: Aralar.

0: norteño, no sé molt bé ubicar-ho exactament.
1: O medieval, o jo què sé, o de...
0: Cosa, sí, no sé, sí, medieval, sí, també
2: se muy, muy norteño, muy norteño en aquests tocs folclòrics...
3: Celtas, ¿no?
2: Como celtas, exacte, sí, sí, que arreplega la mitologia d'allà dalt, d'allà dalt, del País Basc i Navarra, tota aquesta zona. I això que ho canta la nostra Amaia Romero.
3: Amaia, que ahir estava al Roig Arena, diu que 11.000 persones es van reunir. Allí van veure en directe el seu...
0: Amaia Romero, no Amaia Montero.
2: No, Amaia Romero,
3: esta que estem escoltant.
0: No, vale, vale.
3: Hi havia 11.000 persones, de les quals nosaltres no ne coneixem a 10.999, però la que fa 11.000 sí, perquè és el nostre Fran. Tu estaves allí de cos present.
2: De cos present, d'alma present, també, tots els meus sentits posats en l'espectacle, posats en Amaia Romero i en tota la seva proposta. Ja vos avance que va ser increïble el concert, sí, va ser una bogeria.
3: M'hauria agradat a mi també.
2: Va ser una bogeria. Sí. I jo anava amb moltíssimes ganes d'este concert. Tenia expectatives... Les va complir totes.
3: Però tu ja l'havies vist.
2: Però també tenia molta curiositat, perquè jo l'havia vist, però l'havia vist en format de festival. I clar, canvia molt, perquè en el format de festival són formats més reduïts. Clar, en un festival han d'actuar tropecientos mil artistes. Yeah. Aleshores, cadascú ha de fer la seva proposta més reduïda, en un tracklist més reduït. Mm-hmm. I així era la primera vegada que jo veia Amaia Romero en tot el seu esplendor, en tota la seva proposta al complet. Okay. I la veritat que ens va deixar sense paraules. I això també, el tema del festival, ho recalque també, perquè es notava molt en el clima. Clar, tu vas a un festival, sí, i tota la gent que hi ha allà, pues, igual va a veure a Maya, que va a veure a Dorian, que va a veure a qualsevol
3: cadascú
2: dels grups
3: un,
2: que actuen.
3: Cadascú grup, uns grups favorits, i els altres igual té.
2: Igual té, passava per ahí i sí, m'he quedat, no? Clar, així no, així tots anàvem a veure a Maya Romero, i això, la veritat, que es contagiava. Ese... Ja.
0: Tots éreu a Mayers.
2: Tots érem a Mayers.
0: Mayers,
2: sí, sí, sí.
3: I com era la gent? Com era el perfil, sí, de la Mayer?
2: És molt curiós. És
0: com
2: molt curiós.
0: És la Mayer? Una Mayer,
2: com són els Mayers? A veure, els Mayers podrien dir que són un grup molt variat de persones. Sí. Hi ha tant persones més majors com persones més joves, com xiquets, inclús, no? Que igual la seguien d'aquesta època d'Operació Triunfo. Però el que es unís a tots els Amaiers, podríem dir, un tret característic, és que es senten una espècie de sensibilitat cap a l'art. Perquè el que oferís a Maya és algo que senís de lo que és habitual, mainstream, diguem, en la música, o lo que t'esperes d'un artista pop reconeguda i que mou a tantes persones. A Maya t'oferís una cosa molt diferent, una cosa molt més personal, una proposta molt més íntima i amb una mirada molt posada a això, a la creació i a la innovació.
0: Mm? O sea, pot ser no tant coreografies espectaculars, grans videopantalles,
2: clar,
0: i jo què sé, i un esclat allí de focs d'artificis, sinó cançons, bones melodies, una part més lírica, una interpretació molt bona. Jo crec que no sé què penseu.
3: I unes composicions molt originals i diferents.
0: Molt, cançons molt especials, sí, i tal, que de les diguem, més noves generacions de OT, ha sigut, és l'artista, diguem, sí, de la primera seria el que més ha triomfat, doncs pot ser, no sé, un Bisbal, així, no? Però Amaia és diferent, diguem, no és una triomfita a l'uso, diguem, no?
2: Exacte, sí.
3: Aitana, que ha triomfat molt, sí que és més a l'ús.
2: Clar, Aitana,
3: artista
2: diguem,
3: pop,
2: que seria...
3: D'allò que s'espera d'un artista pop.
2: Exacte. Aitana seria
3: que
2: això.
3: Que ho fa bé, la xicona.
2: Que t'espera, ho fa molt bé, és supervàlida, també.
3: Però Amaia té un plus diferenciador, sí, important en, sí, tot, en la seva proposta, de, no?
2: Ella va decidir apostar per ser fidel a ella mateix, i això és algo que la veritat pense que és el que més atrau, no, de Amaia. Quan, sí, va eixir de l'acadèmia va tardar un temps en treure el seu projecte, i era un temps que ella necessitava primer per acabar la carrera de piano que estava fent. Va acabar els seus estudis en piano i en música en general, i a partir d'ahí va ser quan va treure la seva carrera, no, ja com a Amaia Romero. I clar, això li dona aquest toc especial, perquè, sí, Amaia és una virtuosa dels instruments, sí, i

0: I ahir ho va demostrar també en el concert, en l'escenari. Sí. Va tocar més de 5 instruments, l'arpa, el baix, el piano... O sea,
1: i la caïra? No...
0: La caïra no la va tocar.
1: El vídeo ixe que toca la caïra com, com si fos una flauta.
0: Sí. Tots esperàvem un poc el moment cadira del Tini Des, que li van fer una cadira que és un artesà... bueno, també és
1: un artesà luthier.
0: Sí, és un artesà luthier català que fa aquest tipus d'instruments amb objectes quotidianis. Sí. I ahir li va fer una cadira de ses de ferro amb la que tocava la flauta. Però el que vos deia, Maya va sorprendre per la seva capacitat tan vocal com amb els instruments.
1: I va haver algun moment que tu consideres especial, o alguns moments que consideres especials?
0: Dos moments. Uno, tot el concert complet, que van ser 2 hores de concert, i l'altre també, una cosa que és molt característica de Maya, és molt a Maya, diguem, que és quan parla, quan es dirigeix al públic, que és on demostra tota la seva naturalitat, que demostra les cançons, també la demostra cantant, no?
1: I no pareix que siguin dos persones? Perquè quan parla és molt com ingenua, sí, com jihihi, no, encara que diga coses en profunditat, les vestís d'una manera aixina molt fresca, juvenil, enjugassada. Però després, quan se posa a compondre, quan se posa a cantar, és d'una profunditat, d'una intensitat, d'una riquesa que a mi me sorprèn aquesta dualitat que no ha de ser dual, però vaja, era una manera de parlar, no?
0: A la vegada, aquesta dualitat que tu dius, la té, però la compensa, diguem, en la seva posada d'escena, perquè Maya, quan està cantant, a pesar de tindre aquestes lletres tan profundes, o sigui, Maya parla, de sobte, de la mort, una filosofia molt bonica i molt autèntica i molt positiva, diguem, també, parla de la vida, parla de tot, del desamor, de tot. Però després, la seva proposta escènica, els seus balls, són supernaïf, ella, tu la veus actuant i sembla que estigui una persona disfrutant en l'habitació, en la seva habitació, no?
1: Jugant.
0: L'habitació de menuda, de quan era menuda, que balles i cantes i jugues a ser artista. Això és el que demostra Maya en l'escenari, sí, i la veritat que això contagia. Després també uns dels altres moments, no? com dèiem, era quan es dirigís al públic, de sobte li va cantar l'aniversari feliç a una fan que hi havia ja totalment improvisat. Va agafar l'iPad d'un altre xic que estava entre el públic, es va fer un selfie, bé, o sigui, va interactuar molt en el públic i el que tu veies allí no era un artista pop a l'ús, no? No era una Aitana o no era una Britney Spears, ja més cap amunt, sinó era la teua amiga en un micròfon a les 3 de la matinada en el teu karaoke de referència, dirigint-se a tu.
2: Connectant amb la gent i tal.
0: Era la teua amiga de festa, gaudint...
1: O sigui, una naturalitat pasmosa, no? Una naturalitat formidable.
2: Per exemple, en este sentit, recorde, farà un parell d'estius, un concert de Luis Miguel, que és un concert tècnicament... i ell és absolutament impecable. A més, és un concert que són en realitat 3 concerts, la part més melòdica, la part més mexicana i la part més pop i tal. És extraordinari. Els músics que porta són extraordinaris. El so és extraordinari. Durant tot el concert no va dirigir-se al públic en ni un moment. O sigui, ni bona nit ni adeu. Ho va fer durant tota la gira. Venia de fer-ho en Madrid, jo vaig veure en Andalusia, en Cádiz, i va ser exactament el mateix.
1: I era perfecte però fred.
2: Però no hi havia ningú tipus de comunicació. Clar, el que estàs contant de Maya és precisament el que te fa que connectes, que t'enamores també de l'artista. Anava a vindre, després al Sant Demà, o al cap de 2 dies, vaig veure a Tom Jones, que té 83 o 84 anys, i ara me contava anècdotes de quan va estar en Elvis Presley, en Frank Sinatra, no sé què. I era una meravella banda, que Tom Jones. Crec que això distingeix també artistes que des de dalt de l'escenari el que fan és posar, diguem, un mur. Jo faig un supershow, que és un supershow del copón, però no connecta amb la gent. I a mi em pareix que el de Maya és...
0: Sí, és totalment el contrari.
1: És més personal, realment.
0: Sí,
2: i... No entenc com un artista no connecta amb el públic en un directe. És que no ho puc entendre.
1: Clar, clar. Sí, és flipant, això.
0: I això el que crees, al final, és aquesta màgia, no? I que tot el públic acabem unint-nos a ella i tot siga amunt, no? Perquè estem vivint el mateix, la mateixa experiència.
1: I que el que estàs explicant, Ximo, tota la sensació de que n'hi ha com el personatge o l'artista i la persona són dos mons diferents, i en este cas van de la mà.
0: Van de la mà.
1: Van units. És la persona fantàstica que damunt és un artista inconmensurable, no?
0: Exacte.
1: Amb una capacitat creativa brutal.
2: I que tu connectes més amb la cançó. Jo crec que si te conta una història prèviament o ja abans de la cançó, no sé, una connexió, jo crec que connectes més amb la...
0: Sí, perquè...
2: La fas més teua, no sé.
0: Exacte, exacte. Expliques el teu moment vital, expliques com va sortir, no? O ja sense haver d'explicar, no? Veient actuar, interactuar, ja estàs entenent què fas allà. allí, no? És com dic, vale, té molt de sentit que jo i 10.999 persones més estiguem així, perquè és això el que connecta amb el seu públic.
1: I ella com va començar la carrera, que és de veres que s'ho va pensar molt, volia fer exactament allò que nasquera d'ella, no que estiguera teledirigida per la indústria, tal igual... Jo la veia més en formats xicotets, però veig que ha trencat aquestes barreres. Vull dir, ella és prou trencadora de barreres.
0: Totalment.
1: En la seva proposta estètica, en la seva proposta artística i en la seva proposta també de posada en escena. Vull dir, pareixia que havia de ser un format de menut per a un espai més reduït, vull dir. I no. Ha sabut omplir de meravella un roig d'arena.
0: Clar, de fet, els seus inicis van ser així, tocant en saletes més menudes. Així, de fet, va actuar en la sala República? No recordo el nom, però bé, era una sala amb una capacitat reduïda.
1: Un aforo determinat,
0: exacte. I ni ella mateixa s'esperava que això pogués transcendir el que té ara, no? Que és una gira en arenes. Està actuant ara mateix només en arenes, en estadis. Aleshores, clar, és una cosa que ni ella s'imaginava.
1: I actuava dir... després de Pablo Alborán, vull dir, que va actuar dissabte, vull dir que...
0: Després d'Aitana. Ah, vale.
1: Sí, no, però el dia d'abans...
0: Havia sigut Pablo Alborán.
1: En això volia dir simplement, sí, després d'Aitana també, després d'haver actuat gent que ja està més ABA, omplir espais enormes.
2: Està a un nivell de primeres i va dir... Exacte.
0: De fet, una de les coses, com a anècdota que diu Amaya en les entrevistes, és que ella, amb el nivell de fama que té ara, és conforme està bé. No vol més, perquè no sap si podria arribar a gestionar-ho. Ja... Conta que fa una vida molt normal en Barcelona, molt van els seus amics, amb gent que fora del foco públic, no mediàtic, diguem. Ella té amics que estan darrere i bé, li agrada tindre aquesta vida i mantindre, pues, un poc Hannah Montana, no? Mantindre els seus personatges. De repente t'actua en un estadi i l'omplic i, mira, faig una vida normal.
1: Ai,
0: o sigui, que ens va agradar molt l'experiència a Maya en el Roig Arena. I l'experiència a Roig Arena també. Molt guai, eh? Un so increïble.
1: Sí, jo he anat un parell de voltes i és un...
0: Tot supernovet, molt estructurat tot.
1: Ben organitzat.
0: Entres ixes, no
1: per a trobar el teu seient, per eixir, per entrar. Sí, senyor.
0: Sí, molt bé.
2: Maravilla. Ah, i per què no ve al Roig Arena Bad Bunny? Que Bad Bunny ja no és primera divisió, ja és Champions, Tope...
0: Ja és Super Bowl. Ja és Super Bowl.
1: International League. Clar.
2: I són estadis, però de futbol.
0: Sí, exacte. Una bogeria, eh? Jo estic veient les imatges de la gira, no sé si heu vist alguna imatge.
1: He vist.
0: I és que
1: molt impactant.
0: La quantitat de gent que hi ha allà, però és que hasta l'últim seient que està amunt, que no veurà absolutament res d'esa persona, hasta ahí està ple. O sigui,
1: i ell també té una posada en escena de no sé quantes rimes persones que li deu costar unes perretes a este xic.
0: Sí, li costa perretes i esta gira li està costant també polèmiques.
1: Què passa?
0: Sí, ja sabem que Bad Bunny, el Benito, sempre ve amb els seus discurs, amb la seva posada en escena,
1: sí,
0: o faig el que faça,
1: rollismos.
0: Sempre porta alguna polèmica, sempre n'hi ha algo comentat. Però què passa? En esta gira, devia tirar més fotos, la polèmica, les crítiques venen per la casita.
1: Sabeu
0: lo que és la casita?
1: Què és exactament? Explica-ho tu.
0: En la gira. Bé, la casita és una espècie de casa típica portorriquenya que té allí en l'escenari.
2: En la Super Bowl també va posar allò, que és com una barraqueta...
0: Exacte, la barraqueta...
2: Portorriquenya.
0: Així és, aquesta barraqueta la porta a la gira.
2: Entre
0: dacses
2: i allò, i canyes.
0: Exacte. I el que passa dins d'aquesta casita en el concert és que hi ha moments determinats on l'ompli de famosos, influencers, i algunes persones seleccionades pel seu equip que també... tenen cabuda dins d'aixa casita per a celebrar, no? És una espècie de festa.
2: No és un element, diguem, de la posada en escena, diguem, sinó que allà dins se pot entrar, és com un reservat privadíssim.
0: Exacte, privadíssim. Només famosos influencers ja poden anar de la mà, i persones seleccionades pel seu equip que tenen com uns seleccionadors que van entre el
1: gent
0: públic.
1: Gent que va observant i dins de la millor de la gent que ha pagat una entrada determinada
0: que
1: no
0: estan en primeres files. Tu,
1: van ubicant-nos dins de la casita.
0: Vindrem per vosaltres que entrareu
2: a la casita.
0: A la casita
2: i van a la casita.
0: Clar, ja. Aleshores podreu imaginar-vos la gent com està de boja per entrar a la casita.
2: Bueno, perquè està ella allí. Clar,
1: jo por una casita. Bueno, ell canta de de la casita.
0: No?
1: I canta el de la casita, mentre tu te'ls vas ballant.
0: Dalt, baix, baix i dins i tot.
1: Sí, cert.
0: De fet, una cosa que m'ha arribat és que n'hi ha barra lliure dins de la casita. Per
1: gent
0: que està a la casita, sí.
1: Barra lliure d'aigua.
0: Allò no és una casita, allò serà d'aigua.
1: Atén una cosa, però la polèmica...
0: La polèmica d'on ve? La construcció de la casita, no és la construcció de la casita.
1: En la selecció de la gent que entra, segurament.
0: En la selecció de la gent que entra, exacte. Per què? Perquè quan seleccionen a la gent anònima, no? Seleccionen a xiques que entren en la casita i aquestes xiques saben tindre un perfil molt paregut, no? Sí. Diguem que són persones molt joves, tenen la mateixa estètica, mateix tipus de cos, no? Un cos normatiu.
1: A mi també... fa una risa això del cos normatiu, perquè el cos normatiu en el meu poble, si passeig pel carrer, són la que té la famolleta, la seva coseta, el seta.
0: Això serà el normatiu.
1: I les normatives són les flaques extremes estes, perquè això n'hi ha molt poquetes, però la societat ho diem al revés.
0: Exacte, sí.
1: Totes mones, totes guapes, el mateix monyet, el mateix tipet, la mateixa talla.
0: Exacte, un mateix patró visual.
1: Visual.
0: Què passa? Que això contradiu molt a lo que aparentment és el discurs de Benito, no?
1: Correcte.
0: Perquè Benito, precisament, ell ha construït part de la seva imatge pública qüestionant molts estereotips, defensant una diversitat i trencant amb determinats les masculinitats tradicionals, no?
1: Sí.
0: I també lluita per els drets de classes, que no hi ha tant diferenciacions.
1: Pels colors de pell.
0: Pels colors de pell.
1: També estaria bé per els tipus diferents de cossos humans.
0: Clar, aleshores, així és on ve la contradicció. No casa una cosa amb l'altra.
2: Però passa en xiques i en xics, diguem? Fa una cria, diguem...
1: Crec que són xiques,
2: o majoritària... El buenorro i la buenorra...
0: Són xiques.
2: Però millor la gordita, no.
0: Claro.
2: O el gordito, tampoc.
0: No, és que de xics...
2: Bueno, el gordito, el flaquito, o el...
1: O el
2: calvo,
1: o el garxo.
0: El que passa és que els xics que estan dins són els famosos, els influencers. No són... La gent que selecciona, només selecciona xiques. O sigui, la gent anònima que està dins és només xiques.
1: Pues també rareta, això.
0: Que segueixen este patró estètic.
1: Pues entenc la polèmica, mira què et dic. Independentment de que com a artista molt bé... Però aquest punt...
2: Com en les discoteques antigues dels anys 80, que anaven repartint invitacions, anaven per ahir en les discoteques de platja, en descapotables, per ahir repartint invitacions a les xiques de ver, diguem... No sé com dir-ho, agradable, no sé com dir-ho.
0: Sí.
2: Per què? Pues porque detrás iban los tánganos.
0: Claro, claro.
2: A ells tenien la beguda gratis i l'entrada gratis i darrere...
0: Moltes festes de ser de barra lliure només per a elles.
2: Només per a xiques.
1: Però en este cas, jo que sé.
2: Un poco així...
0: Sí.
1: Perquè això, perquè clar, però ell té seguidores i seguidors de tots els colors, tamanys, tipets i...
0: Totalment.
1: I és lleig.
2: És molt lleig.
0: És molt lleig, de fet.
1: És lleig.
0: Durant el concert...
1: És lleig i la gent, a més, estarà tallant-se les venes per poder entrar ahí i tingués les característiques que tingués.
0: Això és una altra, no? Que ja hem arribat a un punt de que estem disposats a fer, no? Per a tindre cert protagonisme, per a poder pertanyir a certs col·lectius o a certs... No? El grup VIP o el grup més exclusiu. Volem estar ahí dins i ja no anem a gaudir d'un concert, sinó anem a que ens seleccionen, perquè el que necessitem és formar part
1: d'aquesta
0: normativitat, d'aquesta exclusivitat, d'aquesta que... Algo que no som nosaltres.
1: D'aquesta punt guallón.
0: Clar.
1: Que te vegin en que estàs ahí.
0: Exacte. Que vegin que si saps no la
1: veuen, foto. I si no te veuen, tu jo poses en les xarxes socials.
2: I contar-ho. Jo estuve en la casita.
0: Jo estuve en la casita.
2: Estuve en la casita con Bad Bunny i aquest dia estava Pepita, Juanito i l'altre. No sé què.
0: Exacte. I tu vas ahí perquè, xica, tu vas al concert perquè vols estar amb els teus amics, gaudir de la música en directe, gaudir del teu artista i no per estar pendent si entres o no en la casita ni res. Però bé, la polèmica està servida. Jo també soc que descopina que este discurs contradiu que estos fets contradiuen el discurs.
1: Venia fent uns discursos molt interessants que jo aplaudia amb les orelles, no, excepte en este cas.
0: I en això acaba de patinar.
1: En això bat, arregla-ho abans d'anar-te'n d'Espanya.
0: Exacte.
1: Perquè està així, no?
0: En casa sí,
1: que li quede
2: Benito,
1: mal marrata.
0: Concerts a Madrid.
2: Cambia de ojeadores.
0: Sí, exacte.
2: Hay que cambiar otros ojeadores con otros ojos que miden de otra manera.
0: Totalment. I ara vinc en un tema que en té a mi boig tot el cap de setmana. I jo el cap de setmana he estat molt boig, no només pel concert de Maya, sinó per una cosa que té a veure amb l'univers d'unes de les germanes més virals que ha donat internet.
1: Què són?
0: Estic parlant de les Flors Marie.

0: Como un sándwich.
1: Flos Marie, un sándwich de queso en un sándwich prezo.
0: Prezo, sí. Sí.
1: Les Flos Marie, Flos Mariae, com vulgueu dir-li, per a qui no les recorde, que segur que escoltant la cançó igual ja li s'ha refrescat la memòria, eren un grup musical format per 6 germanes, a vegades eren 6, a vegades eren 7, d'una família d'atenció, 16 germans. Elles eren 6 de 16 germans. Es van fer virals en 2014 per les seues cançons, les coreografies impossibles, una estètica molt particular que acompanya la veu també.
0: Però digo, molt particular, eres més elegant que elegant.
1: Sí, sí,
0: com una chicharra. Coentes. Una guindilla, com un jo que sé.
1: Una guindilla, sí.

0: I unes lletres que també semblaven, no sé, així des d'un univers totalment paral·lel al que vivim la resta dels mortals.
1: Un horror de lletres.
0: Un horror, sí.
1: I al mateix temps una risa.
0: I al mateix temps una risa. Sí, era una risa. Es van convertir en un mem.
1: En una risa.
0: En un mem, sí. Durant anys molta gent va pensar això, que era una broma, no?, per lo surrealista que era. I fins i tot ells van eixir dient en un comunicat que no, que eren totalment reals i que ells estaven fent el projecte d'una forma superseriosa perquè hi ha una promesa a la Mare de Déu per... perquè sa mare patia una enfermetat molt greu i si es salvava, elles anaven a formar un grup. La mare es va salvar, van formar el grup. Després la mare va tornar a empitjorar, al final va acabant faltant, però ells van seguir en el grup.
2: Una promesa. Van dir,
0: nosaltres continuem cantant.
1: Ja havien començat i ja no se podia parar allò.
0: Sí, però conforme anaves tirant del fil, no, del que hi havia ahí darrere d'aquest grup, començaven a aparèixer coses que cridaven molt l'atenció.
1: Però això perquè... la teva fascinació, ahí ve la teva fascinació.
0: Aquí ve la meva fascinació, i la de molts. La meva fascinació i la de molts. Perquè depèn de la gent que té perretes, això, eh? Conforme anaves tirant, investigant, per exemple, la web familiar hi havia escrits de la mare on afirmava que ella parlava per Déu. Ella era una enviada de Déu i la paraula de Déu es transmetia a través de la seva paraula. Sí.
1: Ai, mare.
0: També carregava contra la societat actual, contra els mitjans de comunicació, contra l'escola i fins i tot contra sectors de la mateixa església. Ella anava en contra, sí. I clar, això va encendre totes les alarmes. Després van arribar els testimonis de veïns i persones del seu entorn, que era gent que assegurava que la família vivia pràcticament aïllada del món. I literalment vivien aïllats del món.
1: Rollo secta. Rollo familiar.
0: Era una secta familiar, sí. Que tenien molts pocs contactes en l'exterior, o sigui, és que no hi siguen. I tota aquella història...
1: Però no havien anat a escola ni res.
0: No havien anat a escola, no anaven a escola, no anaven al metge, no estaven... Clar, no...
1: Bé, caram.
0: Ara entendreu moltes més coses, això. Ja. Tota aquesta història va acabar inspirant-se en una de les sèries més comentades dels últims anys, no? La Messia, la sèrie de los Javis, que hem vist totes i tots. I encara que les germanes sempre han negat que la ficció represente fidelment la seva família, ara la història ha pegat un gir totalment inesperat.
1: Ai, estàs creant una expectació que passa?
0: Sí, per primera vegada, una de les germanes ha decidit contar la seva versió, ha trencat el silenci. Parlem de Sílvia Castelló, la major de 16 germans, que és una dona que fa anys que ja no manté relació amb part de la seva família i es va desvincular del tot. I el que ha impactat i el que ha explicat és super, super impactant.
1: Per què? Què ha dit?
0: Mira, Sílvia assegura que va viure una infància marcada per l'aïllament, explica que pràcticament no tenia contacte amb altres xiquets, que passaven la major part del temps dins de casa, aïllades, i que vivien baix unes normes molt estrictes imposades pels pares. No anaven al metge, no tenien televisió, i vivien en una idea molt clara de que la mare li repetia constantment, no? Que el món fora de sa casa, fora d'aixòs murs, era molt, molt perillós i havien de protegir-se d'ell.
3: Perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys.
0: Sílvia Castelló, aquestes declaracions les ha donat en el programa El Col·lapse de Catalunya Ràdio i bé, ja l'heu escoltada, 19 anys tancada dins de casa fins que al final van arribar els serveis socials, baix una investigació que denúncies que havien fet els propis veïns, no?, i gent de la família, perquè n'hi havia gent de la família, germans dels pares i demés, que no comulgaven en el que estava fent aquest nucli familiar, no?
2: En concret, no hi siguen pràcticament
0: no anaven al metge.
1: És de pel·lícula de por.
0: És de pel·lícula de por, clar, los Javis, han fet la sèrie. Dana Wines aïllada. Hi ha una frase que m'ha marcat molt de l'entrevista, que ella diu que de menuda no era conscient de que allò fora estrany, però ella era lo natural viure d'aixa manera. Perquè, clar, els xiquets tenen una capacitat enorme per adaptar-se al que
1: viuen. Normalitzen el que tenen al seu entorn i ja està.
0: I no tens on comparar.
1: Clar.
0: Elles no podien comparar amb el que n'hi havia fora perquè no coneixien aquesta realitat. També explica que va aprendre abans a cosir que a llegir i a escriure. Clar, ell havia de reparar, bueno, entre tots els germans ajudaven, no? I una de les seues funcions era la de cosir la roba dels germans, i bé, apanyar la roba. La costura es va convertir en el seu refugi, i així arriba un dels moments més forts de la seua història. Quan tenia Dana Wines, va passar el que va passar, no? La policia i els serveis socials van entrar a la casa. Ella recorda que va veure molta gent rodejant la casa i emportant-se alguns dels germans més menuts. Diu que va ser un moment molt traumàtic, perquè, clar,

0: arribaràs de 9 anys, no?, i descobrir una realitat que la resta de persones porten coneixent tota la vida i que no és la teua.
1: Quin rellote.
0: Molt fort. Ara té 3 fills, Sílvia, ha creat una fundació vinculada a la costura, on la gent que ha patit problemes similars poden anar allà.
1: Com a terapèutic.
0: Com a terapèutic, ja, exacte. I assegura que ha aconseguit fer les paus en la seva història, no? No busca culpables, ni viure enfadada, s'ha volgut reconciliar amb la seva història. I Roger Escapa, mira, aquí ve una de les parts també molt interessants, no? Roger Escapa, que és el presentador del Col·lapse, també aprofita per preguntar-li sobre la Messias. I això és el que contesta.
2: Has vist la sèrie de la Messias, Sílvia?
3: Sí, sí, l'he vista.
2: Què t'ha semblat?
3: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
0: Uau. La realitat...
4: Se queda curta.
0: I se queda curta.
1: Se queda curta del que realment han viscut.
0: El que passa en la sèrie és molt, molt, molt, molt heavy. És molt fort tot el que es conta en la sèrie i que es veu en la sèrie. I ella assegura que es queda curt. De fet, s'especulava que la sèrie... Bé, no sé, es deia que estava clarament inspirada en la història de les 16 germanes, de les Flors Marie. Les Flors Marie van dir que no tenia res a veure en la seua història. I ara Sílvia Castelló ens confirma que bé, que sí, que la història té molt a veure. I de fet també es diu que Sílvia Castelló i altres 3 germans que no formen part del nucli de les Flors Marie, no?, de 6 germanes conegudes, han sigut les que han donat tota la informació als Javis per a que pogueren fer la sèrie La Messias.
4: Informació i pot ser alguna cosa més. Que estaria en el sobret,
0: evidentment.
4: No estic qüestionant-me. Però clar, ara mires els vídeos, ha passat el temps, i quan que són vídeos de que la gent es burlava un muntó. I ara veus el drama darrere i dius,
0: clar,
4: que fort, no?
0: Sí, el que hem utilitzat la societat...
1: És colpidor,
0: És molt colpidor. El que hem utilitzat la societat per a burlar-nos i per a ser un mem, al final te n'adones que hi ha una història darrere molt, molt...
1: Tràgica.
0: Molt tràgica.
1: Molt dura.
0: Sí, que nosaltres hem utilitzat per a riure'ns.
1: Per desconeixement, també.
0: Per desconeixement, totalment. Sí. Sí, sí, o sigui,
1: ai,
0: que...
1: molt fort, la vida molt te da sorpreses. Sí. Sorpreses te da la vida.
0: I tot això passava en època actual, vull dir. Aïllades en una època actual, això és molt complicat,
4: Ningú contacte en l'exterior, en esta era de superconnexions.
1: Ai, que ens n'anem a les notícies.
4: Gràcies,
0: vinga, adéu.
4: Adéu, Nico, anem a les notícies.

0: La vesprada da punt. Som la veu de tots. Som a punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A punt ràdio.
2: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
3: Tira-li, enxufa-li.
4: Ho fas molt bé.
5: Ole tu, ole tu.
2: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
6: Estava desitjant-ho.
2: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha.
7: Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp.
2: Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ha, ha, ha, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
8: Queda clar, sí?
9: Senyor, sí, senyor!
8: Sí, tothom.
2: Si vos esteu avorrint i badalleu...
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
2: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurrur. Si esteu refredats i tossiu...
6: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
2: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.
10: De tu a tu.
0: Som A punt. Gràcies per acompanyar-nos.

dir-te. Tots els meus versos d'aquesta cançó és molt simple, neix de tone unes mil raons, no és un triple, jo vull reconèixer el teu esforç. He de dir-te, en esta vida com tu no hi ha dos. Definir-te sempre ha sigut inspiració, el que desitges sempre juntes saps t'estime molt. Per cada nit al llit sense dormir, per mostrar-me quin era el camí. Deixar

0: Tapunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Tapunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Tapunt Ràdio. De tu a tu. Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Tapunt Ràdio, de tu a tu.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana, a Tapunt Ràdio, de tu a tu.

0: Estem esperant a veure si arriba el boi Camino Soria, però no acabava d'arribar. No, no me'n recordava aquesta cançó de Gabinete Caligari, que fins que arriba el Camino Soria ja estàs per lo menos en les useres.
1: Ja s'ha plegat a Madrid.
0: S'ha plegat a Madrid.
1: Sí, sí.
0: Bueno, però bé, això és una anècdota anecdòtica de recordar un d'aquells himnes que escoltàvem menjant la pateta en un àvia mineral, per descomptat, en el cantó més apoyable de la barra. Esto era así. Bueno, Javi González, no. ¿Qué tal, Javi?
2: Bueno, ¿com estàs, company?
0: Bueno, Javi és una altra generació. És más, sí, más el rotllo...
1: De Bad Bunny, que dèiem abans.
2: No tant.
0: Però més festivalero.
2: Però una cosa més animaeta, sí que és possible.
1: Bustamante?
2: En efecte, tampoc. Ara me deixaré estar, perquè la secció no va de música.
1: No ho acertaré.
0: El Gabinete Caligari està molt guai, però Camino Soria... Diu Soria.
1: Què volies dir-nos amb això?
0: Exacte, el missatge subliminal de la cançó.
2: Mira, vos me vaig a explicar, perquè resulta que avui en esta secció nostra sobre economia, finances, empresa també, vinc a presentar-vos un projecte molt interessant i que posa el focus en la necessitat de visibilitzar, d'apropar també les oportunitats laborals i econòmiques.

0: de zones en risc de despoblació. Clar, efectivament. I la idea és apropar totes les oportunitats i realitats a la ciutadania urbana en general, a través dels mitjans de comunicació que dominem avui en dia, que al final no deixen de ser les xarxes socials, internet, els telèfons mòbils, i això. Mireu, no sé si som conscients ben bé d'esta realitat. Al voltant d'uns 178 municipis de la Comunitat Valenciana es troben en risc de despoblació, principalment concentrats a l'interior de Castelló i València, perquè la Generalitat estableix que estos pobles compten amb menys de 300 habitants o una densitat inferior a 12 habitants per quilòmetre quadrat. Això si tenim en compte estos criteris que són els de la Generalitat. Si tenim en compte els criteris del govern central, canvia la cosa, perquè si parlem de territori despoblat, prop del 85% del territori nacional corre risc de despoblament. També en la Comunitat Valenciana està entre el 75 i el 85%. Bé, per què són territoris despoblats? Perquè la destrucció d'ocupació s'ha anat donant en els últims anys, entre molts altres factors. Això ha fet que a poc vagin quedant-se sense aquest veïnat que dinamitza la vida social, però també la vida econòmica, que al cap i a la fi és del que venim a parlar.
1: Sí.
0: Ara bé, també es dona una paradoxa en el mercat laboral que a mi m'ha impactat molt, perquè mentre solen pensar, no, en general, que aquestes zones solen anar de la mà en altes taxes d'atur, la realitat sobre el terreny és molt complexa i diferent. Perquè
2: parlem de pobles interiors, de zones rurals, majoritàriament.
0: Efectivament, Javi. Efectivament, però clar, cada vegada són més els empresaris de sectors claus en aquestes localitats, com puguen ser, per exemple, l'agricultura, la ramaderia, l'hostaleria rural o serveis de cures, per exemple, que es troben en una dificultat insalvable, que és la impossibilitat de trobar treballadors. Quantes vegades hem parlat així en el programa de que hi ha certs sectors que no troben gent per a treballar, i això també es trasllada a aquesta realitat rural. Falta
2: vol dir que hostaleria en els pobles interior o una empresa que es dedica a cuidar de persones majors també en localitats interior volen trobar treballadors, els
0: correcte
2: fa falta mà d'obra, però no la troben.
0: I sovint no
2: perquè
0: la troben.
2: Perquè en aquests llocs, precisament per la despoblació, no n'hi ha gent que vulgui treballar.
0: O s'associa a que a aquests llocs no me'n vaig anar jo a treballar perquè no vaig a trobar una oportunitat laboral. Sabeu el que vull dir-te? És una miqueta com aquest cercle que mai acaba
1: de... Viciós un poc.
0: Correcte,
1: sí,
0: correcte.
1: Sí, sí.
0: Però precisament per tot això, un jove valencià ha creat el que podríem anomenar com l'Infojobs o el Fotocasa de les localitats en risc de despoblament. S'anomena Rural Go. Rural Go és un web, també és una aplicació, però quasi millor que ens la presenti el seu creador, que és Joaquín Sierra. Bona vesprada, Joaquín, com estàs?
3: Hola, bona vesprada.
1: Hola, Joaquín.
0: A veure, Joaquín, que jo ho he dit així, posant...
3: Per damunt damunt.
0: Exacte, molt per damunt damunt, el Fotocasa, l'Infojobs, no. Explica'ns realment què és Rural Go, per a que ho puguem entendre tots, vaja.
3: Bueno, Rural Go es una plataforma digital, una página web en la cual va a aglutinar todo lo que la entidad local y el ciudadano, los vecinos, necesitan. ¿Qué es? Pues información básica de los servicios que dispone el municipio, oportunidades económicas a través de una oferta o si no de una demanda, de todo, pues de vivienda, de empleo, de parcelas, incluso de ayudas o subvenciones que puede dar a nivel local o a nivel de diputación. Y luego también la comunicación directa a través de un bando, el bando tradicional, pero que lo pasamos a digital. Con el bando digital, que a la gente, pues bueno, seguirá al pueblo que le guste y le llegará directamente con una notificación.
2: Claro, pero parece cualquier entidad local, es decir, de entidades públicas.
3: Sí.
2: Pero ¿y qué pasa con las empresas? Que vulguin, com estàvem pensant, trobar treballadors o treballadores en aquests entorns rurals. També se poden formar part, diguem, de la plataforma.
3: Exacto. Esta plataforma es totalmente gratuita a cualquier ciudadano y simplemente funcionará pues como cualquier plataforma que conocemos a nivel genérico, como tú has dicho, Infojobs. El ciudadano podrá publicar ese servicio, en este caso, pues el empleo, la oferta de empleo, y bueno, pues con los datos y demás le llegará al portal de donde se ubica ese empleo. Luego la gente, pues bueno, contactará con él directamente con el contacto que ponga. Eso a nivel de empleo. Luego también a nivel de vivienda lo mismo y demás. Incluso el empresario lo que puede pedir, si no tiene esa oferta, la puede demandar, que es en este caso lo que le pasa a muchos pueblos, que se demanda o esa necesidad que habéis hablado antes de empleo, pues lo pueden pedir, no tiene por qué estar, que eso le pasa mucho a los pueblos.
1: O sea, pueden decir tanto necesito trabajadores,

0: La vesprada d'A Punt. Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius. Transitius, intransitius. Transitius, intransitius. Transitius, intransitius.
3: Para pasta li hauran
2: d'anar. Els verbs transitius i els verbs intransitius.
4: Això què vol dir?
2: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
5: Ah, ara ho entès.
2: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
6: Vols dir?
2: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
6: Ah, vale.
2: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. Aquí vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
7: Molt ben pensat, doctor.
2: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
8: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
2: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
0: A Punt Ràdio.
2: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
8: És de veres, és de veres.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
9: De tu a tu.
1: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estil.

0: dièresi.
1: Això s'ha de celebrar.
2: Ui, que bonico.
3: Són los més grans del món.
4: Estava desitjant.
1: Està de categoria.
5: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
1: I en després dos whiskies.
0: Dièresi, dièresi.
6: Això què vol dir?
0: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
7: Això és de veres? Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
0: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
3: Molt millor.
0: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegien en síl·labes diferents. Oh. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
8: Efectivament.
0: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
9: Vols dir?
0: Condu-i-a-o-i-en.
10: Ah, ara ho entès.
0: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
11: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
0: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
12: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
0: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu...
3: És que l'igual, és que l'igual, amiga.
0: I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
13: És molt interessant.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
14: Punt Ràdio.
15: Vull fa sol.
16: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
15: I corre l'oratge.
16: En A Punt Ràdio. De tu a tu.
17: Les llengüetes d'apunts de llengua.
14: A Punt Ràdio.
0: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en València es traduïxen?
9: És de veres, és de veres.
0: La resposta és fàcil. No, no i no!
18: No,
19: no, no, no.
18: Jo dic no.
20: No és possible, no, no és possible.
18: No, no, no.
0: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
20: Sí, no.
0: Lorem ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen.
20: Vale o no vale?
1: Ah, vale.
0: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
3: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
0: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
21: Un, deux, trois, quatre.
0: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
18: No!
0: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
18: No!
0: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció, hi ha excepcions.
20: Home, pues clar.
0: Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Saint Joan d'Arc és Santa Joana d'Arc.
9: I és correcte.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
14: A Punt Ràdio.
16: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Carles Juan, te besem, te besem a tope.
1: Ja ho he vist.
2: Anava la cosa molt bé.
0: Sí, molt, jo t'hem fet el revés. Sí, sí.
1: Estàvem cantant així com si no estiguérem bé, Gemma Juan. Que hem començat amb el Bésame Mucho de l'emblemàtica Sara Montiel, la Saritíssima, xiquets. Yeah. Perquè avui he decidit parlar dels besos.
2: Gran tema.
1: Exacte. Gran, mira, per un tema. Costat, en homenatge a l'obra de teatre que em va llençar a l'Estrellat, Besos, estia, i perquè els besos són molt recurrents en qualsevol estil de música i es mereixen una secció sencera, sí o sí.
0: Equilicua, sí.
1: Vinga, va. La cançó la va compondre la mexicana Consuelito Velázquez a finals dels anys 30.
0: Velázquez.
1: És que m'encanta dir-ho perquè és que el nom, dir-se Consuelito Velázquez...
0: Mola, mola mucho.
2: ¿Quién compuso esta tonada?
1: Exacte.
2: Pues no más que Consuelito.
1: Fue Consuelito.
2: Fue Consuelito.
0: A finals dels?
1: Dels 30. Oh. Però així es va popularitzar en els 50, sobretot en la veu de Sara Montiel, que va trencar en tots els estereotips sobre les veus femenines agudes que tant s'estiraven en aquell moment. Estes que sonaven com les alegres ardillas. Sí. Les de Disney i estes que eren totes... Exacte, exacte, ahí estem.
0: I ella, pues no.
1: Va trencar això i va trobar la sensualitat utilitzant molt bé els greus. I ja es va quedar en tots, la Sara Montiel. Però mira, anem a votar una altra veguarra. Anem a votar als 90. Hola. I trobarem altre hit sobre besos i cantat per altra de les grans, per Ana Belén. Escoltem Derroche.

0: Ai, és que no pararia mai de cantar jo.
1: Maravilla.
2: Ai, és que sí, qui canta su mal espanta.
0: Però que cançons més xules.
2: Que cançons més xules.
1: Que derroche de amor. O sigui, que derroche de amor. És que no és que és amor.
0: És derrotxa. És una malària
1: d'amor. Són cabassals, camionals d'amor.
2: La rotxa d'amor. Que no te falte d'amor.
0: Ai, quina personalitat.
1: Rebosa.
0: Quina personalitat que té la veu d'Anna Belén, la potència, l'elegància. Que també sap brillar en els greus com ningú. Res, que este himne, esta cançó es va convertir en un himne, xiquets.
1: Molt bé.
0: I com diu la Seyi Guaieta i com deieu vosaltres ara, no hi ha que escatimar amb els besos
2: mai
0: en la tendresa. Mai. Cal demostrar-ho. Per cert, us heu plantejat alguna vegada on aniran els besos que no donem? Sembla que Víctor Manuel, la parella d'Anna Belén, sí que se ho va rumiar més d'una vegadeta fins que va escriure una cançó per a explicar-mos-ho. A on diran los besos? A

0: Me pareix una reflexió magnífica. D'on diran los besos, los abrazos?
1: Quina manera més bonica de dir hi ha que besar-nos, n'hi ha que estimar-nos, sense imposar-ho, no? Quan diem hi ha que donar besos, no? És a dir, pensa't bé, tots els que no dones, a on van, no?
0: Però,
1: quina llàstima,
0: però realment, no? Jo crec que fa pensar en els que te vas quedar en ganes de
1: exacte
0: donar.
1: Per això et dic que no és una... Com no és com una amenaça, no? N'hi ha que donar besos. No, és de... Pensa't bé, quan els dones què passen això? Igual és que hauries de donar-los, no? És una manera molt bonica de dir.
0: Pegant-li voltes a una frase magnífica de Víctor Manuel.
1: Ja, us assistem fent filosofia d'una lletra de Víctor Manuel.
2: Que bonico, que bonica frase.
1: Jo també he de dir que els meus besos, i Gemma Juan ho sap, no es perden mai. Jo no en tinc d'aixòs que perd, que no done.
2: Tu, si
1: perquè
2: donar,
1: jo els done tots.
2: Vols donar una besada?
1: Ella és
0: molt revesaora, molt revesaora.
1: Però besucona d'estes de fer xixines, que diu la frase feta. Si no, que ho preguntarà la Mònego de Lola.
0: La d'ofregida.
1: I d'estos d'abuela. Perquè jo dic que si no fan soroll i no fan sabor.
0: No tenen sabor.
1: Saps, a mi són besos de sabor, que dic jo. Vaja, que podríem dir que me la menja besos. Però no penseu que sóc l'única. Hi ha qui ho fa i qui ha escrit una cançó per explicar-ho. Ara parle de Rosalén, que en 2013 ens deixava esta tendresa de cançó, Comiéndote a besos.

0: expressió.
1: A més, la lletra, com comerte es recordava... Com es recordava el tècnic, a més és que la lletra està dedicada a la gent que té VIH, no? I sa por que de vegades tenim simplement a donar besos, clar, i que els besos no te contagin l'enfermetat, no? Però això és la importància, no, d'esta cançó. Ai, el bes, xiquets, els besos, que són la mostra d'afecte més senzilla i alhora la més desitjada. Cada bes té el seu moment i guarda un significat depenent de la persona i la situació en la que es dona. I diuen que mai hi ha besos de sobra. Sabeu allò de quan més sucre, més dolç? Pues això mateix passa amb els besos. I això mateix ens deia el Canto de Loco en la cançó que escoltarem a continuació. Diu que allò que importa es demostra amb besos. I reclama besos a totes les hores del dia, de matí i de la nit. Jo em sumo a la reivindicació del bes a tota hora. Besos.

0: vinga a la besa.
1: Claro.
0: Per dedicar, per dinar i per sopar.
1: Este és dels meus. Besos a totes hores. Sí, home, sí.
0: Com el ibuprofeno quan te fa mal... Cada 8 hores.
1: Vinga, va. Ara vos posaré altra cançó que ens explica que l'amor vertader s'identifica quan et besen com cal. Donen igual les paraules, els gestos, les mirades. Els besos són el senyal més fiable. Tornem amb una gran dama i, a més, internacional. Escoltarem Cher en una cançó que va popularitzar a finals dels 60 i amb la que inevitablement la identifiquem, The Shup Shup Song.

0: m'encanta esta cançó.
1: Meravellosa.
2: Com vos heu deixat? No sé, ho esperava. Sí,
0: m'encanta esta cançó.
1: Fantàstica. No està en la seva cara, no està en els seus ulls, perquè jo estime este xic, està en els seus
2: està
1: besos.
2: Està en com besa, i és amb jo me n'adone de com és, ai, l'amor de veritat. Clar, ara després d'este hit, i a mi està bé guarra, ara que vos poseu jo, xiquets?
0: Ah,
2: el problema.
0: Tu ho has fet?
2: Ara què faig jo?
0: I t'apanyaràs?
2: Mira, tirarem pel carrer del mig, el de la xabacanada, i escoltarem la mexicana Paulina Rubio descrivint l'impacte que li provoquen els besos de la seva parella. El sent com un tret enmig de la seva ànima. Oh. Això és en la cançó llançada del 2000, Lo haré por ti. Ah.

0: mexicana també un poquet com has començat, no? És dir, que un beso és com una balacera, ja t'he dit. Bueno, oh, bueno, no cal, no cal.
1: Allí són un poquet més nerviosos per aquestes coses, no?
2: Sabeu que sí.
1: Vinga, abans quedarem en Llatinoamèrica, però sí? En este cas en Colòmbia, per apropar-nos a un duo que van fer Morat i Juanes, els dos colombians, on comparen l'amor amb una batalla campal on els besos fan mal, veus? Que estàvem parlant de callar les coses un poquet més
3: fortetes,
1: exacte. Es va fer molt famosa la lletra de la tornada on deien que, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Escoltem la cançó de 2018, Besos en guerra.

0: que no me recordava jo d'esta cançó.
1: Ah, quina recuperació de cançons.
0: Sí que la coneixia, però feia molts anys que no l'escoltava.
2: Del 88, dius.
1: Sí, del 88, del seu disc Morir en Primavera.
2: Molt madur, eh? Sí, no, no la recordava, molt xula.
1: Sí, ja no tenia la vegueta aquella de xiquet, de has tenido suerte, que no pareixia ni ell, recordeu aquella època.
0: Sí, senyor.
1: Vinga, va. Però la cançó per excel·lència del pop-rock espanyol que parla d'aquell bes que et canvia la vida, la trobem en el disc Siento, de Rosario Flores, llançat al 94. El ritme este flamenc de la xicoteta dels Flores ens anima a ballar en Ese Beso.

0: energía. Escolta, avui vens a tope, eh?
1: Esta cançó. Tampoc me'n recordava d'ella.
0: Està molt guapa.
2: I a més és en esta alegria, no? És un vespre, sona un ves d'alegria, de primavera,
1: de joia. Tu mira el recorregut dels besos que hem fet. De despecho, de alegría, de rabia, exacto, de los robados, de los que te doy, que me das, que no he dado, que he dejado de dar.
0: Y los robados.
1: Sí, de tot.
2: Y les cançons que me dice fora. Y les cançons que me dice fora, que de vegades es comença... No pot ser, vinga, va una en València, però és que esta no me la puc deixar, és que... Buah, i es comença a pegar-li voltes. No, n'hi ha moltes cançons als besos i...
0: Se pot fer besos capítol 1, no besos capítol 2.
2: Podríem fer capítols de totes.
1: Si netes més, tu que no te sàpiga mal la cosa del besament, tant que no te sàpiga mal. Bueno, pues seguim.
2: Vinga. Tancarem la secció amb una dolçoreta de cançó de Juan Luis Guerra, però en la versió que va fer Thalía. Es diu Cuando te beso i fa una descripció espectacular de la sensació que provoca donar un bes ple d'amor.

0: cuando te beso.
1: Com vos heu quedat?
2: No la coneixia jo, esta.
3: Potent, a més molt descriptiva. Perdona. Sobre mi llengua. Se desordena un ruiseñor.
1: Ja vos he dit jo que descrivia molt bé la sensació i ara, si seguiu sentint, parla de com es mescla la saliva, com en... però està descrit en un gust.
2: Això ho ha fet un
1: gust. Això és de Juan Luis Guerra.
3: En un gust i un morbo també.
1: I un morbo també. Te pujo i la puja a los calores a Chimeta.

0: també un pelín de l'exageració.
1: Sí,
0: però preciós, està preciós.
1: La metàfora, algunes són un poquet exagerades.
0: Claro, se prenden, yo digo, si se prendran las luces de mi corazón, no, no, de la aurora.
2: Es que m'encanteu els dos, vos pensaríem, que bonico, oi, que descriptiu, ai, que morbo, ai, que, oi, que exagerat.
0: No, però realment...
1: Hi ha algunes metàfores que són un poc aixina d'això, però bé, però molt bé.
0: No la coneixia i és molt bonica.
2: A mi em va passar el mateix, esta realment no la coneixia.
0: Italia la fa molt bonica.
2: Però buscant per internet vaig dir que és clar de ficar, me pareix preciosa.
1: És que Juan Luis Guerra, per a fer metàfores, se'n recordeu d'aquella...
0: Burbujas d'amor.
1: Esa, de burbujas d'amor.
0: I les sabanes blanques, i tot això.
1: No, i lo de el pegar mi nariz en tu pecera.
0: Pegar mi nariz en tu pecera.
1: Perdona.
2: I ojalá que jo vaca en el campo, vull dir totes aquestes de Juan Luis Guerra.
1: Sí, no, però pegar mi nariz en tu pecera
2: està clar.
0: Vol dir el que vol dir.
1: Vol dir el que vol dir. I és
2: arrimar-se a la baecho. Vamos.
1: Però a la pecera, però la nariz, que és molt arrimar-se a la pecera, no? Sí, sí. En tota la pecera.
2: Si la sentiu, la versió de Juan Luis Guerra és un poc més mogudeta, és este ritmo més merenguero que porta ell, no? Però és que en la veu d'Italia me pareixia espectacular.
0: En Juan Luis Guerra també és bonica.
2: Sí, sí, també és molt xula.
1: I quina vas a fer, esta?
2: Però m'agrada més.
1: Esta de la saliva i la llengua i tot això, no? Ai, mira.
2: Esta setmana, xiquets...
1: He fet il·lusions.
2: M'he posat un repte brutal. Brutal. He versionat al valencià el Comiendo tu avisos de Rosalén, que acabem d'escoltar.
1: Ah, mira.
2: Però que no sé si us heu fixat quan l'he posada, però és que sembla una cançó de Sabina. És a dir, la lletra és llarguíssima i apenes es repeteix res. I la melodia també canvia cada dos per tres. Si no, que a veure què és, xiquets, perdoneu-me ja, jo vaig a per davant. Però em sembla molt bonica la història, perquè ja t'hi dic, se va escriure per a l'UVIH i per a no tindre por a besar a la gent. Que a veure, que l'amor no està en la sang.
0: Escúchame, claro. Y era comiéndote besos en Valencia será
2: menchante a besos.
0: Menchante a besos, la de tres. Una, dos, tres.

0: Olé, olé, olé, olé.
1: Vos agrada en València?
2: Molt, és molt sí. bonica, té un rotllo molt xulo, sí. té una lletra, a més, molt emotiva, molt emocional. I l'has feta, a més, d'una manera molt personal i molt xula, que Rosalén estaria orgullosa. De fet, li anem a enviar a Rosalén... Un momento. Rosalén, buenas tardes.
1: T'imagines que l'entra Rosalén?
3: Pensa com tu, no? Coneixent-la a ella i com és, pues li, va, li pot agradar a muntó. Sí, sí, sí. Saps que quan va vindre a actuar a Onda... Perquè ella és de l'Etur.
1: Sí. Mm-hmm.
3: Quan va vindre a Onda, resulta que no tenia una gran quantitat de gent que en el seu, que descendents de gent de l'Etur que es va traslladar a viure a Onda per a treballar a les fàbriques.
1: Sí, sí.
3: Hi havia tot un col·lectiu de gent de l'Etur o de descendents...
1: Però que són de Onda
3: en el concert. Sí, i va ser molt, molt, molt, molt emotiva aquesta part. O sigui que...
1: I damunt el nostre veí de dalt de quan vivíem a la plaça Espanya, Gemma, en Onda,
3: sí.
1: La mare de Vicent, que és el nostre, els nostres mobles, Vicent dels mobles. Ara té una parella que és tio de Rosalén.
3: Sí, sí, és familiar.
1: Sí, va vindre a dir-me-ho i tal.
2: Haurem de fer un
1: encontre. I haurem de dir algo, amb una xiqueta de Onda, que ha fet una versió en valencià. Que
2: claro, igual un agermanament Onda de Tour i un de xou, un dueto.
3: Menjant-te a besos.
2: Rosalén, Carme Juan, fent menjant-te a besos. Val?
3: Que xulo. Jo que conste, vaig dir-vos una cosa, que soc més d'abraçades que de besos.
1: Sí, jo soc de besos.
3: En la meva vida, sí, soc més d'abraçades que de besos.
2: Estic una bona morra. En llengua, com dia la Talia.
3: Pues jo soc més d'abraçades, fixa't.
2: Sí.
3: Tu eres més de besos.
2: Jo de lo que vinga. Jo en que vinga
3: quan
2: algo.
3: Quan se presente l'ocasió no vaig a dir que no.
1: Ell és,
3: que
1: ell és de la nariz en la pecera.
2: Hombre, la nariz en la pecera... No és mala cosa.
3: Ell és...
2: Però en el nas no, en la llengua. El nas al puesto, però...
3: La sintonia a Rei, fica la sintonia a Rei, sí, sí, John, que ja està.
2: Això m'està desbarrant.
4: És que, voler, és que no, ell és de besos de tornillo.
2: Sí, de morrar. Vinga, ja, va ser això, no?
4: Clar, molta bueno, pel·lícula... És que vam veure molta pel·lícula romàntica d'aquell...
3: Ell és de comiar, de comerciar besos.
2: No, que m'agrada, que m'agrada. És una manera de comunicar-se.
4: I que ho sí, deixes,
2: sexe, però a més... El sexe és una manera de comunicar-se.
4: Efectivament, és una manera de comunicar-nos.
2: No, espero, que també.
4: Exacte. No és...
3: Però les abraçades
4: do
3: també.
4: It. Yes,
3: bueno, que les abraçades sí, i els besos a voltes van juntes.
2: Però les abraçades tenen un component més emocional, més sentimental. Jo, jo parlo de marro, saps? Jo parlo de...
3: D'acció. Sí, tu has de fer-se un nombre d'acció.
2: De ir a por ello. No, que són coses diferents.
4: Que hi ha

0: Hi ha moltes maneres de comunicar. Una cosa és l'amor, una altra cosa és la parella, que és algo com més cultural, com més pensat, sí.
1: I després
0: assumit,
1: està mirando
0: decidit,
1: a Cuenca, que és una altra cosa.

0: Efectivament. Avui parlem de teatre. El teatre és medicina. Una societat que no té un teatre saludable és una societat malalta. I a Ximos tancant-li totes les coses.
1: Palos de sombrero.
2: És que em parla de besos, de tornillos, i se'n posa nerviós.
3: S'ha tarandat i...
2: Ella sola, amb nosaltres tres.
0: Aleshores parlem de teatre, que en parlem molt sovint al programa, però és que crec... No és una frase feta. És que estic convençuda que ens aniria molt millor si anarem al teatre. A veure segons quines coses, no?
4: No puc estar més d'acord.
0: El teatre te posa un espill davant. De vegades no t'agrada aquest espill, però al final... Entres i això te fa pensar, no?
4: La cultura cura.
0: Aleshores, hi ha una funció espill en la sala Russafa que acabava ahir epílogo, la tetralogia de la memòria, i reposen Stellae. Stellae és una funció que parla de la comunicació.
1: Ah, mira.
0: Exacte, entre moltes altres coses, no? De la comunicació en temps d'hiperconnectivitat. I Stellae, que significa estreles o estrela en llatí, és perquè passa tot un any i fa com un cert paral·lelisme entre els planetes, no? I els personatges de la funció. A banda d'això, tenim pretext, avui Arturo Rico, veurem on ens porta, i entrarem al racó de Santi, que sabeu que és aquesta criatura adorable, criatura dolcíssima que fora, que diria Fuster, que ens fa una recomanació cada dilluns.
1: Maravilla, ens encanta el plan. Després estarem pendents. De les 7, estarem pendents. Gràcies, Joan.
0: Besets.
2: I demà a les 4.
0: Molt li agrada.
1: Demà a les 4 a fer-ho. Bueno, a fer la ràdio.
5: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
6: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A punt ràdio.
7: Avui parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu el què amb accent o sense accent.
8: Què diu què?
7: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides. En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
9: Ah, vale.
7: Això sí, el podem pronunciar amb e tancada, què?
9: Efectivament.
7: Però sempre, sempre, sempre l'escriurem amb l'accent obert.
10: Senyor, sí, senyor!
7: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb, l'hem d'accentuar sempre.
11: Amiga.
7: La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el què fa de conjunció o de pronom relatiu a ton no s'accentua mai.
12: No.
7: La dona que va vindre no du accent. El fet que arribi tard tampoc no en du.
12: No.
7: Accentuem el què quan és interrogatiu, no quan és exclamatiu. I sí, quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. El cotxe de que sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
12: Cuidao!
7: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
13: Està tot molt mal.
7: No podem tindre un què sense accent darrere d'una preposició.
14: No és possible! No és possible!
7: En aquest cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
8: Ah! Ara ho he entès.
7: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
15: Adiós, chao bambina.
8: Adiós!
7: Fins a la pròxima llengüeta!
5: A punt ràdio.
16: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
17: De tu a tu.
6: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A punt ràdio.
7: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
8: I què li sembla això que ha passat?
18: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
7: No abuseu de la X. De la X no heu d'abusar.
19: Queda clar?
4: Clar que sí.
19: Sí.
4: Clar que sí.
19: Sí, tothom.
4: Molt bé.
7: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió...
8: Bum!
7: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Xiquet, xarop, xina... També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
8: Vale o no vale?
9: Ah,
3: Ah, vale.
7: Si a això li sumem

0: ha unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
1: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
0: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
2: Quina ironia, quina cunyata.
0: Així vos deixe els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
3: Estava desitjant-ho.
0: Espoli, estendre, estranger, esplanada. Oh. Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
4: Ah, vale.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A punt ràdio. A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A punt ràdio.
0: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la jota de la jaqueta... o la G redoneta de la gorra.
8: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
0: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
9: Ole tu, ole tu!
0: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
10: Efectivament.
0: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
11: Estan les mares patint, saps?
0: No patiu.
11: Això és.
0: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
12: No m'esperava això.
0: En castellà... jarra amb J, en valencià, gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Oh. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
13: Vols dir?
0: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica... En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb jota.
13: És de veres, és de veres.
0: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval, i per tant s'escriuen amb jota. Llatí medieval! Loren ipsum! Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
5: A punt ràdio.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5. De tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
1: De tu a tu.
2: Noranta minuts, en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Juan El Puente, al control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Os saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, i Instagram, 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, en lletra, en paraula, és este últim. I si voleu enviar un WhatsApp, o millor dit, un àudio amb la vostra opinió al nostre WhatsApp, ja sabeu que el número és el 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01 per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos fem i que en el dia d'avui és: què vos sembla que el València no dona explicacions públiques de la fulla de ruta de la pròxima temporada i si les dona en privat a determinats mitjans o a determinats periodistes? I això és la pregunta que vos fem. Què vos sembla que el València... vull incidir ahí, eh? Vos pregunto per què penseu que no se fa pública la fulla de ruta de la temporada vinent. S'han preguntat alguna volta quin motiu pot existir per a ocultar bones notícies? S'han qüestionat vostès per què enmig d'una gran crisi reputacional i de credibilitat algú pot optar per ocultar plans de futur que podrien ajudar-li en aquesta tessitura? Per què el València oculta els seus plans de futur de manera pública quan estos són, en teoria, tan il·lusionants? Per què es refugia en el seu Tea Party particular quan la fulla de ruta per a la pròxima temporada és, en les seues paraules, un pas endavant del club? No seria millor que Ron Garley isquera a donar les línies mestres de la pròxima temporada i explicar el projecte? Si el projecte passa per marcar objectius i tindre l'exigència d'arribar a Europa

si se van a fer fitxatges per a tindre una plantilla millor que l'actual, si no s'escolten ofertes per Javi Guerra i no hi ha necessitat de vendre futbolistes, si tot va anar a millor, quina necessitat hi ha d'ocultar-ho? Per què no donar la cara a l'hora de comunicar bones notícies? S'imaginen vostès un govern ocultat que va pujar les pensions? O un artista amagant que el seu disc ha arribat a rècord de vendes? O un director de cine ocultant que la seva pel·lícula té un gran pressupost i van actuar en ella els millors actors? No té sentit, veritat? Per què ocultar que l'any que ve s'aposta per tornar a Europa perquè se vol inaugurar el nou estadi jugant competició europea? Esta és l'actual València que després es sorprèn de no tindre cap credibilitat en el carrer. Esta és l'actual València que en poques setmanes treurà els nous abonaments que molta gent comprarà per l'escut que duen, no pel projecte que ve. Molts aficionats renovaran el vincle amb un sentiment maltractat i destrossat des de dins pels assalariats de Peter Lim, no per la gestió d'ells, sobretot a l'hora de mostrar un projecte que puga il·lusionar el més mínim a la gent. Així, el mèrit és de la gent, del sentiment de l'abonat, no de les quatre titelles a sou que Lim té en València i que tenen la mateixa credibilitat que fa Ruquito com a director d'autoescola. Per més que es puguen fer els ofesos, la realitat és que encara que el que van contant, amagats pels cantons, fora cert, la seva credibilitat en el carrer està, tal com me va dir fa temps un exempleat del club, socarrada. Seria el conte de Pere i el Llop, però a la inversa, amb el mateix desenvolupament i això sí, el mateix trasfons. Has mentit tantes voltes que ningú te creu ja. Les maniobres d'esta nova mostra de torpe propaganda ja no són creïbles. Me cuidaria jo molt de posar en joc la meua credibilitat com a periodista per a treure la cara per als reis de la trola. En el club no es lliura ningú. Els de la tornada a l'elit europea, els del reset, els del liderazgo dinàmico, els de qui et va vindre més que son pare, home, menys era impossible. Els de la salut de Peter és delicada després de la pandèmia, estan tantes voltes retratats que aquesta etiqueta de troleros ja no se la van a llevar en la vida. Mentiders compulsius, mentiders continuats, mentiders per sou i vocació, orfebres de la trola, jornalers de l'embuste, artistes d'eludir la veritat, mariscals de la mentida burda i evident, liantes de manual, trileros a sou de l'amo. Ixa és la carta de presentació de l'exèrcit de Meriton en València. I la veritat és que ara que ho pense, si no es queren a una roda de premsa a explicar l'operació Goldman Sachs, que era el nou bienvenido Mr. Marshall i el punt de partida de la nova era del club i que anava a deixar una economia en la que els gossos anaven a lligar-se amb llonganisses, com van explicar la fulla de ruta de la pròxima temporada? A alguns la valentia se'ls acaba quan davant hi ha gent que no té por a callar ni a preguntar. I és que esta gent en València queda retratada en ixa dita de no es fiava de la meitat de la quadrilla i eren el fill del pare Junts. Les 11 de la nit i 9 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 i 10 i saluda ja Saba Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Com estàs tu?
1: Jo molt bé.
0: De categoria, no? Tens que contar alguna coseta, de contar algunes coses sobre alguns noms que estan en l'òrbita del València i hem d'afegir algunes altres que tenim als nostres...
1: Bueno, tampoc anem a descobrir Amèrica, no anem a enganyar a ningú, no, però sí, bueno, però sí, sí, donem informació de mercat, sí, sí.
0: Informació de mercat, que és el que toca ara, ja estem en els
1: mesos. El que li agrada a la gent. Sí. A mi no m'agrada tant, la veritat.
0: A mi tampoc. Si he de ser-te sincer...
1: Has de garbellar, hi ha molta trola, Manolo.
0: Sí.
1: Molta trola, hi ha molts interessos...
0: L'imperi de la trola, Bueno, pues...
1: Sí, sí, moltes motos se venen ara.
0: Bo! Està la cosa de la moto... Però vamos...
1: No, però per totes les parts, eh?
0: Sí, sí, vull dir, sí.
1: Club, sí. Representants, futbolistes, intermediaris...
0: Uf! Està la trola...
1: Mercam...
0: Viento en popa toda vela.
1: Sí, sí, sí.
0: 11 i 11. Per tant, te pregunte com venen les fotos.
1: Fotos venen ja un poc de mercat.
0: De mercat, Hilari.
1: Corberán insisteix en Guido Rodríguez. El tècnic del València pressiona per a que el migcampista argentí i la seva agència de representació accepten les condicions econòmiques que ofereix Meriton. Guido continua analitzant les ofertes actuals i espera altres, per això de moment no té tanta pressa. Íñigo Pérez, nou entrenador del Villarreal, el submarí ha fet oficial la contractació d'Íñigo Pérez com a tècnic del primer equip per les pròximes tres temporades. El navarrès es farà càrrec de l'equip després de la marxa de Marcelino García Tora, l'entrenador amb més partits en el club i amb la intenció de continuar el llegat que ha deixat. El comandante diu adeu. José Luis Morales s'acomiadarà de manera oficial de la família Granota demà en un acte que inclourà una compareixença davant dels mitjans de comunicació i una trobada amb els aficionats en el Ciutat de València. El Celta fa oficial el fitxatge de Febas a cost zero. L'equip gallec s'emporta una de les gangues del mercat espanyol després que el talentós migcampista català de l'Elx no renove amb l'equip alacantí. L'escoltem.
2: Vengo con muchas ganas, ¿no?, de este pasito más que es en mi carrera. Vengo con mucha ambición, ganas de competir, de aportar mi granito de arena. Y bueno, la verdad que han sido unos meses ya que mi agente me ha dicho que había interés del Celta y bueno, la verdad que... Qué contento, ¿no?, que un club como el Celta pues se interese en ti, pues siempre es bonito.
1: Sens per afrontar l'eliminatòria contra l'Almeria, el Club Esportiu Castelló comptarà amb la seva fidel afició que avui ja ha fet cua a les taquilles de l'estadi per a retirar les entrades de cara al partit de semis del play-off de dissabte a les 9 de la nit.
3: Jo sí, clar que sí, tota la vida.
4: Sí, sí, sí. No li tenim por a l'Almeria i anem a per totes.
5: La por la té l'Almeria, que li ha tocat el Castelló.
6: El que volia jo, me fa més por, les Palmas o el Màlaga aquesta.
7: Estic segur que va passar més que ahir.
1: Desde el vestidor, el técnico Pablo Hernández també ho té clar.
8: Conozco este equipo y sé que van a dar la vida por ganar este playoff. Y no estamos aquí para ver qué pasa, ¿no? Vamos a intentar competirlo, disputarlo y por qué no soñar con poder ganarlo.
1: Renova Leti Romero, la base canària de 31 anys. Ha renovat el contracte que la unia València Bàsquet, jugarà fins 2027 i complirà 8 temporades en el club. Romero, de 31 anys, s'unís així a Raquel Carrera, Elena Buenavida i Maria Araujo com a jugadores que tenen contracte en vigor amb el club la pròxima temporada. A elles s'ha de sumar Alicia Flores, que tornarà a l'equip taronja després de la sessió a l'Encino Lugo i del compromís d'aquest estiu amb l'NBA femenina. Pel que fa als fitxatges, el primer que es farà oficial s'espera que siga el de Marta Suárez. Giner i Salva Palau es veuran les cares en la final d'Escala i Corda. La gran final de l'individual d'Escala i Corda ja té definits els dos participants de l'edició d'este 2026. D'una banda, Giner, el de Murla, que va derrotar en la primera semi a José Salvador. D'altra banda, Salva Palau, el pilotari del Ginet, que va derrotar en semifinals l'actual campió Marc. La final es disputarà el pròxim diumenge a partir de les 11 i quart del matí al trinquet de Pelayo de la ciutat de València, una partida que es podrà seguir en directe a través de les càmeres d'Apunt i de la sintonia del Punt a Punt d'Apunt Ràdio.
0: Les 11 de la nit i 14 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número per a X o Twitter, per a TikTok 90 minuts ràdio, si 90 també en xifra, també en número, i per a Instagram també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio al nostre canal de WhatsApp, ja sabeu que el número és el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. per a opinar sobre qualsevol tema que tractem en el programa i sobre la pregunta que estem fent-vos esta nit. I què és? Què vos sembla que el València no dona explicacions públiques de la fulla de ruta de la pròxima temporada i si les dona en privat a determinats periodistes? 11 i 15. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
9: ¿Y dices que siempre sucede?
10: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
11: Solo se me ocurre. ¡Wow!
9: Increíble. Pasa siempre.
10: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
11: ¡Wow!
10: Descúbrelo en tu concesionario.
12: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
13: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
14: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, A Punt Ràdio.
15: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
16: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
17: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
16: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
15: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
17: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
18: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
17: Juga amb nosaltres esta temporada.
19: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 18 minuts comencem a desenvolupar tots aquests temes dels quals vos hem estat parlant, tant en l'editorial com en les fotos d'apertura del programa i, com deia Salva, ja arribat estos mesos, ja estem a primer de juny, mesos de calor i mesos de mercat, Salva.
2: Sí, mesos que a la gent li agrada, eh? Jo recorde quan, bueno, pues no me dedicava a això, Manolo, i estaves pendent dels...
1: En què te'n recordes quan no te dedicaves a això?
2: Sí, dels fitxatges de la Lliga, evidentment no hi havia xarxes socials, seguies la informació pues, comprant el diari quan hi sia i a través de la ràdio, no? O de la televisió. A hores d'ara, bueno, pues, les xarxes socials, Manolo, bueno, pues, bullen d'actualitat de mercat, i efectivament, bueno, pues estem en temps de mercat, torna a dir, a la gent li agrada tot això, com es maneja tot el rebombori, un nom guix, un nom que desapareix, i a partir d'ahí, bueno, pues estem ja en eixe temps que, torna a dir, a mi no m'agrada en absolut, perquè és de garbellar molta informació que no és correcta, que no és certa, i així futbolistes, representants, clubs te volen vendre motos, i a partir d'ahí, pues és molt de vegades és difícil, eh? Comprar una moto, descartar una altra, comprar-les totes o no comprar-ne cap, eh? És complicat, de veres. Però bueno, estem en este tema que jo entenc que a molta gent li mola, li agrada.
1: Sí, és normal. Hem de parlar d'un nom...
2: També dic el que dic sempre, Manolo, 1 de juny, vull dir, no podem ja desitjar que el València firme, ho vaig a firmar en una setmana, vull dir que l'estiu és molt llarg i que cada vegada els clubs estan més pelats, no tenen diners i aquest tipus d'operacions tarden més en tancar. Així que la gent que tinga paciència, Manolo, que jo crec que anem a un estiu llarg, tant de bo m'equivoque, i el València faça moviments ràpids.
1: Bueno, pues, com dèiem, amb tot això hem de parlar d'un nom que l'entrenador considera que és pilar fonamental i en el qual està volcant-se, Salva.
2: Sí, tampoc descobrim, com t'he comentat abans, Amèrica a l'hora de valorar esta informació, Manolo. Ja explicarem que Corberan està molt interessat en que Guido continuara, ja explicarem que esta era una operació que tenia moltes aristes econòmiques, però la novetat que podem oferir des d'ara, Manolo, que a mi me contaven este matí, és que Corberan no descarta en absolut, informació d'este matí, no d'esta vesprada, Corberan no descarta en absolut poder convencer Guido i que Guido continue vinculat al València a la pròxima temporada. La informació que des de fa setmanes trasllada el València és que el salari o la fitxa que li ofereix a Guido per a les pròximes temporades, Manolo, se pareix molt a la que cobrava en el West Ham United. És una fitxa

0: d'esta vesprada. Corberán no descarta Guido, o no descarten com Mercer Guido i la seva agència de representació, i el salari, Manolo, és de 2 milions d'euros nets, és el que me deien a mi esta vesprada, els que el València li ofereix Guido. A mi me costa creure-ho, he rebatut a la persona que me donava esta informació, diguem, però bueno, si van a una política de salaris que no és alta en la plantilla, me diuen que no, que el València pues vol oferir-li Guido, i de fet li oferís Guido esta quantitat, i a partir d'ahí, com que la font és de tota confiança, Manolo, pues conte lo que me contava esta font, una xifra de 2 milions d'euros nets per temporada per a Guido Rodríguez, i que Corberán pues pensa que pot convèncer a este futbolista per a que puga jugar en el València la pròxima temporada.
1: Bueno, pues si
0: ¿qué fa el jugador, Manolo? El jugador no té pressa. El jugador sap el que li ofereix el València, sap el que li ofereixen en Mèxic, que són 3 temporades de contracte, una prima de fitxatge i esta quantitat o superior, que és el que cobrava en el West Ham, 2,3-2,4, i a partir d'ahí, Manolo, bueno, pues està en el mercat, no té pressa i està esperant, bueno, pues a veure quina és l'oferta que més li interessa.
1: Per cert, que en els últims dies també ha eixit alguna informació vinculada al possible interès més fins i tot de Guido que del propi equip de la seva tornada al Betis. A mi el que me diuen és que ara mateix el Betis no contempla. Altra cosa és que el Betis en un moment donat volguera tindre alguna baixa en eixa part del camp i no se quedarà sense opcions, home, pues Guido ja el coneixen. El que passa és que, com vos hem comentat, Guido va eixir malament del Betis, i això, bueno, l'actual propietat del Betis a l'hora de planificar, pues, no li agrada prendre decisions que siguin impopulars. Entenc que, bueno, cuidar una miqueta el cor de l'aficionat té la seva vàlua, i aquesta és la situació, encara que torna a dir, sí que és cert que des de Sevilla havien eixit veus vinculada amb aquesta informació, encara que de manera molt, molt, molt tangencial, però com sé que este nom, com l'assassino sempre vuelve al lugar del crimen, que diu moltes voltes Folgado, sé que este nom tornarà a eixir en un moment donat. Estem segurs que el nom de Barrenetxea, si de Guido no va avant, va tornar a eixir. Ho dic perquè així ja contaren fa molts mesos que la idea del Benfica és que no estaven, bueno, satisfets amb el rendiment que havia donat, i ahir me deien, si continua Mourinho, el jugador és segur. Jo l'altre dia preguntava, dic, bueno, i ara que Mourinho no va continuar, i me diuen, també la idea és que isca. Això sí, no eixiria mai a préstec. El que vol el Benfica seria desfer-se d'Enzo Barrenetxea, però bueno, recuperant com a mínim els 12 que va invertir. Per tant, jo ahir crec que ho dic perquè si este nom torna a sonar, més o menys ja que saber d'on partim. Partim de la base que, en efecte, Benfica vol donar-li eixida a este futbolista, partim també de la base de que el Benfica no contempla una cessió i que vol recuperar els 12 que va invertir en el seu dia en este futbolista, comprant-li-lo a l'equip del Aston Villa. Dit això, i parlant de l'Aston Villa, hem de parlar d'un nom que fa molts mesos que està damunt de la taula o que ve gravitant fa molts mesos al voltant de l'òrbita del València, que és el de Andrés García, sabe que es el lateral que va y sirve llevan capa a Aston Villa y que de momento pues no está teniendo minutos en el conjunto inglés.
0: Bueno, es un nom, Manolo, que va a estar ya damunt de la taula del València el passat estiu, que va a tornar a estar en damunt de la taula del València en el mercat de l'hivern, i que a hores d'ara pues continua estant, dirien, ben alt en la llista de prioritats del València per a reforçar la seva parcel·la del lateral dret. Nosaltres la informació que conegam és que el València Club de Futbol també té altres opcions damunt de la taula, tant de futbolistes veterans com de futbolistes joves. No sé si al llarg d'esta setmana podrem oferir més informació al respecte, però Andrés García continua estant ben ubicat en esa llista, ben posicionat. A diferència de lo que va ocórrer en altres mercats, en altres finestres de mercat, l'Aston Villa estaria disposat a obrir-li la porta en unes condicions més ventajoses per a qualsevol club que el vulga, perquè no està tenint minuts en la plantilla de Unai Emery, i a hores d'ara diríem que hi ha més facilitats per part de l'Aston Villa per a deixar-lo eixir que en altres finestres de mercat, on era més remís l'Aston Villa per a aquest futbolista abandonar

0: la seva plantilla. És a dir, que en este mercat Andrés García va abandonar sí o sí, com ha cedit o com ha traspassat l'Aston Villa. El València, evidentment, no pot accedir a un traspàs. El València estaria buscant una cessió, però la informació que tenim és que, tot i que està ben col·locat, el València té altres opcions, tant de futbolistes veterans com de futbolistes joves. L'Aston Villa preferís que jugui en un club que milite en Europa la pròxima temporada. Aquesta no és una premissa fonamental. El que interessa és que tinga minuts, és a dir, que el tècnic del club on recale compte amb ell i garantisca minuts, i a partir d'ahí, Manolo, pues és la informació que tenim respecte d'Andrés García, ben col·locat, ben alt, però que el València també té altres opcions, no pot pagar un traspàs i solament podia accedir a una sessió.
1: Perquè vos deia, Salva, l'Aston Villa valora que pugui haver un equip que jugui a competició europea que vulgui el futbolista, valora que el futbolista pugui anar a la Premier per a agafar el ritme, que és el que pensen, que no té ritme de Premier i que a veure si en minuts el pot agafar, però no són condicions inamovibles. El que va valorar més el conjunt anglès és, com dèiem, que hi ha ja un tècnic que vulga el futbolista i que compte amb ell i li dona continuïtat. A hores d'ara, a mi me costa...
0: Jo respecte a Andrés García, se m'oblidava, Manolo, sí, que el València no s'adorga també si veritablement la seva primera opció és Andrés García, i en compte és la ciutat que manegen, que és la primera opció. Jo, així, sense desmentir a ningú, Manolo, la informació que tenim és que és opció, que està ben col·locat, però que hi ha altres, que el València no s'adorga, perquè la informació que tenim és que, per exemple, l'Elx també està interessat en la cessió d'Andrés García per a la pròxima temporada. És una informació que tenim total i absolutament contrastada. L'Elx està molt interessat en comptar amb Andrés García la pròxima temporada.
1: Per al lateral dret. I com dèiem també, en aquesta història, el que sabem és que l'Elx s'ha manejat i, entengueu-me el que diu Salva, encara estem molt de juny, el València no, vull dir, en l'Aston Villa no tenen cap notícia del València.
0: Exacte.
1: Saben que n'hi ha interès, els consta per l'entorn del futbolista que este nom està sonant per al València, però en l'Aston Villa ningú ha despejat el telèfon i ha dit: hola, som el València, què podem fer per a comptar amb Andrés García la temporada vinent? De moment, a l'Aston Villa no ha arribat i s'ha telefonat, i és la informació que vos podem donar. Alguna cosa més, Folgado? Tanquem, per tant, de moment, la finestra del València. Avui s'ha fet oficial, bueno, jo crec que el secret a veus de la Lliga, i és que Íñigo Pérez...
0: Ja ven dos secrets a veus, Manolo. Íñigo Pérez al Villarreal, sí, i Aleix Febas al Celta de Vigo. Sí.
1: Bueno, pues un d'ells avui s'ha fet... Bueno, els dos s'han fet avui oficials, però anem a ocupar-se, lògicament, primer del d'Íñigo Pérez, que signa com a entrenador del Villarreal. I el que volem saber és què suposa este canvi de test, perquè jo crec que no vaig a dir que és un canvi radical, però sí important, de l'estil, de la manera, de la forma d'afrontar les coses de l'últim anys en el Villarreal, amb Marcelino a la banqueta, a un tècnic que, bueno, no estem dient ni que Marcelino siga el bo, ni Íñigo el rei, ni viceversa, però que són dos tècnics, bueno, que jo crec que són prou oposats en la seva manera de treballar. Anem a parar per això amb gent que coneix, que xafa bé el terreny, que el coneix i que ens pot donar un fum de dades que a nosaltres se'ns escapen. Per exemple, parlem amb Javi Pérez. Hola, Javi, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, com estem?
1: Fantàstica.
0: Bona nit.
1: I també amb el nostre Xavi Mata. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
3: Què tal, companys? Bona nit.
1: Bueno, el primer que cal dir, ara entrarem en més detall en algunes coses, però que tenint en compte que era un entrenador que fins dimecres passat, si no recordo malament, encara tenia un desafiament amb el seu equip, amb el Rayo Vallecano, bueno, pues jo crec que els temps, dins del que cabia, han sigut, jo crec que, els més adequats possibles, companys.
2: Sí, el Villarreal ha sigut prudent, era inevitable que es queda a la palestra la notícia setmanes abans, però sobretot ella ha tingut molta educació, molt de respecte en el Rayo i al igual el Villarreal, per que no s'anunciera fins a que s'acabaren de jugar tots els objectius que tenia el Rayo Vallecano. Inclús en la roda de premsa de despedida se va sentir ofès el entrenador Íñigo Pérez pel fet de que se li preguntara per Villarreal i el seu nou destí. I ha deixat passar el test prudencial i crec que ambes parts han actuat bé.
0: Xavi.
3: Sí, sí, és de veres que el Villarreal és un tema que respecta molt. Iñigo, també ara parlem del seu caràcter, però és una persona, sobretot, a part d'entrenador, molt respectuosa i que, bueno, pues jo crec que s'ha manejat molt bé en les rodes de premsa. I és veritat també que era un secret a veus, perquè ja fa pues, més de mes i mig, dos mesos que se sabia, no?, que Iñigo anava a vindre al Villarreal, però, bueno, jo crec que la filtració en el seu moment va ser per part igual del seu entorn, que ho va parlar, perquè del Villarreal, com bé ha dit Javi, és un equip que això pues, sempre respecta i que no sol filtrar gairebé notícies.
0: Pregunta per als dos, Javi i Xavi. El fet que el Villarreal li doni 3 anys de contracte diu molt de la confiança del club en créixer durant les pròximes 3 temporades en un projecte nou i de la mà d'un tècnic nou.
2: Sí, diu molt.
0: O sigui, consolidar un projecte nou.
2: Sí, diu molt perquè raro és que el Villarreal faci un contracte de 3 anys, normalment tenen 2 anys. Els projectes, per això significa molta confiança i a la vegada la poca confiança que va tindre en Marcelino, que li van oferir un any per dir, te donem un any per no dir que te'n vages. I en este cas, els 2 anys que volia Marcelino no se li van oferir, pensant el club que era millor un projecte ja, que ja estava caducat o que antes de que se entortara, pues era millor separar els camins. I sí que tenia confiança en Iñigo Pérez. Avui parlava amb un tècnic del Villarreal que estarà en el cos tècnic d'Iñigo Pérez perquè n'hi ha que tindre en compte molts aspectes. Marcelino portava un sequito prou ample darrere i Iñigo Pérez sols ve en Adrián López, el segon, el que va ser jugador del Villarreal que va marcar el gol contra el Liverpool en la semifinal d'Europa League del 2017, en Javier Mayo, que és el seu preparador físic de confiança, Òscar Díaz. I després m'han dit que pot ser el Villarreal firme a Xavi Valero. No sé si Xavi Mata mos pot confirmar.
3: Sí, sí, Javi.
2: El preparador, preparador de porters del Liverpool, que ha estat en dues etapes, en diverses etapes ha estat en Benítez, ha estat també en l'Inter, en el Nàpols, en el Chelsea, un currículum espectacular preparant els millors porters del món. Pues Iñigo Pérez ve en aquest sequito curtet i coincidia jo parlant en este tècnic que el Villarreal ha sabut jugar en els temps, sobretot en els temps de la contratació. Segur que des del moment que va plegar, que se va saber que va ser pràcticament Nadal, la no continuïtat de Marcelino, ja no hi haurà una contraoferta per part de ninguna de les dues parts, ja va contactar en Iñigo Pérez i ja va donar el seu vistiplau. Avui en dia, a lo millor, Iñigo Pérez seria menys factible o més car d'aconseguir el seu fitxatge per lo aconseguit en el Rayo en els últims partits i ha estat en veu de tot el món, en tots els noticieros i, a més, s'ha aixit a la palestra el caràcter d'un entrenador que té un gran discurs, molt eloqüent i molt respectuós en el club en el que ha estat, que espero que continuï en el Villarreal.
0: Javi, projecte llarg, Xavi.
3: Sí, sí, comencem primer el que ha dit Javi. Té raó, el Villarreal a partir d'ara vol apostar per tindre un equip tècnic que sigui seu, és a dir, que quan se'n vagi pues, l'entrenador se quede en el club, ja sigui entrenador de porters, analistes, volen tindre un equip que sigui del Villarreal, cosa que molts clubs ja grans estan fent, ja no és com abans, no?, que el tècnic portava el seu equip, sinó que ara els clubs pues, tenen a gent, i com ha dit Javi, pues, sí que va reforçar-se per aquesta part. I en l'altre, bueno, que Iñigo és un dels entrenadors que està de moda, per no dir sinó el que més d'Espanya i dels que més d'Europa, després del que ha aconseguit en el Rayo, que no és poca cosa, ha aconseguit mirar les seues dues millors classificacions en Lliga, posant també, a més, Europa via Lliga, i després la final, no? Jo crec que tots hem vist a Iñigo, i crec que el Villarreal fa bé en apostar en ell, un entrenador que, a més, és molt, molt jove, de fet, un entrenador també jove que va vindre al Villarreal va ser Calleja, i era un any més major que Iñigo ara, que acaba d'arribar, que tenia 39 Calleja i Iñigo té 38, si no m'equivoque, i és una aposta de futur, una aposta del club, una aposta que jo crec que pot ser molt bé, òbviament és arriesgat, perquè els canvis són arriesgats, però però bueno, crec que la gent que ha vist el futbol i ha sigut en la Lliga tindrà ganes, no?, de veure què pot fer Íñigo, ja més que l'equip que té el Villarreal, sinó les seves instal·lacions i en tot el que té a l'abast, no? Que si algo han dit molts jugadors que han estat en el Villarreal i que han estat en grans clubs, és que el Villarreal en quant a infraestructures possiblement siga de lo millor d'Europa.
2: Sí, com diu Xavi, jo crec que patirà el síndrome de Stendhal quan veig les instal·lacions de la ciutat esportiva paterna, perquè comparat en el que no tenia en el Rayo, que era indecent per a un equip professional, pues igual li dona un batistot a l'home, i tindran que a més portar brújula per a no perdre's de lo gran que és i el que s'està ampliant.
1: Sí que és una manera diferent o molt diferent d'entendre el futbol d'un a l'altre. Com penseu que pot reaccionar aquest equip que ve, bueno, pues de, sabem com és Marcelino, una disciplina molt fèrrea, un llibreto tàctic molt ajustat i amb poques variants, la veritat, però equip que pressiona molt, molt físic, que és capaç de ser un martillo pilón contra els rivals, amb algo més de, per dir-ho d'alguna manera, perquè la gent mantenga, de fantasia d'Íñigo Pérez, que sí que té més variants, que a lo millor sí que li agrada més el tracte de pilota, bueno, pues, més fi, més... Vull dir, crec que són escoles diferents. No sé com penseu que l'equip va a reaccionar, d'adaptar-se a el que venia fent en els últims anys, a ara, pues, jo crec que un plantejament almenys diferent.
3: Sí, sí, és totalment diferent. Jo crec que Íñigo és 4-4-2 de Marcelino, que últimament evita que no han estat com els últims anys, però sí que això va fora. I jo crec que el bo que té Íñigo és que és un entrenador que per exemple, la diferència de Mitchell, no?, que també va sonar per al Villarreal, que sí que no mor en la seva idea, no?, que té diferents estils, que sap adaptar-se i que sobretot, bueno, pues que jo crec que té un futbol que és més vistós i un poc més atrevit. Encara així, en aquest futbol atrevit, crec que ha fet el rècord del Rayo de la temporada menys gols en contra, no?, del Rayo. Tenim un joc que no és res defensiu, sinó que és, jo crec que tot el contrari, o no, almenys no és tan tancat. Jo crec que va tindre que adaptar moltes coses. Jo crec que podem veure jugadors que no han jugat en posicions en Marcelino, és a dir, que canviarà la forma de jugar d'alguns jugadors. Jo tinc moltes ganes de veure el que els aporta i també un poc, pues, de que, en què se decidís, no? Pues, quins jugadors prefereix que juguen, si seguís apostant per Pau Navarro, si en porteria a veure quins canvis pot fer. És una pretemporada que jo crec que la gent del Villarreal té molta il·lusió d'aquest any, de veure sobretot, pues, per on tira, no? L'equip, com heu dit, és que el canvi, jo crec que a nivell futbolístic no és que radical, però sí que és molt important.
2: Sí, i d'ahí també radica cert risc, perquè aquest equip porta dues temporades acostumat al 4-4-2 i un hermetisme tàctic de Marcelino, i l'equip del Rayo, pues, serà més propositiu. Veurem també la disposició dels jugadors que estan consagrats, per exemple, com s'ha vist en el lateral dret, a Mourinho o Freeman, que a Marcelino mantenien la posició i apenes tenien punxament per la banda, amb l'estil de Rayo, que amb Ratiu per la banda dreta, a un jugador molt profund. Veurem qui fa el perfil d'aquest jugador o si s'adapta al que té i el que han fet Íñigo Pérez a jugadors que té actualitat i com s'han desenvolupat en els últims dos anys. El que està clar que l'equip serà més propositiu en el valor i més ambiciós.
0: La rumorologia apunta que Íñigo Pérez pot portar algun futbolista del Rayo cap a la plantilla del Villarreal.
3: Bueno, jo el que sabia és que sí que el Villarreal estava interessat en Pate Cis, bueno, Íñigo sí que le interessava que Pate Cis pugui venir a Villarreal, però per lo que puguen poder averiguar, crec que és molt complicat. Bueno, si és el Rayo i sobretot tindre que negociar en Martín Presario, que és molt, molt difícil, ja sabem com funciona el Rayo, i crec que no, que és una opció que està descartada perquè la complicació de operació per a lo que realment el jugador, pues, te pot aportar era molt alta.
2: A banda de que el Villarreal no, difícilment fa operacions pagant prou diners per jugadors que no són joves i que no puguen no només amortitzar deportivament, sinó revaloritzar per a per a una futura venda. Sí que és veritat que estarà a Comats, que ha sigut també determinant en ell i que tindrà ara, pues, més protagonisme, encara que té una competència molt dura, com és en Pepe, o inclús Buchanan, que jo ixe perfil de ràtio sí que volia en Buchanan. I llàstima que este ràtio que el Villarreal conservava un 50% dels drets, Marcelino no era un jugador de l'estil o de l'agrado, i el Villarreal li va vendre l'estiu passat el percentatge que li quedava en favor del Rayo.
0: Vos anava a preguntar precisament per ràtio, si era impossible que tornara, però bé, després del que acabes de contar, això dificulta més si s'ha tornada, eh?
2: Sí, perquè ja el preu el marca el Rayo i evident, l'any passat tenia, no sé si Xavi me corregirà, que l'estiu passat tenia opcions o Villarreal de tornar a quedar-se per 5 milions d'euros o 6, i van desestimar l'opció i el que van fer és vendre-li per 3,5 el percentatge que li quedava i reservar-se un percentatge baix d'una futura venda.
1: Està claríssim,
3: sí, sí.
1: Digues, Xavi.
3: No, és així, el Villarreal va preferir, no, més que el Villarreal, jo crec que, com ha dit Xavi, era Marcelino, no? Que no, pues, per la seva forma de jugar, igual preferia un lateral dret més defensiu, i perquè l'esquerra era el que pujava, i sí que van desestimar a Ràtio, s'ha vendre el percentatge que tenia el club, i ara veig molt complicat, perquè la pressió, com ha dit Xavi, seria molt alta, però un jugador que al final era teu, no?
1: Exacte. Les coses que té el futbol. Companys, gràcies per ajudar-nos i posar-nos més llum a esta arribada d'Íñigo Pérez al Villarreal.
2: Xavi, salutacions, ens veiem. Plaer.
3: Igualment, Xavi. Cuida molt. Demà a les 6:30 presentació d'Íñigo Pérez.
1: Molt bé. Gràcies, companys. 11:42. Ja estem en juny, és dia 1. Això vol dir que falten 10 dies per a que comenci el Mundial.

0: 43, no anem a donar els 26, però ja sí, Espanya ha donat la llista, és la segona selecció de grup 1, ho va donar la primera Alemanya i després estem nosaltres, ja se'l dona pressa i la selecció ja té els dorsals, Folgado.
1: Jo crec que hi ha més seleccions que ja han donat a conèixer dorsals, però vaja, sí, ja s'han donat a conèixer aquests dorsals. Pues el 10, que és un dorsal que la gent pregunta, pues el té Dani Olmo, la gent preguntarà probablement quin té Lamine Yamal, pues va portar el Deneu, 20 és el de Pedri, Borja Iglesias, que ha arribat avui amb un look prou interessant a la concentració de la selecció espanyola, porta el 26.
0: Després repassarem el concepte d'interessant.
1: Marc Pubill porta el 2, per exemple, que és un debutant, uh-huh. Merino el 6, Ferran Torres el 7, bueno, has de que no repassen, no els vaig a repassar. Però bueno, ja estan disponibles en les xarxes socials de la Federació Espanyola de Futbol.
0: Problemes i treball contra rellotge en Riazor per a reparar els danys provocats per la invasió d'Air de Camp,
1: Sí, efectivament, se disputa este dijous l'amistós entre Espanya i l'Iraq i, bueno, pues hi ha problemes en l'estadi, en el terreny de joc, després de la invasió de camp dels aficionats del Depor a la conclusió del partit a nit contra la Unió Deportiva Las Palmas. Hi ha zones que han sigut arrencades i altres cremades. Altres han quedat destrossades i una de les porteries també presenta desperfectes. El Depor diu que ho tindrà tot solucionat. Bueno, pues ja ho veurem. A més, uns 500 seients han sigut arrencats de les seues graderies, hi ha cristalls inclús sobre l'herba. Bueno, pues ja veurem què és el que ocorre a mi estadi, que ha d'estar preparat dijous.
0: Faltaven 5 jugadors per arribar a la concentració. Un d'ells arriba avui, que és Jeremy Pino.
1: Sí, Jeremy Pino ja s'ha incorporat a la concentració de la selecció espanyola després de guanyar la Conference League amb el Crystal Palace i a partir d'ahir ja està a les ordres de Luis de la Fuente.
0: La presència, parlem d'Uruguai, d'Arrascaeta en el debut del conjunt charrúa, tant dubte.
1: Sí, Georgian de Arrascaeta, que a mi és un futbolista, Manolo, que des que era juvenil m'agrada i que temporada rere temporada és dels millors futbolistes de la Lliga de Brasil, juga en Brasil. Uh-huh. Este futbolista, bueno, pues és dubte, recupera d'una fractura en la clavícula dreta, ho va dir ahir Marcelo Bielsa en la seva conferència de premsa i a partir d'ahir, bueno, pues este futbolista és dubte.
0: Bueno, per a Ecuador ja també n'hi ha llista on estan pues, el finalista i campió de la Champions, Pacho, a més d'Incapié i València.
1: Sí, està William Pacho, el futbolista i actual del Paris Saint-Germain i actual campió de la Champions, uh-huh. I també està Piero Incapié, que és el subcampió i futbolista de l'Arsenal, està en el València, i estos tres futbolistes encapçalen la llista definitiva de 26 jugadors que disputaran el Mundial amb l'Equador.
0: Per cert, bogeria absoluta en el tema dels cromos del Mundial.
1: Bueno, allí diuen les figuretes, efectivament. 8.000 persones s'han reunit a Santiago de Chile per a intercanviar 8.000 persones en l'estadi Bicentenari, uh-huh. Bicentenari de la Florida a Santiago, i l'únic objectiu era participar en una trobada d'intercanvi de cromos Panini. Més gran, és el més gran que s'ha registrat en el país, jo crec que en el món, Manolo, 8.000 persones en un estadi de futbol canviant cromos.
0: Imagina 8.000 persones, tengo, no tengo.
1: Sí.
0: Una barbaritat.
1: Curiosa les imatges, sí.

0: Una realitat.
1: Els cromos de panini, sí.
0: També sí, la llista de Mèxic.
1: Sí, Javier, el Vasco Aguirre, que ahir vaig ir ballant. No sé si era un tema d'estos que se vinculen amb la selecció mexicana, però sí. Avui ha donat a conèixer la llista de Mèxic. No hi ha novetats en aquesta convocatòria i a partir d'ahí, bueno, pues una de les figures és el mateix Vasco Aguirre.
0: S'han jugat avui 3 amistosos.
1: Sí, de seleccions que disputen el Mundial. Sí. Noruega li ha guanyat 3-1. Suècia, Turquia 4-0. A Macedònia i Àustria li ha guanyat 1-0 a la selecció de Tunísia.
0: Bueno, 11:47, tanquem també l'episodi del Mundial d'avui dilluns. Fem una pausa i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Por la mañana café, por la tarde ron.
3: Estàs escoltant 90 minuts.
2: Tu balcón.
4: Por la mañana café, por la tarde ron.
3: Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
5: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: 11 de la nit i 50 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts. Ja sabeu que estem fent-vos una pregunta que recordem ara mateix per a començar la tertúlia. En X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. També en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio. I també és 90 Minuts Ràdio el perfil d'Instagram, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra opinió, ja sabeu que podeu fer-ho mitjançant el 6 de 9 42 18 01. 6 de 9 42 18 01. La pregunta que estem fent és que vos sembla que el València no dona explicacions públiques de la fulla de ruta de la temporada vinent i si estiga fent-lo de manera privada amb determinats periodistes. Bueno, i això és la pregunta que vos fem. Sobretot, què vos sembla que no, el club no doni una massa pública la fulla de ruta, si tan bona és, de cara a la temporada vinent? Això de moltes coses més. Anem a xerrar amb els nostres contertulis d'avui dilluns. Fernando Gómez Colomer.
1: Hola.
0: Hola, Fernando, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Com estàs?
1: Muy bien. De maravilla. Gràcies.
0: I també Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal?
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Com estàs?
2: Bé, passant fresqueta, no?
0: Ja comença a picar, eh?
2: Mare
0: meva. Ja comença a picar la frescoreta, eh?
2: El caldo ja apreta, eh?
0: Sí, sí, ja apreta, ja apreta, ja apreta. Fernando, ¿qué te pasa en Folgado? Que esta vez...
1: Sí, me gustaba ya cuando era juvenil. De Arrascaeta, este chico.
0: Sí, sí, no.
1: No, pero por eso le he preguntado que dónde lo vio, porque yo no lo había visto de

0: muy sencillo hacerlo público implica fijar objetivos, comprometerse y esforzarse en lograrlos, que es lo lógico en cualquier empresa y es justamente lo que no quieren para seguir viviendo a los Papabuba. Por cierto, felicidades, muchas gracias. Ya estás casi al nivel del maestro Yoda. Anem acumulant anys. Encara no estem ahí, però anem acumulant. Sergio diu que sigue habiendo rendidos a los pies del IMP. Aguilar diu, me parece miserable tanto por parte de dirigentes como por parte de los que se presten a ella. Es algo parecido a la casita de Bad Bunny, con un grupito de elegidos y una mayoría tratada como destrío. Pero en este caso, en lugar de casita, lo que tenemos es una ciénaga. Maximilian diu, els trileros volen sempre crear confusión, necessiten a Colis per a vender la seva moto. Sebas FC diu, Rob diu una meritonada més en privat i només als mitjans afins es deixen caure les notícies que volen, no reberen preguntes, compañeros, i tot queda entre la premsa amiga. Després, mentires de somnis europeus i tots a renovar el passe. Octavo de Benimodo que diu, és l'ocultisme i la falta de transparència de sempre de Meriton. MME diu, me cuesta creer que tengan hoja de ruta. Eso sería hacer algo bien, o al menos intentarlo, y estos funcionan a burro barra. No sé, Rick, parece falso. I per així, diu Héctor Cabello, per a lo de sempre, per a que digo que l'objectiu és Europa i no és, i així no s'escuden de donar la cara, i que l'objectiu siga la invenció de vosaltres és periodistes. I Motores, que diu, una vergonya con tot lo que fa el fill del pescador, que es pensa que un club de futbol és una empresa privada. Bueno, el fill del pescador era el pare, este és el net del pescador, el que està ara mateix. Per ser que el fill del pescador, els companys de tribuna que han de publicar una foto, estava avui en Roland Garros. El pare que no viatjava perquè estava molt malalt i després de la pandèmia ja quasi no eixia de casa i tal, l'altre dia en una serie que l'Aifi en un event de padre en la final de la Champions i avui en Roland Garros, el que no venia, va, no el critico perquè no vinga, perquè és que no ve i perquè té la salut delicada.
1: Pues li agrada l'esport de la raqueta.
2: Claro.
1: Al home. Sí, claro. Padel i el tenis. No li agrada el futbol. No sé. Vull portar pantaló de València, també, o com està la cosa?
0: No m'he fixat, perquè en la foto estava la tarda
3: claro,
0: de la publicitat
3: claro,
0: i no...
3: Claro. Però no li va haver ido en pantaló corto a...
0: L'altre dia sí que duia un pantaló.
3: Però igual a Roland Garros.
0: No, a Roland Garros. No,
1: aniria mudat, l'home.
0: A la Philippe Chatrier i a ganar de punta claro, blanco.
3: Home.
0: Escolteu, perquè, vull dir, si tot el que ve és tan bo, que diuen que van a marcar l'exigència sí. d'Europa, que no van a traspassar futbolistes, que van a fer bons fitxatges, per què no fer-ho públic?
3: Pues yo creo que igual están viendo a ver si avanzan algunas cosas para decir algo más, ¿no? Porque meterte en una rueda de prensa y decir solamente eso, igual tampoco le tienen un poco de respeto a que se les pregunte más por lo que ha pasado que por lo que va a pasar. Y eso también igual son momentos de...
0: De mucho miedo.
3: De incómodos. Y luego sí quería decir dos cosas. La primera es que cuando estás en un cargo de ese tipo no puedes tratar a los medios de comunicación de diferente manera.
0: Huelen fe desde que están así.
3: Y primero, no sé por qué los dirigentes de este tipo de... Que son responsables en este tipo de cargos piensan que si filtran información a la prensa van a durar más. De verdad, no lo entiendo.
1: Pregúntale a Javier Solís.
3: No lo entiendo, no, es que de verdad no lo entiendo. O sea, yo, mi primera frase es: no me juego mi trabajo por darte información.
0: No, es que ellos plantean.
3: Debería ser esa.
0: El planteamiento habría de ser ese, pero en ese es diferente. Ellos funcionan en un sistema de premis y castigs.
3: Ah, ya.
0: Bueno, a mí me di que el club estaba este señor davant. Mientras nuestros intereses no confluyan, no vas a tener nada.
3: Ya.
0: Tal qual. Vull dir, no estic inventant-me res. Per tant, jo no sé el que li demanen els demés, jo sé el que me demanaran a mi. Jo puc parlar per mi.
3: Ja.
0: Val? Aleshores, nosaltres, a tu, que no eres dels nostres, no te donem ni el bon dia.
3: Ja.
0: En més, me consta que una volta que la Federació Espanyola es va donar una entrevista a Hugo Guillamón, el València quirda a la Federació per a queixar-se. A la Federació li digui que quan jo te diga tu aquí tens que donar entrevistes, vens tu a dir-m'ho a mi, val? Però aquí és la seva manera de funcionar. Yeah. És un sistema tan
3: arcaico,
0: tan arcaic com pueril, sí, en el 2026. El problema de premis i càstigs, vol dir, és la sàdica de la vida. Però, Nacho, si tot és tan bonico, per què no... I si el govern puja les pensions, i si l'han a dir-ho, no?
2: Sí, però quan ja les has pujat. No, a veure, jo, és que no, jo ara en ixe plano el d'ells, jo tampoc eixiria. No sé si m'expliques ahí, jo me mantindria a l'expectativa.

0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en la ràdio de Punt. L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de Punt de Llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
4: Tira-li, enxufa-li.
5: Ho fas molt bé.
6: Ole tu, ole tu.
3: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
7: Estava desitjant-ho.
3: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha.
8: Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp.
3: Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ha, ha, ha, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
9: Queda clar, sí.
10: Senyor, sí, senyor!
9: Sí, tothom.
3: Si vos esteu avorrint i badalleu...
7: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
3: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o surr... Si esteu refredats i tossiu...
7: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
3: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
11: Avui fa sol.
12: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
13: Són les 7.
14: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
13: Bon dia, és dimarts 2 de juny i en només 2 hores començaran les proves d'accés a la universitat. Avui és el dia 23 de la vaga educativa a la Comunitat Valenciana. 10 jornades lectives sense anar a treballar i amb l'ambient més tensionat, les negociacions bloquejades i les reivindicacions al carrer.
15: Anem a parar, anem a parar.
13: És el so que arriba des de la plaça de la Mare de Déu de València. A nit, 200 centenars de docents iniciaven de manera espontània una acampada, segons explicaven els micròfons de Punt, per la falta de voluntat negociadora de la conselleria i en protesta també per l'agressió policial a la mestra diumenge de vesprada. Una acció que no forma part del calendari de mobilitzacions ni està convocada pels sindicats. Asseguren que, igual que la vaga, l'acampada serà indefinida fins que s'arribi a un acord.
16: Ha sigut una convocatòria que s'ha anat corrent, fer córrer la veu el boca a orella i hem vingut així.
17: Ja arribava el moment de passar a l'acció.
18: Nosaltres de dialogar no ens aturem mai, farem assemblees, ens reunirem, xerrarem.
19: És acampada indefinida, perquè el que volem és que s'accelerin les negociacions.
13: I mentrestant les negociacions bloquejades, la conselleria ha enviat als sindicats una nova proposta que no aborda l'augment retributiu que STPB, Comissions i UGT volen reobrir i que, segons els sindicats, no aporta tampoc cap canvi significatiu respecte a les anteriors. És per això que no aniran de moment a cap de les taules sectorials convocades. El Consell els acusa de manipular per a crispar i reitera que no negociaran sota coacció. Sentim Marc Candela de l'STPB i la resposta de la consellera Carmen Ortí.
20: La conselleria està perdent una nova oportunitat per a intentar tancar aquest conflicte i si farà un gest en aquest sentit, jo pensem que seria ben valorat i podríem ja tancar un acord d'alguna manera. Val? Però, com estan amb el no, doncs nosaltres estem amb la lluita com a resposta.
21: Estamos dispuestos a hablar de todo, pero las decisiones de esta conselleria no se toman bajo presión ni coacción. Con quien entre a la mesa, con propuestas, no con ultimàtums.
13: Així les coses. Avui la majoria sindical no assistirà a les 2 reunions telemàtiques convocades sobre ràtios i valencià, de la mateixa manera que ahir tampoc es van connectar a les trobades sobre inclusió i plantilles. De seguida ampliem, repassem ara altres assumptes destacats en el sumari. Dia clau per a milers d'estudiants valencians. Arriba la selectivitat esta setmana. A partir d'avui dimarts tindran lloc la prova d'accés a la universitat. Toni Canó, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Més de 25.000 alumnes es presenten este curs a la prova d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana. Són 1.883 més que el curs anterior i del total de l'estudiantat que farà la prova hi ha 5.000 dones més que homes.
5: Vull que entrar a Medicina.
9: El doble grau en Comunicació Audiovisual i Periodisme.
10: Yo quiero hacer Ingeniería Industrial.
22: Descansar, ya llegarán los descansos después.
10: Aquí todo el día ir a comer a casa y luego volver.
22: Un día, dos más de esfuerzo y ya se ha acabado.
4: Els exàmens se celebren avui, demà i dijous en les 5 universitats públiques valencianes, en les quals hi haurà 55 tribunals.
13: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha oferit a Junts i al PNV activar una moció de censura per a després de convocar eleccions.
4: Creu el president del PP que hi ha possibilitat de fer-ho entre tots els partits que estan demanant que s'avancen els comicis. Els interpel·lats continuen dient que no se sumen a esta proposta i en el PSOE acusen el PP de voler derrocar el govern. Escoltem Feijóo i la portaveu del govern espanyol, la ministra Elma Saiz.
23: Desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados. Nosotros, para convocar elecciones, no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
24: El Partido Popular se está saltando todas las reglas que rodean a los procedimientos judiciales.
13: I Europa endureix més la seva política migratòria. El Parlament i el Consell Europeu han pactat el nou reglament que permetrà, entre d'altres coses, crear en països tercers centres per a migrants que han de ser repatriats.
4: S'anomenen centres de retorn i és on els estats membres poden deportar migrants a països diferents des del seu origen, sempre que hagin firmat prèviament un acord i es respecte el principi de no devolució. També es permet la detenció de migrants basant-se en el risc de fuga i altres motius de seguretat.
13: I en els esports, avui és dia de presentacions i de comiats en el futbol valencià de primera divisió. Òscar Forés, bon dia.
25: Bon dia, Alba. Sí, d'una banda, a les 6:30 d'esta vesprada està prevista la presentació oficial del nou entrenador del Villarreal. Comença l'etapa Íñigo Pérez en el submarí groguet després de l'eixida de Marcelino. El tècnic navarrès fitxa per a les pròximes 3 temporades. I un que arriba i un altre que se'n va, en este cas en el Levant Unió Esportiva. José Luis Morales s'acomiadarà avui de l'afició, del club i dels mitjans en una roda de premsa fixada a les 5 de la vesprada. Tot i que encara li quedava un any de contracte, el comandant diu adeu sent el jugador granota amb més partits disputats i el màxim golejador del club en primera i

0: segona divisió.
1: Després ampliem. En l'oratge se n'hauran adonat, hem passat una de les nits més càlides de l'any. Antonio Sánchez, conta'ns.
2: Bon dia, és que ara mateix tenim, per exemple, al Coi 25 graus, a Castellà 28, fa molta calor i això que són les 7 del matí. Així que ja veurem què passa. Avui, de fet, en aquests pobles serà un més puig el termòmetre. Respecte a ahir, tindrem una massa d'aire càlida que vindrà i que es quedarà més cap al sud. Això perquè tenim una altra entrant pel nord que és més freda. Es penta l'aire càlid que ja tenim amb nosaltres i amb l'efecte en què pateixen les comarques del sud farà que el termòmetre puge fins als 40 graus, per exemple, que avui seria la primera jornada que s'arriben als 40 graus i serà cap al baix segura, en principi, on s'arribarà a aquesta xifra. A la resta també notarem la pujada del termòmetre, però, per sort, al centre i al nord no tant com al sud. Al sud és on patiran els efectes d'esta calor, però després contem més d'això.
1: Després ampliem. Gràcies, Antonio.
2: Gràcies.
1: I quant a les carreteres i el transport públic, Sonia López, com arranca el dia? Bon dia.
3: Bon dia. Bé, doncs València Ciutat registra complicacions de entrada des de la rotonda des de la Ronda Nord a l'altura de Joan 23. El motiu és un accident amb ocupació de 3 carrils en una de les rodones que connecta amb l'avinguda de Germans Machado. També hi ha congestió per circulació al voltant del riu i la Ronda Nord per Mislata, Xirivella i Paterna. Quant a Metrovalença i el tram d'Alacant, recordem que avui hi ha jornada de vaga. La primera franja d'aturades comença ara, de 7 a 10 del matí. Això sí, s'ha establit un 80% de servicis mínims en coincidir amb les proves d'accés a la universitat.
1: Ho contarem i ampliarem després, a partir de la mitja. Sònia, moltes gràcies. Així es presenta de moment el dia, de seguida en aprofundiment tot això. Com sempre està Vicent Sobera en la producció, la nostra companya Patricia Valero en el control tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
4: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: En el dia que començava la quarta setmana de vaga educativa, això va ser ahir, la jornada va acabar sense negociacions, però amb una acampada dels docents a la plaça de la Mare de Déu de València. Una acampada que continua, Toni, a aquestes hores del matí.
5: Unes 200 persones amb jupetí, xiulet i camiseta verda van arribar ahir a última hora de la vesprada i van plantar les tendes de campanya al centre de la concorreguda esplanada en un acte reivindicatiu motivat, segons explicaven els micròfons d'Apunt, per la falta de voluntat negociadora de la conselleria i en protesta per l'agressió policial a una professora diumenge de vesprada. Dachu Pérez és una de les acampades.
6: Ja que ens han tancat la porta de Conselleria d'Educació a la comunitat educativa, doncs hem eixit a la plaça. I sa dona jubilada és com la representant del que està fent. És com molt simbòlic l'acte de ixa policia espentant a ixa dona indefensa que simplement caminava.
5: Es tracta d'una acció que no forma part del calendari de mobilitzacions oficial ni està convocada pels sindicats. Tot i això, alguns dels sindicalistes que formen part dels equips negociadors també hi van acudir per abonar suport al professorat acampat, com diem, a la plaça de la Mare de Déu de València, al barri de la Seu, a la Ciutat Vella. Minuts abans de les 11 de la nit, els acampats van celebrar una assemblea similar a les del 15M, amb presència policial als voltants. Els professors i professores acampats han fet una crida a la resta per unir-se. Asseguren que, igual que la vaga Alba, l'acampada serà indefinida fins que s'arribi a un acord.
1: No és l'única acció de protesta d'estes últimes hores. La tensió creix al carrer també en l'àmbit institucional. Ahir de vesprada, al Palau de la Música, el president Pérez Llorca el van rebre entre crits de dimissió. Unes protestes que s'han produït, Toni, també dins, enmig de l'acte.
5: Pérez Llorca assistia al lliurament d'uns premis i abans de l'inici de la cerimònia un grup de persones treia una pancarta on es podia llegir president, atén els docents. Entre aplaudiments de l'auditori van ser convidats a guardar-la. De matí, Pérez Llorca ha estat a la ciutat de la Llum, a Alacant, este dilluns, on s'han concentrat desenes de docents per a reclamar més recursos per a l'educació pública. Dos professores han sigut identificades per agents de la Policia Nacional. I a València, a primera hora, la protesta s'ha escenificat en una de les entrades a la ciutat, la del sud, per la pista de Silla, o avinguda Ausiàs Marc. Desenes de vehicles han col·lapsat els carrils en plena hora punta, creant llargues cues de cotxes, com diem, a l'avinguda d'Ausiàs Marc i també altres vies.
1: I també com a mostra de rebuig a l'agressió s'han fet concentracions a València, Alacant i Castelló, on han llegit un manifest.
7: Cap porra, cap empenta, cap amenaça podrà silenciar una lluita que naix de l'estima profunda pel nostre alumnat.
1: L'Associació de Directors i Directores d'Instituts ha condemnat també l'agressió. Toni González n'és el president.
0: Condemnem totalment i absolutament aquests tipus d'agressions en aquests moments tan crítics que estem passant l'educació pública al País Valencià. No es pot donar en aquesta terminologia aquest tipus d'agressions. Hem vist que sí, estem en un moment crític, estem en un moment de vaga indefinida, de moltes manifestacions, de molts moviments, però tots han sigut cívics i pacífics.
1: I reaccions també, Toni, des de l'àmbit institucional i de la política.
5: La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, qualificava en xarxes d'inacceptable l'agressió policial. Alguns sindicats policials li van demanar respecte per la presumpció d'innocència, però Bernabé també ha rebut crítiques polítiques del portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
8: Ha sido víctima esta docente jubilada de la hipocresía del Partido Socialista, en este caso de la hipocresía de Pilar Bernabé, que por un lado jalean a quienes se manifiestan y por otro lado los reprimen.
5: També des del Consell, el seu president, Juan Fran Pérez Llorca, ha tingut paraules de condemna, però extensives també a alguns manifestants.
9: Eso le corresponde a la delegación del gobierno. Yo he oído que la delegación del gobierno iba a hacer una investigación al respecto. Yo ahí poco puedo decir porque no tengo tampoco mucha más información.
5: El cas també ha tingut altres repercussions polítiques. Sumar i Esquerra Unida esperen explicacions del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, a qui Podem ha demanat la dimissió.
1: La mestra agredida, mentrestant, es recupera, ha demanat que l'atenció ara no se centre en una qüestió personal. Marc Candela, de l'Estepe Betxelo Baix, de Comissions Obreres.
10: Està dolorida, està molt agraïda per tots els mostres de suport que ha rebut.
11: Que no vol ser el foco de l'atenció, que l'atenció ha de seguir estant en el que són les reivindicacions que ens han portat a aquesta vaga educativa.
1: I enmig de tot això, la denúncia que feia ahir la consellera Carmen Ortí diu que s'han publicat les seues dades personals, entre d'altres el seu domicili, a través de grups de WhatsApp, una denúncia a la qual s'ha sumat el president Pérez Llorca, que ha aprofitat per a condemnar qualsevol classe de violència.
12: Difusió de dades de caràcter personal de la meva família en WhatsApps del nostre domicili.
9: Jo estic convencido de que ningún maestro, ningún profesor se identifica con aquellos que filtran el domicilio de la consellera y de su familia. Yo lo primero que haga es que condene cualquier hecho que sea violento.
1: En este context, com estan les negociacions a hores d'ara? Doncs bloquejades. La conselleria els ha enviat als sindicats una nova proposta que no aborda eixe augment retributiu que este PP, Comissions i UGT volen reobrir i que, segons els sindicats, tampoc no aporta cap canvi significatiu respecte a les propostes anteriors. És per això que no aniran, de moment, Toni, a cap de les taules sectorials convocades. Critiquen, a més, que no hi estiguen presents ni la consellera ni el secretari autonòmic en aquestes taules.
5: Sí, creuen que així és impossible que s'arribi a acords de pes, perquè els directors i directores generals no tenen les competències. Kilian Cuerda, d'UGT, i Marc Candela, de l'STPB.
13: No és necessari que ens connectem i que ens facin perdre més el temps encara. Li demanem a la consellera un acord unitari, un marc global, reabrir la part de les retribucions que consideren que està tancada. En aquest sentit està la pilota sobre el terra de la consellera.
10: Un altre tema és que poguerem pujar dels 200 euros que tenim o que s'han firmat, podrem pujar més, perquè no acabem de recuperar el poder adquisitiu que nosaltres és el nostre objectiu. Però, a més, les pares estrelles hem de recuperar, perquè si no, ahir sí que estem a la cua de tot l'Estat.
5: Els sindicats amb PSC, que sí que van firmar l'acord salarial, s'han negat a una reunió presencial en conselleria perquè diumenge, diuen, es van sentir coaccionats.
1: I quina és la resposta, Toni, que es dona des del Consell?
5: La Generalitat es acusa de manipular per a crispar. Ho han dit en les últimes hores la consellera Carmen Ortí i el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.
12: Distorsiona la informació i, lo peor de todo, genera alarma entre el professorado con informació que no és veraz.
9: Lo que no queremos es ni romper el consenso ni atender ninguna estrategia que, insisto, que la única finalidad que persigue es lo contrario a lo que quiere un docente, un maestro y lo que quiere la Consejería de Educación, que es pensar en el futuro de la educación y no, insisto, en crispar a la sociedad.
5: Així les coses, avui la majoria sindical no assistirà a les dues reunions telemàtiques convocades sobre ràtios i valencià, de la mateixa manera que ahir tampoc es van connectar a les trobades sobre inclusió i plantilles. En un comunicat conjunt, els sindicats del bloc unitari insistixen en les mobilitzacions i les consultes al professorat.
1: I amb les negociacions encallades, les conseqüències de la vaga que s'estenen també a les proves de certificació en una dotzena d'escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
5: Professors dels centres de Castelló, Alcoi, Xàtiva, Dénia, Llíria, Alzira, València, Torrevella, Elx i Gandia s'unixen a les protestes i paralitzen proves de valencià, anglès, espanyol, francès i italià com a protesta per l'eliminació de 244 grups en tot el territori.
4: Escoltes A Punt, les notícies.
1: 7:15, anem ja amb la política. Alberto Núñez Feijóo ha oferit a Junts i al PNB activar una moció de censura per a després convocar eleccions. Creu el president popular que hi ha possibilitat de fer-ho entre tots els partits que estan demanant que s'avancen els comicis. Els interpel·lats continuen dient que no se sumen a esta proposta i en el PSOE els acusen, al PP, de voler enderrocar el govern. Magda Nicolau.
14: Núñez Feijóo considera que hi ha moviments entre els socis de Sánchez que podrien acabar en suports a una moció de censura.
15: Des de Vox al PNV, passando por Junts, por UPN i por Coalición Canaria, 184 diputats.
14: Una moció de censura instrumental per a formar un govern sense Vox abans de convocar eleccions. Els d'Abascals no posarien entrebancs. Ignacio Garriga és el secretari general.
16: Apoyaremos cualquier moción de censura que sirva para echar esta mafia.
14: Però des de Junts i el PNV continuen rebutjant la proposta a la resta de socis, també encara que critiquen l'escenari de suposats casos de corrupció. Pablo Fernández, portaveu de Podem.
17: La situació en el govern, sin duda, s'ha vuelto insostenible.
14: Núñez Feijóo es demana coherència.
15: Los socios dicen que esta situación es insostenible. ¿Para qué le sostiene?
14: I el portaveu del PP, Borja Sàmper, creu que els passarà factura.
18: Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
14: Sumar vol explicacions de Pedro Sánchez, però la coordinadora de la formació, Lara Hernández, diu que no es plantegen retirar-li els suports.
19: Hay legislatura para rato.
14: En el govern, la ministra Elma Saiz responsabilitza el PP.
20: El Partido Popular se está saltando todas las reglas que rodean a los procedimientos judiciales.
14: També la portaveu del PSOE, Montse Mínguez.
21: Hay en el entorno 100 investigaciones, intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
14: Que ha assenyalat la falta d'imparcialitat en les causes judicials que afecten el PSOE.
1: Doncs així les coses. També ha parlat aquestes últimes hores l'exministre popular José Manuel García Margallo, que publicava una altra proposta en les xarxes socials. L'exministre considera que la situació és insostenible i paradoxal, una moció de censura constructiva, això sí, sense Feijóo de candidat. Ixa és la proposta.
22: Lo que yo llamaría una moción de censura constructiva. Hacer presidente del gobierno a un personaje políticamente neutro, moralmente irreprochable y con enorme prestigio intelectual, cuyo único programa sería disolver las Cortes, convocar las elecciones y presidir un proceso electoral que sea realmente neutro, imparcial y justo.
1: Més coses. L'Audiència Nacional ha alçat parcialment el secret de sumari del cas Leire Díez. Això sí, el jutge, José Luis Calamà, manté una peça secreta un mes més per a no comprometre proves, Toni, encara obertes.
5: Del que ha transcendit hi ha dos vessants, tot i que la causa gira al voltant de Leire Díez, exmilitant socialista, però també de dos noms clau des de l'inici. Vicente Fernández, expresident de la CEPI, i en John Alonso, empresari vinculat a Servi Navar i a l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán. Segons la investigació, la primera derivada del cas apunta a possibles influències, contractes i suposades comissions vinculades a empreses públiques i organismes dependents de la CEPI. És la branca que va desembocar en les detencions de Leire Díez, Vicente Fernández i Anxon Alonso el desembre de 2025, tots tres en llibertat, amb mesures cautelars.
1: L'altra derivada, ara parcialment oberta, investiga suposades maniobres per obstaculitzar o influir en causes judicials que afectaven el PSOE o l'entorn del govern.
5: Amb el sumari ja accessible en part, apareix un mapa més ampli d'investigats. El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, la gerent del partit, Ana María Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, l'empresari Javier Pérez Dolcet, a més de dos advocats. Encara que investiguen fets diferents, la investigació apunta que les dues branques formarien part d'un mateix entorn. entramat, una xarxa de relacions entre dirigents polítics, empresaris i exresponsables públics. Este dilluns, Leire Díez ha demanat la nul·litat de part de les diligències i requeriments perquè considera que la investigació ha incorporat missatges i materials fora del període inicialment investigat, entre l'any 2021 i el 2023.
1: I l'excomissari Villarejo, el principal acusat en el juí per la trama Kitchen, ha declarat en el juí que se celebra a l'Audiència Nacional, ha reconegut haver participat en una operació per a espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, però l'ha qualificat d'operació oficial i legal. També ha dit que Mariano Rajoy, a qui no implica directament en la trama, al final va ser qui es va aprofitar de tots.
5: Per a l'excomissari José Manuel Villarejo, la Fiscalia demana 19 anys de presó. Avui ha dit, este dilluns ha dit en la vista que ara sí que està contant la veritat, perquè ja no li espera una vida llarga. Ha reconegut que va participar en l'espionatge a Luis Bárcenas i que va començar amb la captació del seu xofer com a confident. Encara que ells ho han negat, Villarejo diu que l'encàrrec el va rebre de l'exdirector de la policia, Ignacio Cosidó, i del cap operatiu.
2: El propio señor Cosidó me llama a su despacho y me dice que el señor Pino, que el DAO, me iba a dar una serie de instrucciones sobre un asunto que había un interés muy importante, que había interés en captar, digamos, como colaborador una persona.
5: Villarejo diu que ell volia investigar els moviments de diners de Bárcenas perquè els seus testaferros podrien estar també involucrats en comissions que podria haver cobrat el rei Joan Carles.
2: La gravedad de la información que este señor podía disponer que afectaba a altas instancias de la seguridad del Estado y que ello podría suponer un peligro porque él decía que disponía de información sobre tráfico de armas donde había una serie de personajes como el Asir y esa alta instancia del Estado que habían cobrado y que habían recibido dinero.
5: No apunta directament a Mariano Rajoy, Villarejo, com a responsable de la trama, però sí que considera que l'expresident popular del govern espanyol va ser el més beneficiat per les investigacions. Ha dit també que Rajoy ho resolia tot amb un bon whisky escocès.
1: I així a casa nostra, el govern valencià aplicarà una rebaixa del tipus autonòmic de l'IRPF en les declaracions del 2026 i 2027 que suposaran, diuen, calculen un estalvi fiscal de 160 milions d'euros per als contribuents.
5: Així és, segons ha explicat este dilluns el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, serà una reducció generalitzada de tipus d'entre 0,2 i 0,6 punts. Esta rebaixa fiscal afectarà sobretot la classe mitjana.
3: Rebaja que afecta a todos los tramos. Especialmente las rentas bajas y sobre todo también a las rentas medias, que van a tener un ahorro fiscal en torno a 160 millones de euros, concentrados de una manera especial entre los tramos de 32.000 a 72.000 euros.
5: Segons els càlculs del Consell, es veuran beneficiats 2,7 milions de contribuents a la Comunitat Valenciana. Abaixem un poc en les rendes baixes, però fem una gran baixada en les rendes mitjanes, les grans oblidades, i els docents normalment són rendes mitjanes, ha dit Rovira en al·lusió a la vaga docent indefinida, que ja ha entrat en la quarta setmana.
1: Bé, el Ministeri d'Hisenda demana per escrit a les comunitats autònomes concretar reunions sobre el nou model de finançament. El govern espanyol vol que esta nova forma de repartiment de recursos entre els territoris entre en vigor l'1 de gener del 2027, Toni.
5: Sí, el Ministeri d'Hisenda ha remès este dilluns cartes a les comunitats autònomes per a concertar reunions bilaterals de manera immediata, per tal de tirar avant un model de finançament autonòmic que l'executiu central vol que entre en vigor l'1 de gener del 2027 i que permetria augmentar els recursos dels territoris en vora 21.000 milions d'euros. A la Generalitat li correspondrien vora 3.700 milions d'euros addicionals. El ministre, el valencià Arcadi Espanya, manté el compromís de convocar pròximament un Consell de Política Fiscal i Financera després d'aquestes reunions. Seria el pas previ a aprovar el Consell de Ministres la reforma autonòmica i l'inici del tràmit parlamentari amb l'objectiu que s'aprove abans d'acabar l'any. Recordem que el Ministeri d'Hisenda va presentar el mes de gener als representants de les comunitats autònomes la proposta per a reformar el sistema de finançament autonòmic pactat amb Esquerra Republicana de Catalunya. L'inscripció a este nou model que ha provocat el rebuig de les comunitats governades pel PP serà voluntària, de manera que els territoris podran decidir si l'apliquen o es queden amb l'actual, que està caducat des del 2014.
1: I abans d'eixir al món, parlem ja de les proves d'accés a la universitat, que comencen avui, uns exàmens que duraran 3 dies i en què enguany l'estudiantat s'ha vist condicionat per tota la situació que els envolta. Més de 25.000 alumnes es presenten a tota la Comunitat Valenciana. Anem a la delegació de Castelló. Mònica Artana, bon dia.
0: Bon dia, Alba. Els exàmens comencen este matí a les 9 per a tot l'estudiantat que vol accedir a una carrera universitària. Tensió i concentració en els minuts previs que cadascú gestiona com pot.
6: Gens nerviós. Això un partit més. Portem tot l'any així.
7: Molt nerviosa, en ganes d'acabar ja, molt ansiosa.
0: Les proves comencen alhora en les 5 universitats públiques valencianes, en les quals hi ha 55 tribunals. Enguany s'han augmentat les mesures de seguretat per a evitar que els alumnes utilitzen la intel·ligència artificial per a copiar en els exàmens. Una mesura és l'aplicació de detectors de radiofreqüències, com explica Vicent Sixte Safont, que és el coordinador de la PAU a la Universitat Jaume I de Castelló.
23: Si a la Universitat Jaume I el que tenim són uns aparells que són uns detectors de freqüències per tal de pues intentar evitar que tinga lloc això. L'aparato detecta que hi ha una emissió o una recepció d'una radiofreqüència.
0: D'esta manera està prohibit accedir a l'aula d'examen amb telèfons mòbils i rellotges intel·ligents.
1: Europa continua endurint la seva política migratòria. El Parlament i el Consell Europeu han pactat el nou reglament que permetrà, entre d'altres coses, crear en països tercers centres per a migrants que han de ser repatriats. Innocenci Ortín, bon dia.
24: Bon dia. S'anomenen centres de retorn i és on els estats membres poden deportar migrants en països diferents des del seu país d'origen, sempre que hagin firmat prèviament un acord i es respecte el principi de no devolució. També permet la detenció de migrants basant-se en el risc de fuga i altres motius de seguretat. Per als migrants considerats com un risc per a la seguretat pública o nacional, es preveu una expulsió prioritària i se'ls pot aplicar prohibicions d'entrada indefinides. En definitiva, el text pactat busca accelerar els temps i incrementar la quantitat de migrants irregulars expulsats de la Unió Europea. L'acord polític ha de ser ratificat formalment pel Consell Europeu i l'Eurocambra, però hi ha pocs dubtes que tirarà avant. Espanya és un dels pocs països que ha mostrat una posició més crítica sobre aquesta qüestió.
1: I no, anem amb més assumptes també de l'exterior. Hem de parlar d'un atac massiu amb míssils balístics contra Ucraïna llançat per Rússia. El balanç provisional és de 8 persones mortes i més de 50 ferides.
24: Així és, l'atac ha provocat 5 víctimes mortals a la ciutat oriental de Dnipro i 3 morts més a la capital, Kiev, on s'han vist diverses fumegueres durant la nit i en fer-se de dia. A Kiev s'ha confirmat l'impacte d'un míssil en un edifici d'apartaments de 24 plantes, una part del qual s'ha afonat. Davall de les runes podria haver-hi persones atrapades. Milers de residents de Kiev s'han protegit en estacions de metro i altres refugis en sonar les alertes d'atac aeri. Rússia ja va avisar la setmana passada que tenia la intenció de llançar atacs sistemàtics contra objectius a Kiev i va instar els estrangers a abandonar el país.
1: I al Pròxim Orient, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu s'afiança com a principal obstacle per a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
24: Donald Trump intenta rescatar el preacord amb les autoritats iranianes que exigeixen que Israel pare els atacs contra la milícia d'Hezbollah al Líban. L'Iran ha anunciat la suspensió de les negociacions de pau fins que Israel respecte l'alto el foc amb el país veí i ha responsabilitzat Washington del comportament del seu aliat. Trump pressiona perquè Israel pare l'ofensiva sobre el Líban i creu que la pròxima setmana es podria firmar l'acord de pau amb l'Iran. Però Netanyahu respon que el seu exèrcit actuarà tal com havia planejat i que atacarà també Beirut si Hezbollah continua disparant contra les localitats del nord d'Israel.
1: Gràcies, Sinó. Amb retard, però parlem dels esports i de la presentació d'Íñigo Pérez com a nou entrenador del Villarreal. Òscar, hola de nou.
25: Hola, Alba. Sí, la cita és esta vesprada, a les 6:30, a l'estadi de la Ceràmica, i Íñigo Pérez es convertirà amb 38 anys en l'entrenador més jove que ha ocupat mai la banqueta grogueta en primera divisió. El club va fer oficial ahir el seu fitxatge per a les pròximes 3 temporades, fins al 2029. El navarrès ve de fer una gran temporada a la banqueta del Rayo Vallecano, amb el qual ha arribat a la final de la Conference League i en Lliga ha igualat la millor classificació històrica del club en primera, l'octava posició. Ara li arriba l'oportunitat de dirigir un equip de Champions. I d'un que arriba a un altre que se'n va, perquè avui es produirà l'adeu de José Luis Morales. El comandant s'acomiadarà del Llevant amb una roda de premsa a les 5 de la vesprada. A les 6 participarà en una trobada amb els aficionats.
1: Mentrestant, la selecció espanyola prepara el Mundial a la ciutat de futbol de Las Rozas.
25: Sí, ahir segon entrenament i dia obert per als mitjans de comunicació, amb dos pesos pesants del vestidor com a protagonistes. Escoltem Rodri i Oyarzabal.
26: Y cuando estemos todos, pues volver a construir ese espíritu, ¿no?, de equipo, más que de selección, que veo tan importante para poder aspirar a ganar un Mundial, ¿no?
6: Confiados en que podemos hacerlo bien, en que nos podemos enfrentar a cualquiera y que le podemos ganar a cualquiera. Luego veremos cómo sale, pero con confianza y tranquilidad.
25: També està concentrada la selecció de Sònia Bermúdez. El primer entrenament a Mallorca va ser multitudinari, amb més de 400 persones en la sessió de portes obertes a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Es preparen per afrontar les dues últimes jornades de la fase de classificació per al Mundial del Brasil de l'any que ve.
1: I en l'esport de la Cistella, Letícia Romero continuarà en el València Bàsquet una temporada més.
25: Sí, el club va fer oficial ahir la continuïtat de la base canària, que complirà 8 temporades vestint de taronja. Amb Letícia ja són 5 les jugadores que tenen contra

0: contracte per a la pròxima temporada. Mentrestant, en l'equip masculí continuen rebent reconeixements individuals. En esta ocasió, Montero ha sigut inclòs en el millor 5 de la Lliga, mentre que De La Rea ha sigut triat millor jove. L'equip torna este mateix matí al treball per a preparar els quarts de final de l'ACB contra el Surne Bilbao. En una sèrie al millor de 3 partits, el primer es jugarà en el Roig Arena demà a partir de les 7 de la vesprada.
1: Òscar Forés, després més.
0: Més i millor.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
3: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la Barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
5: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'AMA de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
6: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
7: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
1: 7:32, acampada espontània de 200 a la plaça de la Mare de Déu de València. Toni Cano, bon dia de nou.
8: Bon dia. Es va iniciar a nit, segons explicaven els micròfons d'A Punt, per la falta de voluntat negociadora de la Conselleria i en protesta per l'agressió policial a una professora diumenge de vesprada. Mentrestant, les negociacions continuen bloquejades. La Conselleria ha enviat als sindicats una nova proposta que no aborda l'augment retributiu que STPB, Comissions i UGT volen reobrir i que, segons els sindicats, no aporta tampoc cap canvi significatiu respecte a les anteriors. És per això que no aniran, de moment, a cap de les taules sectorials convocades. El Consell es acusa de manipular per a crispar i reitera que no negociaran sota coaccions.
1: I avui és un dia clau per a milers d'estudiants valencians. Arriba la selectivitat esta setmana. A partir d'este dimarts, d'avui dimarts, tindrà lloc la prova d'accés a la universitat.
8: Més de 25.000 alumnes es presenten este curs a la prova d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana. Són més de 1.880 més que el curs anterior. I del total de l'estudiantat que farà la prova, hi ha 5.000 dones més que homes. Els exàmens se celebren avui, demà i dijous en les 5 universitats públiques valencianes en les quals hi haurà 55 tribunals.
1: I de la política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofereix a Junts i al PNB activar una moció de censura per a després convocar eleccions.
8: Creu el president del PP que hi ha possibilitat de fer-ho entre tots els partits que estan demanant que s'avancen els comicis. Els interpel·lats, però, continuen dient que no se sumen a esta proposta i en el PSOE acusen el PP de voler derrocar el govern.
1: Són ja les 7:34, anem amb la informació de servei, anem amb la situació del trànsit, però també del transport públic. Sonia López, bon dia, conta'ns.
9: Bon dia, Alba. Ara mateix a Alacant la congestió del trànsit a les 70 es localitza sobretot a la zona de Mercalacant en sentit nord cap a Sant Joan, i parlant de Sant Joan també estan complicats els accessos a l'hospital per la Nacional 332. Pel que fa a València, ja trobem densitat de trànsit a la pista de Silla, de Silla al Bala i uns 4 quilòmetres, la pista de Mus en dos punts a Sant Antoni de Benaixeve i Burjassot cap al Cap i Casal, cap a València. La CB36 és de Piquet Picanya, uns 3 quilòmetres cap al riu, i a la B30, molt complicada, molta densitat de trànsit en tot el tram de Vara de Quarta Mislata cap a la 7 i en dos punts a Paterna i Xirivella en sentit port. També tenim ahir sen bus i sen coll de botella de la CB30 a la Ronda Nord quan s'entronca a Quart de Poblet a la B30 en sentit port. Això pel que fa al trànsit, pel que fa als trens. Recordem, quant a Metro València i el tram d'Alacant, avui hi ha jornada de vaga convocada pel sindicat SEMAF. Serà esta primera franja de

0: Durades, que comença ara, de 7 a 10 del matí, s'ha establit un 80% de servicis mínims en coincidir amb les proves d'accés a la universitat. La següent franja d'aturades és de 1 a 4 de la vesprada i de 7 a 9 de la nit. Dijous hi ha una nova jornada de vaga que també coincidirà amb les proves de la Pau i hi ha altres 3 més en la resta del mes, 9, 11 i 16 de juny. En aquest cas, en aquestes 3 altres jornades, serà del 75% de servicis mínims.
1: I avui de nou, Sònia, hi pot haver afectacions al trànsit amb motiu de concentració o manifestacions convocades a Alacant, València i Castelló de la Plana amb motiu de la vaga educativa. Quines són?
0: Fem resum. A València tenim, en primer lloc, ara a les 8:30 una concentració que consistirà en una tombada a l'avinguda dels Tarongers coincidint amb el primer dia de proves de la Pau. Més tard, a les 11, arrencarà una manifestació des de la plaça de Sant Agustí cap a Guillem de Castro, continuant pel passeig de la Petxina, el pont de les Glòries, avinguda de Pius 12 i, finalment, a l'avinguda de Campanar fins a arribar a les portes de la Conselleria d'Educació. A Castelló de la Plana, també a les 11, els docents es concentraran a l'IES Cremor i a Alacant la protesta està prevista a les 12 a l'IES Jorge Juan.
1: Gràcies, Sònia. Són ja les 7:36.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
1: Anem a saber què és el que ens depara l'oratge en esta jornada. Bon dia, Antonio Sánchez, de nou.
3: Bon dia, tinc males notícies, perquè ja hem començat el dia amb molta calor i seguirem en aquesta situació en les pròximes hores. Avui puja el termòmetre en pràcticament tot el territori, però sobretot en la meitat sud. I és que avui serà una jornada en la que, per una banda, la nit siga la més càlida possiblement de tot l'any. Ja hem notat que el termòmetre apenas ha baixat dels 20 graus en el centre i el sud, i també cap al litoral. I, de fet, ara mateix tenim 25-26 graus a Alcoi, a Castalla 28 graus, i són aquests punts un poc més alts de les comarques del sud on s'està notant, perquè tenim el vent d'oest i de sud-oest que està fent que l'ambient escalfe i també s'aixeque, i això es continuarà durant tota la jornada. De fet, avui veurem possiblement esta vesprada una màxima, la primera, de més de 40 graus, i es donarà al Baix Segura, a Orihuela, a Callosa del Segura, a Catral, a Cocs, al Batera, al Moradí, i les poblacions podrien arribar als 40 o fins i tot als 41 graus puntualment, així que espero una jornada molt càlida cap a l'extrem sud i amb un avís groc per temperatures de més de 38 graus, així que molta precaució, sobretot si estem en les comarques de l'extrem sud. I veurem com a la resta d'Alba el termòmetre no pujarà tant, però sí que es quedarà també entre els 32 i els 36 graus. Comarques on també patiran els efectes de la calor, el Comtat, la Vall d'Albaida, totes les comarques del Vinalopó, l'Alacantí, la Marina Baixa, i també cap a la Canal de Navarrés, la Vall de Cofrents-Allora. A la resta estarem en ambient també més càlid que ahir, però els termòmetres no pujaran tant. Sobretot al litoral és on no notarem aquesta situació tan calfada, però la humitat que ahir ja es va notar, avui també farà que els termòmetres semblen que es queden un poquet més baixos del que realment estem sentint, no? Que és la situació esta de basca, de xafogó, que sent sobretot de vesprada. Tot això amb una situació que ara ens hem alçat amb algunes boires. A la Vall d'Albaida, de fet, tenim boira ben densa i visibilitat ben reduïda en localitats com l'Olleria. Així que molta precaució si estem en l'asset entre Xàtiva i Alcoi, perquè es trobarem a la Vall d'Albaida aquests bancs de boira densos. I a la resta no veiem boira, però sí que tenim l'ambient ben humit, i això està fent que la visibilitat sigui un poquet més també carregada. Mm-hmm. Després de vesprada, ambient assolellat, més núvols cap a l'interior nord, que podríem repetir-se les tempestes en algunes comarques de l'interior nord.
1: Ho tenim tot en compte, Antonio. Moltes gràcies.
3: A tu,
1: Alba.
3: Adéu.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
4: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
5: Amb Alba Requejo.
1: En el dia que començava la quarta setmana de vaga educativa, això va ser ahir, la jornada va acabar sense avanços en les negociacions, sense negociacions, de fet, però amb una acampada dels docents a la plaça de la Mare de Déu de València. Una acampada que continua, Toni, a aquestes hores del matí.
6: Així és, unes 200 persones amb jupetí, xiulet i camiseta verda van arribar ahir a última hora de la vesprada i van plantar les tendes de campanya al centre de la concorreguda esplanada, a la plaça de la Mare de Déu, en un acte reivindicatiu motivat, segons explicaven els micròfons d'Apunt, per la falta de voluntat negociadora, afirmen, de la conselleria, i en protesta per l'agressió policial a una professora diumenge de vesprada.
7: Ha sigut una convocatòria que s'ha anat corrent, fer córrer la veu el boca a orella i han vingut així.
8: Arribava el moment de passar a l'acció.
9: Nosaltres de dialogar no ens aturem mai. Farem assemblees, ens reunirem, xerrarem.
10: És acampada indefinida, perquè el que volem és que s'accelerin

0: en negociacions.
1: A nit, minuts abans de les 11, els acampats van celebrar una assemblea similar a les del 15M amb presència policial als voltants. Els professors i professores acampats han fet una crida a la resta per unir-se. Asseguren que, igual que la vaga, l'acampada serà indefinida, com hem escoltat, fins que s'arriba a un acord.
2: Això és una, o eixa, és una de les últimes accions de protesta d'estes últimes hores. No ha sigut l'única, la tensió creix al carrer, també en l'àmbit institucional. Això que van a sentir és ahir de vesprada al Palau de la Música. El president Pérez Llorca el rebien vora un centenar de persones entre crits de dimissió. Unes protestes que es produïen no només fora, sinó també dins, enmig de l'acte.
1: Pérez Llorca assistia al lliurament d'uns premis i abans de l'inici de la cerimònia un grup de persones treia una pancarta on es podia llegir president, atent els docents. Entre aplaudiments de l'auditori van ser convidats a guardar-la. De matí, Pérez Llorca ha estat a la ciutat de la Llum, a Alacant, este dilluns, on s'han concentrat desenes de docents per a reclamar més recursos per a l'educació pública. Dos professores han sigut identificades per agents de la Policia Nacional.
2: I en aquest context, com estan a hores d'ara les negociacions? Doncs bloquejades. La conselleria els ha enviat als sindicats una nova proposta que no aborda aquest augment retributiu que demanen este PB, Comissions Obreres i UGT, que volen reobrir, i que, segons els sindicats, este document tampoc no aporta cap canvi significatiu respecte a les anteriors propostes. És per això que no aniran, de moment, a cap de les taules sectorials convocades. Critiquen, a més, que no hi estiguen presents en aquestes reunions ni la consellera ni el secretari autonòmic.
1: Creuen que així és impossible que s'arribi a acords de pes perquè els directors i directores generals no tenen les competències. Kilian Cuerda, d'UGT, i Marc Candela, de l'STPB.
3: No és necessari que ens connectem i que ens facin perdre més el temps encara. Li demanem a la consellera un acord unitari, un marc global, reabrir la part de les retribucions que consideren que està tancada. En aquest sentit, està la pilota sobre el terra de la consellera.
4: Un altre tema és que poguerem pujar dels 200 euros que tenim o que s'han firmat, podrem pujar més, perquè no acabem de recuperar el poder adquisitiu que nosaltres és el nostre objectiu. Però, a més, les pares extres les hem de recuperar, perquè si no, ahir sí que estem a la cua de tot l'Estat.
1: Per la seva banda, els sindicats han peixat que sí que van firmar l'acord salarial, s'han negat a una reunió presencial en conselleria perquè diumenge, diuen, es van sentir coaccionats.
2: I què és el que respon a tot això el Consell, Toni?
1: La Generalitat es acusa de manipular per a crispar, ho han dit en les últimes hores la consellera Carmen Ortí i també el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
5: Distorsiona la informació i, lo peor de todo, genera alarma entre el professorado con informació que no és veraz.
6: Lo que no queremos es ni romper el consenso ni atender ninguna estrategia que, insisto, que la única finalidad que persigue es lo contrario de lo que quiere un docente, un maestro, lo que quiere la Consejería de Educación, que es pensar en el futuro de la educación y no, insisto, en crispar a la sociedad.
1: Així les coses. Avui la majoria sindical no assistirà a les dues reunions telemàtiques convocades sobre ràtios i valencià, de la mateixa manera que ahir tampoc es van connectar a les trobades sobre inclusió i plantilles. En un comunicat conjunt, els sindicats del bloc unitari, UGT, Comissions i STPB, insistixen en les mobilitzacions i les consultes al professorat.
2: Ho hem contat, avui comencen les proves d'accés a la universitat, uns exàmens que duraran 3 dies i que enguany l'estudiantat s'ha vist condicionat per tota la situació que els envolta. Més de 25.000 alumnes es presenten a tota la comunitat valenciana. Són 3 dies d'exàmens, els que tenen per davant, però també d'apurar hores d'estudi. I més que mai, important parar atenció a l'ansietat. És normal que aparega i el que els experts i expertes recomanen per a fer-li front, Toni, és bona alimentació, esport i descans.
1: Són els consells clau per als dies previs als exàmens que ens donaran accés a la universitat. Seguir les rutines habituals i evitar un excés d'estudi a última hora també es pot ajudar a regular l'ansietat. Manuel Camino, doctor en psicologia i director d'IVASAM.
7: Intentar estudiar demasiado en muy poco tiempo no permite que tengamos esos momentos de descanso para que podamos retener.
8: Exercici físic, mantindre's actiu i, si és possible, descansar.
1: I compte en comentar amb altres companys com ens sentim. El paper de la família és clau.
7: Muestran su inseguridad, genera una cascada de inseguridades en el compañero que se refleja en mí. Por tanto, comenzamos a reforzarnos mutuamente ese nivel de inseguridad. Separar la identidad de la persona con el resultado. Vamos a confiar en ti, no importa el resultado, antes problemas que puedan surgir, soluciones, no te preocupes.

0: no existe una única via per a salir d'aquí.
1: Cal parar atenció també al que mengem i bebem. Felipe Bayer, tresorer del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes.
2: Fiquem molta cafeïna en el cos, estem nerviosos, estem incrementant el que seria els nivells d'ansietat i acabem amb problemes intestinals, prioritzem aliments que siguin d'origen vegetal i evitem tot el que serien els ultraprocessats.
1: Hi ha, segons Camino, una última por a la qual fer front, quedar-se en blanc en vore les preguntes de l'examen.
0: Déjalo para más tarde, vete una pregunta que sí que tengas control sobre ella, para luego más adelante, cuando te encuentres un poquito más seguro, puedas volver.
3: I en el Congrés, en la comissió que investiga la gestió de la Dana, ha comparegut Ivan Esteve, l'aleshores cap d'informatius d'Apunt.
1: Esteve ha destacat el treball de l'equip de meteorologia d'Apunt, que va alertar dies abans, del 29 d'octubre, de la formació d'una gran borrasca de gran impacte. A més, informació facilitada per l'equip de meteorologia, es va establir un dispositiu especial en previsió del qual s'esperava per al 29 d'octubre. L'exdirector dels informatius d'Apunt ha explicat que la radiotelevisió pública va estar informant de les incidències de la Dana des de les 7 del matí i ha situat el punt d'inflexió de la jornada a les 2 del migdia amb la telefonada de l'alcalde d'Utiel.
4: El punto de inflexión, como les digo, fue esa, la llamada del alcalde de Utiel, de Ricardo Gabaldón, a las 2, porque ahí ya nos avisó, ya nos confirmó el desbordamiento del Magro y a partir de ahí todas las imágenes que llegaron pues ya fueron muy, muy alarmantes. Las del Horta Sud, pues la primera yo recuerdo a las 4 de la tarde, una primera imagen del Barranco del Pollo, esta primera ola que siempre arrastra muchas cañas, ramas y demás, eso serían las 4 y algo.
1: Esteve ha destacat el compromís d'Apunt amb la informació i amb el servici públic i s'ha emocionat recordant algunes de les telefonades d'auxili a la ràdio durant la vesprada i la nit del 29 d'octubre.
4: Afortunadament sabem que hi hagué gent que va salvar la vida per les telefonades a la ràdio. Recordo un cas com el de... Jo encara m'emociono quan parlo d'aquest programa. Recordo el cas d'un xic de Catarroja, de Fran Naranjo, que ens va telefonar per a dir-nos que en el baix de sa casa hi havia una parella, dues persones atrapades, no podien obrir la persiana, l'aigua els arribava ja pel pit i que s'anaven a ofegar. I afortunadament, al cap d'uns minuts, rebrem una altra telefonada, ens digueren que eren veïns de Fran Naranjo, que l'havien escoltat en la ràdio, que s'havien organitzat per a baixar, despenjar-se amb unes cordes i trencar un vidre i rescatar aquestes dues persones.
3: Quan són ja les 7 i 48 minuts, volem saber quins punts de directe tenen avui previstos els nostres companys i les nostres companyes de la televisió. En el primer repàs a l'actualitat, que per la tele, com sabem, comença a les 8 i mitja. Helena Riego, bon dia.
5: Bon dia, Alba. Doncs avui tindrem diversos punts de directe. Com comentes, estarem en aquesta acampada del professorat a València, a la plaça de la Mare de Déu, que avui desperta després de passar la seva primera nit. També estarem en directe a diverses universitats valencianes perquè, ja ho heu contat, els exàmens de la Pau comencen, però mentre està el programa de la tele en marxa. Així que hem d'estar allí, volem veure com estan aquests nervis. Per cert, que les Pau també estaran marcades per les protestes dels docents, per exemple, a la UPV. I en clau política estarem a les Corts. Avui els membres del Consell comencen a explicar les línies estratègiques dels pressupostos de la Generalitat i a Madrid també estarem al Congrés.
3: Doncs estarem pendents a partir de les 8 i mitja. Si volen canviar de la ràdio a la tele, ja saben quin és el menú. Gràcies.
5: Gràcies, Alba.
3: I miren, per a Helena també, un bon consell. Segurament que alguna vegada s'han preguntat si es pot recuperar el son perdut. Veus expertes apunten que les maratons de dormir durant el cap de setmana, per a compensar el que no s'ha fet entre setmana, que és el que fem en este programa i també en el de la televisió, no ens permet recuperar les hores perdudes. Ens ho conta tot, Txelo Gimeno.
6: Compensar el que no es dorm entre setmana amb un diumenge sense eixir del llit és una pràctica habitual, especialment entre adolescents.
7: Dormint hasta el dimarts, més o menys, que ahir ja el recupero. Pérez.
8: El diumenge sí que dorm pues, 10 hores i encara després al llit estic una estona i...
9: En diumenge? No, 10, però tampoc.
6: Però i els avancen que des de l'àmbit científic no estan gens d'acord i assenyalen que el que es perd no es recupera.
10: Los short sleepers, que se llaman, que son los que creen que con 5 o 6 horas tienen suficiente, no estoy de acuerdo tampoco. Lo mismo que privarte de un sueño y decir, bueno, no pasa nada, yo el fin de semana duermo 9 horas. Pero no recuperas el proceso químico que has perdido.
6: El cicle del son és un procés químic diari del cervell i el cos amb una funció concreta i fonamental que requereix unes hores per a complir amb el seu treball.
10: Como si tú quieres sacar una tarta del horno, pues a los 10 minutos la vas a sacar cruda. No vas a obtener el resultado que quieres.
6: Estudis estimen que el cos necessita fins a 4 dies per a recuperar una sola hora de son perduda, amb conseqüències sobre la memòria, l'atenció, el cor i la pressió arterial. A més, incrementa el risc d'obesitat i de diabetes.

0: Universidad de la Comunidad Valenciana.
1: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
0: Preinscríbete en umh.es.
2: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
3: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta de Empar y el día del Art de Santo. Y también el de la barca de la Albufera de Jaume. Porque este día es el de toda esa gente que fa posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
4: La temporada 26-27 de Les Arts es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobran motivos para abonarte.
5: A Punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
6: De tu a tu.
7: Set i 52, i anem amb la informació esportiva. Avui es presentarà oficialment Íñigo Pérez com a nou tècnic del Villarreal. Òscar, hola de nou.
8: Hola, Alba. Sí, la cita serà esta vesprada a les 6 i mitja a l'estadi de la Ceràmica i Íñigo Pérez es convertirà amb 38 anys en l'entrenador més jove que ha ocupat mai la banqueta grogueta en primera. El club va fer oficial ahir el seu fitxatge per a les pròximes 3 temporades, fins al 2029. El navarrès ve de fer una gran temporada a la banqueta del Rayo Vallecano, amb el qual ha arribat a la final de la Conference League i en Lliga ha igualat la millor classificació històrica del club en primera, l'octava posició. Ara li arriba l'oportunitat de dirigir un equip de Champions. A més, el comitè d'entrenadors de la Federació Espanyola l'ha escollit com a millor tècnic del curs en els premis Banqueta d'Or. I d'un que arriba a un altre que se'n va, perquè avui es produirà l'adeu de José Luis Morales. El comandant s'acomiadarà del Llevant amb una roda de premsa a les 5 de la vesprada. A les 6 participarà en una trobada amb els aficionats.
7: Parlem també de la selecció espanyola que prepara el Mundial a la ciutat de futbol de Las Rozas, Òscar.
8: Sí, ahir segon entrenament i dia obert per als mitjans de comunicació amb dos pesos pesants del vestidor com a protagonistes. Escoltem Rodri i Oyarzábal.
9: Y cuando estemos todos, pues volver a construir ese espíritu, ¿no?, de equipo más que de selección, que veo tan importante para poder aspirar a ganar un Mundial, ¿no?
10: Confiados en que podemos hacerlo bien, en que nos podemos enfrentar a cualquiera y que le podemos ganar a cualquiera. Luego veremos cómo sale, pero con confianza y tranquilidad.
8: També està concentrada la selecció de Sonia Bermúdez. El primer entrenament a Mallorca va ser multitudinari, amb més de 400 persones en la sessió de portes obertes a la ciutat esportiva Antonio Asensio. La selecció es prepara per afrontar les dues últimes jornades de la fase de classificació per al Mundial del Brasil de l'any que ve.
7: Això és futbol. I bàsquet, Letizia Romero, que continuarà en el València Bàsquet almenys una temporada més.
8: Sí, el club va fer oficial ahir la continuïtat de la base canària, que complirà 8 temporades vestint de taronja. Amb Letizia ja són 5 les jugadores que tenen contracte per a la pròxima temporada. Mentrestant, l'equip masculí continua rebent reconeixements individuals. En esta ocasió, Montero ha sigut inclòs en el millor 5 de la Lliga, mentre que De La Rea ha sigut triat millor jove. L'equip torna este mateix matí al treball per a preparar els quarts de final de l'ACB contra el Surne Bilbao. En una sèrie al millor de 3 partits, el primer es jugarà demà a partir de les 7 de la vesprada al Roig Arena, Alba.
7: Al Roig Arena a partir de les 7 de la vesprada. N'estarem ben pendents. Moltes gràcies, Òscar.
8: A tu, Alba.
7: Adéu. Adéu. Doncs de la cultura, este és el titular a més d'esta mateixa nit, i és que ja tenim els guanyadors dels Premis Max 2026. Inma Vijuescas, bon dia.
11: Bon dia, Alba. El Teatre Romà de Mèrida va celebrar esta gala dels Premis Max 2026 i els premiats han sigut 1936 del Centre Dramàtic Nacional amb el Premi al millor espectacle de teatre, en una edició molt reivindicativa en què el Premi Max d'Honor l'ha rebut Jesús Cimarro, primer productor que rep este guardó. També tenim l'espectacle No, de la Venidera, que ha sigut la gran triomfadora de la nit en dansa amb 3 guardons. Pel que fa a la interpretació de teatre, la millor actriu ha sigut per a Mona Martínez, per Los Nuestros, i el millor actor ha recaigut a Toni Vieira, per La Tercera Fuga, obra del Teatre Nacional de Catalunya. També hi ha una distinció molt especial, Abuela, de Sara Baras, amb el Premi Max 2026, amb l'aplaudiment del públic.
7: Inma, ya...

0: guardonats i guardonades valencians, així que podem veure en aquesta primera llista.
1: Sí, també ha hagut artistes valencians en guardó, com ara Xavo Jiménez, amb millor adaptació de l'obra Jo soy 451, o Blanca Añón, premi al millor disseny escènic per Orlando, una gala en què es demana més pressupost per a la cultura i també va retre homenatge el músic extremeny Robe Iniesta.
0: La Ciutat de la Llum és des d'ahir la seu d'una productora cinematogràfica de prestigi internacional amb més de 30 anys d'experiència en Hollywood i el Regne Unit, un conveni que inclou el compromís Pilar Llorca de rodar ací, atenció, 20 pel·lícules en 10 anys.
2: Sí, molt bon dia. Ahir va ser la presentació per part d'esta productora del que és el seu compromís laboral amb la Ciutat de la Llum. Es van convidar als mitjans de comunicació a entrar a un dels platós on ja tenen tots els decorats per a la que serà la primera pel·lícula, People of the Book, s'anomena, d'una sèrie de 20 llargmetratges que la productora Good Films té previst rodar ací. Juan Carlos Pereira, director de Good Films.
3: La segunda película es, empezará en junio o julio, es American Paradise. Producciones de entre 18 y 24 millones de euros. La tercera película será con un talento español. En principio está Penélope Cruz. Y se llamará Man Who Stole the Sky.
2: El projecte cinematogràfic té un important vessant informatiu. La productora es compromet a contractar en cadascun dels rodatges una vintena de joves per a formar-los en el món del cine i contractar-los per a les pròximes pel·lícules. Un nou impuls per a la Ciutat de la Llum que busca consolidar-se com el complex cinematogràfic més important d'Europa.
0: Pilar Llorca, gràcies. Bones notícies. Adeu.
4: Adeu.
0: I no deixem Alacant perquè les festes de les fogueres continuen amb l'agenda plena d'actes, Gilma.
1: Sí, les velles del foc d'Alacant van visitar ahir de vesprada els tallers on s'estan construint les dos fogueres oficials d'enguany. Pedro Espadero, que fa el monument gran, i Sergio Gómez, que fa l'infantil, es van explicar com són les dos fogueres que es plantaran enguany a la plaça de l'Ajuntament.
0: I este cap de setmana podem gaudir de la música en el Festival de les Arts, que finalment es queda en la ubicació original, en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, però amb limitacions de soroll per a complir la sentència. Ens ho conta Iria Sebastià.
5: El canvi més notable per al públic serà la reducció de l'horari nocturn. El festival tancarà les portes a la una de la matinada, una tisora del rellotge que es traduís en una graella diferent. Hi haurà menys concerts, però a canvi els artistes oferiran actuacions més llargues. El cartell definitiu i els nous horaris ja estan disponibles a la web oficial. Entre els artistes es troben Leire Martínez, Lala Loviu, Belén Aguilera o Dorian. Per a blindar l'acústica s'han instal·lat noves barreres insonoritzants i un doble apantallament a l'escenari principal. El límit serà de 85 decibels en horari diurn i baixarà fins als 80 en l'horari nocturn. Tot a punt per a un cap de setmana ple d'art.
0: Doncs són ja les 7:59 i amb precisament la música d'uns d'eixos artistes que estaran este cap de setmana en eixe Festival de les Arts. Tanquem, són Dorian. Això és tot el que els teníem que contar. A 30 segons per arribar a les 8 del matí donem ja el relleu als nostres companys de la Montllavall, a Sergi Olzina i la resta de l'equip. Nosaltres actualitzem tota aquesta informació, com sempre, per al butlletí de les 9, d'ací a poc més d'una hora. Sergi Olzina, bon dia.
6: Què tal, Alba? Bon dia. Hora del cafè net, el cafè amb llet, avena o el que vulgueu per a refrescar-se, descansar una miqueta, si vos dona el temps, i en una horeta ens tornem a trobar, d'acord?
0: I actualització de les notícies. Gràcies. Adéu.
6: Fins ara. Són les 8 del matí en punt d'este segon dia de juny de 2026. El llegendari actor espanyol José Luis López Vázquez ens va deixar frases mítiques del cinema dels anys 60 i 70. Les seues rèpliques més recordades pertanyen a clàssics dirigits per cineastes com Pedro Marsó, entre elles esta, Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Això és de la pel·lícula Atraco a las 3 de 1962.
7: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olzina.
6: Diuen d'ell que era el Groucho espanyol. De fet, va arribar a estar en Los Angeles, en casa d'un dels directors coneguts de l'època, però no li va acabar

0: de convencer allò de Hollywood i va decidir quedar-se en Espanya. Això i l'anglès, que en aquella època els feia molta peresa. Bé, salutar-vos a tots des de la ràdio, com sempre, agrair-vos que estigueu ahir, que comenceu este periple del dia amb nosaltres. Avui, amb certes retencions, parlarem d'elles, els accessos a les universitats per l'inici d'aixes proves de la Pau i també moltes coses més que vos contarem en aquestes 6 hores de ràdio que comencen ja mateix, com sempre, en la Ràdio Autonòmica Valenciana i amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Bon dia.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: És inevitable continuar referint-nos a això. Després dels fets ocorreguts fa 2 dies i de les imatges difoses per internet i els mitjans de comunicació, la Policia Nacional ja ha iniciat, ara sí, el procediment per obrir un expedient disciplinari a l'agent de policia que diumenge passat va agredir per l'esquena a una docent que es manifestava prop de la Conselleria d'Educació en defensa de l'educació pública per la vaga indefinida del professorat.
2: ¿Eso es posible?
0: Això és el so ambient del moment de l'empenta, mentre la resta de companyes incriminaven al policia. Segons informava ahir dilluns la delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, la dona presenta una denúncia pels fets que es poden veure en diversos vídeos i des de diferents punts de vista, on se la veu d'esquena caminant per la calçada. És en aquest moment quan un agent de la Policia Nacional, que porta el cap cobert amb un casc, corre cap a ella i l'empenta fortament a terra. La delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, i el subdelegat del govern a València, sobre els que està este cas, José Luis Rodríguez Curado, mantenien ahir de matí una reunió amb els sindicats convocants de la vaga indefinida i ara es troben la quarta setmana amb les negociacions encallades entre els sindicats majoritaris i, com no pot ser, també la Conselleria d'Educació. En aquest sentit, tant la delegada com els representants dels docents van citar a continuar treballant perquè cap altre incident entele el treball exemplar desenvolupat fins al moment, amb l'objectiu de garantir l'exercici del dret constitucional i de manifestació. Bernabé ja va avançar ahir també en un missatge a través de Twitter, ara X, que qualificava d'inacceptable el vídeo que s'ha viralitzat en les xarxes socials i que es veu, per tant, en aquest moment, el policia colpejant per l'esquena la dona, anunciant que s'investigarien els fets per a depurar responsabilitats. També en una nota de premsa, ahir dilluns al migdia, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, assegura que condemna qualsevol classe de violència també, afegint la que s'ha produït sobre ells i en resposta a les preguntes dels periodistes, posteriorment explicant que ha patit la publicació de dades de caràcter personal de la seva família i del seu domicili en grups de WhatsApp.
3: Por muy distantes que estén las posturas, siempre abogamos por tender la mano, por establecer puentes de colaboración. Al final, entre las personas siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, por muy diferente que pensemos. Entonces, no solamente condeno cualquier tipo de violencia que se produjera anoche, también la que se produjo sobre nosotros.
0: I en declaracions a este programa de ràdio que esteu escoltant, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Aigua, Miguel Barrachina, també valorava els fets com a conseller portaveu i traslladava el seu desig perquè el dany que ha patit la docent siga el mínim possible i també tinga una ràpida recuperació.
4: Ha sido víctima esta docente jubilada de la hipocresía del Partido Socialista, en este caso de la hipocresía de Pilar Bernabé, que por un lado jalean a quienes se manifiestan y por otro lado los reprimen, sabiendo lo difícil que es para la policía o para la Guardia Civil evitar cortes de tráfico, etcétera.
0: Però no només en l'àmbit polític, també en altres àmbits, com la Confederació Gonzalo Anaya, s'ha condemnat rotundament aquesta agressió, considerant que són fets de màxima gravetat que no poden tindre cabuda en una societat democràtica, demanant agilitat en les negociacions i garanties per a acabar el curs. L'entitat integrada per FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA València i FAMPA Enric Valor d'Alacant detallen en un comunicat que és especialment preocupant que una agressió puga produir-se per part de qui té obligació de protegir i garantir la seguretat de la ciutadania. La Universitat de València també i la Universitat Jaume I de Castelló han mostrat el seu suport a la docent agredida pel policia i reclamen que s'avance en la negociació per acabar ja amb la vaga indefinida del professorat. Les dues universitats han reiterat en 2 comunicats la preocupació per l'agressió policial i indiquen que esperen que s'aclarisquen uns fets inacceptables amb la màxima transparència i que s'assumisquen les responsabilitats corresponents, així com que s'adopten les mesures necessàries per evitar que torni a ocórrer. I a col·lació d'això, també en matèria d'educació, docents en vaga en la Comunitat Valenciana van iniciar ahir de vesprada una acampada indefinida en defensa de l'educació pública a la plaça de la Mare de Déu de València, en una acció que no estava inclosa al calendari de mobilitzacions anunciats pels sindicats convocants de la vaga a l'ensenyament públic no universitari. Fons de l'organització d'estacte reivindicatiu asseguren que s'han muntat més de 18 tendes de campanya i que pretenen defensar la plaça. A més, animen a altres docents a sumar-se a esta acampada. I en un comunicat també, l'organització de l'acampada manifesta la voluntat d'ocupar l'espai públic de manera indefinida dins del context de la vaga, amb l'objectiu, diuen, de reivindicar una educació pública popular atenta a la nostra realitat i transformadora, i sobretot en valencià.
2: No sabía que me dices. Bueno, no lo sé cómo vamos a hacer.
0: N'hi ha més coses que tenim que contar a aquestes hores. 8 i 6 del matí són altres protagonistes de la jornada en este matí del 2 de juny de 2026.
1: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
0: No només n'hi ha moguda en l'àmbit educatiu, també n'hi ha en el sanitari, perquè els sindicats sanitaris escenifiquen un funeral per a denunciar el deteriorament de la sanitat pública. Reclamen més plantilla, implantar la jornada de 35 hores i també critiquen la derivació de recursos públics a la sanitat privada. Lucía Nadal, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Els sindicats sanitaris es van concentrar ahir dilluns a les portes de la Conselleria de Sanitat. Consideren que la sanitat pública empitjora i no han volgut, i ja ho han volgut escenificar en forma de funeral, com estem contant. Los reclamen el compliment d'acords com la reducció de jornada, millores salarials i més personal. La protesta ha sigut convocada pels sindicats SATSE, Comissions Obreres, UGT, CESIF, SAE, Intersindical Salut 4 i CIMAP. Els participants han acudit vestits de negre amb màscares blanques i han desplegat una pancarta amb el lema Funeral per la Sanitat Pública. Durant la concentració també han col·locat un taüt negre de cartró amb la inscripció RIP Sanitat Pública. Els representants sindicals han advertit que la sanitat pública es troba al límit i han reclamat, entre altres mesures, un augment de les plantilles, la implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals i que no es deriven diners públics a la sanitat privada.
0: Les mobilitzacions educacionals també tenen altres conseqüències, com per exemple els centenars d'alumnes que es van quedar sense examen de certificació d'idiomes, en este cas a Castelló de la Plana. Abril Peidro, bon dia.
6: Bon dia, què tal? Sí, a Castelló de la Plana, prop d'un centenar d'alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes no es va poder presentar divendres passat a l'examen oral del nivell C2 de València i ahir uns 112 aspirants tampoc van poder examinar-se del B2 de València. La vaga educativa també està alterant la normalitat als centres públics d'idiomes de tota la Comunitat Valenciana i el sindicat STPB estima que almenys una quinzena d'escoles oficials d'idiomes han suspès exàmens de diversos nivells en localitats com Alcoi, València, Llíria, Xàtiva, Utiel, Torrevieja, Gandia, Elx, Alzira, Aleoí de la Vall d'Albaida, Quart i Torrent. Per la seva banda, la Conselleria d'Educació confirma esta realitat i remarca que els exàmens es recuperaran en dades encara per determinar.
0: Unes quantes coses més. Feijóo es reuneix avui dimarts. Ho fa amb l'empresariat català, en ple òrdago a Junts i el PNB, perquè trenquen amb Sánchez, Lucía.
5: Sí, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, tornarà a esta 41a edició del Cercle d'Economia al Palau de Congressos de Catalunya, que en esta ocasió versarà sobre l'autonomia estratègica d'Europa, mite o realitat. Demà està prevista la intervenció del cap de l'executiu, Pedro Sánchez. La cita es produeix en un moment en què el PP ha elevat la pressió sobre els socis del govern del PSOE, especialment sobre Junts i sobre el PNB, perquè es desmarquen del govern per considerar que Espanya està en una situació límit i és necessari que es convoquen eleccions generals.
0: També vull dir marx, Andalusia obri el termini per a demanar les ajudes a les víctimes andaluses referides a l'accident d'Adamuz.
6: Sí, les víctimes de l'accident ferroviari ocorregut el passat 18 de gener en Adamuz podran sol·licitar a partir de 8 de maig i durant 3 mesos les ajudes aprovades pel Consell de Govern del passat 12 de maig i ratificades el dia 22 en el Parlament amb la unanimitat de tots els grups després de publicar-se ahir dilluns en el butlletí oficial de la Junta d'Andalusia i la convocatòria. Les quanties de les ajudes previstes per a les persones que van patir lesions físiques en el sinistre oscil·len entre els 16.828 euros i 481 euros, mentre que les famílies de les persones que van morir, percebran 14.424 euros, segons les xifres oferides per la Junta en una nota de premsa. Estes podran ser sol·licitades per totes aquelles persones que en el moment del sinistre residiren a Andalusia. Estes ajudes estaran exemptes de tributar en el tram autonòmic de l'IRPF i s'aboneran en un pagament únic. En ser compatibles amb les estatals i amb la finalitat d'agilitzar al màxim estos tràmits, les víctimes reconegudes com a tal pel govern d'Espanya no hauran d'aportar de nou la documentació. Tampoc serà necessari que els sol·licitants adjunten dades que ja estiguen en poder de l'administració andalusa.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Vos ho contàvem ahir, la factura de la llum i del gas és més cara a partir d'ahir mateix, 1 de juny. El govern espanyol ha decidit desactivar parcialment les rebaixes fiscals que va aprovar el passat mes de març per a fer front a l'impacte de la crisi energètica derivada de la situació bèl·lica al Pròxim Orient. La principal novetat és la recuperació de l'IVA general del 21% per a l'electricitat i el gas, després de diversos mesos amb un tipus reduït, recordeu, del 10%. A més, l'impost especial sobre l'electricitat també torna als nivells habituals i passa del 0,5% al 5,11.
2: No sabía. ¿Qué me dices? Bueno, no lo sé cómo vamos a hacer.
0: Molts encara no s'han donat compte d'això. La retirada d'aquestes mesures arriba després que els preus energètics hagin mostrat una certa estabilització durant els últims mesos. Tot i això, les associacions de consumidors adverteixen que l'augment de la càrrega fiscal es notarà especialment en les cases amb menys marge econòmic.
6: Felipe Sánchez, professor d'Economia i Finances de l'EDEM, ho explica. Les famílies que estan molt apretades econòmicament ho notaran.
7: La situació s'ha estabilitzat i el que està passant és que les famílies que estan molt apretades ja ara veuran que coses que tenen que seguir comprant van a veure una pujada de l'IVA. Va passar del 10 al 21%.
6: La pujada coincideix a més amb les primeres setmanes de calor intensa, un període en què moltes famílies incrementen el consum elèctric per l'ús d'aires condicionats i ventiladors. Per a moltes llars, estos aparells s'han convertit ja en una necessitat bàsica per a suportar les altes temperatures. Les veus expertes alerten també que l'encariment dels subministraments energètics podria tindre efectes sobre la inflació durant els pròxims mesos. Algunes previsions apunten que l'índex de preus podria tornar a acostar-se al 4% durant l'estiu, cosa que reduiria encara més la capacitat adquisitiva de les famílies.
7: El aire condicionat, que ja bàsicament és un producte de primera necessitat.
8: Si tengo que poner el aire, lo pongo. Y si tengo que tener la luz encendida, la tengo. ¿Qué vamos a hacer?
9: En el abanico, con toda la vida sigut.
6: L'organització ecologista admet que, tot i que la Unió Europea va en la senda de l'increment de l'energia eòlica, cal reforçar els esforços per assolir els objectius de les renovables les pròximes dècades. On sí que es manté de moment la reducció fiscal és en els carburants. L'IVA reduït continuarà vigent almenys fins al pròxim 30 de juny, igual que les bonificacions dirigides als sectors agrícoles i del transport.
0: Així, mentre les gasolines continuen beneficiant-se temporalment de les mesures de suport, les factures de la llum i el gas seran les primeres a notar la retirada de les ajudes fiscals impulsades pel govern en el context de la crisi energètica. Més coses, el recent inaugurat nou Hospital General d'Ontinyent ja ha donat la benvinguda al primer bebè, li diuen Blanca, la xiqueta que passarà a la història per ser la primera que ha nascut al nou centre hospitalari. Després de dècades de reivindicacions, el centre funciona des d'ahir a ple rendiment. L'obertura culmina una reivindicació històrica de la comarca i marca l'inici de l'activitat completa d'un centre que triplica la superfície de l'antic hospital i que permetrà, entre altres coses, duplicar la capacitat assistencial. Segons contaven els seus pares en A.Punt, la xiqueta va tardar només 7 minuts a néixer i passarà a la història, com diem, per ser el primer bebè del nou hospital que des d'avui assumís tota l'activitat ordinària després que el dissabte, el cap de setmana, començaren a funcionar les urgències.
10: He tingut el plaer d'estrenar el nou hospital d'Ontinyent amb Blanca Martí i Sam. Nosaltres teníem algun temor també perquè quan obre una infraestructura nova, bueno, pues, poden haver cosetes que no estiguen al puesto i demés. Nada, van ser tots, tenien tot al puesto, van actuar molt ràpid.
0: La veritat és que la satisfacció entre els usuaris és generalitzada des del dia en què es va obrir, especialment per l'ampliació dels espais, la modernització de les instal·lacions i l'increment dels recursos assistencials.
11: Hem venut a fer-se un TAC i, de moment, com és la novetat, pues, veurem com això va avant.
5: El nou centre disposa de 80 llits, dels quals 48 estan en habitacions individuals i incrementa fins a 5 el nombre de quiròfans. També s'han duplicat els paritoris, els llocs d'urgències i les consultes externes. A més, s'incorpora equipaments d'última generació en radiodiagnòstic i noves unitats assistencials com les de reanimació i cures crítiques, cirurgia sense ingrés, observació d'urgències, salut mental, dany cerebral i anatomia patològica.
12: Lo que és obrir avui és activitat ordinària. Però el que ha sigut urgent, el dissabte, des de les 8 del matí ja vam tindre l'assistència. Vam fer el trasllat de les persones que estaven ingressades en l'antic hospital per a poder obrir aquestes dependències. El personal estava així adscrit, havia personal allí per poder fer la transferència.
5: El nou hospital ha suposat una inversió de 73 milions d'euros i oferirà servei a prop de 90.000 habitants de les comarques centrals. A més, permetrà reforçar la plantilla amb la creació de 137 noves places de professionals sanitaris. Per la seva banda, l'antic hospital d'Ontinyent mantindrà l'activitat assistencial amb una capacitat de 18 llits destinats a pacients de baixa complexitat.
0: I d'un altre hospital parlem ara, del de Dénia, on el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, destacava la inversió de més de 3,5 milions d'euros que s'ha realitzat per part de la Conselleria de Sanitat per renovar l'equipament tecnològic al servici de radiodiagnòstic d'este hospital.
13: El servicio de radiología, donde, como ustedes recordarán, cuando se hizo la reversión, me comprometí públicamente a que renovaríamos los equipos, a que en breve espacio de tiempo pues, pudiera disponerse de nueva y mejor tecnología, y es una realidad que vamos a inaugurar, por decirlo de alguna forma, aunque ya está puesto en funcionamiento, obviamente, porque la tecnología está puesta a disposición de los ciudadanos, una resonancia de última generación junto con dos TAC, un densitómetro y un ortopantomógrafo digital, de tal forma que cubrimos las expectativas y las deficiencias que en este momento se tenía en el Hospital de Dénia.
0: D'esta manera estem parlant d'un fet que suposa un important augment d'equipament tecnològic que millorarà la capacitat assistencial de l'Hospital de Dénia.
13: Una de las grandes metas que nos propusimos al venir era paliar esa falta de personal que existía en este departamento. Saben ustedes que lo nombramos rápidamente de difícil cobertura, hicimos un decreto ley de tal forma que aquellos departamentos donde detectásemos dificultad para poder cubrirlo con personal sanitario, pues hacerlo de difícil cobertura.
0: La resonància magnètica és la segona que s'instal·la al centre sanitari i tindrà un impacte directe en l'accessibilitat al servici, ja que permet fer més estudis i més àgils. De fet, els nous TAC ofereixen imatges de més resolució amb una menor exposició a la radiació, incrementant la seguretat dels pacients i la qualitat de les proves.
6: A més de l'equipament, la Conselleria de Sanitat ha invertit 800.000 euros addicionals en infraestructures per adaptar els espais als requisits tècnics que exigeix la nova tecnologia. En concret, s'han millorat les instal·lacions elèctriques, elèctrics, els sistemes d'aïllament, els reforços estructurals i les mesures específiques per garantir la seguretat radiològica tant dels professionals com dels pacients. L'actuació s'emmarca en el pla d'actualització tecnològica impulsada per la Conselleria de Sanitat als hospitals de la Comunitat Valenciana, l'objectiu de la qual és modernitzar les infraestructures sanitàries i garantir una atenció d'excel·lència a la ciutadania. D'altra banda, el conseller de Sanitat també ha visitat la nova base del Servici d'Ajuda Mèdica Urgent, el SAMU, ubicada al recinte de l'Hospital de Dénia. Es tracta d'una instal·lació impulsada pel Servici d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de millorar l'operativitat i la capacitat de resposta davant de situacions d'emergència.
13: El nou espai del SAMU, dotat amb 100 metres quadrats, este any ja hem aconseguit adequar-lo i le puedo decir, a modo de ejemplo, que el SAMU viene a hacer de media unas 4 intervenciones diarias y el soporte vital básico alrededor de 9. Lo que tenemos que hacer es disponer de espacios para que pueda ser un referente tanto de comunicación, de interoperabilidad como de descanso de todo el personal.
0: Atenció, en 2025 la Fundació Anara ha atès 3.181 xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o vulnerabilitat en la nostra comunitat autònoma a través d'un total de 22.172 telefonades, correus electrònics i també xats. Almenys així ho assenyava la consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, durant la presentació de l'informe de 2025 amb les dades del Servici d'Atenció a la Infància gestionat per la Fundació Anar.
14: Però també és veritat que hem tingut més cridades, però també hem ajudat a més joves que l'any passat. I això és algo que vull ressaltar, que nosaltres tenim aquest telèfon que realitzem a través de la Fundació ANA, que és on l'administració no pot arribar i que invertim 220.000 euros per tal que xiquets, les xiquetes i els adolescents tinguin una ajuda.
0: Entre altres coses, l'informe reflecteix que la violència és el principal motiu de consulta entre els menors, present en el 42,7% dels casos, mentre que les telefonades fetes per persones adultes arriba al 63,1%.
5: Juntament amb això, els problemes de salut mental han augmentat de manera notable fins a representar el 41% de les consultes de menors, amb un pes especial de la conducta suïcida que representa el 21,8% dels casos atesos. En aquest sentit, el Balat ha incidit en que la salut mental dels nostres xiquets i adolescents s'ha convertit en un repte urgent que requereix resposta pública, recursos i acompanyament constant. Les dades també posen en relleu l'alta complexitat dels casos, ja que més del 75% presenten un nivell elevat de gravetat, la qual cosa ha requerit 1.220 intervencions urgents en col·laboració amb forces i cossos de seguretat, emergències i servicis socials. A més, durant l'any passat es van realitzar 6.600 derivacions a recursos socials, sanitaris, educatius i judicials, i es va consolidar el paper de les línies ANAR com a porta d'entrada del sistema de protecció de la infància. La Generalitat destinà el 2026 un total de 220.000 euros a la Fundació ANAR per a assegurar la continuïtat d'aquestes línies d'ajuda que funcionen les 24 hores del dia cada dia de l'any. Els recursos disponibles de la Fundació ANAR són el telèfon d'ajuda xiquets i xiquetes adolescents, com el 920 20 10 i el telèfon de la família i els centres escolars, el 650 51 52.
0: Més coses. Justícia, transparència i participació obri per a la ciutadania la Casa de la Concòrdia, un espai de trobada i diàleg des d'on reivindicar els valors democràtics, recordar la història recent i mirar el futur des del consens, el respecte i la unitat. A l'acte que s'inaugurava també l'exposició Alacant, Transició i Concòrdia, diguem que es tracta d'un espai expositiu i administratiu, d'un ús multidisciplinari destinat a promoure el consens democràtic i la visibilització de totes les persones i col·lectius que hagin estat víctimes d'algun tipus de violència, segons la consellera Núria Martínez.
15: Un espacio expositivo, administrativo, de uso multidisciplinar, que pretende visibilizar pues todas las víctimas que sufrieron algún tipo de represión, que han sido víctimas de terrorismo, también todas las víctimas que han sufrido algún tipo de persecución política, ideológica, desde el año 31 hasta la actualidad.
5: La mostra Alacant, Transició i Concòrdia naix amb una doble vocació: obrir al públic un espai recuperat per a la ciutat d'Alacant i oferir una aproximació a un dels períodes més decisius de la nostra història recent. Proposa un recorregut pels anys en què la Comunitat Valenciana va transitar de la dictadura a la democràcia, atenent els processos, tensions i èxits que van fer possible este canvi. Des de la realitat d'Alacant es recuperen episodis que posen en relleu el paper actiu de les persones i de les institucions en la construcció d'un nou marc de convivència on la pluralitat de posicions i el consens van resultar fonamentals.
0: Per cert, en estos dies i mesos en els que les reivindicacions són protagonistes, els que sí s'han aclarit al final han sigut Heineken Espanya i la representació sindical de la companyia, que han arribat a un acord salarial per al període 2026-2028 que garanteix una pujada retributiva acumulada mínima del 9,9% per als més de 1.400 treballadors de l'empresa a les quatre fàbriques de València, Sevilla, Madrid i Jaén, a més de dos microcerveceres a Sevilla i Màlaga. Un pacte ratificat pel 78% de la plantilla que posa fi a mesos de negociacions marcats per protestes i jornades de vaga en els diferents centres de treball de la companyia. El procés negociador s'ha prolongat des de gener i ha estat acompanyat de diverses accions de protesta, entre elles una concentració celebrada el passat 15 d'abril a Sevilla i una jornada de vaga desenvolupada el 13 de maig als diferents centres de treball de la companyia.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Entre altres coses, 8 i 24 del matí, les principals edicions dels importants periòdics inclouen, entre altres, Algunes notícies en les seues portades, Abril.
6: El principal titular de Levante, el Mercantil Valenciano, és que la bretxa entre educació i sindicats s'agreuja entre acusacions i plantes. I la imatge és la de la plaça de la Mare de Déu de València i titula Acampada per sorpresa a València.
5: Les províncies destaca escalada de tensió entre els professors en vaga indefinida i educació. I sobre la trama Plus Ultra, les províncies titula la Fiscalia revela que l'objectiu del rescat eren diners públics nets per a blanquejar.
6: En l'àmbit dels diaris nacionals, el País destaca que Sánchez qüestiona davant la seva cúpula el tracte de la justícia al Partit Socialista i també que Jonathan Andic lliura la batalla del jurat.
5: El Mundo destaca que Feijóo abordarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, és el que diu este diari. I en quant als esports, destaca que Florentino preveu traslladar a una filial el negoci del futbol del Real Madrid.
6: Per part seva, ABC obri avui amb la cloaca del Partit Socialista va pagar les defenses d'Avalos i Coldo i també amb la connexió d'Antonio Hernando, Leire 10, que trenca l'intent de Moncloa de desvincular-se del cas.
5: La Razón titula Desbloqueig després de l'estiu, Feijóo s'obri a pactar amb Junts i PNB. I també destaca este diari que Ayuso apela davant el Papa a Roma a aparcar les diferències.
1: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Ahir, 1 de juny, també començava oficialment la temporada de bany a les platges de la nostra comunitat autònoma i amb ella el servici de socorrisme en moltes de les localitats. No obstant això, Benidorm és una excepció, ja que consta d'este servici tot l'any, segons explica Mònica Gómez, la regidora de platges de Benidorm.
16: Lo que se incrementan son el número de efectivos y también los horarios en cuanto al socorrismo, que se van prolongando esos horarios durante todo el verano.
0: En total, 200 persones formen part del dispositiu de salvament i socorrisme del municipi Benidormer, que compta amb una capacitat hotelera de 40.000 places. En este sentit, també Alacant aspira a reforçar els seus servicis a la mateixa altura que Benidorm. Segons l'alcalde, no tardaran molt de temps a prestar 365 dies a l'any tots els servicis en les nostres platges.
17: No mucho tiempo terminaremos prestando 365 días al año todos los servicios en nuestras playas.
0: Alboraia, a l'Horta Nord, és un altre dels municipis que incrementarà la vigilància, amb 22 socorristes acompanyats d'agents de policia local que ajudaran a extremar la seguretat als arenals.
18: El perill és la gent que no anà en compte i potser no té la mateixa precaució que la gent al nord.
19: És la primera vegada que vengo al mar i pues dije, debajo del vigilante estoy más segura.
0: Dins de tot això, està aquestes mesures tinguen l'objectiu d'abaixar la sinistralitat enregistrada l'any passat, quan 17 persones van morir ofegades en platges i piscines. Això per una banda. Per l'altra, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerat l'arribada de la productora Good Films Studios Spain a la Ciutat de la Llum com una aposta estratègica per consolidar la indústria audiovisual i el talent de la nostra comunitat autònoma. Així almenys es pronunciava durant la presentació dels projectes de rodatge de Good Films Studios Spain als estudis a la Cantina, on estava acompanyat per la consellera d'Indústria, Turisme i Innovació i Comerç, Marian Cano, l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, i la productora i fundadora de Good Films, Míriam Segal. El cap del Consell agraïa a Good Films per triar uns estudis meravellosos per créixer i desenvolupar nous projectes audiovisuals a Alacant i a la Comunitat Valenciana per consolidar esta terra com un dels millors llocs d'Europa per a fer produccions.
20: Dentro de lo malo, de ese tiempo perdido, ¿no? De esos años malgastados, de estas instalaciones cerradas. Lo bueno de todo esto es que las instalaciones estaban y que solo hacía falta para mí una cosa importantísima, que era creer en la ciudad, creer en el proyecto, entender bien la idiosincrasia de la Comunidad Valenciana, no discriminar territorios y a partir de ahí tejer una estrategia, tener un plan que garantizase la viabilidad de estas instalaciones.
0: El president lamenta que durant els anys que van estar tancats els estudis no va haver seguretat ni fermesa per recolzar el projecte per part del govern del Botànic. En contraposició, també assegura que davant de complexos ideològics ara estan posant en valor aquestes instal·lacions que són de tots els ciutadans, amb una bona gestió i un retorn per a la societat. De fet, cal assenyalar que els últims 4 anys el complex cinematogràfic ha generat més de 67 milions d'euros d'impacte econòmic, acollint 15 grans produccions internacionals, més de 30.000 pernoctacions i l'impuls de més de 400 empreses locals. I respecte a aquesta casa, abans de passar a l'oratge, Apunt reafirma el seu compromís amb el talent emergent i la indústria audiovisual valenciana també amb una nova edició del Talent Audiovisual Universitari. Fishing i Universitats Valencianes, sector audiovisual, en una iniciativa que enguany ha aconseguit xifres rècord de participació, amb 67 projectes presentats i 256 estudiants col·laboradors. La 8a edició de la trobada, organitzada conjuntament per esta casa i les universitats de la Comunitat Valenciana, amb estudis vinculats a la comunicació audiovisual, reunirà demà dimecres, 3 de juny, a l'Aula Magna del Campus de Gandia per la Universitat Politècnica de València els 10 projectes seleccionats per a presentar les seues propostes davant professionals i empreses del sector.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
0: Vuit i mitja en punt, dimarts de molta calor a l'interior de la província de València i a les comarques d'Alacant. Estem parlant, potser, de 40 graus centígrads al Baix Segura, de més núvols i descens tèrmic, que dimecres arribarà a ser de 10 graus menys. Antonio Sánchez, bon dia.
21: És bon dia, Sergi. Sí, avui tenim una pujada del termòmetre i això per una massa d'aire fred. I el que passa és que quan venen des del nord-oest i des de l'oest, i si és massa d'aire fred, a nosaltres, abans de que arriben, es produeixen una pujada en el termòmetre per l'efecte Foehn, no?, que és que tota aquesta massa d'aire, que és un poc més humida perquè ve de l'oceà Atlàntic,

0: creua la península, quan arriba a Sitges està més desgastada i el que fa és assecar l'ambient i calfar-lo, no? De fet, este matí ja ho hem notat, ha sigut possiblement la nit més càlida del que portem d'any. Ara estem al Coi a 26 graus, també a Tàrbena, al Castell de Guadalest als 28, a Castalla als 26 i fins i tot a l'interior s'ha notat i s'ha pujat el termòmetre de matí, estem ara entre els 15 i els 20 graus. La major part del territori hem tingut nits tropicals i avui, com hem comentat, veurem un encalfament de l'ambient de vesprada amb màximes de més de 36 graus en la meitat sud i sobretot cap al prelitoral i interior. O més, pujarà el termòmetre, com ha comentat Sergi, i com has comentat, serà al Baix Segura i al Baix Vinalopó, on tenim un avís groc activat per màximes de més de 38 graus. I sí, avui a Orihuela, Catral, Cox, Albatera, Almoradí, totes aquestes localitats podrien arribar als 40 graus o puntualment als 41 graus. Així que serien els primers 40 graus si es dona la situació d'este 2026. I a la resta també veurem com el termòmetre puja i molt. A la Vall d'Albaida, per exemple, on Ontinyent, arribarem als 39, al Coi també més de 36, al Comtat, al Vinalopó, al Baix Vinalopó, al Vinalopó mitjà, a l'Alacantí i també cap a la costera. A Xàtiva el termòmetre arriba als 36 graus fàcilment. A la Vall de Cofrents-Allora també més de 35. En comarques on no es notarà tant l'ambient està pujat el termòmetre serà cap a l'interior nord i centre i al litoral nord i centre. De fet, avui esperem una baixada de la temperatura ja als ports, que el termòmetre ja no arribarà a màximes tan altes degut a l'entrada del vent de mestral, que ahir sí que refreda un poquet més la vida, perquè tenim la visibilitat ben reduïda, és a dir, l'A7, per exemple, entre Xàtiva i Alcoi, molta precaució, i veurem com el dia estarà protagonitzat pel sol, amb alguns núvols alts i mitjans, i de vesprada augmentarà la nuvolositat cap a l'interior nord, que podria produir tempestes a les comarques del nord.
1: És a dir, que anem a tindre una setmana, com diem ahir, de muntanya russa de temperatures i sensacions totalment tèrmiques.
0: Totalment, perquè demà baixa la temperatura, demà serà una jornada un poquet més freda perquè fa les màximes, i dijous torna a pujar, sobretot així, al litoral centre i per al litoral centre. El dijous serà una jornada ben calorosa també. I que el cap de setmana torna a baixar el termòmetre. Així que, com has comentat, muntanya russa de temperatures i també pel que fa a l'estat del cel.
1: Bueno, pues es quedem en això. Gràcies, Antonio. Gràcies a tu. Ara de 8 i 33.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
1: I amb la mirada ja posada en Fogueres, Alacant busca la millor coca amb tonyina, amb un concurs per a premiar el sabor, la tradició i el valor artesanal. D'esta manera, es ret homenatge a un dels sabors més emblemàtics i artesanals de les Fogueres. David González, bon dia.
3: Bon dia, sí. El concurs està organitzat pel Gremi de Forners i Pastissers de la província d'Alacant, juntament amb Factime i l'Ajuntament de la ciutat d'Alacant. Es posa en marxa per posar en valor i premiar el treball artesanal dels forns alacantins i, d'esta manera, també posar en valor este aliment típic de les nits de plantar. Esta iniciativa compta amb dues categories, la coca amb tonyina tradicional i la sense gluten. El certamen ha obert el termini per a poder participar i les panaderies interessades es podran presentar fins al pròxim 4 de juny. La regidora de Comerç, Lídia López, ha destacat que el concurs naix per a reconèixer i donar suport a l'excepcional treball que fan les panaderies i pastisseries amb l'elaboració de la coca amb tonyina de manera artesanal, mantenint viva la tradició, cultura i arrels gastronòmiques que formen part de la senya d'identitat d'Alacant amb l'objectiu d'enaltir-la com a símbol culinari. El jurat es reunirà el dia 5 de juny i premiarà les millors elaboracions de coca amb tonyina valorant el resultat final, l'equilibri de sabors, la textura, la presentació, així com la seva autenticitat amb respecte per la recepta tradicional, el producte local, ingredients i tècniques tradicionals, així com la correcta adaptació sense gluten amb elaboració pròpia. En la passada edició del concurs, la guanyadora va ser la panaderia Delícies de Gala d'Alacant, com a millor coca en la categoria tradicional i vegan bombón en la de sense gluten, que amb este premi van vendre centenars de coques durant les festes de les Fogueres.
1: I una última coseta. La Junta Central Fallera estaria estudiant implantar un tercer dia d'ofrena de cara a les pròximes falles del 2027 i avançar una jornada de planta en el calendari de la Setmana Gran de les Festes. La proposta, que l'avançava el diari Les Províncies, l'ha pogut confirmar Europa Press i es portarà al ple de l'organisme autònom municipal d'este mes de juny. I en cas de tirar avant, posteriorment, haurà de ratificar-se a l'Assemblea de Presidents i Presidentes.
3: Sí, segons esta proposta, l'ofrena a la Mare de Déu des Desemparats es portaria als dies 16, 17 i 18 de març, ampliant la desfilada de 2 a 3

0: jornades. Això comportaria desplaçar l'acte de recollida de premis infantils al 16 al matí. Actualment es fa eixe dia, però per la vesprada. L'objectiu d'este canvi és evitar els excessius retards que hi ha hagut durant els últims anys arran el creixement del cens faller. En el març d'estos canvis, la Junta Central Fallera també estaria estudiant avançar la planta del 15 al 14 de març i la planta infantil del 14 al 13.
1: Ens quedem en això. Gràcies. Xerrem d'ací un ratet, David. Fins ara.
0: Estarà.
2: Amunt i avall. Presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Vos ho contàvem al principi, pel que fa al trànsit, dia d'aglomeracions en els accessos a les universitats valencianes pels exàmens de la Pau. Un exemple, la redona d'entrada al campus de Burjassot. Complicació afegida, per tant, a les retencions d'hora punta que avui congestionen més de l'habitual les entrades a València. També a Alacant, un accident a l'A70, poc abans de l'eixida de la universitat, genera 4 quilòmetres de retenció en sentit Elx. Però n'hi ha altres qüestions de trànsit. El Servici de Mobilitat de l'Ajuntament de València informa també del tancament excepcional des d'ahir 1 fins a demà 3 de juny del pas inferior de Pérez de Galdós per a la connexió d'un col·lector com a part de les obres de reurbanització i renaturalització de l'eix Pérez de Galdós i Orgeta. És la primera vegada que es talla el pas inferior d'esta avinguda de manera continuada des de que s'iniciaren les obres de condicionament ja fa 11 mesos. I degut al tancament complet d'aquest túnel de Pérez de Galdós, entre estos dies, el trànsit provinent de Giorgeta hauria de desviar-se a l'altura de la rotonda de Tres Forques Cuenca, ja que ni el pas inferior ni la via de servici estaran obertes a la circulació. Mentrestant, atenció, el trànsit provinent del pont de Campanar no podrà accedir al túnel des de l'altura del carrer Cartagena, però sí circular per la via de servici fins a la intersecció amb els carrers de Linares i Lorca. En quant al transport públic, també atenció, perquè vos contem que ahir va començar a operar al Baix Segura un nou servici d'autobús que vol reforçar la mobilitat en la comarca i la seva connexió amb Alacant. Entre les millores estan destacar l'increment de freqüències entre Orihuela, Crepillent, Elx i Alacant i les noves rutes directes amb Torrevieja i l'aeroport d'Alacant-Elx. Ja per últim, vos recordem que demà i dijous les seccions sindicals de SEMAF en Ferrocarrils de la Generalitat convoquen 5 noves jornades de vaga en Metro València i el tram d'Alacant. Comprenen també els dies 4, 9, 11 i 16 de juny com a ampliació dels aturs iniciats en els mesos de març i l'abril. Les mobilitzacions d'esta setmana coincideixen, com us diem, amb la celebració de la prova d'accés a la universitat, que tindrà lloc des d'avui fins al 4 de juny i que a la nostra comunitat autònoma es presenten vora 25.666 alumnes.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
4: De tu a tu.
5: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
6: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
7: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta de Amparo y el día del huerto de Sento. Y también el de la barca de la albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
8: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'AMA de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nau Iba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
9: Som la veu de tots. Som Apo.
1: Vos contàvem que n'hi ha moltes complicacions de trànsit, normalment les carreteres, com és habitual cada dia a l'hora de les entrades al treball de la majoria de nosaltres, però avui especialment significatives per aquestes proves d'accés a la universitat. De fet, ja alguns dels nostres tertulians ens escriuen que menys mal que els vam avisar ahir, perquè si no, allò d'haver arribat a

0: Hauria estat una miqueta complicat. Bé, ara ens desplaçarem fins a una de les universitats d'ací de València, en concret a la de Burjassot, per saber com comencen a desenvolupar-se aquestes proves d'accés a la universitat. Però abans, si ens ho permeteu, anem a donar una ullaeta també a algunes de les qüestions locals i comarcals que mos porten, com sempre, els companys de les publicacions digitals i també impreses. Anem a començar per Miguel Ángel Pallàs, de tucomarca.com. Miguel Ángel, salutacions.
1: Salutacions per a tu, Sergi, per a tot l'equip i per a tots els oients d'Amunt i Avall des de tucomarca.com. Pues nuestros principales titulares hoy en nuestra portada se abren con la sección de sucesos, y es que contamos que un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos se movilizaba ayer lunes por la tarde para sofocar un incendio forestal que se declaraba en torno a las 4 en Sinarcas. Dentro del apartado de sucesos también contamos que una persona ha sido detenida por intentar atracar una farmacia en Vétera, en la que amenazó a sus empleadas con un cuchillo jamonero. Del capítulo de sucesos pasamos al de política e infraestructuras para contaros que Cortes de Pallars cuenta con una nueva estación de carga para vehículos eléctricos que acaba de poner en funcionamiento. Otro de nuestros titulares es que el Hospital de Manises ha realizado el primer trasplante de microbiota fecal para tratar infecciones intestinales graves y recurrentes. También contamos que la Diputación de Valencia ha financiado la restauración definitiva de la Torre del Señor de la Vila de Serra con su plan de patrimonio. En esta sección, en la de Cultura, llevamos una amplia fotogalería de la 17ª edición del Encuentro de Ateros de Buñol, que ha reunido tradición, gastronomía y convivencia en la Plaza de las Ventas estos días atrás. Sin salir de Buñol, contamos además que el Ayuntamiento ya ha abierto las listas para participar en el sorteo de plazas de los camiones de la Tomatina, que se celebrará en la localidad el próximo mes de agosto. Y pasamos ahora de la olla de Buñol a la Ribera Alta para contaros que Rafael Guaraf ya conoce a los ganadores de su tercera edición del concurso de tomate valenciano. Bueno, estos son algunos de los contenidos, algunos de los titulares que os podemos resumir en la portada de hoy de tucomarca.com. Salutacions.
0: Allò del ganivet del pernil ens ha quedat poderosament l'atenció. Anem a veure què ens conten des de la Marina Plaza. Saludem a Sergi García. Sergi, què tal? Bon dia.
2: Buenos días, bon dia des de noticiascv.com. Hoy arrancamos en la Marina Alta, porque más de 20 años después llega a juicio un caso urbanístico en Teulada Moraira. La Audiencia de Alicante juzgará esta semana a un exconcejal de urbanismo y al entonces responsable técnico del área por presuntas irregularidades en licencias concedidas entre 2004 y 2007, un procedimiento que está en el origen de la conocida como guerra de los supermercados en el municipio. Miramos también a Castellón, donde las playas del Grau se preparan para una de las grandes citas del inicio del verano, el Festival Internacional del Viento, que celebrará su tercera edición este sábado y domingo con más de 150 actividades y con globos aerostáticos como gran atractivo visual en los que se podrá subir gratuitamente. Y terminamos con una alegría para el deporte valenciano. Las gimnastas Marina Cortelles y Lucía Muñoz han sido protagonistas del histórico triplete europeo conseguido por España en el Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica disputado en Varna, Bulgaria. Esto es todo. Disfruten del martes. Un saludo desde Noticias CV.
3: Apunt Radio, Sergi Olcina.
0: Vos ho contàvem fa un moment, és una de les notes predominants del dia. La Comunitat Valenciana comença avui dimarts i les proves d'accés a la universitat amb 25.000, exactament, 666 estudiants matriculats en la fase obligatòria. La xifra suposa 1.883 més que l'any passat. Estes pau d'enguany arriben amb el 100% dels servicis mínims establits, teòricament, tant per als exàmens com per a la correcció en el marc de la vaga indefinida del professorat del sistema públic no universitari. Llengua castellana i literatura és, a partir de les 9:30, d'ací molt poquet, el primer examen de les tres jornades que conformen la selectivitat. Per cert, la Universitat de València albergarà, vos recordem, 16 tribunals, la Politècnica de València, 12, la Universitat d'Alacant en suma 10, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, 11, i la Universitat Jaume I de Castelló en gestiona 6. Però què millor prova palpable de tot això i de com s'està iniciant el dia que anar a una de les universitats? Marina Perelló, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia, Sergi. Aixina és, estic en la Facultat de Farmàcia, sí, de la Universitat de València, que és una d'eixes més de 50 seus que, com comentaves, acull estos dies les proves d'accés a la universitat, i estic amb molts d'eixos alumnes que avui s'enfronten a un dels grans exàmens de la seva vida, podríem dir. Tinc la sort de poder parlar amb Amparo, ella és alumna de l'IES Vicent Andrés Estellés, d'ací de Burjassot, i ens atén antes de l'examen per a contar-nos com està i aixes primeres sensacions. Amparo, molt bon dia. Nerviosa?
5: Bon dia, pues un poquet, però bueno, jo crec que vaig ser bé, hem treballat molt aquests dos anys i tinc ganes, a veure, o sigui, ja veurem.
4: El primer examen és eixe de castellà, després arriba a filosofia, estareu fins el dijous, veritat, fent exàmens?
5: Sí, per la vesprada jo també tinc economia i molta gent també té biologia o altres assignatures, però estem fins al dijous, sí.
4: Tu tens clar ja què és el que vols estudiar o estàs encara una miqueta indecisa, es penses de com eixen aquests exàmens?
5: Pues la veritat és que estic ahí que no ho sé, o sea, jo vull fer això el millor que puga i quan ja tinga una nota ja veuré, perquè de moment estic un poquet que no sé per on anar.
4: I serà superbé, segur que quan acaben tots aquests exàmens ho tindràs claríssim. Moltíssima sort, Amparo, i ara anem a parlar amb Fede Escamilla, ell és docent d'aquest centre i ens acompanya avui en un final de curs una miqueta atípic, podríem dir, Fede.
6: Sí, la veritat és que sí, perquè el final de curs ha coincidit amb la vaga indefinida, però per a la tranquil·litat de les famílies he de dir que nosaltres, els professors, hem prioritzat al màxim a l'alumnat de segon de batxillerat. De fet, tot i que estava la vaga, s'han realitzat els exàmens finals tipus assaig pau perquè ja vingueren entrenats, s'ha avaluat a l'alumnat de forma professional, com fem sempre els professors, correcte, i des d'ací aprofite per a donar suport a totes les reivindicacions que comporta aquesta vaga, d'acord? Perquè el que volem, al cap i a la fi, és les millors condicions per al nostre alumnat. Som ensenyament públic de qualitat i atenem a tot el món. No fem distinció ni per procedència, ni per creències, ni per històries. Aleshores, el que estem buscant els professors amb aquesta vaga indefinida és això, tindre les millors condicions possibles.
4: De fet, com comentaves, a banda de la vaga, així els professors esteu acompanyant els alumnes, esteu donant el suport i aquests serveis mínims del 100% que vau comprometre-vos a complir estan complint-se, no?
6: Sí, la millor prova de normalitat és que assisten els alumnes. Les paus van a celebrar-se amb tota normalitat. De fet, farem fins i tot classes de repàs amb el nostre alumnat. ¿Vale? Aleshores, sempre hem velat per ells. ¿Vale? I, clar, demanem a la societat això, que comprenguin les nostres reivindicacions, perquè el que volem és les millors condicions per a ells. Ells acaben un ensenyament de 6 cursos, han tingut tota la primària, han tingut els 4 cursos d'ESO i els 2 de batxillerat, i per a ells en particular, i per a tot l'alumnat nostre, per això demanem les millors condicions possibles, ¿vale?
4: Condicions també per a corregir de la millor forma possible estos PAU, condicions per a afrontar-los de la millor forma possible. Més enllà de la vaga, no puc evitar preguntar-te què suposa per a tu com a docent un dia com este, que m'agira una miqueta de nervis també de veure-los així.
6: Doncs sí, perquè jo sé que el coordinador de batxillerat del centre, aleshores jo acompanyo l'alumnat durant els 3 dies. Vull mandar des d'ací un missatge de tranquil·litat a totes les famílies perquè els alumnes estan molt ben atesos. Tenen els representants dels centres acompanyant-los per si necessiten qualsevol cosa i em consta que els tribunals de la universitat es tracten fenomenal. Es tracten com a persones i com toca. ¿Vale? Per tant, tranquil·litzar-los a tots i per a mi suposa pues, un repte per a donar-los sempre un entorn de la màxima normalitat i tranquil·litat possible. Nosaltres som del Vicent Andrés Estellés, que estem així justament en front de l'aular i per tant els nostres alumnes creuen un semàfor per a vindre a l'ESPAU i aquest avantatge tenen. I el que intentem de representants de tots els centres és donar-los les millors condicions possibles de tranquil·litat per a que ja cada alumne desenvolupi les seues capacitats i en funció del treball durant el curs i en aquests últims dies traguen la millor qualificació possible.
4: I que a més, Fede, jo crec que és el típic examen que sembla que et va la vida en això, que serà l'examen de la teua vida i quan passa dius, bueno, pues tampoc era per a tant, no?
6: Efectivament, ara n'hi has nervis inicials lògics quan t'enfrontes a una situació nova. Però hem de pensar que els professors estem preparant amb els nostres alumnes no només la matèria, sinó aquest tipus d'examen tot el curs. Per tant, quan l'alumne comença a fer-lo, diu, no espera tant. És el mateix examen que jo he estat entrenant amb el meu professor, ¿vale? I és veritat, al principi això pareix molt dur, però resulta que passen els dos o tres dies i te n'adones que això ja ha acabat. I després ho recordes com que no era per tant. Per tant, que estiguen tots tranquils, les famílies i tots, i anem a veure que les proves transcorreguen amb una gran normalitat i sobretot que arriben a la nota, perquè ja sabem que les places universitàries s'adjudiquen tots en base a la nota. ¿Vale? La competitivitat està ahí. Que arribi a la nota perquè puguen fer els estudis de grau que ells volen.
4: Hi ha algun truco per estar tranquils en aquests dies d'examen?
6: És difícil, ¿vale? El més important és això, pensar en una situació de normalitat en què estàs fent exàmens que ja has fet en els teus professors prèviament i que ja t'has preparat, has estudiat i el que has de fer és desenvolupar i traure totes les teues habilitats i tots els conceptes que tens tu ahí en el cap.
4: Doncs Fede, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, haver-nos tret un lloquet, que vagi molt bé, moltíssima sort a tots els, a tot el teu alumnat i res, molta sort també en estos dies que queden de curs atípic.
6: Moltíssimes gràcies i un plaer col·laborar a la ràdio pública, a punt.
4: Gràcies. Sergi, ja ho veus així. Jo estic nerviosa com si anara a fer jo l'examen.
0: És com si hagués tornat un poquet enrere.

0: favor, necessite tindre-ho tot controlat, no puc més que s'acabi ja. Jo crec, però bueno...
1: A banda dels que parlaves, no sé si has notat cert ambient de nervis, és lògic, no? Tots, qualsevol que ho recorda precisament així, amb certa histèria, per magnificar una miqueta, perquè són moments d'això, de molt de nerviosisme.
0: Clar, sí que és veritat que es nota qui és més tranquil, qui està esmorzant tranquil·lament, menjant-se un bocadillo, beguent-se un suc...
1: De tot té caber, Marina.
0: Sí. Efectivament. Sí que notes que ja està una miqueta més nerviós, però bueno, el remat és el que comentàvem una miqueta amb Fede, no? Sembla que això és que s'acaba el món i en este moment això és el més important de la teua vida, però després fas l'examen, s'acaba i dius, mira, pues no era per a tant, no? Que tot el que em passa en la vida fora això. Mira, ja entren a l'examen, Sergi, ja se'n van tots a preparar-se per a l'examen. Imagina que ara començaran a cridar en ordre alfabètic i a preparar les taules, abans de que a les 9:30 en punt donen el tret d'eixida per a aquestes proves d'accés a la universitat.
1: Sí, de fet tinc entès això, que llengua castellana i literatura era a partir de les 9:30 el primer examen de les 3 jornades que conformen la selectivitat, o sigui que la gent que estaria començant a preparar-se. De totes formes, una cosa el diré, Marina, no sé qui fa millor, si el que s'ho pren de forma tranquil·la o qui està una miqueta més excitat per allò dels nervis i acaba desemboirant-ho tot.
0: Mira, jo el dic per experiència que val la pena estar tranquil, perquè els nervis no porten res bo, mai de la vida.
1: Veritat. En fi, anem a veure com acaben estos 3 dies. Desitgem la millor de les sorts, no només als alumnes, sinó també als docents, que m'ha agradat molt allò que ha dit Fede, que almenys no estan desatesos i estan en les millors mans possibles. I això ja és important, és un pas endavant.
0: Sí, sí. I de fet, Sergi, així hi havia molt de professorat acompanyat dels alumnes, molts d'ells també amb la camiseta verda, reivindicant aquest ensenyament públic i de qualitat, però en tot moment acompanyant els alumnes, donant-los suport, explicant-los on s'havien de posar, com s'havien de col·locar, com acudir a les aules, o sigui que per així tota la tranquil·litat del món d'un dia de pau.
1: Tot arreglat. Gràcies, Marina, ens vegem ara.
0: Gràcies, fins ara.
1: Adéu, cuida't. 8:54. Això és el directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana. No podíem faltar en un dia com avui en què comencen aquestes proves d'accés a la universitat, que m'imagine que aquells que les fan veuen totalment diferent la vida respecte als que estan graduant-se o es graduaen fa unes setmanes. Però la vida és així i el devenir de les nostres existències també. Parlant d'existències, anem a donar una ulleta cap a l'interior, saludant a Lola Manso, que com sempre està en Ràdio IBI. Què tal, Lola? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, com esteu? Nosaltres, després de gaudir este cap de setmana de les trobades de les escoles valencianes, avui parlem de llibres, perquè esta setmana tenim dos presentacions ben interessants. D'una banda, l'Ateneu Popular La Gavarnera porta a IBI a Jordi Tormo, autor de La darrera missió, una història ambientada en la Guerra Civil que, a més, ens acosta als projectes de cooperació internacionalista que es van dur a terme en aquestes comarques. D'un altre costat, Juan Francisco Ferrandiz estarà a IBI el divendres per a presentar la seva última novel·la, La lotja de la seda, en la qual reconstruís la València del segle XV en plena esplendor mediterrània gràcies als mercaders que desembarcaven de tot el món. Història ficcionada amb una trama de lluites de poder, ambicions, enveges, corrupció i fins i tot crims. En la programació cultural destaquem el monòleg d'Alex O'Doherty, que arribarà al Teatro Río amb el seu últim espectacle, Palabras Mayores, en el qual parla de tot, des del seu gos fins al seu propi funeral. El grup de teatre local Font Viva tanca curs pujant a l'escenari a més de 100 xiquets i joves en una versió de l'ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. I la Unió Musical d'IBI té també la seva audició fi de curs. I és que arriba l'estiu, i què millor per a gaudir que un bon gelat artesà. La Turisinfo organitza per al diumenge la Ruta del Gelat, en la qual s'explicarà la indústria geladora iberuda i després de la ruta, degustació d'un gelat. Salutacions des d'IBI. Bona setmana.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Tots aquells que no estaven avisats o s'havien encantat una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, i que tenen que accedir al Centre de Produccions de Programes de Burjassot, estan pagant la novetada o quedant un poquet com pardillos, podríem dir. I és que les complicacions de circulació estan sent més que notables, sobretot en els accessos a les universitats, especialment en esta, on es troba la rotonda d'entrada a este centre de produccions de programes i també la Facultat de Farmàcia i la

Universitat de València en el campus de Burjassot. Mos contaven fa un moment que, de fet, part d'esta redona ha tingut que ser tancada i està desviant-se a la gent en sentit València en paral·lel a les vies del tramvia. Bé, una coseta. Al final, el Festival de les Arts confirmava ahir a 4 dies perquè comence que finalment es durà a terme a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. A més dels horaris dels concerts de l'11a edició, l'organització també ha donat a conèixer alguns dels canvis que hi haurà al recinte per eixa sentència que dona la raó als veïns de Caxa en la reclamació per molèsties del soroll en els esdeveniments que es fan en este entorn. En concret, el festival anuncia que enguany acabarà la programació a la 1 de la matinada, més prompte que en edicions anteriors, i prometen monitoratge acústic en temps real, seguiment permanent i supervisió tècnica contínua durant tota la celebració. També hi haurà una limitació acústica a 80 decibels. En una publicació en les xarxes socials, els organitzadors del Festival de les Arts garanteixen que enguany oferiran l'experiència de sempre i que l'essència romandrà intacta. Un festival que començarà progressivament durant la vesprada per a, segons els organitzadors, distribuir millor els accessos i gaudir de tots els espais des de l'inici. Els horaris dels cantants i grups que actuen divendres i dissabte a cada escenari es pot consultar en el web oficial i en les xarxes socials. De totes formes, els caps de cartell, Siloé i Chudur Cinema Club, actuen divendres i dissabte, respectivament, els dos, entre les 23:40 i la 1 de la matinada, a l'escenari El Àguila. Per cert, només una última coseta. Ahir va ser un dia destacat, però tachat en negre, en el que és l'àmbit musical a nivell nacional i també en part hispanoamericà. Avui parlarem d'això també. Rocío Jurado, un artista universal, mos va deixar ara fa 20 anys després d'una llarga malaltia. La cantant de Chipiona va imprimir caràcter i voluntat de folclòrica a una carrera descomunal.

0: Encara que la seva carrera es va veure un poquet emboirada degut a les desavenències entre els seus familiars després de la seva mort, Rocío Jurado va passar del flamenc a la copla i va desvelar el seu art en els anys 70, sobretot. Els escocs de la cantant van precipitar la dimissió, atenció a l'anècdota, del ministre d'Informació i Turisme de l'època, Pío Cabanillas. Com que era reincident, en una actuació es va vestir amb un llençol per a evitar la censura. Un exercici d'estil i caràcter amb to amb una folklòrica sense vestit de cua que feia la seva voluntat en la pantalla i en la vida pública. Jurado va ser una icona d'una societat franquista que necessitava dives de primera fila i va trobar una deessa amb geni, veu de mezzo-soprano i formes que alimentaren un èxit amb cançons melòdiques de desamor i fragilitats humanes. 40 anys de carrera que van vendre 20 milions d'àlbums i va aconseguir 150 discos d'or. Amb ella arribem precisament a les 9 del matí. Tornem de seguida després d'este butlletí de notícies a càrrec d'Alba Requejo. Fins ara.
1: Són les 9.
2: A punt. Notícies.
1: Bon dia. Més de 25.000 alumnes es presenten des d'avui a la prova d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana. Són 1.883 més que el curs anterior. I de tot l'estudiantat que farà la prova, hi ha 5.000 dones més que homes. Els exàmens comencen d'ací a pràcticament mitja hora. Continuaran demà i dijous en les 5 universitats públiques valencianes. Anem en directe a una d'elles. Amparo Martín, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Sí, estem a les portes de la Universitat Politècnica de València, en una de les entrades de l'Escola de Disseny. I així els alumnes, els veiem de lluny, estan ja a les portes de les aules, perquè sabeu que a les 9 i mitja començarà l'examen, però a les 9 han d'entrar perquè bueno, passen llista, noms i cognoms, i a poc aniran posant-se en les seues taules. Un dia molt de nervis, així el primer dia ja saben que és el dia especial perquè s'enfronten per primera vegada a aquesta prova que finalment els juguen el seu futur. Molts tenen bona nota de batxillerat, però són tres dies molt intensos. Han estat estudiants, s'han dit, dels últims 15 dies a mort, és el que han dit, i per tant s'enfronten a una prova de castellà que estaven ja fent les seues quinieles. Diuen que els voldrien que isquera Miura o Emilia Pardo Bazán. També altres diuen que isquera la generació del 27. Veurem en què queda això, perquè en mitja hora començarà l'examen. Com a repartiment de l'alumnat, són més de 25.000 alumnes, 7.000 fan els exàmens a la Universitat de València, més de 6.000 a la Politècnica de València, 4.000 a la Universitat d'Alacant, 4.200 a la Universitat Miquel Hernández d'Elx i a la Universitat Jaume I de Castelló, més de 2.700 alumnes. I com a perfil, el 59% són dones i 41% homes. El 92% de l'alumnat ve de batxillerat i el 8% de cicles formatius. Són tres dies endavant, molt de nervis, molts nervis també dels pares, que molts els han acompanyat a la porta, també professors, i el que sí que hem vist és un grapat de professors en camiseta verda, que el que han fet és fer un corredor a l'alumnat i els han aplaudit donant-les ànims i força. Per tant, Alba, ja veus, tot preparat per a que comence esta prova Pau de 2026 i el futur està en joc de tots aquests estudiants.
4: Pues estic un poc nerviosa, però a mi m'agradaria estudiar o magisteri o educació social.
5: Doncs jo penso que estic més tranquil del que pensava per a començar la Pau.
4: Nervioses, no? Sí, molt nervioses.
6: Esta nit tranquils, estem tranquils i afrontar això com un examen més.
4: He tret un 8 amb 6, no, un 8 amb 0,6. I res, estic molt nerviosa.
1: Gràcies, Amparo. Fem parada ara a la plaça de la Mare de Déu de València, on des de nit hi ha acampats vora 200 professors i professores, una acampada que es va iniciar de manera espontània, segons explicaven els micròfons de punt a nit, per la falta de voluntat negociadora de la conselleria i en protesta també per l'agressió policial a la mestra jubilada. Una acció que no forma part del calendari de les mobilitzacions ni està convocada pels sindicats. Aseguren que no abandonaran la plaça fins que s'escolten les seues reivindicacions. Anem fins allà en directe. Sofia Riego.
7: El dia ha començat fronte així a la plaça de la Mare de Déu, amb la gent organitzant-se i desdejunant el que els ha portat una veïna. Són 32 tendes de campanya ara mateix, vora 70 persones que van començar a arribar ahir a últimes hores de la vesprada a partir d'una convocatòria no oficial. Recordem que no és una acció convocada pels sindicats, tot i que alguns representants sindicals sí que han vingut per a fer-los costat. Pel que ens han contat les persones que estan acampades, esta iniciativa ha sorgit pel cansament i el desgast, perquè no veuen voluntat de la conselleria d'arribar a cap acord i també per la indignació després que l'espenta d'un policia a una professora acabara amb esta dona amb el nas trencat. Aseguren que igual que la vaga, esta acampada serà indefinida fins que s'arribi a un acord, però la qüestió és que les negociacions estan enrocades ahir per decisió de la conselleria. Les reunions van passar a ser telemàtiques i el bloc de representació unitària dels sindicats no es va connectar a la cita. Avui torna a haver reunió ara a les 9 i a les 12 per a tractar les ràtios i el valencià. Segons la conselleria, hi ha voluntat negociadora, però els sindicats diuen que volen reobrir el tema de les retribucions salarials i que la conselleria els ha de prendre més seriosament.
1: Gràcies, Sofia. I un últim apunt, baixa la desocupació. Segons acaba d'informar, Labora ha baixat al maig en més de 1.600 persones a la Comunitat Valenciana respecte al mes anterior. Això representa una disminució de vora el 0,6% i hi ha vora 284.000 persones desocupades a les nostres comarques. Pel que fa a la Seguretat Social, se superen les 2,29 milions de persones cotitzants. Dia d'intensa activitat als equips valencians de futbol. Eva Casany.
8: Sí, Alba, el Castelló entrenarà este matí afinant l'estratègia per a rebre dissabte l'Almeria en l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a primera divisió. A més, esta vesprada el Villarreal presentarà oficialment Íñigo Pérez com a nou tècnic per a l'estadi de la Ceràmica per als pròximes tres temporades. Amb 38 anys, el navarrès serà l'entrenador més jove que ha ocupat mai la banqueta grogueta en primera. Ve de fer una gran temporada a la banqueta del Rayo, amb el qual ha arribat a la final de la Conference League. A les 5, José Luis Morales, el comandant, s'acomiada del Llevant. És una llegenda Granota i a les 6 es trobarà amb els aficionats al Ciutat de València. I qui continuarà amb el seu equip per octava temporada és Letizia Romero. La base canària es converteix en la veterana de les 5 jugadores que té el València Bàsquet per a la pròxima temporada. Encara està en l'aire la continuïtat del tècnic Rubén Burgos.
1: Gràcies, Eva. Volem recordar-los eixes complicacions pel que fa al trànsit. Hem estat fa uns moments en eixes proves d'accés a la universitat. Bé, avui és dia d'aglomeracions en els accessos a totes les universitats valencianes. Un exemple, la rodona d'entrada al campus de Burjassot. Hi ha molta congestió. També recorden que hi ha vaga a Metro València, serveis mínims del 80% fins a les 10 del matí. Tingueu en compte si han d'anar a eixes proves d'accés a la universitat. És tot de moment. Més informació ja a les 10 en punt. Es queden amunt i avall.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
9: De tu a tu.
10: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
11: La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és, simplement, la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtin fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per a abonar-te.
12: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
13: El Dia Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'Empar i el dia de l'Hort de Cento. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
14: L'esport que realment t'apassiona.
15: Gol! Humo, duro, humo, duro!
16: Aleluia! Aleluia! Empatolet, empatolet!
14: Sempre al teu costat, passe el que passe.
17: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.

0: Circulatòriament, ja vos dic que la cosa està mogudeta, tornem a repetir, sobretot en els llocs on hi ha universitats i estan fent-se eixes proves d'accés a la universitat. És una de les complicacions de la jornada. La veritat és que això no és nou, tots els anys passa el mateix. I això què implica? Que deurien de saber-ho els usuaris de les vies i deurien de saber-ho els reguladors del trànsit. I això és una realitat palpable i verídica com que estem així. Bueno, estem així a 10 minuts sobre les 9 del matí d'este segon dia del mes de juny de 2026. Afortunadament, Salva Enguix que ha pogut arribar. Salva, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I José Carnau també ha pogut arribar. Sense despentinar-se.
2: Muy buenos días, Sergi. He llegado de milagro.
0: Ya lo sé.
2: Porque la policía local de Paterna trabaja arduamente para que la gente, nadie pueda llegar ni a las universidades, ni en concreto a Punt. Cortan el acceso de la rotonda a Punt y te hacen irte prácticamente otra vez hasta Valencia para volver en paralelo a la vía del tranvía, lo cual no facilita nada, complica el tráfico, complica los accesos, complica los pasos de cebra, complica los accesos físicos de los chavales que van andando. Ayer me enteré, y yo te agradezco que tú me advertiste muy bien.
0: Sí, yo vuelvo a avisar a todos, fins y tot als
2: dels
0: 11 del matí.
2: Pero, y aprovecho para desear suerte a los que se examinan y a los que nos están escuchando, o los familiares y demás, que aún les quedan días, que acceden también a diferentes áreas. Es decir, me dijo alguien, no, en Burjassot harán la PAU gente de colegios e institutos del entorno de Burjassot, como dice, de Burjassot. De hecho, la carretera, he de confesar que la CV35 tenía el atasco parecido a cualquier día ahora. Que hay una retención de salida y a esta altura de lo que todos llamamos a la altura de Canal Nou, como se ha dicho toda la vida, se va aligerando. Pero cuando ya te desviabas para bajar aquí, entonces empezaba la trampa mortal espectacular. Y entre eso y que luego todos los días a media mañana, que es una hora, también hay que decir con cariño, una hora de rentista, la gente que se levanta tarde, lee la prensa, se compra las provincias, da un paseíto por el centro, a esa hora, pues los señores de verde ahora, que no son los de Vox, son los manifestantes de la educación pública, cortan todo el cinturón interior de la ciudad, todo lo que es Guillén de Castro, Colón y tal, y entonces todos los días también se genera un atasco importante, que decir, un follón y un caos en el centro de la ciudad. Ayer hasta la calle Colón, con sillas de playa y todo cortaron.
0: Bueno, sí, de mes está la acampada, perdón, Salva, la acampada de la plaza de la Mare de Déu.
1: Bueno, llavors, jo crec que, a banda lo que diu Joseca, que per cert, li veig que arriba amb moltíssima energia, jo crec que la ciutat de València...
2: Sucre de taronja.
1: Suc
2: de taronja. Suc de taronja. Sucre és azúcar, sí. És que el zumo és brutal.
1: Jo crec que la ciutat de València porta una temporada on la mobilitat està sent un gran problema. No sols és un tema de l'Ajuntament té part de responsabilitat, però intervé molt el tema de FGV, avui hi ha vaga de metro, eh? Sí. Això vol dir que molts xavals que venen de la perifèria a fer la PAU no poden arribar en bones condicions. Tenim problemes en rodalies tots els dies. Això provoca que moltíssima gent, ho han dit ja, de les comarques, agarren el cotxe per entrar i eixir de València. I te trobes que, si a tot això li afegeixes qualsevol altre element, com les obres avui en Pere Galdós, que s'ha tancat el túnel, o les proves de la PAU, a mi m'ha costat un trajecte que m'ha costat 10 minuts, m'ha costat quasi una hora, en moto, Se dista la ciutat completament col·lapsada.
2: Sí, és que està que ni en moto, motos tenien el clàssic hueco per passar entre cotxes.
1: I vaig a dir més, he arribat en moto fent trampes.
0: Trampejant.
2: Me lo creo. Però és que és lo bueno de la moto.
1: Jo he pensat, perquè tu és veritat, mos vas avisar ahir, quan digues que mos vas avisar ahir i tal, però és que jo crec que ni en cotxe era pogut arribar i sin d'una hora abans. O sigui, estic convençudíssim que no... O sigui, perquè anava en moto. I, clar, jo crec que això és un problema que jo crec que ja ho hem dit en este debat, ja ho hem parlat en aquest espai. O d'una vegada comença a tindre's una missió metropolitana de la gestió de la mobilitat en la ciutat de València, o en uns anys serà insuficient.
0: Però això, Salva, està passant en tots els llocs. Pot ser que excepte en Castelló, i en Castelló per l'expansió que ha tingut repentina en les últimes dècades, s'ha pogut solucionar mitjanament la cosa, no en el centre, però sí al voltant, en el que ha crescut. Jo crec que és un mal endèmic de la majoria de les ciutats.
1: Sí, però, per exemple... Sí, bueno,
0: València, per ser la més gran,
1: però,
0: és
1: per exemple,
0: la Cabosa.
1: Barcelona té un gestor metropolità, que és, Madrid té una gestió a nivell metropolitana molt bona. També és veritat que a Madrid funciona molt bé tant el metro com les rodalies.
2: A veure, però a Madrid, que és una animala de ciutat, són molts milions, tots els dies a aquestes hores, quan tens una grave nacional, igual que aquí lo de la CV, los mismos atascos, el nudo de Manoteras, San Sebastián de los Reyes, tot atascado.
1: Jo crec que així empitjora moltíssim, i jo crec, tot rèdit, jo crec que fa falta que les administracions col·laboren, cosa que avui en dia pareix impossible, i puguen fer una gestió més interessant de la gestió. Jo he passat ara, quan deia José Caterrao, a mi m'ha passat el mateix, he arribat a la moto, m'han tallat així la rotonda de l'accés a l'edifici d'Apunt, he tingut que anar hasta Burjassot pràcticament i tornar a entrar, o sigui que són coses sí, sí. que dius, bueno...
0: Però també està després la ineficàcia de planificació en algunes d'aquestes coses que sol...
1: Quantes vegades tenim la pau a l'any? Una vegada, claro. Dic jo, se sap en quanta antelació, en un any d'antelació... Bueno, pues no sé. O igual és que no se pot. És que al final, dius, igual és que és tanta la massificació que no hi ha capacitat d'absorbir... No sé.
0: Això és el que comentàvem després ahir. Anava jo en un cotxe i anava acompanyat i, mira, passàvem Sant Francesc de Borja, que és una de les vies de València, cap a la plaça d'Espanya, i dic, és que no n'hi ha més carrils. És que no es poden fer més carrils. És que la gent que viu és la que n'hi ha, els cotxes són els que hi ha i van a més... i tu no vas a poder fer més carrils, ni vas a poder estretir-los, ni els cotxes tampoc. És a dir, n'hi ha que solventar això d'alguna forma i té que ser un pla molt ben estudiat.
1: És que la població... Perquè... És que hi ha un element fonamental... Hi ha un element... Els elements de geografia humana fonamental és la població. I la població en la Comunitat Valenciana ha augmentat mig milió de persones en 10 anys. És la geografia que en proporció més augmenta població en tota la geografia espanyola. Hi ha zones d'Espanya que s'estan buidant sí. i hi ha zones d'Espanya que estan... omplint-se, Madrid principalment i el corredor mediterrani, o sigui, tota la peça mediterrània.
0: Sí, l'altre dia mos explicaven, excepte el nucli central, que és la capital, Madrid, sí. és com si estigués expandint-se la gent cap a la costa,
1: però principalment, sobretot el Mediterrani. Però sobretot el Mediterrani, sí. doncs Almeria, a la Múrcia, Alacant, València, Castelló i Catalunya. Clar, què passa? Que si tu tens que de cop a repente en 10 anys, i això ho hem parlat moltes vegades en Josep Vicent Boira, no? que entén un poc de geografia, si tu veus que en 10 anys t'augmenta mig milió de persones la població, és que no estem parlant de qualsevol xifra. Això vol dir que la ciutat de València, no sé les dades, però sé que la ciutat de València augmenta de població cada any. Més la metròpoli, com hem vist, o sigui, l'Horta Sud és la comarca més superpoblada de tota la Comunitat Valenciana, l'Horta Sud, la de la Dana. Mm-hmm. Claro, ahí tienes que prendre mesures, si no tendrás un problema.
2: Yo creo claramente que el tema es que nos tendríamos que ir a... Aunque oía las temperaturas antes, cuando hacéis el recorrido, habéis dicho, ya por ahí, por el sur de la comunidad, 40 o 30
0: sí, sí. Pero no
2: habría que irse a vivir
0: no
2: al Coy o a Orihuela, a sitios que son muy bonitos, es decir, estéticamente
1: pero, José,
2: bonitos.
1: Que això no se puede hacer així, nada. Entonces, que si tienes la faena en València que te vas cada día al Coy...
0: Bueno, jo conec gent que ve de Gandia tots els dies. Jo quan vaig entrar la primera volta a Canal 9, anava i venia tots els dies d'Ontinyent també, eh? Clar, acabés fart. O sí. la gent, dius tu, Rodalies, la gent que va i ve de Castelló tots els dies... O sí.
2: Bueno, i mucha de València que treballa en l'Hospital de Castelló. Sí. Però jo hablo utòpico, hablo y viviendo un poco una vida un poco más tranquila, no yendo y viniendo todos los días.
0: De totes formes.
1: No, a mi si me prechuvieren un bon salari, jo estaria encantat de fer lo que tu dius.
0: De totes formes,
1: anem a anar al Coy.
0: Claro, José que no sap les temperatures que fan al Coy, Ontinyent o Xàtiva, ara en estiu.
1: No ho sap.
2: Quan no, bueno, no Xàtiva tota la vida tiene fama la no sé què, tiene una por.

0: de la sartén de tal o la...
1: Això és el canyís.
0: No, socarrat, no, això és el canyís. Socarrat.
2: Però són, se diuen socarrats perquè es va cremar Felip V quan
0: claro. Va entrar. Però a part és molt caliente, és molt calurosa, home, sí que sí. Tengo idea.
2: No, això t'hi va en estiu. Jo que he anat totes, jo sóc a la vida, he anat tota la vida de nano amb mon pare a la fira d'estiu d'agost, sí, d'agost. 40 graus.
1: Claro.
2: 40 graus.
0: Y en Andalucía, en muchos sitios, sí, decir, és sí, un sí, clima, sí, tampoc sí. És algo novedoso.
1: De totes formes, país que estiguem referint-nos només a l'aspecte de la mobilitat, però el tema habitacional està molt roïn, també.
2: No, impossible.
1: És a dir, i vaig a lligar una cosa que vaig
0: experimentar. I estan molt unidos. Claro. Encima, porque uno puede vivir más lejos, pero es verdad que si se pudiera desplazar muy cómodamente, aún diría, venga, claro. Pero si encima te cuesta todo caro y tiempo desplazarte...
1: L'altre dia vaig entrevistar al director general de Pladur i ell abogava per les solucions, clar, a veure, tirant cap a casa... per construir, no, per ampliar els edificis i tirar cap amunt en formes de construcció un poc més pràctiques, més ràpides i més sostenibles, per exemple, com em contava el senyor el tema del Pladur. Però dius, però és que aquesta gent té que continuar desplaçant-se, moent-se i sobretot, vale, els edificis, a veure, l'exemple el tens a Benidorm, que anava a dir-los que anaven a ser precisament el paradigma de la urbanitat construint en vertical.
2: Home,
1: no?
2: Anem a veure, jo, que és un tema que m'ha apassionat tota la vida, l'urbanisme, tinc clar que els models verticals són més fàcils de gestionar que els models en horitzontal. És a dir, una ciutat verticalitzada, com pugui ser Nova York o Benidorm, tu precises de molt menys recursos per a gestionar-la que, per exemple, Torrevella, que és un extensiu. Per exemple, jo sempre dic, és més fàcil gestionar els residus, és més fàcil gestionar la seguretat, és més fàcil acumular població en vertical, que fins i tot població que no tinga necessitat d'eixir de l'edifici. I això jo crec que és una solució que a la llarga s'anirà imposant.
1: Fins i tot l'aigua, Salva, em vaig quedar al·lucinat.
2: L'aigua, sí. Benidorm recicla pràcticament la totalitat de l'aigua que consumeix. O sigui, no, és que jo conec molt el cas de Benidorm, perquè jo, tu te'n recordes, fa uns anys havia, se demonitzava molt la verticalitat. Ah, no, sí, té que fer, sí. O no sé què. Pues no, el temps ha demostrat que la verticalitat és una manera de gestionar recursos urbanístics molt efectiva. És a dir, és estèticament igual no t'agrada, però jo sempre poso l'exemple. Jo me'n recordo que en aquella època fent reportatges de Benidorm, tu amb dos policies controles un edifici que hi ha dins 2.000 persones, no se m'explique.
0: Tu controles el perímetre.
2: Bueno, però digo
0: que si hay lío, puede haber muchos más líos porque hay 2000 personas y tiran basura 2000 personas y consumen luz 2000 personas.
2: Pero es más fácil de gestionar.
1: Claro,
2: es
1: mucho
2: más
1: aglomerados.
0: Es mucho más difícil de gestionar, ¿eh? Y hay coches aparcados en algún sitio aunque sean
2: solo. Sí, pero es más difícil gestionar eso de los urbanistas.
0: Lo sé, pero me parece aparte de terrible estéticamente y eso destroza el paisaje.
2: A mí no me parece tan terrible,
1: no está.
0: A mí me parece una falacia porque luego tú vas al arquitecto que hace eso, rascas, le preguntas y vaya, ese mismo arquitecto lo que tiene es una villa tranquila, una casa individual.
2: Hombre, claro,
0: él no vive en una colmena de esas.
2: Bueno, pero que es una colmena, yo no estoy de acuerdo.
0: Queremos que los demás vivan en colmenas.
2: Pero no, en Nueva York, tú te vas a Nueva York, las élites de Nueva York,
0: terrible, ya
2: te
0: lo
2: vas
0: sé,
2: a Queens o Brooklyn,
0: lo sé,
2: viven en apartamentos, edificios en vertical.
0: Lo sé, yo personalmente, que no he estado nunca en Nueva York, siempre digo, solo me fascina por el cine, por lo demás me parece uno de los lugares más terribles del mundo para vivir. Lo que pasa es que el cine y la gente que la habita,
2: no es verdad,
0: calma,
2: ¿eh?
0: La gente que la habita hace que digas, hombre, el Upper East Side es lo mejor.
2: Nueva York es fenomenal, la ciudad.
0: Pero entre
2: no es
0: y cualquier villa de la Provenza o de Cannes, no hay color.
2: Hombre, es que no hay color. Estem confonent lo que es urbanismo en paisaje. Urbanísticamente
0: y vida. Urbanísticamente,
2: la gente, la vida en Nueva York es no solo es cómoda, o sea, tú en Nueva York además tienes una cosa, tienes una efectividad en el transporte público que no tienes así en las ciudades. O sea, el metro de Nueva York...
0: ¿Cuántos millones viven?
2: No, son 15 millones de habitantes.
0: 15 millones.
2: Pero nada, amb una efectividad brutal. Claro, cada minuto tienes un metro, tal. Y la verticalidad, o sea, hay gente que, vamos a decir, que te permite tener una comodidad, tienes el gym más en el segundo piso, no sé qué, y después, si vos anate a ver el paisaje, pues te vas al voltant, te vas a tres paisajes y tal. Yo lo que creo que es que quan les ciutats ja no tenen espai per a construir, és que la pregunta és aquesta, estem arribant a la conclusió principal. Si tu estàs en una ciutat, si tu estàs en una ciutat i la ciutat ja no té espai per a construir, al final tens que optar per la verticalitat, no tens altra solució.
0: Però a mi me da mucho miedo. Yo personalmente me da mucho miedo. Quiero decir, estéticamente lo veo terrible. La verticalidad de 20 pisos, 30... 8 bien, lo de 8 que era como la modernidad que pasó de los 4 o 5 de los ensanches del siglo XX, principio del siglo XX, el modernismo, lo que en Valencia es la zona de...
2: Porque no hay ascensores,
0: a 8, sí, pero luego hay ascensores en todos los sitios. Sí. A 8, vale, ¿por qué? Porque lo veo humano, porque la medida, la distancia sigue siendo humana. Cuando empezamos a subir ya miras y es que prácticamente tú no ves el cielo, eso es Nueva York o Chicago.

0: que no es igual porque además suelen ser avenidas más anchas. Pero a mí personalmente, y creo que a mucha gente, porque luego te vas rascando, y hasta yo tenía amigos de mi generación que empezaron con esa nueva era, ¿no? La expansión que era sobre todo Avenida Cortes Valencia, ay, perdón, Avenida de Francia. Y han pasado 2, 3, 4, 5, 6 años y de repente vuelven a Jaime Roch, a la Alameda, al Ensanche, bueno, repliegan. Muchos porque ya vivían esa, por esas zonas sus familias, pero repliegan porque, hombre, es mucho más humano y habitable.
1: De totes formes, Josema,
0: mira que Valencia
1: Joseca,
0: no es Nueva York, ja lo sé.
1: La realitat és ixa. Tu en els llocs on no pugues expandir més les ciutats perquè estan protegits els voltants, etcètera, etcètera.
2: Què fas?
1: No, és que no te va quedar una altra, més que la verticalitat.
0: Ja, però tampoc hay que volverse locos con la verticalidad, porque si no destrozas igual el paisaje, y a mí me parece que es muy importante.
1: Però quin paisatge destrosses dins d'una ciutat, dins d'una urbe.
0: Que queda feo, que es feo, que
2: está. Ah, bueno, pero
0: quiero decir que estéticamente paisaje... no hay comparación con cualquier zona de los centros históricos a cualquier zona moderna. Bueno,
2: ahora pero es que no estén hablando del centro histórico, estén hablando de que hay barrios en Valencia. Lo que has dit tu té raó. O sea, València no té terreny per a construir pràcticament.
1: Ja, per exemple,
2: jo parlo en constructors i estudien, però no, ni tan sol en la metròpoli tenen moltes dificultats de trobar bolses de terreny per a construir. Mm-hmm. Clar, tu necessites... Els estudis del Col·legi d'Urbanistes i Arquitectes te diuen que en València fan falta milers de vivendes per assumir la població que s'està incrementant. Per tant, on les poses les vivendes?
1: Però no fa falta que mirem només a València. Te'n pots anar... Si centralitzem el tema en l'Horta...
2: No, parla de València perquè és el tema que més conec. Clar,
1: però pots tirar a Sueca, pots tirar a Gandia, el lliure d'anar-se en el coll.
0: Porque supone que por nacimientos estamos en la famosa piràmide invertida que sí, no nace nadie. Que... I dos, claro, claro. Se supone que por crisis general y económica
1: pero es el que ha dit,
0: la gente
1: Salva
0: vive en su casa
1: moment,
0: hasta mucho más tarde que antes. Joseca. No es independiente con 22. ¿Cómo siempre pasan estos datos? Es que no hay niños. Y luego faltan cientos de colegios, aunque haya 5.000 millones de colegios. Faltan no sé qué, faltan pisos.
1: Que no llances, ho acaba d'explicar, n'hi ha dos factors principals. Un és l'expansió de la gent dels nuclis poblacionals que van buidant-se, a excepció de la capital, i un altre factor important, tota la gent que ve de fora.
0: Vale, pero la otra expansión, a priori, yo creo que igual es que lo que deberíamos es volver a habitar también ciudades medianas, que no es el fin del mundo.
1: Pero això
2: la gent no vol, és a dir, al final la gent, i molta gent de molts pobles... Mira, te vaig a dir una data curiosa. L'altre dia, parlant d'uns amics del CIRA, em deien molta gent del CIRA, professionals que han adquirit una bona formació, no volen viure a les comarques, volen viure a la capital, per moltíssimes raons. Claro, o sigui, no estem parlant d'immigració estrangera, estem parlant fins i tot d'immigració intraespanyola, d'espanyols que venen ací. I la Comunitat Valenciana és una zona geogràfica molt atractiva per clima, per gastronomia, per formació, tenim les universitats estupendes. Claro, al final, tu net, on poses a tota aquesta gent que ve així? Com és possible que ara un pis en el meu barri en Patrais que valia fa 5 anys valia 500 euros, ha de cobrir 1.400 euros per llogar-lo? O sigui, això és el problema. Entonces necessites vivenda. Això no és un tema que estigui dient jo, això ho diu l'alcaldessa de València, ho diu tot el món.
1: I
2: necessitem milers de vivendes, milers. Aleshores, la pregunta és, on les construïssin? O sea, de entrada, los promotores te dicen es que no trobem bolsos.
1: No n'hi ha terreny, però...
2: Pero claro, la única opció es la verticalitat. I, de fet, ja s'estan fent plans en algunes poblacions per apostar perquè primer, estalvies costos, te permet una solució urbanística ràpida per acollir a molta gent, i fer, és que no tens més solució.
0: Però jo sigo viendo lo rarísimo, el tema de la vivienda, rarísimo.
1: Però perquè a tu particularment, estèticament, porque... no t'acaba de convèncer.
0: No hablo ahora de estética, del tema de que falta, de tal, de todo eso. Cuando veo esos torres de 2.000 pisos, o las torres todas de las zonas modernas, pienso, ¿ahí en cada piso vive una persona con el piso comprado? No. La mayoría modernas son oficinas, el resto son de una o dos personas o un fondo de inversión para alquileres, sean vacacionales o sean de larga temporada, pero están alquilados. Es todo como muy siniestro, no es... Como toda la vida que dices, ahí hay 200 puertas con 200 familias o con 198 familias.
1: Como en Nueva York, ya que dices, o Manhattan.
0: Por decir algo, no, la mayoría es con todo el cariño. Ya sé que esto parece muy antisistema, pero también, oye, cada uno tenemos nuestra visión del mundo y no todo es monolítico. Es flotante, es especulación. Yo sé que en la Avenida Francia toda la gente bien y con pasta compró invirtiendo, pensando quizá que eso iba a ser la gallina World de oro. Que sí, pero no. Es decir, que sí. Sí por el extranjero rico. Y vamos a hablar claro, el ruso y el ucraniano rico, que no sabemos dónde viene el dinero, pero destrozan todo comprando locales o alquilando tal, pero todo siniestro y raro. Vamos a hablar claro. pero no es que están llenos, totalmente habitados. Yo veo torres y torres y dices, pero todo eso está lleno. La zona de expansión nueva, el famoso, no sé cómo se llama, Las Moreras, Nuevo Nazaret, detrás del Oceanográfico.
1: Sí, lo que va a acabar
0: se nota que está vacío porque se nota las calles sin coches, que no está todo. Y hay casas hechas muy modernas, muy nuevas.
1: Pero hay chave de la crisis del 2008 que se va a quedar.
0: Sigues viendo zonas un poco como medio desérticas, me refiero a como con casas sin habitar, y a la vez que tu discurso es válido, será bastante realista, sé que lo hace el 95% de la opinión pública, pero yo luego en el día a día, en el vamos a ir mirando, lo veo todo raro. Digo, sigue habiendo edificios vacíos, sitios, y no nace gente, ¿y cómo es que todo el rato hacen falta millones de viviendas? No lo acabo de entender.
2: Yo conec que mueve el país de Patrais, porque yo visco el barrio. El país de Patrais se va a paralizar al año 2008.
0: ¿En dónde es exactamente? Que yo he vivido en Patrais muchos años.
2: El país de Patrais es todo lo que es la promoción que ya entre el cementerio, el hospital Astires, en la parte del Boulevard Sur. El Boulevard
0: más
2: Sur.
0: Nuevo, o sea, como Tres Forques más hacia allá.
2: Ahí San Fet, ahí San Fet.
0: O Fontanares más hacia allá.
2: Correcte, ahí San Fet, un fund de promoción. Perdona, el 2009 se van paralizar totes. Estaba todo el país diseñado. I els últims anys s'han reviscolat i s'han fet totes. Ahir s'ha venut tot absolutament. I quan comences, José Caterra, una cosa. Una part són fons d'inversió que han comprat, altra part són particulars que han comprat per a viure, i després hi ha gent que ha comprat per especular. O sigui, per a...
1: Però com tota la vida, el que passa que ara les coses s'han desmadrat una miqueta per la coyuntura.
2: Però el problema és que, claro, jo l'altre dia veia pisos que s'han venut en el País de Patrais de dos habitacions i dos quartos de bany a 1 milió d'euros. Dos habitacions. O sigui, i dius, bueno, i qui compra això, no? És a dir, el que deia José, que qui compra això? Jo no conec ningú amic meu que puga gastar 1 milió d'euros.
1: Però és que avui dia, qui te dona el mig quilo per a poder...
2: Però jo te dic, és a dir, que qui està comprant? El que diga José, que efectivament, quan jo m'he arrimat allí i he parlat allí la gent d'allí, són tots estrangers, polacos, russos, ucranians, que estan comprant molt.
1: Ucranians, lo curioso es lo dels ucranians. Deixeu-me només que comente dos coses. És que estem pendents de la sala de rodes de premsa perquè, teòricament, a les 9:30 té que compareixer José María Llanos per a parlar dels pressupostos. Si me'l permeteu, connectarem allí i escoltarem algo de lo que va a contar.
0: La sala de premsa de Cortes. Ah, que susto, digo, esto es de... Ya no me aclaraba si era algo de Madrid, que había alguna rueda de premsa, o ayer me contaron que desconvocó la delegada del gobierno una rueda de premsa que había convocado.
2: Convocar a ir, quan una vegada a ir José Antonio Rovira, conseller d'Hisenda, va donar a conèixer la llei d'acompanyament de pressupostos en la que immediatament va convocar Vox, per exemple, perquè Rovira va negar una altra vegada que hi haguera, se contemplara res respecte a la prioritat nacional i tot això, la llei d'acompanyament, i no sé si això és el que ha motivat que vulguin donar una resposta, que pot ser interessant la roda de premsa.
1: Per això estem pendents d'aquesta roda de premsa, que tindria que produir-se en un minut, però bueno, ja sabeu com són aquestes coses, poden demorar-se 6, 7, 8... Sí, en el moment comença, com ho tinc en el mosaic, vos avisaré. Això per una banda, i ja que estàveu parlant del tema de les vivendes, després ahir em va pegar per... Bueno, torbes d'estes que em peguen en el poc temps que tinc en la vida... Per visitar algun d'estos portals immobiliaris vaig entrar en el famós Idealista i vaig tirar per baix en els preus. I vaig al·lucinar...
0: Lo que hace casi todo el mundo.
1: No, però jo...
0: Ponme lo más bajo, claro.
1: Pues lo más bajo y lo más alto, te tinc que dir, és al·lucinant, i vos repte que ho feu quan vulgueu, la quantitat d'immobles que n'hi han, i a més s'anuncien com a tal, a la venda, en ocupació il·legal, nuda propiedad, sin disposición, sin posesión de la propiedad, però al·lucinant. O sigui, on ha arribat el mercat a estar i en quin punt que vens les coses ja d'aquesta forma. O sigui, inclús em va sorprendre que em vaig... Bueno, lo de la nuda propiedad, és a dir, que tens allí un senyor, per exemple, que viu sense pagar el lloguer i si compres la propietat te'l tens que papar fins que palme. És todo loco.
0: Però és una persona normal que ha vivit, no lo puede hacer, però un inversor, un fondal...
1: I després, el tema dels indivisos...
0: Claro.
1: Jo ahí ja, clar, el vici està enganxes, no? I vaig veure un xalet, crec que era en Alzira, precisament, que estava en situació d'estat indiviso i qui venia, venia només la part proporcional que li tocava perquè l'altre no podia vendre-la. I estava a la venda en el portal immobiliari. És a dir, a quin punt hem arribat? A mi m'ha parecut molt curiós. Un 33%.
2: Perquè el mercat immobiliari, al igual que entre l'any 2000 i 2008, ha tornat a ser el principal bé especulatiu dels grans inversors. Com és un bé especulatiu, com va ser, te'n recordes en aquella època, que era el mercat especulatiu de la vivenda, va ser brutal.
1: Era espectacular.
2: Ara torna a ser-ho d'una altra manera diferent, perquè ara no s'especula en hipoteques, sinó s'especula en vivenda comprada a futur. Entonces, claro, lo que diu José, que a un particular jo no puc comprar una vivenda amb un ocupa, no puc afrontar aquest risc. Però un fons d'inversió, que a mi ho té, no sé, 50.000 vivendes, se pot quedar perfectament en 100 vivendes en inquilins allí, perquè té, primer, tenen recursos legals i abogats molt bons per
1: a traure-los.
2: Tenen recursos no legals per a forçar-los.
0: Claro. Totalmente, no, és que conozco

0: casos. Sí, es que conozco casos y tengo amigos que han trabajado en el sector y te lo explican.
1: Es que es la realidad.
0: Y tercer, hablan con ellos, pactan, claro, les pagan algo.
2: Claro.
0: ¿Cuánto queréis? 15.000, 15.000.
2: Fuera.
0: Mañana fuera. Y de repente el piso arreglado.
2: Y tercer, y tienen capacidad para aguantar y se gestió. O sea, pueden estar un año, dos años, claro, y no pagar res.
0: Nada.
2: Cosa que un particular, es muy sogres, yo siempre voy a contar, tenían unos inquilins que van a dejar de pagar.
1: Yo os vais a tindre, dos años.
2: Y muy sogres van a estar un año sin poder, díganme, hasta que al final van a arribar un pacte neis, que era perdonar-los el deute d'un any i pagar-los 3.000 euros. I així no van aconseguir, perquè la justícia no feia més que...
1: És
2: que
1: és molt... Sí, ho sé,
0: ho marciano, és marciano, és una cosa surrealista.
2: Sí, no, no, jo això ho he contat, com ho he contat, quan ho he contat en Facebook i LinkedIn, o sigui, ho conté
0: claro,
2: així,
0: que no passa
2: claro,
0: nada.
2: És el tema, no?
1: Però atenció que això anem a veure ara en el tema de les pròrrogues, que se'ns ha oblidat. Però ara quan comencen a acabar contractes i la gent diga que va presentar la pròrroga i el famós burofax en el mes de març, va ser, si no m'enganye, no el mes de març, febrer o març, i diguen que no se'n van dels pisos, tindrem un problema. Tindrem un problema de gent, la majoria particulars que tenen eixos pisos arrendats i que no van a poder entrar a sa casa perquè en un moment determinat el senyor Rufián, la senyora Díaz, etcètera, etcètera, van muntar el pollastre que van muntar i provisionalment, i tot acabarà en juís, no podràs entrar a ta casa i serà ta casa en contractes acabats.
2: Jo crec que ahir l'esquerra, i mira que jo ja saps com pense, i no soc sospitós en aquest sentit, però jo ho he explicat moltes vegades, jo crec que ahir l'esquerra s'ha equivocat. Per què? Per dos raons. Primera, perquè no pots equiparar les lleis per a xicotets propietaris a un esforç d'inversió. O sigui, primera, no, és veritat. O sigui, un xicotet propietari, com en uns sobres, que han tingut una casa per llogar perquè era la casa de tota la vida, pagant-la a poc a poc...
1: O la gent que s'ha comprat un pis en un treball, l'han destinat a un altre lloc i ha tingut que llogar-la.
2: I segona, perquè al no tindre unes solucions ràpides per a aquests problemes, obligues a que el propietari faça de servei social per a les persones que estan llogades. Claro, yo creo que eso genera un pánico en la población que fa que más pisos no estiguen llogats.
0: Claro,
2: no
0: sé si eso también, eso es verdad.
2: Es que el problema, eso es totalmente cierto. El problema es que yo conozco mucha gente, o sea, muchos hombres ya no van a llogar en la vida, no se me explique. Si al final no lloguen, la gent... Saps
1: no,
2: què
1: no,
2: passa?
1: No, vamos.
2: Molta gent, la gent diu, hi ha no sé quants mil vivendes buides en València. Dius, que jo ho entenc, perquè si tu a mi no em dones garanties, jo puc entendre que digues, mira, aquestes persones... No, han deixat de pagar, que a més no eren vulnerables, perquè sí, jo que hi ha casos... No, van bueno, deixar de pagar...
1: Això és un altre tema, la vulnerabilitat.
0: Claro,
1: la claro,
2: no, perquè van decidir... No, ells
0: dos van, és lo complicado.
2: Ells dos van decidir que deixaran de pagar. I te diré claro, més, el dia que se'n van anar, van llogar un pis, un altre de poble, a Tocateja, que jo dic, no puc entendre. I l'abogat mateix d'ells mos dia, no vais a poder ganar esta batalla. Això m'ho dia l'abogat d'ells.
1: Claro.
2: Mejor que... pactéis, les
0: claro,
2: deis un dinero que
0: se
2: vaya.
0: Dicen, es verdad.
2: Es que es muy fuerte.
0: Todo tipo claro, de casos,
1: si no fa falta
0: gente,
1: que me conté.
0: Gente aparentemente vulnerable a la que se le había ayudado alquilando claro, algo muy barato. Sí. Un caso, un amigo que dijo, una chica que veía, pues es típica, que está pidiendo en la puerta del supermercado algo y generaron relación o por un voluntariado y me dijo, y se lo alquila al final muy barato. Y con el tiempo me entero que ella subarrendaba parte de una habitación, estaba ganando dinero del piso.
2: Que
0: es decir,
2: sí, que sí,
0: si lo alquilas por 500, que antes era un precio de, oye, barato, pero bien, podía ser, en un barrio que no fuera supercéntrico. Y tú coges y alquilas dos habitaciones no, a 400
2: cada una cosa
0: aún le sacas 800 y te quedas 300.
2: Una cosa importante.
0: Y encima le dejó de pagar. No, es que me lo contaba un amigo.
2: Una cosa importante que yo voy a decir. El cost psicológico que supoca para los propietarios. El cost psicològic, perquè jo he vist l'amor sí, sobre el meu sogre patir psicològicament una barbaritat.
1: Bueno, home, jo puc dir-te... És que
2: això,
1: de...
2: això no té un preu.
0: Mayor, això no tiene
1: preu. Està a punt de començar José María Llanos, ah, però mentre comença i serveix l'aigua i tal, vos diré, jo ho he viscut això. I he estat telefonant i intentant posar-me en contacte i en cap amenaçaven de que nos lo estàs haciendo pasar muy mal. Muy mal, que estic pagant el lloguer i la hipoteca i tu no estàs pagant-me. Si voleu, vos ho conte, lo que és això. O sigui que
2: no,
1: ho passes
2: però,
1: realment
2: fotut. Però tu has sentit
1: fotut,
2: el que t'he dit, que se sí, sí, sí, sí, perdonar-los l'any i donar-los vosaltres 3.000 euros perquè se n'anaren.
1: Ja ho sé, damunt com sobornant, no?
2: És molt fort.
1: Ja ho sé, però si no fa falta que m'ho contes. I ja veurem com es planta esta situació de les pròrrogues. Ja vos ho dic, perquè que tu tingues un contracte, que la llei és el que marca, però els que governen passen per damunt de la llei i canvien totes aquestes coses, i al final passes a ser tu el vulnerable perquè eres un propietari d'una vivenda que pa que una persona visca acabes tu pagant-ho. En fi, escoltem a José María Llanos del tema dels pressupostos.
3: Hemos convocado esta mañana, como ustedes saben, comienzan las comparecencias de los consellers para los presupuestos y ya les anunciamos desde Vox que íbamos a apoyar para el Consell y su grupo parlamentario habían aceptado lo que eran los tres pilares fundamentales para que Vox se sentara a negociar unos presupuestos y pudiera eventualmente apoyar los mismos, que eran que eran la...

0: 10 minuts, espera que siguin les 10 del matí. La veritat és que quan ve José Carnau en la seva pujada de cortisol i adrenalina, si el temps passa molt ràpid. Ara dirà, Salva, que el que més parle sóc jo, saps?
1: Hombre, com és normal, perquè eres el director del programa, lo veo claro. Muy bien.
0: No.
1: Tu tienes que dirigir, moderar, lo haces fenomenal, dar el tiempo, dar el paso, lo no, lógico.
0: Jo sempre m'agarre a la màxima de Manolo Montal, de que un bon presentador o moderador és, o una bona tertúlia és en la que menys parla la persona
2: bueno,
0: que...
2: Bueno, depèn, això també va al joc.
1: A mi me gusta mucho la versión que el moderador es parte de la tertulia.
0: Depèn del lloc on estigues, també. Clar, és que això és molt relatiu. Donem un puntet d'escoltar a José María Llanos i tornem de seguida.
3: En 15 años los jóvenes propietarios se han reducido en más de un 50% en España y

0: Sí, sí,
1: Trump,
0: sí.
1: Pero si siempre le ha apoyado a todo.
0: Pues mira, no, mira, tío, que es más, no, no, la Casa Blanca no
2: ha apoyado. Trump es el primo unineuronal de Netanyahu. Netanyahu es el, no somos, a ver, Netanyahu es el listo y Trump es el tonto. No, lo que pasa es que es el tonto Ford.
3: No, yo creo que no, al revés, pero Trump es más listo.
2: Salva, digo así al primo.
3: Trump es un tío muy listo, es muy estratega.
4: A mí me parece que...
3: Cuidado, cuidado, habla al micro, habla al micro.
0: A mí me parece que fuera Trump, convertirlo en un... Yo creo que no es tan...
2: A costa de Netanyahu no es el más listo de la clase.
0: Yo te digo que yo creo que hemos equivocado.
3: Porque es más estratega. Fíjate que Netanyahu está siendo quizá más visceral.
0: Trump arremete contra Netanyahu y la califica de jodidamente loco por sus ataques contra el Líbano.
3: Eso es que le han pillado la típica conversación, ¿no? Sí, sí, sí. Está publicado.
0: Y le dio trampa a Netanyahu. Ahora todo el mundo te odia y odia a Israel por esto.
3: Es que barbaridad.
2: Y Dios que es el listo, ¿no? Bueno, en fin, yo no te di que siga tonto del todo.
0: Tonto no es.
2: Pero que té les seues limitacions i que el listo de veritat i que l'ha utilitzat és Netanyahu, sí.
0: Jo crec que no sé, jo crec que és una persona molt egocentrista,
2: sí.
0: Molt narcisista, però tonto no és.
2: Però narcisista va lligat a psicopàtic, eh?
0: No, bueno, tampoc. És que jo no descarte, però jo dic, però tonto no és.
3: Perquè, és que sois un exagerado, que no mata a nadie, que no és que sea un psicòpata, lo que pasa es que
2: no
3: a ese
2: nadie.
3: Nivel, ¿cómo no va a ser narcisista?
2: Pero, Joseca...
3: Toda la vida triunfando, toda la vida haciendo promociones justo en la Nueva York, que antes cuando ha dicho he estado pensando, esa Nueva York idílica, con cariño iba a decir...
2: Es de
3: la,
2: Trump,
3: es,
2: ¿no?
3: La, es un poco la de Trump también, con torres, con edificios, aparte de que funciona
0: mola,
3: bien el metro.
0: Y mola mi de Epstein también.
3: Entonces me hace gracia porque... Porque, hombre, es un personaje, claro, una ser narcisista a ese nivel como para ser
2: pero
3: muy humilde
2: psicópata narcisista va unido, ¿eh?
3: Y
2: no mata a nadie, no, que va
3: psicópata tampoco creo que sea un psicópata tan así. El hombre psicópata sueles tener, aunque también tiene connotación,
2: el que menos que el pienses es un psicópata en potencia,
3: ya, puede ser,
2: y tú eres listo y sabes dices cosas, sí,
3: a mí
2: sí,
3: lo que
2: sí.
3: Me preocupa es entonces ahora va a estar atascado todo, ¿no? ¿O cómo? Ya no lo sé.
2: ¿Respecte a Trump y Netanyahu?
3: No, no, me refiero ahora a la huelga con la pieza.
2: Que me portes por el carrer de la amargura.
3: No, para volver a la ciudad.
0: Yo ahora vaig a tornar moto, yo creo que ahora está más despejado.
2: Ahora deberá de estar un poco más despejado,
3: no,
2: porque
3: por
2: están
3: huelga,
2: tots fent el examen.
3: No,
2: te res que vore la huelga.
3: Pero que cortar el centro de la ciudad, claro, que tiene que vore. Ah,
2: pues haber elegido muerte.
3: Hombre, justamente afecta a la Gran Vía.
0: Pero yo que si vas en ese barret, el poses en el CAP...
2: T'obrin pas
0: per tots els puestos.
3: ¿La policía?
2: Sí, claro.
3: Eso me encantaría, ¿lo ves?
2: Vinga, cuida't.
3: Muchas gracias.
2: Salva, cuida't. Déu que tinga bona tornada. En un moment són les 10 del matí, tenim més coses que contar-vos. Per això ho fem ara, en este moment que donem als nostres companys dels servicis informatius en el pròxim butlletí de notícies, que vos ampliaran tot el que vos hem dit fins ara.
5: Són les 10.
6: A punt. Notícies.
5: Bon dia. Fa mitja hora els 25.600 alumnes de la Comunitat Valenciana han començat les proves de la Pau i tot ha transcorregut amb prou normalitat. Amparo Martín, conta'ns més detalls.
7: Sí, Inma, bon dia. Així estem a la Universitat Politècnica de València. A les 9:30 en punt, superpuntuals, ha començat aquest primer examen de la Pau de 2026. Hem preguntat fa pocs minuts, a part del professorat que evalua aquestes proves, i ha dit que a la Universitat Politècnica de València no ha hagut cap incidència. Ha estat tot dins de la normalitat, molts pares nerviosos a les portes, també professors donant els últims consells, i en aquests moments estan encara fent la primera prova, que és castellà, i que l'alumnat l'ha enfrontat amb nervis, però amb tranquil·litat, perquè un poc perquè... diuen que pensen que hi seria Emilia Pardo Bazán i Miura. Veurem si és així i si els ha eixit bé.
5: I l'acampada indefinida dels docents a la plaça de la Mare de Déu de València. Hi ha concentrades 200 persones del sector educatiu. Han muntat les tendes de campanya en protesta per els pocs avanços de les negociacions i també per l'agressió a una professora que va patir diumenge una espenta. Sofia Riego està en la plaça de la Mare de Déu. Quins detalls mos pots contar?
8: Bon dia. Sí, esta nit al voltant de 32 tendes de campanya han estat en esta plaça de la Mare de Déu i al voltant d'estes i a més de totes aquestes persones, des de primeres hores del matí s'estan sumant altres professors, professores i també veïns i veïnes per donar-los suport. Volen vindre ací per passar el dia fent aquests tallers reivindicatius, també per sumar-se des d'ací a la manifestació que començarà a les 11 del matí i per seguir com van les negociacions amb la conselleria. És el motiu per

0: igual estan acampats, volen accelerar aquestes negociacions, asseguren que no veuen voluntat negociadora en la conselleria i han dit que l'acampada serà igual que la vaga indefinida fins que no s'arribi a un acord.
1: I parlem ara d'ocupació. El mes de maig ha complit amb els pronòstics habituals i ha tancat amb una evolució molt favorable del mercat laboral a Espanya i a la Comunitat Valenciana, impulsat per l'inici de la temporada d'estiu. Segons les dades aportades per Labora i els Ministeris de Treball i d'Inclusió, este dimarts les contractacions de la campanya hotelera que comencen a moure's han provocat un increment de llocs de treball, sobretot en el turisme i el sector servicis. Comencem a avançat a les 9, l'atur ha baixat al maig en més de 1.600 persones a la Comunitat Valenciana respecte al mes anterior. Això representa una disminució de vora el 0,6%. Actualment hi ha una xifra de poc més de 284.000 persones desocupades a les nostres comarques. És la més baixa en un mes de maig des del 2008. A Espanya el descens ha sigut d'un 0,5% i el nombre de desempleats és el més baix en un mes de maig des de 2007. I parlant d'aquestes dades de desocupació, s'ha manifestat la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. Díaz considera que la desocupació deixa de ser un problema estructural i que ja no és el primer motiu de preocupació de la ciutadania.
2: Tenemos un país, ¿no?, que está avanzando y que está abordando un problema que fue estructural en nuestro país. Yo creo que este es el país que queremos y que crece en el empleo y en el que sí que les digo que seguimos trabajando para que todas esas familias que tienen algún miembro en desempleo puedan incorporarse al empleo.
1: I detingudes 20 persones d'un clan familiar, entre elles un menor, per presumpte tràfic de drogues a Carlet. Han decomissat un quilo de cocaïna, un miler de plantes de cannabis i quasi 5.000 cabdells de marihuana, entre d'altres, a més de quasi 39.000 euros en efectiu i dos armes. En l'operació de detenció han participat fins a 120 agents de diferents especialitats. I una altra operació, un nou cas d'estafa de 94.000 euros amb el mètode conegut com la filla amb problemes. La víctima va rebre en abril del 2025 diversos missatges a través de WhatsApp d'una persona fent-se passar per la filla i alegant problemes financers. Va fer 5 transferències fins que es va adonar que tot era mentida. La Policia Nacional ha identificat 11 persones implicades i n'ha detingut 5 a Alacant, Valladolid, Vigo, Lloret de Mar i Parla. I en els esports, esta vesprada, el Villarreal presentarà de manera oficial Íñigo Pérez com a nou tècnic groguet, Gonzalo López.
3: El tècnic navarrès de 38 anys serà presentat a l'estadi La Ceràmica per a les pròximes 3 temporades. D'esta manera es converteix en l'entrenador més jove a ocupar la banqueta grogueta. Íñigo Pérez arriba a fer una gran temporada dirigint al Rayo Vallecano, portant el conjunt madrileny a la primera final europea de la seva història, a la Conference League. D'altra banda, acabem de saber que el valencià Iker Lecuona substituirà lesionat Àlex Márquez en l'escuderia Gresini Racing al Gran Premi d'Hongria de MotoGP, d'este cap de setmana al circuit de Balatonry.
1: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials a punt, en el web apuntmedia.es. Més informació a les 11 i ara es deixem amb el programa Amunt i Avall.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
10: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
12: Por algun lado saldrà la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
13: Descansa la vista.
14: Què és la inspiració per a tu?
15: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
16: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
13: Obri la ment.
8: Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes. Sí, sí.

En només seran les 10:30 del matí. Ja sabeu que tenim en marxa moltes qüestions. Hem començat parlant d'aquestes proves d'accés a la universitat amb quasi 26.000 alumnes valencians que busquen des d'avui dimarts una plaça en qualsevol de les facultats i també les universitats. Evidentment, cada un d'ells s'especialitzarà en estudiar allò que vegi més viable, perquè, atenció, que això ho hem comentat també en més d'una ocasió, ara entrem en un nou procés totalment diferent. La gent decideix allò que vol estudiar i, a més, també, no?, amb les seues expectatives professionals. Però després la realitat és una altra. Estan els talls de les notes i estan moltes d'aquestes qüestions que, potser, acaben frustrant un poquet el somni d'aquells o aquelles que havien tingut unes expectatives sobre una carrera determinada. Això es produeix mentre alguns estudiants ja s'han graduat i altres, per primera vegada, accedeixen a la universitat. Això sí, si passen les proves, que són les que comencen avui i durant 3 dies estaran en funcionament en les diferents universitats de la nostra comunitat autònoma. Bueno, este matí hem començat parlant d'això. Hem estat en directe completament en una de les universitats, hem estat concretament ací en Burjassot, i la veritat és que l'ambient no era gens roïn, perquè una de les preocupacions que teníem era si realment es complien aixòs servicis mínims del 100%, i com estaven afrontant això, tant els docents com els alumnes, i la veritat és que mos ha deixat pasmat completament la normalitat que estava vivint-se en aquest accés a les proves de la universitat. I mos ha agradat molt, Fede, quan mos ha dit, entre altres coses, que no estaven deixant de costat en absolut a cap dels alumnes, a cap dels que anaven a començar a fer aquestes proves, perquè prou tenen ells, sobretot tenint en compte tot el que es ve damunt estos dies i els nervis que s'acumulen, això per una banda, i per l'altra perquè, tot i que també mos han contat en directe, estaven els docents amb eixos xopetins o eixes samarretes verdes, ningú perdia de vista l'obligació o almenys la vocació de tindre atesos als estudiants que, com dic, prou tenen d'estar endavant en aquestes proves que suposen una quantitat de nervis i d'alliberament de substàncies prou grans, perquè, clar, en això la majoria es juguen el seu futur acadèmic, entre altres coses. Això ja després està el que puga ser poder accedir o no a la carrera que tu vols. Passa com en els metges. Recordeu que fa unes setmanes comentàvem les preferències dels MIR i que en l'últim lloc estava allò de ser metge de família, pues també en les carreres passa això. Estos dies parlarem d'aixòs rànquings, de quines són les més demandades i quines són, per contra, les que consideren que no tenen ningú futur. Però això és molt relatiu, eh? Tampoc qui anava a dir fa uns anys que la formació professional, entre altres coses, era precisament per als que o no volien res, o no volien, o no podien, millor dit, estudiar, o no aprofitaven per estudiar, però avui en dia s'han convertit en una alternativa ocupacional realment important. I, a més, a les proves en remet. Sempre diem el mateix. Qui era tu, el de les persianes, ara?

0: quidre el que pot arreglar-te la llum o el que t'ha de muntar qualsevol instal·lació en casa. Això és, avui en dia, una de les eixides. Si no fora per lo de ser autònoms, que ara anem a intentar parlar dels autònoms, més demandades que n'hi ha, i això és una realitat. Per tant, tot va lligat a com ens formem, en què ens formem i quin és el futur que realment planifiquem per a nosaltres mateixos. Parlant de si som estudiants, que n'hi ha molta gent que arriba a una edat en la que ja també decidís estudiar i, per molt tard que siga, aconseguís traure's un títol o acabar una carrera. De totes formes, quan parlem dels treballadors autònoms, n'hi ha que tindre molt, molt present que, sobretot en la nostra comunitat autònoma, estem enfrontant-nos a un repte econòmic de gran magnitud. Vos explique. Segons les dades de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms, vora de 60.000 professionals d'aquestes característiques van a jubilar-se en els pròxims 5 anys. Això ho hem estat comentant en moltíssimes ocasions. A veure, n'hi ha molts factors. Esta situació posa en risc la continuïtat de milers de negocis davant la falta de relleu generacional. I això no és nou d'ara. El que passa que cada vegada va a més. Cada vegada estem enfrontant-nos a negocis que desapareixen, a empreses que ja no tenen futur i, sobretot, a sagues empresarials que desapareixen completament. Primer, perquè la circumstància... A veure, el relleu generacional no només significa que algú no vulga seguir en el negoci, sinó que, en moltes ocasions, no pot continuar en el negoci. El negoci no és viable, el negoci no té suficient camp com per a seguir tirant endavant, el relleu generacional a lo millor no està suficientment capacitat o, per contra, no li interessa en absolut continuar en aquest negoci de tota la vida a nivell familiar. Qui són els més afectats en este cas? Pues podríem començar per determinar els comerços de proximitat, els bars, els tallers i les empreses familiars, que podrien desaparèixer si no es troben persones disposades a continuar l'activitat. Això us ho comentarem d'ací no res, perquè és un dels temes importants que tenim per davant, però vull que tornem a travolta a eixa imatge que vos hem estat comentant estos dies, eixa imatge que ha generat molta polèmica en les últimes hores i que ja hem referit en més d'una ocasió en este programa. Per descomptat, també, com tots l'hem condemnat, i aquest vídeo en el que es veu una professora jubilada de 68 anys sent espentada per l'esquena per un agent antidisturbis durant una protesta del professorat en vaga davant la Conselleria d'Educació, en València, precisament. La dona ja ha presentat, us ho contàvem també a primera hora, una denúncia, i la Policia Nacional ha iniciat, també la delegació del govern, un expedient disciplinari contra l'agent implicat, que se sap ja qui és. El cas ha reobert el debat sobre els límits de l'actuació policial, el dret de manifestació i les possibles responsabilitats administratives i penals derivades d'aquest tipus d'intervencions. Anem a parlar d'aquest tema avui i anem a fer-ho, si pot ser, perquè crec que hi havia certes complicacions en la comunicació, amb Juan Carlos Carbonell, que és advocat penalista. Què tal, Juan Carlos? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Encantat de saludar-te a través de la ràdio i sobretot que tingues aquest detall, no?, d'aclarir-nos algunes qüestions que a la resta dels mortals ens venen una miqueta grans. Començaré per preguntar-te. Les imatges pareixen prou explícites en este cas, però jurídicament, què és el primer que cal determinar en un cas com este?
1: Bueno, el primer que hauríem de determinar és si en el context en què es va produir els fets se justificava o no una actitud com aquesta, una actitud de, en principi, de menyspreci i de, bueno, una empenta que evidentment va ser lo suficientment fort, això sí que se veu clarament en les imatges, com per a tombar una senyora, bueno, pues,
0: sí, la intenció era, si la intenció era dissuasòria, de veritat la complís,
1: claro,
0: la tabla, perquè l'espenta és considerable, sí.
1: I després és curiós que cap dels policies intentar ajudar-la, sinó que van ser els seus companys.
0: Però
1: van alçar i van veure si se trobava bé o...
0: Sí, que és lo lògic, no? Al cap i al fi has vist com s'ha pegat la morra,
1: claro,
0: de Dios,
1: claro,
0: la senyora, i no t'ha preocupat lo més mínim. Vull dir-te, Juan Carlos, el fet que la víctima hagi presentat una denúncia i que s'hagi obert un expedient disciplinari, són procediments independents o podrien confluir mútuament?
1: Lo normal és que confluïsquen, és a dir, que quan l'inspector o el que estiga realitzant l'expedient observa que els actes poden ser constitut,

0: actius de dret penal, en aquest cas s'ha de deixar primer que siga la jurisdicció penal la que resolga. També és cert que en aquest cas jo crec que tindrà més recorregut l'expedient administratiu que el fets penal, que, bueno, pues, depèn de la lesió que s'haya produït i de que també se pot aplicar la pena corresponent al delicte en el qual un agent de l'autoritat no permet l'exercici d'un dret. Un dret fonamental com seria aquest de manifestació.
1: Claro, una cosa, Juan Carlos, perquè així m'imaginé que n'hi hauran moltes aristes, i jo estava pensant mentre es comentaves això, si és que lo primer o lo millor que té que fer la senyora, que haurà fet, presumisc, és acudir a un centre d'urgències, que la valori un metge o un forense, que s'establisquen una sèrie de lesions que s'hagin pogut produir, etc etc. Això no és tan senzill com mos pensem tots.
0: Sí, sí, és evident que el primer que s'ha de determinar és si s'han produït lesions. Lesions constitutives de quin grau de delicte, perquè tenim des del delicte lleu al delicte greu en funció de les lesions que s'hagin produït. En principi, la imatge donava compte d'una dona que es queixava clarament de dolors físics.
1: Més coses de les que podrien plantejar-se alguns és quines possibles responsabilitats podria afrontar la gent, no sé si només disciplinàries o també penals i civils. Clar, a veure, tot depèn, m'imagine, que del tipus de lesions, però en el... Una cosa, a veure si m'explique bé, una cosa és el dret a la manifestació que tenim qualsevol, però m'imagine que a lo millor els propis agents, i ahí intento fer un poquet d'abogat del dimoni, és el dret a exercir el seu treball que tinga l'agent en qüestió, no? Això també es contempla?
0: No, clar. N'hi ha una circumstància eximent d'exercici d'un dret i de compliment d'un deure o ofici o càrrec, no? És a dir, que si l'agent en l'exercici del seu càrrec dins dels àmbits d'actuació, diguéssim, prudent i normal, produeix unes lesions, estaríem parlant d'una altra cosa, estaríem parlant d'una actuació normal de la policia. És a dir, si fa falta pegar un porrazo en el sentit de pegar en la porra, si fa falta empentar perquè li està salvant d'un perill perquè està venint un cotxe, si fa falta, en definitiva, mantindre l'ordre públic també, la gent de l'autoritat pot fer tota una sèrie de coses.
1: Clar.
0: Però en la imatge se va veure claríssimament que allí no havia cap perill, que la dona estava parada. És cert que interrompent en un carril, però és que més van interrompre els policies a continuació.
1: Clar.
0: Per tant, no estan justificats en absolut.
1: Sí, sí, el 71 no venia i anava a atropellar-la, no?, perquè la tinguera que llevar.
0: No, claro, claro. I per tant, quan no està justificat en absolut,
1: sí,
0: que hi ha un abús en l'exercici del càrrec. I aquest abús comporta o bé una reducció en la possibilitat de justificació de l'acció del policia o no res. I en aquest cas jo diria que no res perquè no està justificat en absolut.
1: Clar. Ara, és de comprendre, Juan Carlos, que molta gent de la que estigui escoltant en la ràdio es pregunte: en una actuació policial durant una manifestació o qualsevol activitat, diguem, d'aquest tipus, quin és el límit entre l'ús legítim de la força i una actuació desproporcionada? Perquè m'imagine que la línia divisòria té que ser molt fina.
0: Sí, clar, no, la línia divisòria depèn absolutament de les circumstàncies, no? En primer lloc, de la necessitat d'actuació. Diguéssim, de la necessitat no sols per la qüestió concreta del moment en què es produeix, sinó també si és necessària per a mantindre l'ordre públic dins d'una manifestació que, per dir-ho d'alguna manera, se converteix, passa de ser pacífica a no ser-ho. quan, bueno, quan comencen a haver perill per a, per, sobretot per a les persones, però també per als béns. I la manifestació, per tant, per dir-lo d'alguna manera, sis del camí correcte, bueno, pues sí que estaria justificada una actuació.
1: Bueno,
0: és
1: así...
0: a dir, a partir de lo que podíem dir, claro, una manifestació violenta.
1: Así n'hi ha un no problema, pacífica. Clar, así n'hi ha un problema, vull dir-te, Juan Carlos, i un inconvenient en este cas per a veure, la gent i l'administració. És el valor probatori que tenen els vídeos, per cert, com si això haguera realitzat un programa de televisió, perquè està gravat des de tots els ànguls, les tomes són diferents, dic, ixos vídeos gravats per particulars i difosos en les xarxes socials. O sigui, les proves són més que evidents.
0: Sí, sí. Entenc que les proves són més que evidents.
1: Claro. I ara, una altra qüestió. No sé si en este cas el que existeix és una responsabilitat patrimonial de l'administració, independentment de la responsabilitat personal de la gent, del policia.
0: Bueno, no, la responsabilitat patrimonial, si n'hi ha judici, s'acaba fent un judici, ho determinarà el jutge. Per tant, el que no és, és acumulable una responsabilitat patrimonial de l'administració, que ja apareix com a responsable civil subsidiari, en tot cas, si la gent no té diners, per dir-lo d'alguna manera, si és, bueno, en aquest cas l'administració seria qui correria càrrec de... del pagament.
1: Sí, responsable civil subsidiària, no? Que és el que entenem tots. Val. Només una última coseta. Jo crec que això haurà augmentat una miqueta la tensió, per dir-ho d'alguna forma, perquè este episodi podria tindre conseqüències més enllà del cas concret i obligar a revisar protocols d'actuació policial en concentracions i manifestacions pacífiques. Es diu que sí, en calent, que tot això va revisar-se, que va procurar-se que no passe, etcètera, etcètera. T'ho dic perquè no sé si això ha passat ja altres voltes, si n'hi ha antecedents de casos similars que tinc tingues constància, Juan Carlos.
0: Sí, bueno, bé, alguns casos en què fonamentalment l'actuació de la policia, una actuació desproporcionada, ha pogut produir un efecte molt negatiu en l'àmbit de la negociació, en l'àmbit de la solució pacífica i dialogada d'un problema, no? És evident que si hi ha tensió, una tensió que ja supera la de la qüestió a debatre.
1: Sí, no? La conjuntura que estem passant,
0: claro,
1: en aquests moments.
0: Pues
1: sí.
0: Això empitjora les coses, claro. Evidentment, perquè som humans i els sindicats i tots, pues, lògicament estan afectats per un cas com aquest.
1: Claro. En fi.
0: He dit també que això sí, la delegada del govern, que és en principi la responsable d'actuació de policia, ha dit immediatament d'obrir un expedient i ser obert. Per tant, ha actuat molt ràpidament.
1: Home, que menys.
0: Hi ha unes declaracions que hem pogut llegir d'alguns dels sindicats policials que són absolutament inadmissibles.
1: Clar. A veure com acaba tot això.
0: A veure què vas a venir tu, o tu no vas a venir nada.
1: Claro. Sí, o sigui, damunt en certa altitud, no? Sobre la resta dels mortals. Bueno, aquestes coses no deurien de passar.
0: Exacte.
1: Juan Carlos Carbonell, advocat penalista, gràcies una volta més per haver-nos atès i haver estat amb nosaltres en la ràdio, en directe. Una abraçada molt forta des d'ací.
0: Una abraçada.
1: Adéu, bon dia.

0: Ja vegeu com tenim el dia. Avui crec que en qüestió de comunicacions, tant de comunicacions per via terrestre com comunicacions telefòniques, està la cosa un poc complicada. Bueno, són dies que tenim les persones i ningú estem exempts de tot això. Vos comentava fa un moment el tema dels autònoms, però sobretot d'aquells que estan lligats a una empresa familiar o sobretot a un xicotet negoci que ha anat sobrevivint, sobretot en les diferents generacions, no? Una terra de l'altra que han mantès ixa empresa. Encara que pareix que quan parlem d'autònoms només parlem de menuts empresaris o de xicotets negocis, no? N'hi ha de molts nivells. I vos ho contava també fa un moment, que la nostra comunitat està davant un repte econòmic que té unes magnituds de moment grans. Segons les dades de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms, estàvem parlant d'una xifra prou elevada. 60.000 autònoms valencians que, en un període de 5 anys, tenen previst jubilar-se. És una situació que el que fa és posar en risc la continuïtat de tots aquests negocis que vos comentava jo davant la falta d'aquest relleu generacional per molts motius. I qui són els principals afectats? Empreses familiars, comerços de proximitat, tallers, bars i totes aquestes empreses que s'han alçat a base de l'esforç d'una generació darrere d'una altra. Pues tots aquests podrien desaparèixer si no es troben persones disposades a continuar l'activitat. Recordareu, ara que ha mencionat els bars, que sobretot els bars ja fa anys, uns quants anys, més d'una dècada, eren els primers afectats, no? En els que per la falta de recursos o almenys per la poca disponibilitat que tenien la generació següent acabaven i han acabat en mans, sobretot, mira, de persones que han vingut de fora i han volgut treballar ixe sector. Parlant de sectors, el sector reclama mesures urgents per evitar una pèrdua de teixit productiu que podria afectar especialment a tots els barris i els municipis menuts, perquè tots aquests negocis, al final, el que són un dels punts neuràlgics en els barris. Quan parlem de proximitat, parlem d'això, de nuclis molt concrets en les ciutats i en els pobles, però també de pobles menudets que, per exemple, si perden el bar, ahir ho comentàvem amb Carlos Gil, el secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, si perden la farmàcia o perden la botigueta o perden qualsevol d'estos negocis menudets, la veritat és que allò s'acaba i la vida d'eixe poble o eixe barri poquet a poquet també va perdent-se. Bueno, anem a intentar poder contactar, si és possible, amb el convidat que teníem, que és Alberto Ara, president d'ATA, l'Associació de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana. Alberto, què tal? Bon dia a aquestes hores.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos
1: días. Encantado de saludaros.
0: Igualmente, tenemos una comunicación hoy especialmente complicada. No sé qué estará pasando con las líneas telefónicas. Pero vamos a aprovechar el tiempo. Alberto, ¿cuál es la dimensión real del problema en nuestra comunidad autónoma ahora, en estos momentos?
1: Bueno, el problema que tenemos en los autónomos, esto va por sectores, o sea, no podemos decir que hay un problema que es generalizado y un problema que es por sectores. Sí. El problema generalizado son tres cuestiones fundamentales. Uno, unos impuestos que nos están asfixiando. En segundo lugar, una incontinencia legislativa, lo cual eso conlleva una inseguridad jurídica. Es decir, la verdad es que todos los días nos encontramos con una norma nueva que hay que cumplir. Y la tercera cuestión, que es fundamental y que voy a dar un dato que yo creo que es relevante, es la burocracia. A los autónomos valencianos la burocracia le cuesta, hablo de la comunidad valenciana, le cuesta todos los años 1.166 millones de euros. Y eso nace de la siguiente: 389.000 autónomos que hay en la comunidad valenciana, multiplicado por 200 horas que le dedican entre recoger facturas, llevarlas al gestor, llevar a la seguridad social.
0: Sí, autogestionarse la burocracia.
1: Efectivamente. A 15 euros la hora, eso da 1.166 millones de euros. Uh-huh. Y luego, el problema está dependiendo de qué sectores. El comercio y la agricultura están sufriendo un problema serio, sobre todo con el relevo generacional. Y luego hay otros sectores como los oficios, en los cuales, francamente, están funcionando bastante bien.
0: Claro, y lo estábamos comentando al principio, si me has escuchado. Esto del relevo generacional es muy diverso. Mira, ayer precisamente el conseller de Agricultura nos decía cuánta gente universitaria está apostando por ir ya no solo a trabajar al campo, sino por hacerse cargo de diferentes explotaciones, en este caso ganaderas. Pero

0: de Castelló.
1: L'equip especialitzat en delictes tecnològics va detectar irregularitats per part d'una empresa subcontractada vinculada a una operadora de telefonia mòbil. Els agents han constatat que un dels treballadors aprofitava el seu accés autoritzat per agafar informació de clients i formalitzar contractes fraudulents a nom de diferents empreses. Els terminals s'enviaven posteriorment als domicilis d'altres dues persones també presumptament implicades. Segons la investigació, el grup va aconseguir una cinquantena de telèfons d'alta gamma valorats en 80.000 euros destinats a vendre's en establiments de compra-venda.
0: I a hores d'ara estan reunits els membres dels jurats, dels Premis Jaume I d'enguany, que es coneixeran en les pròximes hores. Laura Ballerri està seguint aquestes reunions a València.
2: Bon dia. Des de les 9:30 del matí a l'edifici de Capitania General està reunit el jurat dels Premis Jaume I. Es tracta d'un centenar de personalitats del món de la ciència i la investigació, dels quals 25 són Premis Nobel. Deliberen en 7 estances de Capitania, una per categoria d'estos premis que han esdevingut un referent de prestigi internacional. Serà a partir de la 1:30 i des del Palau de la Generalitat quan s'anunciaran els 7 premiats d'este 2026. La ciència sota mena NASA és el títol de la declaració institucional del jurat d'enguany, un missatge que alerta sobre els perills de la desinformació i de la intel·ligència artificial mal utilitzada. Javier Quesada és el president de la Fundació Premis Jaume I.
3: Para que establezcan normas éticas que conviertan a la IA en una herramienta maravillosa que fomente la creatividad y la comunicación entre los seres humanos, en lugar de un instrumento malévolo de dominación que destruya los valores que hacen que merezca la pena vivir en nuestras sociedades.
0: En d'assumpte, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha posat una condició al Partit Popular per a estudiar la proposta d'una moció de censura instrumental contra el govern de coalició que presidís Pedro Sánchez. Turull, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha instat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a viatjar a Waterloo i reunir-se amb Carles Puigdemont.
4: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
0: I en els esports, World Athletics ha ratificat el rècord mundial de 10 quilòmetres en els 26 minuts 31 segons de Jomiv, que Helja ha aconseguit l'any passat a Castelló. Gonzalo López.
5: L'organisme que regula l'atletisme internacional ha confirmat la sanció imposada al kenià Ronex Kipruto per anomalies en el seu passaport biològic, anul·lant així tots els resultats entre el 2 de setembre de 2018 i l'11 de maig de 2023. S'inclouen els 26 minuts 24 segons que va aconseguir a València. Amb la sanció, l'etíop Jomiv Kehelcha es converteix en doble plusmarquista mundial amb el rècord de 10 quilòmetres i el de mitja marató aconseguit a València el 2024. Després de baixar de les dues hores en la marató de Londres del passat abril, Kehelcha buscarà el rècord mundial de la distància reina en la Marató de València, que es disputa a desembre.
0: Ja saben, això és tot de moment. Més informació d'ací una hora. Tenen tota la informació en el web apuntmedia.es i es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.

0: 11 i 6, ràpidament, en este programa produït per la Federació de Municipis i Províncies, tenim que donar un vot estratègic per a visitar aquest fòrum de costes en el que està David González, que s'ha desplaçat ràpidament i crec que no està sol, és en Benissa, veritat, David?
1: Bon dia, Sergi. Bueno, ràpidament, com manen les normes de trànsit, però sí, aquí estem, en Benissa, amb un clima de meravella. I jo estic al costat de Miguel Bailà, que és el secretari general d'esta Federació Valenciana de Municipis i Províncies, precisament perquè d'ací a uns segons va començar este fòrum, veritat, un dia important per al municipalisme avui.
2: Pues sí, la veritat és que estem molt contents, és el tercer foro de municipis de costa i la veritat és que el primer el farem en Castelló, l'any passat en València, la província de València, i enguany pues, tocava Alacant i estem en Benissa, en un lloc que en un enclave meravellós, com pots comprovar, i en una temperatura magnífica i bueno, volem parlar sobretot de com s'afecta als municipis de costa en un entorn tan nostre com és la costa, tan delicat i que n'hi ha que cuidar, i bueno, que té moltes possibilitats per a fer coses i per a protegir-lo.

0: de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: el moment de... A veure com li el traiem sense que això explote i mos pilla tot la onda expansiva, hauria de ser menino.
1: No ho hem contat, però es van desplaçar grups d'especialistes en
2: artificieros,
0: sí, tot,
1: perquè no sabien allò com anava a acabar.
0: És en serio, no és conya.
2: Claro, porque el tema ya no es que te explote el tío, es que te pegue.
0: Claro, pues ahí está
2: el rebote, la onda expansiva, ¡boom! ¿Cuántos han ido por el aire?
0: Y si casi es verídico, en Francia, si no me engañe, va a ser,
1: ¿no? Va a ser la Francia, sí.
2: El causante y la familia. Sí. Caen 5 o 6.
0: Tireu amics.
2: No, jo tinc... Imagina't de l'Ardena, cuidado.
0: Tots allí, en els ulls tancats.
2: No toques ahí.
3: Y en lloc de metges, es artificial.
0: Claro, el TEDx allí, en el robot este que pareix Wall-E, allí traient del... No, pues poca risa fa si vos toca estar de metges de guàrdia ese dia i teniu que traure l'obús al senyor.
2: ¿Qué hacía ese con un obús dentro? Pues... pensamientos había tenido.
0: Pues tú que tens amics de tota índole...
2: ¿Qué le había llevado ahí?
0: Sabràs que els metges d'urgències, tinc amics de metges d'urgències, que la gent acudix a les urgències en coses dins del cos, de lo més inverosímil.
4: Indagaremos, haremos un listado para el próximo día de cosas que se han extraído del cuerpo humano.
1: Y sobre todo, ¿por qué todo lo que entra después no es? A mí es una cosa que me crea mucha curiosidad.
3: No, ya ho explica Sergi.
0: Per l'efecte supositori.
3: L'efecte esfínter supositori. Ho explica molt bé.
0: Però això és només on hi ha nef. Finters, per la orella, els nanos que se claven els legos i tot per les...
2: Això és una cosa. Alguna pareja haciendo el amor han tenido que ir a l'hospital, que no había forma de separar eso, ¿no?
0: No ho sé.
1: Però això no és una llegenda urbana.
0: No s'ha donat el cas, jo crec que sí.
1: ¿Tú coneixes algú? ¿O sempre coneixes algú que coneixia algú, però tu mai?
2: Eso es como hablar por hablar, ¿no? Como el de la serie y la mermelada, ¿no?
1: Sí, era el sorpresa.
0: Jo, rollo caniche, mai millor dit, ja apel·lant a l'inici de la conversa, no ho ha conegut mai, que s'hagin tingut que separar allí a les dues persones.
2: Lo voy a mirar.
3: Ja està ficat al mòbil a buscar al Google.
0: Ok, Google.
3: Mare de Déu.
2: Ir a urgències haciendo el amor. Voy a ver qué... Madre voy a ponerlo así.
3: Yo tengo que decir una cosa. Este
1: igual
3: programa,
1: el titular...
3: Este programa un día esclatará en audiencia. No, lo tengo clarísimo. Porque comienza a las 11 del matí. Hola, Manolo Mas.
0: El programa no comienza a las 11 del matí.
3: Hola, Manolo Mas. Bon día. Y los siguientes. El supositori. El sesfinters. El pinganillo de este.
2: Ay, pero me encanta.
3: Lo de la meva dona, que no se ho cregueu. Lo del AA. Tot això ha passat en 50 minuts.
0: En 50 minuts. Oye,
3: pero... Ah, y lo de les pinces, que Manolo se'n va a casa sabent el que té que fer a partir de la...
2: Mira, de momento me ha gustado porque ir a urgencias.
3: Mira.
2: Solo he puesto eso y las posibilidades que me das de derrame en el ojo haciendo popó con sangre.
0: Això és precís.
2: Por diarrea.
1: Els
0: motius de les urgències són molts, però estan lluny del que tu volies consultar.
2: No saturem les urgències.
3: Tu volies una cosa molt concreta.
0: Sí.
3: No l'has trobat encara.
0: Si te pots haver quedat... Correcte. I tens que anar a urgències.
2: Sí, això hace... Hay veces que se pasa al vacío,
0: Mentre, a 10 minuts del migdia...
3: Mare de
0: Mireia Ballarri, posa un poquet de seny, així que...
1: Sí, per favor. Vinga,
0: bueno, si pots, perquè quan parles del senyor Naranja,
1: el seny... Ai, com saps. Mira, vaig a parlar de la telefonada de l'estalvi, de la telefonada del dia, diria jo, que és la que s'ha produït, i aquesta conversa que s'ha produït entre Netanyahu i Trump. Mare, en parla per telèfon. No sé quantes operadores...
0: Però que li ha dit les mil perreries.
1: Li ha dit... Bueno, imagineu-vos, tots pensem que la diplomàcia en temes de geopolítica ha de ser somriures, bones paraules, educació... No, directament li ha dit, estàs completament boig, Trump a Netanyahu, que és allò de... Li diu el mortal de Goya. Estàs completament boig i no estàs a la càrcel perquè jo estic diferent. I això té un rerefons, i és que al final Trump està dient reiteradament que possiblement arriben a un acord demà, o la setmana que ve, ja sabem que està dient-ho moltes vegades, i que Iran que reclama? Pues que Israel ha de deixar de bombardejar el Líban. I, clar, ahí estan, en ese tira ya fluixa, que Netanyahu vol...
0: A què voleu dir que ara, si Israel s'aparta i es manté Trump en les seues idees, els iranians diuen, bueno, sí, vamos a tragar con lo que sea.
1: Pareix ser, perquè...
0: No ho crec, això.
1: Bueno, jo ja saps que també soc prou escèptica, però el que ell diu és que un dels punts que més està enquistant que s'avancen en aquestes negociacions és que Israel no para de tirar bombes,
0: bueno, això,
1: en el Líbano.
0: I que continuen deixant-los penjar i decapitant gent, m'imagina, que serà un condicionant.
1: Bueno, ja
0: no?
1: Sabem que això és un condicionant per a les persones que són persones, claro. Però no és ara mateix una...
0: No prioritat per a Iran, no?
1: Exacte. No és una de les prioritats que n'hi ha en la taula
0: no
1: de negociació.
3: Però que tingueu clara una cosa. Si Israel no té... com se diu en valencià? Apoyo.
0: Suport.
3: Si no té el suport de Estats Units, no té res.
0: Home,
3: no té res.
0: Salva Guix va dir que no. Jo sóc de la teoria...

0: de que Netanyahu és el listo i Trump és el tonto, però que té la mà d'obra, és a dir, la força bruta, és el primo de
1: Trump. Si Trump li diu para, pararà. Estic

0: un poc internet. La gent va aconseguir, la gent que està fora d'Iran, ha aconseguit per primera vegada parlar amb les seues famílies i veure-los a través d'una pantalla. Converses, pues, imagineu-vos, 86 dies sense veure els seus familiars i des d'ahir, que va recuperant-se una miqueta a internet, han començat a veure'ls, així que per esta part això podem dir que seria una bona notícia, encara que continuen els estrangulaments, les decapitacions, continuen anant a les portes de les cases de les persones que es manifesten o que s'han manifestat en el passat per a buscar-les.
1: Sí, a donar-los matarile o a dir-los.
0: Exactament. I que si volen repatriar els cossos o recuperar els cossos, han de pagar-los. Si no, mai els hauran recuperat. I com la guerra no descansa...
2: Molt bé, no?
0: Sí.
2: Molt bé tot.
1: Veus? Podia ser pitjor, doncs és pitjor.
2: Oh, clar, clar.
1: Com ho pots veure, sí, sí. Mateu?
0: I pot ser pitjor, perquè si algú pensava que després de 4 anys Rússia i Ucraïna estaven arribant a un acord o a un final, en les últimes hores s'ha produït una de les ofensives russes més greus dels últims temps.
1: Ahir vaig veure a Putin en la tele. I si està malalt i li passa algo. Este va de corticoides o de... Si té la cara... Té la cara tota un fla que pareix al vinil i les ardilles. I això home no està bé. Això home fa temps
0: veure,
1: que no
0: i
1: està
0: si
1: bé.
0: I això home viu en un búnquer, ho sabeu, no?
1: Jo,
0: si
1: crec, si jo crec que té una pata sí i una pata allà. I que mentre arriba aquest moment va dedicar-se a fotre tot el que puga i més. Però això no està bé.
0: Pues 13,
1: te ho diu el Sergi.
0: 13 morts, Sergi, en les últimes hores. Desenes de ferits han atacat complexes residencials.
1: Home, com les avespes, morirà matant.
0: I el Kremlin assegura que des d'ara la guerra va agafar uns altres derroters, així que no sabem, però sembla que Ucraïna d'alguna manera s'està preocupant.
1: A veure, independentment de la gravetat del tema, per la meva observació, o està molt xungo, com dic jo, ja aquí durant a les portes... Bueno, ell no, perquè és un altre... Però o el seu cirurgià és dels més roïns que n'hi ha en tot el planeta, in the planet. I li ha deixat la cara com li l'ha deixat. Però no té un aspecte saludable.
0: Bueno, pot ser que entre el coreà, ell i l'altre, acabem patentant la fórmula esta que volien...
1: Lo dels 125 anys.
0: Podria ser.
1: Ja, però en aquestes condicions...
0: I que encara arribarà a complir-ne alguno més. No sé, no tinc ni idea, però sabem que viu dins d'un búnquer, perquè n'hi ha, inclús en el seu entorn, està tot el món molt vigilat, perquè Putin té molta por a la mort per un dels seus.
3: Tiene com el veneno fàcil, no?
0: Bueno, claro.
1: Però se claven en el búnquer pensant-se que ells no anirà la cosa, però si és que serà més patètic el teu final, perquè, primer, no quedarà ningú a qui pugues, anem a gastar una paraula més col·loquial, hostigar, castigar, fer-li la vida impossible, i després és que estaràs, mai millor dir, com una rata dins d'eixe forat,
3: no, i però sí que és cierto que ahora mismo está en el búnker porque tiene miedo a que...
1: És que... Acaba el rotllo allà tolà, clar.
0: Ho comentarem, les mesures de seguretat, de tot el que s'acosta a ell.
2: Ell sap el que n'hi ha, molta gent que el vol fora de la circulació.
0: Del seu entorn, inclús.
4: Sí, sí, sí. Todos estos grandes dirigentes mundiales que nos ha traído la globalización, a quien le guste la globalización bien y a quien no le guste también bien, pero a mí no me van nada. Estos 4, 5, 6 magnates del mundo que dirigen nuestro día a día de cualquiera de nosotros, a mí me pone muy nervioso.
1: Perdona, no ¿y el anime este de Corea? Perquè ninguno. Està callat i tranquil·let, però el dia que ell o la filla, que és la sucesora al natural, li se'n vaja un poquet la pinya, veurem...
4: Solo ver lo que hacen con la gente nacida en ese país, evidentemente no conocen otra cosa,
1: claro,
4: y se pensarán que aquello es maravilloso y que tal, pero eso no hay derecho. Al ser humano no se le puede llevar de esa
3: Kim
4: manera.
3: Jong-un,
1: Kim
3: Jong-un creo que además ya ha dejado las órdenes para que si le pasa algo o lo asesinan, lanza la...
0: Una de las aguas filles,
3: una
0: sí.
3: De, las, de sus ojivas.
1: Pero,
3: no,
1: igual,
3: y lanza una ojiva.
1: Pero está igual
3: nuclear,
1: de penjar que ell, la filla es... Bueno, i el lo que no sé com no ordena que maten al perruquer que té. Perquè sí. És que a mi tallen ixe muño. Perdona, i
4: creo
1: les ressenyes de Google...
4: Salud, creo que tiene muy mala salud. Muy... Fuma, bebe, come...
1: Perquè això té que estar criat com ho hauran criat. És normal que no estiga bé aquesta persona.
4: Es mentira que la mente humana pueda llegar. Y ese país, cuando los ves, cuando hay una celebración, aplaudiendo todos igual, llorando todos igual.
2: Al final, el més normal semblarà el chino.
0: Uy,
3: sí. Xi Jinping, yo creo que al final ha sido el más discreto. Por lo menos es el más discreto.
4: No, su país.
0: Mientras no toquen Taiwán.
2: Ser inteligente es ser discreto.
0: Com toquem Taiwan...
2: Vull dir-te que de tots els grans dirigents que pensem que estan boixos tots, al final el més normal, el xino.
4: No, que no t'enteres.
2: Clar, però no dona que parlar, no diu res, no amenaça
4: a
2: ningú...
4: A la xita callando.
2: Enteneu, no?
1: Aneu anar a la inauguració oficial. Bueno, a l'entrega de claus. Jo crec que és l'entrega de claus.
2: Si el papa
1: ve a que li donen les claus de la Sagrada Família i...

0: Si el papa va a Barcelona.
1: Jo m'alegre que per fi algú puga entrar en la Sagrada Família sense pagar 20 i pico euros.
2: És que ara és quan t'enteraràs de lo que tens que pagar.
1: Això és increïble. Jo vaig anar una volta i me van dir 25 euros.
2: Mateu.
1: 25 què?
2: Però...
1: No, per fi, entrarà sin pagar. Perquè ja sabeu que tu entres, tu passes Tarragona
2: i
1: ja per respirar ja te diuen 10 euros.
0: Les autopistes és de locos.
1: Pues allí en la Sagrada Família, que és una església, jo ho vull recordar, 25 euros. O sea, que jo vull anar a rezar i tot això. 25 euros.
2: Això...
1: El papa no pagarà, no? O sí?
2: Home.
1: No, si li donen la clau, no.
2: El papa va a que li donen les claus.
1: Algú pensarà, este se'n va sense pagar.
0: Jo me doy la vuelta i no entro. No entro.
2: Home, jo una volta en la vida...
3: Eso ya pasa en muchos templos. Manolo,
0: pillaron entre la familia el coche de 40 o 50 euros.
1: Una vegada, això ho tens que veure.
2: Jo crec que una volta en la vida n'hi ha que veure, sobretot pel mèrit que suposa el que els ha costat. I
1: és
2: sobretot increïble. El cervell d'aquest senyor, bueno, que s'ha inventat la meitat perquè els planos originals van desaparèixer, però lo de les maquetes funiculars i tot el rotllo és una passada. Bueno, ha sigut millor del que em pensava, mas Déu.
0: Sí, no, i bastante sensato.
1: Més supositoris la pròxima setmana, amics.
0: Los supositorios sabéis por dónde entran.
2: Però ni
0: sé. I en què posició.
3: Les 12.
4: A punt. Notícies.
5: Bon dia. La delegació del govern espanyol i l'Ajuntament de València mantindran una reunió al llarg d'este matí per analitzar la situació generada a la plaça de la Mare de Déu, on uns 200 manifestants estan acampats en el marc de les reivindicacions de la vaga indefinida del professorat. L'alcaldessa Maria José Català ha assenyalat que és competència de la Policia Nacional fer compatible el dret a manifestar-se amb les activitats programades de cara a la celebració del Corpus, que comencen esta setmana amb la instal·lació d'un tapís floral a la plaça.
6: Esto es una acampada que tiene un fin reivindicativo. En tanto en cuanto tiene un fin reivindicativo, es una prolongación, evidentemente es una concentración, una manifestación estática, y por tanto el Cuerpo Nacional de Policía es el competente para determinar. Evidentemente no está autorizada, no está solicitada, y es el competente para trabajar de la mano de los convocantes con el fin de que, evidentemente, en un espacio público que tiene unos usos los próximos días, pues evidentemente se pueda compatibilizar absolutamente todo, ¿no?
5: La Comunitat Valenciana va rebre més de 1,29 milions de turistes internacionals durant el mes d'abril, la qual cosa suposa un augment de més del 15% respecte al mateix mes de l'any anterior. A més, la despesa total d'estos visitants va ser de 1.463 milions d'euros, segons les dades de l'INE. De mitjana, cada turista que va visitar la Comunitat Valenciana a l'abril va gastar al dia 125 euros, un 10% menys que al mateix mes de l'any anterior. En canvi, va augmentar l'estada ací al voltant de 9 dies i per això la despesa mitjana de persona va pujar lleugerament i es va situar en 1.132 euros, vora el 0,9% més que a l'abril de l'any anterior. I la Unió Llauradora ha analitzat els pressupostos de la Comunitat Valenciana i alerta que l'agricultura apenes rep 82 euros per habitant enfront dels 6.000 euros per persona del pressupost global autonòmic, amb un pes de l'1,38% este exercici. En poc més de 20 anys, el sector ha perdut més del 70% del pes del pressupost relatiu. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
7: La Unió denuncia que l'agricultura i la ramaderia apenas recibixen 82 euros per habitant front als 6.000 euros del pressupost global autonòmic. Amb un pes de l'1,38%, aquest exercici vol dir que en poc més de 20 anys el sector ha perdut més del 70% del seu pes pressupostari relatiu.
5: Segons la Unió Llauradora, estructures agràries, indústria agroalimentària i innovació tecnològica són els subsectors que pateixen retallades més importants. Canviant d'assumpte, a Calp, una pastera amb més d'una vintena de migrants, tots homes en aparent bon estat de salut, han desembarcat en una platja este matí. L'edat de les persones que han arribat oscil·la entre els 23 i 24 anys i dos d'ells podrien ser menors d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec dels migrants que al llarg del matí seran traslladats fins al port de la ciutat d'Alacant per a l'assistència sociosanitari per part de la Creu Roja. I canviant d'assumpte, anem a política, perquè el president nacional del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha demanat a tots aquells que consideren que cal un canvi de govern a Espanya que ho facin possible. Feijó, que participa en la segona jornada de la reunió anual del Cercle d'Economia a Barcelona, ha reiterat que ell està disposat a tornar la decència a la política, segons ha dit.
8: No hay discusión posible. En fin, yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
5: En la cita, la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha demanat Feijó que el PP considere negociar el nou model de finançament autonòmic que ha presentat el govern espanyol.
9: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
5: La jutgessa que investiga si Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, va incórrer en el delicte de revelació de secrets per enviar a un xat dades personals de dos periodistes, ha citat a declarar com a testimoni Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Rodríguez va declarar al mes de maig que va reconèixer estos dos periodistes del diari El País en una foto que li va reenviar el novio d'Ayuso perquè li l'havia remès un veí afectat. El cap de gabinet de Díaz Ayuso va publicar en el chat la foto d'estos dos periodistes amb noms i cognoms, amb un missatge en què indicava que havien estat assetjant els veïns de la presidenta mentre feien una investigació sobre l'immoble on viu amb el nòvio. I per una altra banda, Miquel Nadal dirigís la institució Alfons el Magnànim, l'editorial de la Diputació de València, enmig de la reestructuració de l'àrea cultural. El diario.es ha avançat que qui va ser director general de Cultura ha sigut seleccionat entre tres candidats, entre ells l'exdirector de la institució Vicent Flor. Segons l'informe d'Idoneïtat, té acreditat major experiència en direcció i coordinació. En els esports, la selecció espanyola de futbol s'ha sotmès este matí a un control antidopatge en la preparació dels amistosos previs al Mundial. Gonzalo López.
10: Els de Luis de la Fuente entrenaran esta vesprada i s'enfronten a l'Iraq el pròxim dijous a la Coruña. El segon amistós serà la setmana que ve a Mèxic contra el Perú. Avui s'ha incorporat al grup Miquel Merino després de disputar amb l'Arsenal la final de la Champions League. També treballen amb el grup per a preparar este primer duel nou jugadors de suport, entre els quals està el valencianista Javi Guerra. A més, ja tenen els dos salts. El valencià Ferran Torres portarà el 7 i Alejandro Grimaldo el 3.
5: Això és tot de moment. En tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes en el web apuntmedia.es, i ara es deixem amb el programa Amunt i Avall.
11: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
12: De tu a tu.
13: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga. Una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala. Un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
14: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
15: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
11: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
16: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A punt.
17: T'ho contarem tot.
18: Però tot, tot, fil per randa.
17: Te'n vens?
16: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
12: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Què tal, com esteu, criatures? Com solen dir les persones més majors, sobretot les nostres ties, les nostres iaies i tal, com estàs, criatura? Pues, per la part de la gent que estem en la ràdio, dir-vos que estem bé. La resta dels que esteu escoltant, pues, espero que també ho estigueu, tot i que ja portem... Estem encetant, millor dit, la quinta hora del nostre programa, des de les 8 del matí, i encara ens queda camí fins les 2 de la vesprada. Dir-vos tot això és, primera, per a recordar-vos que este programa està produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que això és la Ràdio Autonòmica Valenciana, i que de nou tenim que donar un vot cap a Benissa. Per què? Perquè estem avui, precisament, immersos en el Foro de Municipis de Costa, que és una xarxa de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que està creada per a debatre sobre la gestió sostenible del litoral. És un espai autonòmic que reuneix els ajuntaments costers, entre ells, i precisament com a anfitrions enguany Benissa, per abordar reptes ambientals, la lluita contra la regressió marina o, per exemple, el desenvolupament sostenible de les platges. A qui hem enviat a Benissa i és el que millor està de tots avui? David González. Què tal, David?
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada.
1: Tu millor que nosaltres, atenent a l'entorn en el que estàs.
2: Jo t'ho estava dient abans, que aquí jo, el que millor està avui de la ràdio sóc jo.
1: Per això.
2: Estic així a Benissa, amb eixe penyal d'Ifac de Fons allà darrere, i una briseta marina que no vos podeu imaginar el clima que tenim.
1: Que s'agraeix, home, que el cos ho agraeix directament.
2: S'agraeix, clar que sí, clar que sí. Sí.
1: Però esteu de ple...
2: N'hi havia, sí, algunes persones a la platja banyant-se que jo dic, vaig a deixar el Quantum, vaig a deixar la motxilla i me fique cap a dins.
1: Pues perdona, no t'ho prengues de ninguna forma, però falta el fa un poquet de solet, eh?
2: Bueno, ya...
1: Entre tú y Marina, a veure, perdona, empezamos a deslumbrar, eh? En fi, aprofita bueno, que te bueno, pillo bueno. Una miqueta el sol.
2: Sí, no te preocupes.
1: Deia jo que estem en el Foro de Municipis de Costa i el motiu de que estigues tu ahí precisament és ixe.
2: Exactament, sí, no he vingut a aprendre sol, he vingut a este tercer fòrum de costes, així a Benissa, i clar, n'hi ha moltíssima representació institucional, com vos estava dient, i així, al meu costat ja, també gaudint i disfrutant d'este bon clima de Benissa, està Carlos Gil Santiago, secretari autonòmic de Política Institucional i Cohesió Territorial. Carlos, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com estàs? Com està transcorrent? Ara estem en esta pauseta que hem tingut, però de moment abordant aquests desafiaments que tenen aquests municipis de costa.
3: El lloc que estem no se pot estar mal. Conforme estàs contant, el mar que és incomparable al costat del Mediterrani, el penyal d'Ifac de Fons, el lloc és emblemàtic de la nostra costa, com qualsevol altre racó del litoral de la Comunitat Valenciana. El foro, pues, funciona perquè al final hi ha un interès per ficar en valor la costa valenciana i ficar en valor la implicació que té tant patrimonial com social com mediambiental en la nostra comunitat i en la vida i en la idiosincrasia dels valencians, no? Jo trobo que esta sèrie d'encontres són importants per quan reivindiquen allò que la Mediterrània és per a la comunitat valenciana i el que la comunitat valenciana pot ser en el Mediterrani. I sa implicació indivisible que tenim i que d'alguna manera hem de cuidar i hem de protegir pel bé de tots, d'una part i de l'altra.
2: També com a alcalde, com a doble part, tu estàs així reunit amb altres alcaldes, i quina també és la perspectiva de cara a eixos reptes? Parlaven del canvi climàtic, parlaven d'eixa regressió de les platges. Eixos reptes ara mateix com s'afronten per part dels diversos municipis que estan implicats?
3: Jo tinc la sort de ser un alcalde privilegiat, que veu la mar però no té els problemes que suposa estar al litoral. Realment, això és una de les principals virtuts, entre altres moltes, que té el poble de Benavites. Però com es viu aquest repte que genera la costa? Lamentablement, en falta de lleialtat institucional, no? La Generalitat Valenciana s'ha ficat al costat dels ajuntaments, s'ha ficat a treballar en ells, perquè jo crec que no hi ha una altra manera d'entendre la política que buscar la més pròxima al ciutadà, que és la de l'administració local, i n'hi ha que recolzar-la i n'hi ha que tirar-hi una mà com siga, però al mateix temps tenim uns entrebancs que venen des de la política nacional que fan molt difícil que aquest treball es puga durar a terme, que contínuament estan ficant bloquejos a la Llei Valenciana de Costes, estan ficant bloquejos a l'actuació dels ajuntaments, estan ficant bloquejos a la legitimitat de propietaris que tota la vida han tingut cases a vora mar i que ara se troben en una situació d'incertidumbre i una situació d'incertesa legal que és indefinible. i que realment això suposa una necessitat imperiosa de que aquesta modificació de la llei de costes que van proposar en el Congrés, que vas tindre la sort de poder-la defendre ja fa més d'un any i que s'ha quedat en el congelador i que realment no ha tingut la tramitació parlamentària que li corresponia, igual com la llei valenciana de costes i ses al·legacions que s'han fet des del govern i de tots els tipus, pues que caldria que d'alguna manera se puguen resoldre, com més pronte millor i, com deia abans, pel bé de tots, pel bé del Mediterrani, pel bé de la comunitat valenciana, però bé d'altres comunitats que també tenen un litoral marítim d'influència, que torna a dir és un patrimoni social, és un patrimoni econòmic, és un patrimoni, patrimoni mediambiental que hem de conduir i que hem de tractar bé entre tots.
2: Carlos Gil, Santiago, gràcies per atendre'ns en el dia d'avui i a continuar disfrutant d'este marc incomparable.
3: Moltes gràcies a tu, així no farem.
2: I escoltant atentament, tinc així al costat a Marc García Manzana, director general de Costes, que també ha sigut un dels primers que ha intervingut en este fòrum, i també parlant, precisament, agafant eixa perxa que ens ha donat Carlos, de la llei de costes.
4: Sí, hace 3 años este foro se celebró en Burriana y había por ahí un proyecto que era una ley de costas propia de la Comunidad Valenciana. Hace un año estuvimos en Xeraco, donde ya la ley de costas era una realidad, pero una realidad que acababa de salir del horno, y hoy por tercera vez nos sentamos con este foro de costas en este lugar privilegiado, donde ya ha transcurrido un año desde la ley de costas y, bueno, pues ha habido cambios o ha habido avances desde entonces. Pues hemos solicitado la transferencia de competencias, nos han recurrido al Tribunal Constitucional unos artículos y ya hemos contestado al Tribunal Constitucional diciendo que nuestra ley es plenamente constitucional. Hemos hecho un desarrollo normativo, estamos redactando el plan de ordenación costera, el catálogo de playas, el funcionamiento de la comisión interdepartamental en materia de costas. En definitiva, estamos moviéndonos desde el punto de vista legislativo, pero también desde el punto de vista administrativo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no paramos en nuestra reivindicación al Ministerio. Hay que hacer obras. Están preparadas las obras desde el año 2015. Había 70 actuaciones en la Comunidad Valenciana y apenas se han hecho 10. Esto no puede ser. Y es una pena, porque había dinero. Había 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation para el Reino de España, para hacer obras con una componente medioambiental. Y hemos perdido la oportunidad. Toda obra no ejecutada antes de que acabe este junio de 2026 serán obras que no se podrán acoger a estos fondos. Por lo tanto, vamos a perder, como españoles, vamos a perder mucho dinero y, por lo tanto, vamos a perder una oportunidad de oro para regenerar nuestro litoral. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando las olas llegan a una casa, el problema, desde luego, lo tiene la casa. Pero es que previamente el problema lo hemos tenido todos los valencianos, o si me apura, todo ciudadano. ¿Por qué? Porque primero, para que las aguas lleguen a una casa, es que ha desaparecido una playa. Y esa playa es patrimonio de todos los valencianos. El año pasado vinieron 30 millones de turistas a la Comunidad Valenciana. Pues dos de cada tres de esos turistas iban a una playa. Con lo cual, proteger nuestras playas, regenerar nuestras playas, forma parte de esa actividad que de la cual nuestro PIB se resiente positivamente. Tenemos un 15% del PIB ligado a la costa y eso no es nada desdeñable, y por lo tanto tenemos que protegerlo, tenemos que proteger ese valor económico, ese valor social, ese valor patrimonial y también ese valor medioambiental que supone la costa en la Comunidad Valenciana.
2: A la gent de tot el territori se li pot vindre al cap ixa imatge de la mar arribant a cases, se me'n ve al cap ràpidament, al sud, en Guardamar del Segura, tenim més al nord en Dénia, és a dir, no és una situació aïllada d'un punt de la nostra geografia.
4: No es una situación aislada, ni mucho menos, y lo peor de todo es que ante ese avance del litoral, no solo el Ministerio no realiza las obras para frenarlo, sino que además lo que hace es coger esa línea roja que en teoría debería ser inamovible, y va tirándola hacia tierra adentro. Es decir, va revisando los deslindes y esa línea de dominio público empieza a meter casas dentro del dominio público. La consecuencia es clara: los propietarios pierden su propiedad privada legítimamente adquirida y pasan a ser concesionarios durante un tiempo, 30 años o ampliables a 60, pasan a ser concesionarios de lo que era su propia casa. Es decir, aquí no hay ningún tipo de compensación económica, directamente te despojan de la propiedad privada porque no han querido realizar las obras de regeneración de las playas y de protección del litoral.
2: Marc García, gràcies per atendre'ns i a disfrutar de Benissa.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I per acomiadar, per acabar, Sergi, jo volia parlar també amb Venceslao Alós, ell és el president d'este fòrum, tercera edició, suposo que satisfets de continuar endavant amb este fòrum.
5: Però sí, la veritat, perquè l'assistència pues, ha sigut massiva de totes les poblacions de les tres províncies, de tota la comunitat valenciana, per a ficar pues, en comú pues, ixa problemàtica que tenim en la nostra costa i buscar pues, també solucions, perquè també pues, se tracta de buscar

0: on està l'origen del problema, però la situació actual, i veure conforme podem avançar i millorar pues, la nostra costa, protegir-la i fer-ho també pues, tot més viable també per aconseguir aquesta millor situació per als nostres veïns.
1: Uh-huh. L'alcalde de Benissa ha sigut un dels primers en intervindre i ha mencionat, ha ficat aquestes columnes, aquests reptes. Parlem de canvi climàtic, parlem de regressió, en definitiva, són molts els reptes que tenim de cara en aquesta matèria.
0: Sí, tenim molts reptes, però també tenim la solució o part de la solució. Sabem quina és. Nosaltres, ho ficava de manifest en el fòrum, en gener d'aquest any, de mateix any, quan totes les poblacions pràcticament de la costa valenciana estàvem a Fitur, en la Fira Internacional de Turisme, intentant vendre les bondats de les nostres platges, intentant, molt de nosaltres també, transmetre la possibilitat de fer turisme 365 dies a l'any com a generador de feina per a les nostres poblacions, pues, en aquests mateixos dies que estàvem allí va arribar el temporal Harris i ens va fer una destrossa pues, impressionant a nombrosos municipis del litoral. En seguida ens van ficar en marxa des del foro i van fer una enquesta. I aquesta enquesta va ficar de manifest que el 65% de les zones que havien tingut anys es tenien obres pendents de defensa del litoral per part del Ministeri del Govern d'Espanya. Llavors sabem quina és part de la solució. El que demanem és que se fiquen en marxa. Se fiquen en marxa perquè també s'ha dit les estratègies són del 2015 i del 2016. D'unes 70 actuacions apenes se n'han dut endavant 10. A aquest ritme no podem anar. Necessitem que el govern s'involucre en la defensa i també ja creiem que és absolutament necessari que unes altres zones que inclús no tenen fetes aquestes estratègies també s'estudie quines són les millors actuacions per a frenar aquests danys.
1: Encerrado a los presidentes de este fórum, gracias por atendernos y a continuar, que ya ha reanudado ya este fórum, así que el dicen que entre cap a dins, gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: I Sergi, des d'ací jo vaig a acomiadar-vos perquè, clar, este fòrum comença de nou, l'activitat comença, s'estendrà fins a l'una del migdia, l'una i quart més o menys, de fet, intervindrà el secretari autonòmic Carlos Gil, hem parlat en ell, com a última intervenció del matí, de la jornada, i el que podem dir des d'ací és això, que s'afronten aquests reptes, es posen damunt la taula i es pensen aquests reptes dels municipis de costa, que no són pocs, aquesta desestacionalització del turisme, aquest augment de les temperatures, parlem de que...
2: Sí, tota la conjuntura que a voltes també afecta directament sobre els municipis de costa. Pues, David,
1: exacte.
2: Gràcies per el treball que has fet, ens vegem en la ràdio, d'acord?
1: Vinga.
2: Cuida't, un bon viatge, fins ara. 12:21.
3: Amunt i avall. Presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Ha dit l'hora aixina com que m'ha pillat justetet, no? Però l'ha dit, sí, 12:21, ara ja hi 22, per este temps que ha passat en el separador. Anem a parlar ara d'una obra de teatre que, a partir de 6 actes i sense filtres, transforma les situacions més surrealistes, però també tenses i quotidianes de l'entorn laboral en alta comèdia. És una comèdia, mai millor dit, que es riu del món dels recursos humans, creada per la consultora Equipo Humano i la companyia d'improvisació Súbit. No és personal, són persones. S'estrena dijous 4 de juny al Casino Cirsa, València. Allò que va començar com una curiositat creativa i un conjunt d'escenes escrites per José Enrique García, director general d'Equipo Humano, s'ha transformat en una producció escènica real. Per tant, saludem a José Enrique. Què tal? Com estàs, José Enrique?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Encantado de saludarte. Oye, se trata de una propuesta disruptiva. José Enrique, ¿cuál ha sido la motivación para crear esta obra?
4: Pues en realidad ha sido fruto de la curiosidad, porque empecé a escribir una serie de escenas que yo internamente le llamaba recursos humanos absurdos. Para hacer diferentes vídeos y para hacer diferentes acciones de promoción de la empresa con un nuevo eslogan que tenemos desde hace tiempo, que es una nueva forma de pensar los recursos humanos. Y luego lo trasladé a un guión, también por curiosidad. Y lo que era una ilusión y una curiosidad, pues se ha transformado en una realidad. Y la verdad es que muy contento y muy alegre de que al final podamos llevar a una obra de teatro diferentes escenas de

0: Avui vaig a fer una cosa d'aixes que fem en la ràdio a voltes, i de les que crec que només les faig jo, de forma traïdora, i és juntar alguns dels nostres convidats. Ara és l'hora de David Casinos, que acaba de vindre, com sempre, i no pot ser d'altra forma. Encara que avui no s'ha portat bé del tot, perquè m'ha posat a Urano. David, què tal, com estàs?
1: Hola,
0: a l'altra banda de la cadira, i no puc estar jo tirant-li mà.
1: Però jo te lo pongo ahí seguida, que se pone ahí contigo, te hace ahí...
0: Jo estic encantat. Vamos, de la vida.
1: Te recalienta.
0: Com estàs, amica, tot això?
1: Bien, estoy bien.
0: Sí, bueno, a mi, que em recalente Urano, això no tinc ningú problema. Estava presentant-li jo a David Casinos al nostre nou col·laborador, que és el psicòleg Fernando Pena, de l'equip de psicòlegs Calma al Mar, que mos acompanyarà en esta secció i en este temps de ràdio a partir d'ara. Fernando, què tal, com estàs?
2: Pues muy contento de estar aquí en Apunt y de verdad un privilegio para mí acompañaros y muy, muy contento, de verdad.
0: Aunque no eres nuevo en la casa, ¿no?
2: No, estoy con Don y Salvador en Fuera de Cobertura los fines de semana, normalmente sí. Los domingos hablamos también un poquito de psicología y tratando de explicar un poco a la gente qué hacemos en las consultas de psicología, aunque cada vez se sabe más, ¿no? Cuando yo empecé hace un poco más de 20 años, la gente tenía bastante pánico al psicólogo, sobre todo a decir que iba al psicólogo.
0: Sí, la frase era, yo no estoy loco, no necesito ir al psicólogo, veritat, David, y yo me escolta moltes voltes.
1: Un psicólogo en tu vida porque te mostrará el camino.

0: fijaros hasta qué punto tiene que ser la tortura para asustarte cuando no pasa nada.
1: David, veus, podíem estar pitjor.
2: No, no, des de luego.
1: I estem bé, encara mos alcem d'una forma més o menys normal.
2: Jo, mira, madera toco, madera, lo que haga falta.
1: Bueno, jo aquí tocaré ara és el pollito que tens darrere, que si no ho faig és com si no tinguera teràpia, no poguera acabar el meu dia.
2: Oxitocina, oxitocina, no? Abrazar árboles o perros, no?
0: Sí, eso es, eso es.
1: Sí, sí, a mi això...
0: I mucha dopamina.
1: Els gossos, jo dic, són serres de llum, i a mi són les meves pilotes antiestrès. Excepte quan ve Urano. Fernando Pena, ens vegem la setmana que ve, te pareix? Gràcies per haver vingut. Casinos, David, a continuar així 55, que poca vergonya tens de dir que tens 55.
2: A tope.
1: Si estàs quasi en la mateixa edat que jo i estàs 30 voltes millor.
2: Jo no me veo, però bueno, algo... Hay algo.
3: És la 1.
4: A punt. Notícies.
3: Com estan? El vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, està explicant a les Corts el pressupost del seu departament. Acaba de dir que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tindrà un 5,1% més de dotació en este exercici, que la institució ha de quedar protegida contra qualsevol ingerència política i que el Consell aposta per la difusió i protecció del valencià en tots els àmbits.
5: És important destacar el paper que desenvolupa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a institució de referència en la defensa, elaboració i estudi del valencià i la seva normativa. Una institució que va néixer amb l'objectiu de buscar consensos i garantir la pau lingüística. Un esperit que deguem preservar respectant la pluralitat de sensibilitats lingüístiques i mantenint la necessària independència i equilibris front a qualsevol ingerència política.
6: Prèviament, el síndic de Vox a les Corts, José María Llanos, havia anunciat en roda de premsa una nova retallada del 25% en el pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a l'any 2026. Llanos ha advertit que hi ha algunes partides que no els agraden i que hauran de ser reorientades o suprimides si el Partit Popular vol que Vox vote a favor del projecte de pressupostos de la Generalitat.
3: I ja saben que des de nit unes 200 persones estan acampades a la plaça de la Mare de Déu de València per a reclamar a la Conselleria d'Educació una negociació real i efectiva que acabi amb la vaga indefinida del professorat. Professorat, Elena Andreu, bona vesprada.
7: Sí, bona vesprada. Va començar a ir al voltant de les 9 de la nit i així continuen acampats en la plaça de la Mare de Déu. Protesten per l'absència d'avanços en la negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament i també per a mostrar la repulsa per l'agressió patida per una professora el passat diumenge. Volen, diuen, una negociació efectiva i real i pujar un grau més la pressió en esta quarta setmana de vaga indefinida. L'acampada es diuen indefinida i asseguren que no abandonaran la plaça fins que la Conselleria no mostre una voluntat negociadora real. Escoltem Dachu Peris, ella és professora de filosofia a l'IES Berenguer Dalmau de Catarroja i una dels membres de l'Assemblea.
8: Hem pensat que simplement fer un acompanyament a aquestes negociacions es queda curt. A més, després de les agressions policials del diumenge, o augmentem la pressió o des de Conselleria continuaran amagant-se i volem acampar així fins que Conselleria almenys reaccione, que mostre una voluntat negociadora.
3: Bé, sobre esta acampada, hi ha una reunió prevista ara este migdia entre l'Ajuntament i delegació del Govern perquè de cara a dijous és el Corpus, hi haurà actes allí en la plaça de la Mare de Déu. L'alcaldessa ha dit fa este matí que havia de fer-se compatible el dret dels manifestants amb el dret de les persones que van a celebrar aquesta festivitat del Corpus. Els informarem de com queda aquesta reunió, però anem amb altres coses. Les negociacions continuen sobre la vaga indefinida en punt mort en este dia que fa 17, els sindicats majoritaris, STPB, Comissions Obreres i UGT, no han participat avui de nou en les taules sectorials convocades de manera telemàtica.
6: I en paral·lel han continuat les mobilitzacions, avui amb manifestacions a València, Alacant i Castelló. Els manifestants acusen la Conselleria de voler dilatar les negociacions. Reobrir el punt sobre l'augment salarial i avançar en la defensa del valencià podria fer que l'acord estiguera més a prop, segons Marc Candela de l'STPB.
9: Reobrir el tema salarial i reobrir el valencià, perquè el que ens han oferit no és acceptable, no només per nosaltres, sinó per el professorat que va votar en la consulta, no? I a partir d'allà veure si amb això, si aconseguim aquestes millores en aquests dos punts, el professorat ja valorarà més positivament l'acord i es pot arribar a signar.
3: I de la selectivitat, l'alumnat està a punt ja d'eixir del segon examen, el de filosofia. Este matí han trencat el gel amb llengua i literatura, on els ha caigut, Paco Morrió, Emilia Pardo Bazán. Bona vesprada.
10: Bona vesprada. Podem dir que ja s'han temblat els nervis i

0: Després de Llengua i Literatura, el primer examen del matí, part dels joves han entrat a les 11:15 a les aules a Història de la Filosofia. Estan a punt d'eixir. Sabem fins ara que l'opció de comentari de text estava entre Aristòtil i el filòsof francès Paul Ricoeur, referint-se a Freud. Sobre la prova de literatura d'este matí, la majoria d'aspirants han eixit contents. L'escriptora, com bé deies, ha sigut Emília Pardo Bazán. Era una de les predilectes. I sobre el comentari de text de llengua, ha eixit un article d'opinió d'una escriptora extremenya sobre el paper de les mares quan els seus fills i filles donen el pas cap a l'adolescència. Pot ser el més complicat, ja han sigut les preguntes de sintaxis. Esta vesprada continuen les proves amb més troncals i opcionals. Si vos sembla, sentim algunes opinions d'este matí.
1: Molt bé. Sí, Pardo Bazán, que era lo fácil, pero bé.
2: Sí, sí, muy bien. Nos han dado un regalito en lengua, una alegría.
3: El tema sí, sí, ha sigut sintaxi. Sintaxi, per a mi... No m'ha eixit molt bé, la verdad. Ah.
4: Molt bé. Possible 10, no ho sé. Ho necessite perquè a batxiller tinc de media un 9 a un 8 i vull entrar a aeroespacial.
5: El president nacional del Partit Popular, anem amb altres coses, no s'ha compromès al fet que el Partit Popular aprova el nou sistema de finançament autonòmic presentat pel govern espanyol i sobre el que el Ministeri d'Hisenda té previst començar a parlar amb les comunitats autònomes de manera bilateral en els pròxims dies.
6: Feijó ha participat este matí a Barcelona en la segona jornada de l'Assemblea Anual del Cercle d'Economia i ha sigut interpel·lat sobre esta qüestió per la presidenta del Cercle, per Teresa García Milà.
7: Decir que... podemos llegar a un acuerdo en Cataluña, pero previamente no se habla con los demás. Y claro, eso produce un desconcierto, pues, lógico.
8: Muchas comunidades autónomas del PP ganan muchos recursos en este nuevo modelo, incluso algunas más que Cataluña.
7: El sistema de financiación dictado por el sentido común es posible. Yo creo en él. He vivido el del año 2000 por unanimidad y en el año 2009... pues al final lo hemos aplicado y está dando tensiones que tenemos que actualizar y que hemos de sentarnos para resolver.
5: I Comissions Obreres ha denunciat agressions físiques, verbals i sexuals a treballadores d'una residència de persones majors a Sagunt per part de residents.
6: Segons ha informat la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, les agressions són contínues, malgrat les reiterades advertències i les denúncies davant de la Conselleria i la Inspecció de Treball. Minerva Almor és la secretària de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres Camp de Morvedre al Palància. Reclama actuacions urgents.
9: Les agressions físiques, psicològiques i sexuals continuen produint pese a las reiteradas advertencias realizadas por la organización sindical. Exigimos a la dirección del centro y a la Consellería de Servicios Sociales medidas extraordinarias de protección, el refuerzo de personal, la revisión integral de los protocolos frente a agresiones y la implantación de recursos de seguridad adecuados.
5: En els esports, Gonzalo López, el València Bàsquet es prepara ja per encetar la sèrie de quarts de playoff contra el Bilbao.
10: Este matí els de Pedro Martínez han fet una sessió de treball amb moltes baixes. Puerto amb les 15 i una malaltia, Reubers recuperant-se de la mateixa, Montero han entrenat per el cop, per un colp rebut amb el muscle contra el Barça i es dubte i Nogués s'ha lesionat en l'entrenament. Caldrà veure amb quants efectius a cara al tècnic el primer partit de quarts que serà demà a les 7 de la vesprada al Roig Arena contra el Bilbao. Està dirigit per l'extècnic taronja Jaume Monsarnau, que valora així l'eliminatòria.
11: Vamos a jugar contra un equipo que si no estás al 100% te pasa por encima. Y estando al 100% necesitas encontrar acierto, porque si no desde el desacierto ellos también te dominan. Sabemos que es muy difícil, muy muy muy difícil, pero se puede, ¿no? y como se puede vamos a intentarlo. Nuestra exigencia está en estar centrados en dar nuestro 100%.
5: Acabem este temps de notícies, anem llargs, demanem disculpes a Olsina que va després i nosaltres actualitzem a les 3 de la vesprada. Fins ara.
12: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
13: De tu a tu.
14: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
15: El Dia Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'en Parc i el dia de l'Hort de Sento. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. perquè este dia és el de tota aquesta gent que fa possible este

0: Gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
1: La temporada 26-27 de Les Arches es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arches. Sobran motivos para abonarte.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.

0: correu automàtic, em fas la PSA, que em fas la PSA.
1: Però no
0: te ja, però és que quan vols que me la faça, me la tindré que fer així, en directe, no me la puc fer d'altra forma.
1: Bueno, pues un dia...
0: Jo...
1: A quina hora es comença el programa? A les 8?
0: A les 8, però jo entré, jo entré així a les 5 i mitja.
1: Aquí?
0: Posar-me a treballar, a preparar aquestes cosetes que després...
1: A passar la granera.
0: És que es que... I ara me'n vaig i me quede 3, 4 o per allí. Bueno, no sé què. Sé que les donacions se fan el cap de setmana. Les extraccions no ho sé, però les donacions en cap de setmana... Jo tinc amics que han estat fa no res donant dissabte pel matí.
1: Claro, això també es fa.
0: Ah, no?
1: I perquè la gent dona, en la mesura que tu lo dones, facilita perquè ho faça. I a lo millor...
0: Que això no ho hem comentat mai, veus?
1: Durant la setmana no es pot fer.
0: Claro.
1: Si tu... Mira, el secret és acercar la donació al donante.
0: Uh-huh. Li van donar unes rosquilletes, per cert, i unes entrades pel cine que inclouen el cine i les palomites i tot el rotllo.
1: Tu què te pareix?
0: Pels ABC. Sí, sí, sí, estic, jo estic molt posat. La policia no és tonta i actua per la nit, Roberto
1: sí,
0: Roig.
1: No.
0: Claro, tu saps que jo tinc... Sí, sí, escolta, sempre és un qui pro quo, també. Vas per el teu aspecte solidari, però el centre de transfusions també té la seva reciprocitat en la persona que dona.
1: I més que tindria que tindre-la, perquè la part més important del nostre treball són els donants. És la gent que de forma solidària, callada, abnegada i moltes voltes repetitiva, fa que el combustible que necessita la sanitat per funcionar estigui ahí tots els dies. I això són els més grans. És el perquè de l'existència del centre de transfusió.
0: Escolta, mira, estava recordant-me, ja veus tu, jo que no sóc futbolero, estava recordant-me ara del tema del Mundial i totes aquestes coses. Soleu anar també a coses així? Plantar les unitats mòbils, jo que sé, per exemple, en un encontre de futbol d'estos?
1: No.
0: Això... pensava, ho pensava.
1: No, nosaltres tenim en el València, en sí, el Levante...
0: Convenis,
1: en el, sí, convenis, fem un parell d'extraccions a l'any, però fora de... en temporada... però durant la setmana. No seria gens pràctic fer una donació en el Villarreal, bueno, ni te conte jo, en la relació que tenim amb ells, no? Ni te ho conte, no seria gens pràctic fer una... La gent quan va al futbol, va al futbol. I quan va...
0: Bueno, i a voltes van al futbol com no tenen que anar, eh? O sigui, com va dir-li...
1: Mira, esto es del PSG.
0: Per exemple.
1: La que han liat a la final en... No sé si no sé, en Budapest o en París.
0: Bueno, últimament està per liar-se en tots els puestos, eh?
1: Sí, està la gent que en tal de que li acostes un misto, se fica en marxa, però corregent.
0: La gent està, com diria jo, irascible, si ho poden comentar d'alguna forma.
1: Sí, està, sí. La gent està calenta. Això li falta, això.
0: Que li prengues una miqueta més, no?
1: Sí, sí, que sí.
0: En fi, sé que no te'n vas, perquè encara tenim un parell de coses pendents. Si voleu, fem una pauseta xicoteta, si és possible. Estem pendents d'eixe saló de plens del Palau de la Generalitat, a veure si es donen a conèixer ja els premiats, els guardonats d'enguany dels Premis Jaume I, i tornem de seguida. Però tot això tenim que anar manejant-ho en estos... 43 minuts que mos queden de programa encara.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Hora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En A Punt Ràdio.
7: Presentador de la Safor.
8: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
7: Gemma Juan. Animal de companyia.
8: La ràdio.
9: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
10: La vesprada de punt on tot pot passar.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
11: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: En A Punt Ràdio, amunt i avall.
13: Enrique Iglesias!
0: Marina Perelló, què tal, com estàs?
14: Què tal, molt bé, molt contenta.
0: Has passat la prova de la Pau?
14: Ho ha passat mal, del nerviós que...

0: M'ha agarrat en recordar-me de quan jo vaig fer la Pau. Què trobes?
1: De totes les criatures allí pendents a veure del que estava passant.
0: I els apunts, i l'examen, i la pregunta, sintaxis, una cosa.
1: T'ha de dir una cosa, i ho ha dit en la ràdio. Ara anava a dir jo, si no, si tinc una matia així en la ràdio, no? El convidat que has tingut a Fede.
0: Fede.
1: La tranquil·litat que ha donat i, sobretot, com t'ha parlat de tot això.
0: Un 10. I si haveres vist la tranquil·litat amb què parlava els alumnes abans d'un examen, en una situació tan complicada, un final de curs tan atípic, i la tranquil·litat i el bon rotllo, mira, un 10.
1: Un professional en tota regla.
0: En tota regla.
1: Després també m'ha fet molta gràcia quan has dit que, diu, me'n vaig ja perquè ja comencen a entrar tots, pobrets meus, apuraets i apuraetes.
0: Sí, i tots, venga, vamos, vamos, i jo dic, ai, que va, que va. Uf, jo,
1: quants n'hi haurien a ull de bon cubero? Quan estaves tu, no sé, 100, 200, 300...
0: Bé, 300, el diria.
1: 300 en diries. Jo també som molt roïn per contar. A mi si em contraten els de les manifes, per contar la gent que n'hi ha en una manifa, no sabria dir-te.
0: No, jo tampoc, m'ho invente.
1: Sí, l'altre dia, ja què va ser? El dia de la Mare de Déu, el sí? dia de la Mare de Déu, que estava en directe en Doni Salvador, em diu, bueno, quanta gent n'hi hauria? I jo, pues, a veure, la gent que n'hi ha... I dic, mira, com el dia de la crida estàvem allí i se'n comptaven uns 200, comptant en l'espai la gent i tots els que n'hi ha, dic, jo diria que uns 150. Sí, fent el càlcul aixina per damunt.
0: Poc dalt o baix.
1: Perquè sóc molt roïn per a calcular aquestes coses, també. Però, en fi, és el
0: que
1: hi ha.
0: És que és difícil, com es calcula? És que tampoc sé de forma oficial com ho calculen.
1: Jo, home, jo tenia una forma fàcil de calcular-ho. A l'entrada d'una manifa o d'un puesto d'estos repartiria algo. No sé si bocates o alguna cosa. I en tots els que hagueres donat en aquest moment, ja saps la gent que n'hi hauria
0: allà. Saps què podríem fer? Nosaltres, quan anem d'excursió a escola, antes de pujar a l'autobús, mos dient, numereu-vos. Tu eres el 1, tu eres el... Pues jo, a cada persona que passara, tu eres el 1.
1: En una manifa, per exemple.
0: En una manifa, i que anaren i cada uno que tinguera un número.
1: Sé que, mira, vols... tu m'agarres els guants de tot.
0: Va, que te la repere.
1: N'hi han tàctiques per a contar la gent realment, per metre quadrat, per la gent que cap, etcètera, etcètera. I això és... això és l'objectivitat real, perquè sempre que n'hi ha una cosa d'estes,
0: sí.
1: No la convocatòria de la BAU, però...
0: Les xifres volen.
1: Les manifes, dona igual, les que siguen. Les fonts oficials en diuen unes, els manifestants en diuen unes altres, i després n'hi ha un tercer front que diu unes altres, i dius, sí. Per favor, tan difícil serà aclarir-se de la quantitat de gent que n'hi havia així en estos moments.
0: És increïble.
1: Bueno, pues això
0: igual és
1: que
0: cada
1: un
0: va
1: estar
0: una tècnica, no? I entonces...
1: En fi, mentre esperem a que mos diguin quins són els guardonats d'enguany dels Premis Jaume I, la teva presència sí no és
0: no
1: una
0: és
1: cosa forta.
0: Baladí,
1: tuita,
0: no és baladí.
1: Encara que gastem una paraula recontrapetant.
0: Perquè així no som vosaltres.
1: Sí.
0: Esta setmana està sent especialment especial perquè està marcada al calendari per la quantitat d'efemèrides que s'acumulen. Mm. Des del 100 aniversari del naixement de Marilyn Monroe fins als 20 anys de la mort de Rocío Jurado, fa dies que recordem moments històrics i veus icòniques que marcaren un abans i un després a les nostres vides. Ara bé, no només de música estan fetes les grans efemèrides del calendari i avui canviaré completament de temàtica per fer-vos recordar un esdeveniment molt, molt important que va tindre lloc un dia com este, però de fa 12 anys.
1: Inclús la música està contextualitzada, m'imagino, en este momento regio.
0: Era juny de 2014 i tots ballàvem al ritme d'este bailando amb qui Enrique Iglesias es convertia en un dels cantants més escoltats del món.
1: Se'n recorda algú allà d'Enrique Iglesias? Què està fent ara, Enrique Iglesias?
0: Jo crec que encara s'ha dedicat al cante,
1: no? Pareix que
0: fa
1: més coses l'abuelo que ell, no? Bueno, l'abuelo ja en referís que al pare de Julio Iglesias. El papuchi, que era l'abuelo ja, no? I
0: ja pobre, ja està.
1: Era ginecòleg.
0: Sí? Ho vaig veure l'altre dia,
1: sí,
0: no ho sabia,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Bueno, i Julio Iglesias era futbolista.
0: Saps què podríem fer un dia?
1: Què?
0: Una cosa que no té res que veure.
1: Cols de la vida, no? Revesos de la vida?
0: Sí, com persones que s'han fet famoses però que en realitat es dedicaven a... no sé...
1: Si no mos apuntem, no ho farem.
0: Ho hem d'apuntar, Sergi, apunta-ho.
1: Persones de la vida que un revés fortuit o no fortuit...
0: a fer una altra cosa.
1: Per exemple, Julio Iglesias, que una lesió, crec que en el genoll o algo així, va acabar de cantar.
0: Efectivament.
1: Que fort.
0: Era molt fort. La qüestió és que sonava aquell Enrique Iglesias, era un 2 de juny com este, i semblava un dius qualsevol quan, de cop i volta... ens van posar sorpresa una notícia que no serà la que donarem ara.
1: No, perquè el que anem a donar ara, precisament, com anàvem a dir ara, a la 1:43 del 2 de juny de 2026, és des d'eixe Saló de Plens de la Generalitat Valenciana, conèixer els premiats en l'edició d'enguany dels Premis Jaume I. De fet, estem veient, tot i el retras que tenim a lo millor en la senyal, l'accés del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que és qui presidix aquest acte i qui, precisament, entre altres, coneixerà amb nosaltres quins són els guardonats d'avui. Mos deixeu un poquet de temps perquè van a posicionar-se les autoritats i en no res sabrem quins són aquests guardonats, que ja secrets n'hi ha pocs i que a partir d'ara, sabent-los, la majoria dels mitjans de comunicació anem a intentar contactar amb ells i amb elles per a poder tindre aquestes

0: Este és l'últim dels guardonats, per a mi, a la investigació científica, a Borja Ibáñez, tal com acaben d'anunciar des d'este saló d'actes del Palau de la Generalitat.
1: Leído el fallo de los jurados 2026 por parte del secretario de la Fundación, don Javier Quesada, tiene la palabra el presidente de la Fundación de los Premios Jaume I, don Vicente Boluda.
0: I ahí queda, almenys en el nostre coneixement immediat, de donar-vos la primícia, el nom de tots els premiats, com diem en esta edició actual. Estos dies ja intentarem conèixer-los més properament a cadascun d'ells i a tots els seus camps en els que han estat treballant. A 4 minuts, que no sé si mos donarà temps, encara podíem recuperar aquest repàs de l'efemèride real que mos contaves, no, Marina?
2: Efemèride real que molt ràpidament repassem, perquè mentre sonava Enrique Iglesias, a Espanya aquest dilluns es despertàvem amb una notícia que ens deixa bocabadats.
3: Buenos días a todos. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio.
2: El llavors president del govern, Mariano Rajoy, anunciava la decisió del rei Joan Carles I d'abdicar i obrir un procés successori per al relleu a la corona. Un anunci que posava fi a 4 dècades de regnat que en els últims mesos s'havia vist enterbolat pels escàndols personals del rei i el seu entorn. Hores després d'aquest anunci, Joan Carles I es dirigia a la nació i confirmava la seva abdicació en el seu fill, justificant la seva decisió en què una nova generació reclamava amb justa causa un paper protagonista.
4: Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales.
2: Em pareix que fa una eternitat d'això, eh?
0: Sí, però depèn de la percepció. A mi em pareix també que fa mil anys, i a tu em pareix que fa...
2: Et diré, com a curiositat, que aquell dia que hi va abdicar, jo sí. Estava fent les proves Pau.
0: És que veus?
2: La vida com fa de volantins, eh?
0: Casualitats com ixes.
2: L'11 de juny el Congrés va donar el seu vistiplau per majoria absoluta i 6 dies després el Senat atorgava la seva aprovació definitiva amb suport majoritari. Una setmana després s'oficialitzava esta abdicació amb una cerimònia al Palau Reial davant la presència del seu successor, Felip VI, que seria proclamat dies després. Amb aquella signatura, Sergi s'obria un nou període en la història d'Espanya i que avui, 12 anys després, volíem recordar.
0: Sí, bueno, són fets destacats de la nostra història que estan ahí.
2: Efectivament.
0: I que cal recordar, sobretot, perquè no deixen de formar part de tots nosaltres. La història és com és i no la pot canviar ningú.
2: Efectivament.
0: I això és la veritat.
2: I si vols, un altre dia farem un repàs xicotet per algunes abdicacions una miqueta més curioses que la de Joan Carles I i que donen també per a un reportatget ben interessant.
0: Sí, perquè el tema de les abdicacions sempre ha sigut curiós al llarg de les històries de les monarquies. Bueno, doncs estem a punt d'arribar ja a les 2 de la vesprada. Patri, que mos tindrem que anar, no? Com vols que mos n'anem? T'apetís? D'una forma u altra, tu t'apetís. En Enrique Iglesias no, eh? Que
2: en Bad Bunny, Patri, que a Sergi li encanta.
0: A mi me flipa Bad Bunny. Lo que em flipa és com estava de ple este cap de setmana en Madrid i la gent al·lucinava. Però bueno, tinc que reconèixer que el tio portava un espectacle...
2: Brutal.
0: Sí.
2: I saps
0: que
2: estava en un dels seus últims concerts?
0: Vocalitzar no vocalitza, però porta un bon espectacle.
2: Penélope Cruz i Javier Bardem.
0: Estaven allí, en el concert.
2: Dale, que te pego.
0: Eren els únics, diguem, les úniques celebrities que n'hi havia allí?
2: Crec que no.
0: Ah.
2: Jo he vist també alguna foto...
0: Sí, perquè tot això ho porten...
2: Esther Espósito, la Minya Maltro, que també estava en alguno.
0: Home, claro, és que, a veure, actua este senyor que no el veuen tots a tota hora i m'imagino que el personal s'haurà matat, siguen celebrities o no.
2: Estaven comentant que la seva visita a Madrid coincideix amb la del Papa, i que, clar, estarà la cosa...
0: Mare
2: a rebossar,
0: eh? Sí, del Papa també ens ocuparem. Que mal ha sonat això, no? Ens ocuparem tots estos dies i la setmana que ve, perquè és una visita d'eixes de les que convé fer-se resó. Ve a Madrid, ve a Barcelona, ve a Canàries, és a dir, que va fer-se tot un tour per terres espanyoles. Bueno, pues gràcies, Marina, cariño.
2: Gràcies, Sergi.
0: Gràcies, Patricia Valero, amb Bad Bunny. Qui diria que jo diria això? Arribem a les 2 de la vesprada. Crec que este ritme també és un dels habituals per a que Dani Hermosilla agarre el relleu, perquè al cap i al fi tot està relacionat amb el meneo, i el meneo...

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? Des del 2019, Peter Lim, el màxim accionista del València, no visita la ciutat. Hi havia molts rumors sobre el seu estat de salut. Feia temps que no sabíem res d'ell. A València només ha vingut el seu fill, el president de Kial Lim. Visites, atenció, sense assistència a cap partit. Dissabte, Peter va estar en la final de la Champions convidat pel seu amic, el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi. I també l'hem vist en el tennis, en Roland Garros, també amb el màxim dirigent del club parisí. És una situació surrealista la que viu el València amb Meriton, i no només, i és el més important perquè la seva vàlua esportiva, econòmica i reputacional ha ja minvat, sinó també perquè disposa d'una propietat que mostra poca sensibilitat amb un club que és, sens dubte, la major societat civil o una de les majors societats civils de la Comunitat Valenciana. El València és líder de la Lliga en percentatge d'assistència al camp al Bé Mestalla, un recinte que el seu propietari, o el seu nou propietari, o els seus propietaris no xafen ni visiten. El València continua mut i sord. Ningú ha fet una valoració de la temporada, ningú ha eixit a dir què volen per a la pròxima campanya. El silenci és total, però no és nou. És el club que menys futbolistes habitualment hem escoltat al llarg de la temporada, una vegada a la setmana, alguna setmana, a la ràdio del club, ha fet alguna entrevista, lògicament, dices de marca blanca, és a dir, sense incomoditats per als protagonistes. No sabem res del projecte, més enllà de que el club i el CEO del València ha volgut traslladar i filtrar confiança en Corberán, objectiu Europa, i que el club no necessita fer cap venda per quadrar. O siga, que Javi Guerra no està en venda. O no, veurem, esperem que prompte parle Ron Gurley, el CEO de futbol del València, perquè Corberán va controlar perfectament allò dels temps en el final de temporada. Les anàlisis, una vegada acabada la Lliga. Acabar la Lliga contra el Barça i el tècnic va dir allò de que no li agradava fer anàlisis sense t'esperar analitzar-los. Servisca la redundància. És a dir, que no tenim res de res, ni de Gurley, ni de el que en principi és el seu cap, com és Corberán. I vindrà la campanya d'abonaments i el valencianisme tornarà a respondre sense saber cap cosa sobre un projecte al que donar suport. I cada vegada més, l'opció emocional de ser del València estarà per damunt del club i dels que el dirigeixin. En fi, per a nosaltres, informar del València no és fàcil, perquè el València tampoc no ho fa fàcil. Canviant de tema, esta vesprada començarà l'era Íñigo Pérez del Villarreal, que si no passa res serà de tres temporades. Un tècnic il·lusionant en un projecte ambiciós i, al contrari que el València, ben gestionat amb temps, cura esportiva i previsió econòmica. Una etapa que comença i altra que acaba, com la de Rubén Burgos al front del València Bàsquet. Eva Casanes, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Després de 9 anys a la banqueta, en què el tècnic de Ribarroja ha sigut clau en el creixement del projecte i la consecució dels 11 títols de la secció, ara continuarà la seva formació durant uns mesos i després aportarà la seva experiència des dels despatxos.
3: Intentar sumar des de mi posició en este recorrido y crecer, y ir formándome también, porque creo que es un proceso y en el que ir creciendo y ir mejorando a la vez de la gente que te rodea y de tu equipo de trabajo, pues es la clave en un deporte como el nuestro, en un deporte de equipo.
2: El club li ha agraït el seu compromís durant tots els dos anys. La veritat és que anar-se massa pronte de l'Eurolliga i el canvi de cicle de jugadores ha pogut influir en esta passa.
1: I el desgast de tantes temporades. També al llevant, avui s'acomiada també José Luis Morales, el millor jugador de la història del club, que hauria de dir adeu amb tota la lloa del món, però que se'n va per la porta de darrere amb part de l'afició en contra. El relat de la seva marxa al Villarreal el va perdre en el seu dia i tampoc ha sabut recuperar-lo en les dues temporades que ha estat, les dues últimes, en segona divisió i també està en primera. Avui és dimarts i tenim David Casinos en la nostra flama. Parlarem ara de seguida amb Àngel Casero, el director de la Volta a la Comunitat Valenciana, que ha fet balanç de l'edició de l'any passat i també de les novetats per a la pròxima. En la tertúlia, Manolo Montal i Cristina Bea. Maria Jocollados està en la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla, uns consells. I anem amb la nostra portada.
0: Esports a punt.
4: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
5: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
6: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
5: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
6: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
5: Preinscríbete en umh.es.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'AMA de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
0: Som a punt.
1: Són les 2 i 6 minuts amb la nostra portada. Comencem amb l'atletisme. World Athletics ha ratificat el rècord del món del 10 que ha aconseguit per Jomiz Keyelcha l'any passat en la prova de Castelló amb un temps de 26:30-31. Eva.
2: L'organisme que regula l'atletisme internacional ha confirmat la sanció imposada a Kipruto, que va córrer a València en 26:24, però per anomalies en el passaport biològic l'han suspès 5 anys i anulen els resultats entre el 2 de setembre de 2018 i l'11 de maig de 2023. Així que Keyelcha es converteix en doble plusmarquista mundial perquè també té el de la mitja marató establert a València en 2024 amb 57:30. Després de baixar de les 2 hores en la marató de Londres del passat abril, que aquest ja buscarà el rècord mundial de la distància, ja ho saben, així, en la marató de València d'este desembre.
1: I ho contarem fa uns dies. En motociclisme, l'Equona estarà a Hongria, Eva.
2: Sí, el valencià substituirà el lesionat Àlex Márquez en l'escuderia Gresini Racing al Gran Premi d'Hongria de MotoGP d'este cap de setmana. Ara, l'Equona està sent pilot de Superbike amb Ducati, ho recordaran, perquè va ser pilot de Moto2 amb Càlex i de MotoGP amb KTM i Honda.
1: Molt bé, i parlem de tenis, a Roland Garros, a esta hora arranca, totes les mirades estan pendents de Rafa Jodar, que s'enfronta al favorit al títol, Alexander Zverev.
2: Se va retardar una miqueta aquest partit perquè encara està en marxa el duel entre Svitolina i Kostiuk, així que retarden a les 3. L'alemany lluitarà amb dents i ungles per aprofitar l'oportunitat d'abastar el seu preguatornet parisenc, amb aquestes absències dels números 1 i 2 que el fan ser favorit. També tindrà més pressió. Mentrestant, el madrileny està vivint un somni, porta només, recorden, 5 mesos com a professional, ja ha guanyat a Marrakech, ha arribat a semis del Godó i a quarts en Madrid i Roma. És el jugador que més partits ha guanyat en guany en terra batuda i s'espera un nou partit memorable. A les 8 i quarts serà l'altre duel de quarts de 8 entre Mensik i Fonseca.
1: I ja el diuen l'altre Rafa, l'altre Rafa a Roland Garros. Parlem de ciclisme. Recorden la volta a la Comunitat Valenciana del 2026. Recorden el dominio de Renko Evenepoel. Doncs bé, la volta ha presentat les xifres de la temporada passada i també com serà la pròxima edició, que ja té dates. Serà del 3 al 7 de febrer, similars a les d'enguany, de l'edició d'enguany. I per a parlar d'esta nova edició i d'aixes dades, d'aixes xifres de la volta de la Comunitat Valenciana de la passada edició, tenim el seu director, Ángel Casero. Buena vesprada.
12: Hola, buenas tardes.
1: Ángel, una volta de la última edició que va a tener, bueno, la verdad es que etapas interesantísimas y sacrono, que va a quedar una miqueta desluida yo per el vent, recordem, y sobre todo la figura de Renko, ¿no?
12: Sí, la verdad es que nosotros estamos más que satisfechos. Al final, tener a corredores tan importantes a nivel mundial en nuestra carrera hace que tengamos mayor notoriedad a nivel mundial y bueno, los datos nos avalan, ¿no? Así que vamos a seguir manteniendo esa crono individual para el 2027 y asegurarnos que quieran seguir viniendo corredores de primera fila.
1: Tenim la pròxima edició, per exemple, se m'ocorris, tenim eixida, Àngel, tenim

0: Localizadísima, no.
1: Ahora mismo tenemos lo que son las fechas. ¿Sí? Tenemos muchas poblaciones que han solicitado tanto salida como llegada de la próxima edición. Y ahora tenemos ya que empezar a cuadrar el recorrido. Uh-huh. Hay etapas ya completamente cerradas y hay otras que estamos viendo un poco qué es lo que mejor nos cuadra para poder hacer un buen desarrollo de las etapas y sobre todo. Sabemos que a los ciclistas los tenemos que cuidar para que quieran venir año tras año y nos tienen que cuadrar muchas cosas, así que este mes y el siguiente van a ser de un bonito trabajo para intentar cerrar a la mayor brevedad posible lo que va a ser el recorrido.
0: El que sí que podem dir és que, com sempre, o almenys en les edicions que tu has dirigit, València serà final de volta, no?
1: Sí, sí, Valencia seguirá siendo final de vuelta. Vamos a seguir peleando para intentar llegar un poco más uh-huh. al centro de la ciudad, como hemos hecho estos años anteriores, y con eso ya podremos cerrar el recorrido definitivo del último día.
0: ¿Quién es el objetivo personal que esperes de la próxima edición? ¿Qué es el titular que voldries tú el último día de vuelta que destacarem?
1: Bueno, a mí me gustaría, como no, como organizador, poder tener a Pogacar, poder tener a Vingegaard, poder tener a otra vez a Remco Evenepoel, sí. Y sería maravilloso, pero sabemos que eso es muy, muy difícil y vamos a luchar para que podamos tener gente importante. Sabemos ya que quedando las fechas y sabiendo que van a tener una contrarreloj, hay muchos corredores que en el mes de septiembre empiezan a organizar ya lo que es su calendario. Así que con estos datos ya te digo que esperemos tener un corredor o dos importantes.
0: I de participació valenciana suposo que també, no? Sempre és important tindre els nostres per les nostres carreteres, no?
1: Claro que sí, a mí yo lo digo, ¿no? Sí que me gustaría tener a Ayuso en la salida. Yo creo que es un corredor en el cual tenemos muchas esperanzas todos los aficionados al ciclismo. Y siendo valenciano, pues nos gustaría que estuviera en la salida y hasta incluso que la pudiera ganar.
0: Que la poguera guanyar. Se m'acudís, jo crec que sí, hem d'enviar una salutació, una abraçada forta a la família de Jaume Guardeño i al mateix Jaume Guardeño, que estan passant per uns moments després d'aquest accident, no, Àngel?
1: Sí, la verdad es que ha sido un corredor que ha estado participando en la vuelta y tuvo la desgracia, ¿no? En ese entrenamiento chocó contra un coche y sí. Creo que ahora estaban otra vez volviéndolo a operar durante estos días y ojalá y lo podamos tener, ya no digo en la carrera, pero al menos que vaya mejorando poco a poco y que la familia sobre todo lo pueda tener cerca y poder disfrutar de él.
0: Molt bé, anem a veure quina és la convandonança, els passos per a esta nova edició de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, que recordeu, les dues últimes etapes van poder seguir en directe per la nostra televisió, que també serà un altre dels objectius, no?, per a la pròxima, Àngel.
1: Sí, el objetivo, como no, sería que se diera la vuelta completa, los cinco días. Yo creo que al final todos los valencianos merecemos también poder ver nuestro ciclismo y nuestros mejores ciclistas a través de nuestra televisión y ojalá y se pueda llevar a cabo esto que te estoy diciendo porque ya te digo, tú como aficionado lo sabes y... Sí. Y hay mucha afición al ciclismo y ojalá lo pudiéramos ver los valencianos en nuestra televisión pública.
0: Tant de bo que así siga. Gracias, Ángel, una vez más por estar a nosotros en Esposapón.
1: Un abrazo para todos.
2: La información esportiva en Sports a punt.
0: Són les 2:15 i comencem la informació futbolera i, com no, hem de començar per el Mundial i hem de començar per la selecció espanyola. José Luis Sánchez, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
0: Avui te tenim per a molts àmbits, per a molts fronts. Anem a veure com ho fem. Perquè
3: soc polivalent. Sí. Com Eric García, per això està la selecció.
0: Vale, i valencià com Alex Grimaldo, no?
3: Correcte, que és un dels protagonistes. Ara el sentirem. Te conte primer l'actualitat del dia.
0: Anem
3: avui
0: allà,
3: ha hagut entrenament a la ciutat esportiva de les Rozas sense massa novetats. El més cridaner ha sigut que han anat els vampirs. Li han fet un control antidopatge per sorpresa a algun dels futbolistes, concretament a 12, encara no ha transcendit a 15 futbolistes se li ha fet aquest control, però ens diuen que és una cosa habitual en les concentracions de les seleccions prèvies al Mundial. Després ha hagut un acte de diferents patrocinadors de la selecció espanyola, on han estat Jeremy Pino i Dani Olmo, que tampoc ens ha deixat massa titulars, més enllà de que ahir ja saps que es van donar els números, els dorsals de la selecció espanyola. N'hi havia un xicotet dubte, encara que ja s'havia filtrat, qui portaria el 10, si seria Lamín o seria Olmo. Finalment ha sigut Dani Olmo i ha dit bàsicament que és un tema mediàtic i de la premsa, que dins del vestidor que no n'hi ha tortes pel 10 i que continuen com en l'anterior Eurocopa, que es va anar molt bé, ella amb el 10 i Lamín amb el 9.
0: Participació, tenim dos valencians, un és Ferran Torres i l'altre és Àlex Grimaldo, el lateral de la Pobla de Vallbona, que en principi partís per darrere de Cucurella.
3: Sí, Luis de la Fuente no s'ha endut a cap futbolista dels quatre equips de la Comunitat Valenciana de Primera, ni del Llevant, ni del Castelló, ni del Villarreal, ni del València, però sí que n'hi ha dos valencians, tu ho has dit, el de Foios, Ferran Torres, que aspira a ser un poc la referència ofensiva de l'equip junta a Oyarzabal, i Àlex Grimaldo, que, com tu dius, de la Pobla a la selecció, comença donant els seus primers passos allà en la Pobla de Vallbona, se n'ha anat molt jovenet al Barça, on arriba fins al filial, després al Benfica, i acaba en el Bayer Leverkusen, on ja fa tres temporades que està triomfant, amb uns números espectaculars. El seu potent valor parat l'ha catapultat a ser un dels millors laterals d'Europa, i com dius, això sí, està un poc a l'ombra de Cucurella. És el seu debut dins d'un Mundial i ell diu que està complint un somni.
4: Hace 15 años hice una entrevista que mi sueño era jugar un Mundial. Voy a tener la oportunidad de cumplirlo y bueno, seguro que mi familia, mis amigos van a ir a visitarme porque, como te he dicho, es muy ilusionante para todos nosotros, para mi familia, para mis amigos poder debutar en un Mundial.
3: Volem si debuta, esperem que sí. Partits en desavantatge, veient les últimes convocatòries i partits de Luis de la Fuente, en ixe lateral esquerre amb Marc Cucurella, el defensa del Chelsea, que està sent titularíssim en els últims partits, tot i que, bueno, se l'haurà de guanyar. El cas és que li preguntarem a ir com duia aquesta rivalitat, perquè sabem que són prou amics, tenen prou relació fora del terreny de xoc i en les concentracions. I em va agradar la resposta que va dir Àlex Grimaldo sobre ese rol secundari i la seva relació amb Cucurella.
4: Con la edad que tengo, con la madurez que tengo, puedo diferenciar entre el equipo y lo individual. Está claro que quiero jugar, siempre cualquier jugador quiere jugar, pero pongo por delante el equipo, pongo por delante a la selección y sé que lo importante es sumar tanto dentro como fuera del campo. Últimamente me ha tocado estar más fuera del campo, pero como dije hace poco, ya es difícil estar aquí entre los 26 como para estar enfadado por no jugar. Estoy muy feliz de estar aquí. Voy a intentar ayudar a la selección en lo máximo que pueda y para eso estoy.
0: Y a ver si es deberes. Entre el llevantinisme, ya un dels jugadors que té molt de seguiment, que va formar-se en el planter de la Llevant Unió Esportiva, com és Marc Pubill, ara en l'Atlètic Madrid, i és un dels debutants també, no només en el Mundial, sinó també en la selecció.
3: S'estrenarà i està molt content, imagina't. Com tu has dit, es va formar al planter del Llevant, a Bunyol, va estar en el juvenil, en el filial, i Alessio Lisi el va fer debutar amb el primer equip en primera divisió, precisament en un derbi contra el València, 3-4, en desembre del 21. Després ja va passar a l'Almeria, que va deixar un bon pessic en les arques granotes, i d'ahir a l'Atleti de Madrid.
0: Un altre pessic.
3: Que encara el va vendre per més diners, però que també va deixar un pessiguet en les arques granotes, com comentàvem. Així el coneixien com a lateral, però enguany ha esclatat com a central. I té clar de qui és la culpa i a qui li ho ha d'agrair.
5: Una de les persones a les que vaig estar agradecido sempre és con el Cholo, que bueno, me ha dado una posición que no esperaba y me ha enseñado muy rápido. Y nada, se lo voy a agradecer toda la vida, porque la verdad que me la ha cambiado en poco tiempo. Nada, me enseñó los conceptos básicos de un central, nos enseñó súper rápido. Creo que tuvimos clases particulares y todo, así que se lo voy a agradecer siempre.
0: Classes particulars, com a central. La veritat és que com a lateral dret, he dit que és un canó absolut, perquè té velocitat i té força. però com a central,
3: molt expeditiu. M'ha agradat això de que el Xolo li ha canviat de posició i li ha canviat la vida.
0: Sí.
3: És així. La veritat, l'equip tornarà als entrenaments demà pel matí, Dani. Parlarà al voltant de les 12:30, si no n'hi ha canvis, Lluís de la Fuente, en roda de premsa, prèvia al partit que disputaran dijous a Riazor contra l'Iraq, en el primer partit de preparació per a aquest Mundial.
0: Esperem que la xespa de Riazor després de les celebracions estigui bé. Bé, anem amb més coses del Mundial, perquè, per exemple, Iñaki Williams ha sigut convocat amb gana, per tant, coincidiran novament, com va passar en Qatar, els dos germans Williams, Nico e Iñaki, coincidiran en la cita mundialista. Un, Iñaki, amb la selecció de Ghana, l'altre, com ja sabeu, amb la selecció espanyola. I, Eva, tenim molts amistosos de preparació.
6: Sí, ahir ja es van disputar el Colòmbia 3, Costa Rica 1, Uzbekistan va perdre 2-0 contra el Canadà, Àustria 1, Tunísia 0, Turquia 4, Macedònia del Nord 0, Noruega 3, Suècia 1, Bulgària 0, Montenegro 1, Eslovàquia 2, Malta 1, Maldives 0, Afganistan 1.
0: I per avui hi ha un Croàcia-Bèlgica, un Gales-Ghana, un Haití-Nova Zelanda i un el Marroc... Madagascar. Són les 2:21 i, com diguem, polivalent José Sánchez, parlem del València i hem vist una imatge, bueno, dos imatges de Peter Lim després de molt de temps de no veure'l al Roland Garros i a la final de la Champions.
3: Sí, l'equip està de vacances i sembla que Peter Lim, no sé si de vacances, però de tour per Europa, l'hem vist estos dies. Tu ho has dit, el passat dissabte va estar en un torneig de pàdel disputat a Budapest i organitzat pel seu amic Al-Khelaifi, propietari també del PSG, i aprofitant que estava allí, pues, va veure la final de la Champions. Això va ser dissabte a Budapest i ahir el van veure a la pista central de Roland Garros a París, en els partits que es van disputar ahir de vesprada, coincidint amb l'arribada dels futbolistes del PSG, que van brindar el trofeu de la Champions als allí assistents, en presència també d'Al-Khelaifi, en la llotja principal, i dos cadires a la seva dreta. Peter Lim, un Peter Lim que no xafa València des de 2019, en un partit contra el Real Madrid. En principi deien que si és perquè tenia por a la Covid, de contagiar-se, que s'estava major, que no li agradava viatjar, viatges llargs, que si la salut no li ho permetia. Ara hem vist que ha estat viatjant per Europa, que ha estat a París, que en el seu jet privat en dos horetes se pot plantar en València. Jo no sé si ens sorprendrà, a mi em sorprendria que vinguera a València, però a tir l'ha tingut.
0: Per exemple, ho dia en la presentació, no? Ni Peter Lim xafa Mestalla des del 2019 i Kian Lim no ha xafat Mestalla, el vell Mestalla.
3: No, ha estat en València en quatre ocasions des que va ser nomenat president, però mai ha xafat el temple. Li queda un any. Si no el xafa esta temporada, ja no el tornarà a xafar. Sembla que li agrada més el nou Mestalla que l'antic.
0: Bueno, sense notícies de Ron Gurley, no?
3: No, estem esperant. No ha fet una compareixença pública. Sí que ens consta que ha hagut contactes amb alguns companys i han anat deixant caure un poc les línies de treball que volen fer de cara a la temporada que ve, que són la confiança en Corberán, Europa com a objectiu i una millora de la plantilla, però públicament, de moment, estem esperant, tot i que en el club confirmen que sí, que parlarà, però d'ací unes setmanes.
0: Anem amb un nom propi, el de Hugo Duro, el màxim golejador del València les dues últimes temporades i que, bueno, sempre, d'alguna manera, no ha tingut mai la confiança absoluta de Corberán, no?
3: No, i es queda demostrat des de l'arribada d'Umar Sadiq en el mercat d'hivern. Tot i ser el davanter madrileny, el màxim golejador de l'equip, no ha sigut titularíssim indiscutible. Ha estat alternant els dos futbolistes i això ha alimentat un rum-rum que sol aparèixer en els últims estius sobre la continuïtat o no del davanter madrileny. Nosaltres hem contactat amb l'entorn d'Hugo Duro i el que ens diuen és que no tenen cap comunicació o cap missatge per part del club de que busquen equip, que no, ells no tenen constància de que hagi arribat cap oferta, que la seva intenció és complir el seu contracte que té fins al 2028 i que vol continuar sent el màxim golejador de l'equip, com ho ha fet en les tres últimes campanyes.
0: O sigui, que en principi el València, que es podria plantejar una venda de segon terme, perquè Javi Guerra diuen que no és transferible, Hugo Duro podria ser una altra, una d'elles, Pepelu, podria ser altra, perquè no han sigut a més de la absoluta confiança de Corberà.
3: Per a mi és un futbolista, Hugo Duro, pel qual se podria traure un PSG aquest estiu, perquè els seus números, 11 gols en una temporada i tercera temporada com a màxim golejador, jo crec que sí que pot tindre mercat i traure un PSGet. Pepelu, és de veres que no crec que estigui content amb el seu rol secundari en l'arribada de Guido. Guido ara, en principi, no va continuar, podria tindre continuïtat, però el fet de no ser indiscutible per a Corberán pot ser que li obri la ment per a buscar equip aquest estiu. Des del club, ni confirmen ni desmentissen.
0: Sí, els nostres companys, Diego Pico, que és a més col·laborador en Marca, sí que reflectia l'interès, sembla, de Osasuna en fer-se amb els servicis de Pepelu, però és una més dels rumors i dels interès. Bé, gràcies, José, demà més.
3: Fins demà, adeu.
0: Parlem ara del Villarreal amb un nom propi, perquè avui comença, com te contàvem en la presentació, l'era Íñigo Pérez. Xavi Robert, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Dani. Sí, era Íñigo Pérez, que d'entrada firma per a 3 temporades. El navarrès de 38 anys serà l'entrenador més jove del Villarreal en primera divisió. Avui, a les 6:30, serà presentada a l'Estadi de la Ceràmica i després es posarà ja mans a l'obra, perquè està previst que es quede tota la setmana per anar preparant el pròxim projecte del Villarreal, que afortunadament també serà un projecte Champions.
0: Un tècnic, parlem del seu perfil amb uns referents molt clars i que té un discurs particular, Xavi.
7: Sí, la veritat és que un dels seus màxims referents és Iraola, amb el qual va ser segon entrenador al Rayo Vallecano i al qual no va poder acompanyar a la Premier pel Brexit i per no tindre permís de treball. En aquell moment no tenia la llicència UEFA Pro, però el Rayo li va oferir ser primer entrenador. Ell va pensar que no era el seu moment, es quedà en un segon pla, i després, quan hi ha acomiadaren a Francisco, sí que va fer el pas avant per tal de fer-se càrrec de l'equip de Vallecas. Els altres referents seus són Ernesto Valverde i Marcelo Bielsa, amb els quals va coincidir en l'Atlètic Club de Bilbao. Com a jugador, val a dir que Íñigo Pérez va militar en l'Atlètic Club, Osca, Mallorca, Numancia i Osasuna. I com a tècnic li agrada el futbol d'atac, de pressió alta, i com a persona, diuen que és una persona molt dialogant, culta, i que busca des de la proximitat la relació amb el vestidor. Escoltem a Íñigo Pérez parlar sobre esta qüestió.
8: Creo que es más fácil que ellos lleguen al éxito a través del amor, perdonarle, todo ese tipo de cuestiones me interesan mucho más que decir esto de hay que ganar como sea, si pierdes te tienes que encerrar y no hablar con nadie de tu familia en 10 días. No creo mucho en eso, creo más en lo otro, que además no está reñido con la máxima exigencia.
7: Unes paraules que corroboren els jugadors del Rayo Vallecano, Unai López i Bailiu. Curiós el cas de Bailiu, perquè va tindre una gran polèmica amb Íñigo i després tot va quedar en no res. I la prova està en que no més cal escoltar a Unai López i després a Bailiu.
9: Creo que es superdotado, ¿no? En analizar el juego, en las indicaciones que nos da, en los recursos que nos da para hacer daño al rival, para poder defender al rival. No sé, con él será, creo que es el entrenador con el que más he crecido.
10: Las lecturas de partido que hace aquí en el vídeo, que lo miramos entre semana, lo que ha ido comentando durante la semana, dónde está el espacio, dónde suele pasar.
11: Nosotros somos una familia, pasamos muchas horas juntos, pero luego cada uno en su casa tiene su familia también, y quería desde aquí agradeceros a los jugadores por todo el compromiso, los que han jugado mal, los que han jugado menos, habéis trabajado como cabrones, tío, nos merecemos vivir lo que vamos a vivir hoy, más allá de si luego entramos en playoff o no, que estoy seguro que vamos a hacerlo, ¿vale? Yo voy por la calle y la gente me dice, no, si no entráis no pasa nada, es una buena temporada, sí, estoy de acuerdo, es una buena temporada, pero tenemos la oportunidad y la vamos a coger, ¿vale? Hay que cogerla hoy, ¿vale?
0: Pablo Hernández amb els jugadors i les seues famílies abans del partit contra l'Eibar ha soltat això, va soltar este alegat. Moltes vegades el gran públic no sabem el que es cou dins d'un vestidor, la importància que tenen les famílies i els entorns en el rendiment. I este discurs de Pablo als seus futbolistes va ser la primera acció d'una victòria que fa que el Castelló jugui per primera, per tornar a primera. La primera de les 4 parades dissabte contra l'Almeria. Xavi, Hola de nou.
7: Sí, hola de nou, sí, esperem que així siga, no? Que siga la primera de quatre, perquè ganes ja i moltes. La nit de diumenge ja va ser una festa a la ciutat de Castelló i el desig de tots és tornar a viure una nit d'alegria, no? Com ixa, després de 35 anys que porta el club sense tastar la primera divisió i que ara ixa somni alimenta els aficionats blanquinegres.
0: Per cert, Xavi, que quant a sancionats, cap sorpresa, eh? Tots els jugadors passen lliures al playoff.
7: Sí, Ronaldo Pompeu, Brignani, Barri i Suero, que estaven a una targeta de complir el cicle, no van veure cap groga i, per tant, a hores d'ara passen nets a la promoció.
0: Parlem de l'ambient. El Castelló espera altre Skyfi Castellà a rebentar, a ir-se obrir les taquilles. Com va la cosa?
7: A base de cues, eh? I això que els que poden treure l'entrada en la taquilla són els abonats sènior, la resta ho pot fer online. Fins dijous és el torn dels abonats, a partir de dijous serà el torn per al públic en general. Recordem que es pot comprar el pack de les dues entrades i per a tota la... o només el pack, perdó, o l'entrada per al primer partit que es jugarà a Castalia. El que no li falta fer ni il·lusió és als aficionats del Castelló, és escoltem-los.
12: Jo sí, clar que sí, tota la vida.
13: Sí, sí, sí, sí, sí. No li tenim por a l'Almeria i anem a per totes.
14: La por la té l'Almeria, que li ha tocat el Castellón.
15: Jo, el que volia jo, me fa més por, les Pau Mas o el Màlaga aquesta.
16: Estic segur que va passar més que ahir.
0: Per a gustos colors. Per últim, l'Almeria... A Almeria diríem un ambient una miqueta enrarit, eh? Aspirava a la ses directe i fins i tot el tècnic Rubi ha estat molt discutit, Xavi.
7: Sí, perquè ve de guanyar al Valladolid per la mínima, de perdre també havia perdut dos partits i la veritat és que és un equip que té una forta inversió de diners que venen d'Aràbia, també està ahí implicat Cristiano Ronaldo i no acaba de convèncer i hi ha una discussió molt forta sobre si l'equip està en crisi o no està en crisi. Només cal escoltar a Rubí per a saber com estan els ànims en l'Almeria.
17: Crisis, pues la veréis vosotros, portería cero, que tanto la deseábamos. Nosotros estamos enchufados y con muchas ganas. El que quiera acompañarnos bien, o generamos un ambiente entre todos de ayudar al equipo, o ya veis que entonces la gente, los jugadores normales que se pongan un poco más nerviosos. Parece que no nos haga ilusión jugar un playoff. Llevamos 9 victorias de los últimos 10 partidos en casa, en plena crisis. El rival es un rival que ya sabemos que nos lo va a poner muy difícil. Un equipo que juega muy bien a fútbol y que juega mucho a duelos individuales.
0: En l'Els, la notícia és que no hi ha notícia, és a dir, que no hi ha substitut per a Eder Sarabia de moment. Els tests de Christian Bragarnik tornen a demostrar-se diferents. Bernat Picó, Els, bona vesprada.
18: Bona vesprada, Dani. No ha de ser una decisió fàcil triar un substitut per a Sarabia amb el gran record que deixa el tècnic basc que va aconseguir donar-li al seu equip un estil molt reconeixible, molt personal i que, a més, va aconseguir tindre tot un vestidor motivat i amb fe en la salvació fins a aquest últim partit en Girona. Portem ja uns quants dies sense que aparega cap nom diferent als que ja s'apuntaven en el primer dia post-Sarabia i això fa pressuposar que Bragarnik està portant les negociacions molt en secret. Ha passat menys d'una setmana. Jo esta vegada no crec que se li estiga fent tard perquè és una decisió molt transcendental que requereix que siga meditada i ben fonamentada.
0: I en els pròxims dies es confirmarà l'eixida d'un dels titulars que acaba contracte.
18: El diari portuguès O Jogo porta avui en portada a Andrés Silva, diu que el davanter està pràcticament fet. A falta de les proves mèdiques, s'espera que cap a final de setmana es puga anunciar el fitxatge i, per tant, l'Elx perdrà a un dels seus tres davanters i veurem què passa amb els altres dos perquè Álvaro Rodríguez interessa a molts clubs, com per exemple el Trabzonspor turc, mentre que amb Rafa Mir hi ha dubtes sobre si pagar, sobre si executar l'opció de compra al Sevilla. El seu mal final de temporada i el juí pel qual va declarar la passada setmana no juguen precisament al seu favor.
0: Acabem la primera divisió amb el Llevant. Recordeu, a les 5 d'esta vesprada és el comiat de José Luis Morales, del comandant del Llevant Unió Esportiva. En una roda de premsa no va tindre l'oportunitat de fer-lo sobre el terreny de joc perquè no va jugar els dos últims partits del Llevant Unió Esportiva, ni el de casa contra el Mallorca ni l'últim contra el Betis. La bona notícia és que Matthew Ryan és l'únic mundialista del Llevant, s'ha confirmat la llista d'Austràlia, del tècnic Toni Popovic i Matthew Ryan, com ha passat en tota la fase de classificació, està en aquesta llista, com també a Huermavil, el jugador del Club Esportiu Castelló. Un llevant que continua pendent del mercat, de la possible renovació o no. No hi ha oferta per a Pablo Martínez i, sobretot, de l'interès. La veritat és que està molt callada la cosa, sobre el centre davanter de Carlos Espí. Bé, anem amb, ja amb la selecció, anem amb l'esport femení, la selecció espanyola.
19: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
20: Ganamos todos.
19: Juguen elles, guanyem tots.
0: Un miler de persones seguien ahir en directe l'entrenament de la selecció espanyola de Sonia Bermúdez a la ciutat esportiva Antonio Asensio de Mallorca, Eva.
21: Sí, feia molta calor, arribaren amb sombrillers i paraigües per a poder viure aquest moment i emportar-se la firma o la foto de la seva jugadora favorita. Després del bany de masses, este matí el grup ha entrenat. Uns minuts han parlat en zona mixta Patrick Jarro Catacoy i Lucía Corrales i continuen preparant amb molta atenció i ese duel que tindran divendres contra Anglaterra.
0: Duel decisiu. Anem ja amb David Casinos i la nostra flama.
19: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
20: Ganamos todos.
19: Juguen elles, guanyem tots.
2: En Esports a punt, la nostra flama, amb David Casinos.
0: És dimarts, és la nostra flama i tenim a David Casinos, que ja el tenim així, amb Urano, Que bona, no s'ha oblidat.
22: Bona vesprada, Dani, con Urano, que està... Esto...
0: Està el tàndem, el tàndem.
22: Mi alma.
0: La bicicleta és el tàndem i quan, i quan vas caminant és Urano, no?
22: Sí, sin ninguna duda.
0: Bueno, contas, David, qui tenim avui?
22: Bueno, pues...
0: Crec que no la coneixes, no?
22: No, no la conozco. De hecho, que en 30 años la he visto. Imagínate, me gustaría verla,
0: Sí.
22: Igual me...
0: Igual me
22: sorprendo, quién sabe, quién sabe.
0: A ver, vaya. Celia Maestre, bona vesprada.
23: Hola, bona vesprada, què tal, com esteu?
0: Diguem que quasi no el coneixes, no?
23: Madre de res, de res.
0: Bueno, ara,
23: molt poquet.
0: Molt poquet, no? Expliques qui és Celia, bueno, més, pues, de la teua dona, més de la teua dona.
22: Exactament, la meua dona, i a part, ella és la directora tècnica de FEDI, Comunidad Valenciana, que no sé si sabes que del 28 al 31 de mayo se ha llevado a cabo el Campeonato de España de básquet adaptado para personas con discapacidad intelectual. Que además hay que decir que sobre ese tapiz, esa cancha, han estado más de 350 personas, 40 clubes, familias, fans y todo lo que ha englobado ese campeonato. Tremendo.
0: Celia, com s'organitza una cosa així, no? 350 persones, no? Buf, una
23: barra. Sí, m'estem parlant de 396, al final. Madre poden 396 entre esportistes i tècnics.
0: Madre meva.
23: És el campionat segurament més important que té la Federació Espanyola de persones amb discapacitat intel·lectual.
22: Sí.
23: I la veritat és que es fa en molt de treball, però també en molta il·lusió i en, i en molt d'optimisme de que les coses poden fer-se bé i que som capaços de fer-les molt bé.
22: Uh-huh. Yendo un poco más a las medallas, en este caso yo quiero centrarme más en la organización. Yo creo que ha sido un éxito de organización, ¿no, Celia? Sin ninguna duda, ¿verdad?
23: Sí, sí, sí, sin ninguna duda. Por supuesto, poder competir en la alquería del básquet, yo creo que es un sueño para cualquier deportista que practica baloncesto, y más para nuestros chicos y chicas, que han disfrutado de el mejor centro de baloncesto de Europa, vamos, sin duda alguna. Y luego yo creo que también ha sido un éxito de organización por el trabajo de las personas que componemos FEDI Comunidad Valenciana, pero también por las personas que componen la Federación Española y por todos los voluntarios que nos han acompañado en estos días. Con todo, sumando esas tres patas, inviable. Que no saliese bien.
22: ¿Y tenéis datos ya reales? Imagino que no, porque es muy temprano, acaba este fin de semana. Pero, por ejemplo, datos de féminas, de mujer, datos si ha habido más competición adaptada o más de habilidades. ¿Esto lo tenéis, lo habéis valorado?
23: Sí, mira, nosotros en la actualidad hemos visto que ya han subido los clubes de competición, para que un poco organicemos un poco. Nosotros competimos en cuatro categorías: fútbol, adaptada, habilidades y competición. El caso de habilidades es la clase un poco para las personas que tienen más necesidades de apoyo, en este caso en la discapacidad intelectual. En habilidades se ha jugado en dos ligas y estamos hablando de uno de bastantes participantes. O sea, el grosso está en habilidades y en adaptada. Pero también tenemos competición femenina y competición masculina. En competición femenina, por primera vez han habido 4 clubes que sí que han tenido íntegramente un equipo femenino.
1: Eso está muy bien.
23: ¿Qué más se puede pedir?
1: Bueno, y aquí hay que decir también que aquí en la Comunidad Valenciana gozamos de muy buena salud de clubes que además que integran el baloncesto como una medida, pues bueno, de vida para muchos chavales y chavalas que bueno, que vienen con discapacidad y que desde luego, reitero, les da la vida poder jugar a un deporte.
0: Celia, ¿por qué es tan especial el básquet en esta discapacitat o en esta de capacitat diferent?
23: Pues mira, jo crec que és molt especial per el que suposa el bàsquet, per el que s'aprèn, per l'autonomia que genera el bàsquet, perquè tens uns hàbits, els vestuaris, la dutxa, l'ordre, i per a d'ells, i la pelota per a d'ells és bueno, una il·lusió tremenda. A més, tenim una tradició en la Comunitat Valenciana de bàsquet molt important. Ja parlem de que els clubs com a Deres ja estaven en l'any 2000. Aleshores, això ha anat creixent, va creixent a nivell autonòmic, pues aunque encara no estan participant en la Comunitat Valenciana, en el Campionat d'Espanya, tenim equips des de Benicarló fins a Alacant. Villarreal Bàsquet, Nou Bàsquet Castelló, que s'acaba d'incorporar, Godella...
1: Petraer. Que,
23: no, hemos tenim Petraer, Altres Petraer, Units... Tenim una massa que és meravellosa. I aleshores jo crec que és això, el treball ben fet, el que fa que cada vegada més equips estiguen tenint xics i xiques en discapacitat intel·lectual.
1: Qué bien. Oye, Celia, una cosa. ¿Un momento de la competición con el que te quedes, que te puedas quedar, que hayas visto?
23: A ver, este va a ser un momento muy fan, pero yo que durante el sábado viniese Xavier López Aróstegui a pasarse con nosotros y a conocerlo, creo que para ellos fue...
1: Muy bien.
23: Espectacular. Sentirse. Por supuesto, me quedo con muchas finales. El ver a todos los chicos y chicas cómo llegan y sacan el máximo potencial.
0: Escolta, i que important, si te passeges per allà, encara que no vagis al bàsquet, tens Rocharena, tens la Fonteta, tens l'Alqueria del bàsquet, no? És impressionant, no? Parlem de bàsquet.
23: L'entorn és únic. Que jo sé que n'hi ha clubs que estigueren el divendres mirant el València Bàsquet contra el Gran Canària. Que no sols és el que dona la competició, és tot el que s'ha fet al voltant de la misma.
1: Qué bien, qué bien. Es que yo creo que esa mentalidad de que la alquería, la gente que trabaja ahí, esa mente abierta para que obviamente los chavales y las chavalas con discapacidad puedan vivir el deporte pues como lo viven todos los demás, creo que está, vamos, lo tienen integrado ya.
0: Ahora a repetir y a mejorar, ¿no? Pero al año que ve, ¿o qué?
23: Bueno, el año que ve...
0: queda jun, ¿no? Queda jun.
23: Queda jun. Encara es que una molta competición autonómica, pero bueno, Valencia siempre es un puesto donde el sport que estar y el esport de persones amb discapacitat intel·lectual sempre està present i sempre intentem que n'hi hagi competició nacional per aquesta zona.
0: Parlarem tu, recordaràs, en desembre, en aquells especials que farem tan importants, no? I reconeixem que la teua tasca, la tasca que esteu fent, tot el de teu equip en este tipus de discapacitat intel·lectual és extraordinària i importantíssima de cara al més important, que l'esport ha d'anar dirigit, David, cap a la integració i a la millora de la qualitat de vida.
1: Sí, i a més, persones que creen en este deporte, que busquen las medidas, porque al final, si no tenemos esas oportunidades para que los chavales y chavalas puedan tenerlas,
0: sobre todo eso.
1: Es muy difícil y equipos como estos lo tienen.
0: Molt bé. Celia, doncs qualsevol altre dia li demanes a David que te convide i tornem a parlar, perquè així tu saps qui mana, jo no sento a casa, però així qui mana és David.
23: Bueno, en ma casa creo que
0: menys.
23: Menys,
0: no? Molt bé. Celia, que ha sigut un plaer tindret i que continuarem parlant.
1: Vinga.
23: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, adéu, adéu.
1: Adéu, Celia.
4: Mentre caigui el sol ens banyarem al riu.
5: La nostra flama, amb David Casinos.
3: es el equipo revelación de la liga, ¿no? Es el equipo que ha sacado más rendimiento de la plantilla que tiene. Seguramente Murcia también son los dos equipos que están más por encima de lo que estaba previsto. Hay que estar preparado para eso y muy concentrados.
0: València Basket, a part d'avui Pedro Martínez es prepara en quadre per encetar la sèrie de quarts de final del play-off contra Bilbao. Eva.
21: Sí, perquè en la sessió d'este matí ha evidenciat que li falten moltes peces. Puerto està fora per les guins i encara recuperant-se d'eixa malaltia de la mononucleosi. Rivers s'ha recuperat, però ha entrenat avui i amb limitacions. Montero no ha treballat perquè el colp que li pegaren en el muscle contra el Barça encara li molesta i es dubte. I per si fora poc, Nogués s'ha lesionat en l'entrenament. Tot i això, els jugadors són ambiciosos. Rivers es veu fer candidat a la Lliga, però Pedro és més prudent.
6: Yeah, it's definitely a great possibility. The goal is to get to the final again and to win this time.
8: Sí, sí, sí, los otros siete también. Sí, sí, todo el mundo quiere ganar. Sí, sí, sí, lo que pasa es que solamente gana uno al final, ¿no? Y, pero sí, sí, sí. Sí, sí, yo no voy tan lejos. Me conformo con pasar esta eliminatoria y luego ver contra quién jugamos.
21: Rives dia que sí, que hi vol arribar a la final, que el plan és ixe, però en guany guanyar-la. I Pedro, pues ja ho sabeu, que els tots volen guanyar-la i que passet a passet. Ixa eliminatòria de quarts contra Bilbao arranca demà a les 7 de la vespre del Roig Arena. El rival està dirigit per l'extremi taronja Jaume Ponsarnau, que veu així l'eliminatòria.
9: Vamos a jugar contra un equipo que si no estás al 100% te pasa por encima. Y estando al 100% necesitas encontrar acierto, porque si no eres del desacierto ellos también te dominan. Sabemos que es muy difícil, muy muy muy difícil, pero se puede, ¿no? Y como se puede vamos a intentarlo. Nuestra exigencia está en estar centrados en dar nuestro 100%.
0: Acabem, Eva, amb una notícia que coneixíem ahir. Leti Romero continuarà a València Bàsquet.
21: Sí, després de patir la fuga d'algunes estrelles a la Women NBA, l'equip taronja renova la base. L'octava temporada de l'equip es converteix en la més veterana, la que més temps ha estat en l'equip també. I ara mateix tenen contracte Elena Buenavida, Maria Araujo i quan tornen dels Estats Units, Raquel Carrera i Alicia Flores. I acabem de dir en la portada que Rubén Burgos se passa a l'àrea
0: tècnica,
21: més tècnica.
0: Busquen entrenador.
21: I busquen entrenador. Veurem qui quadra amb aquesta jugadora, perquè ja diguem que el seleccionador nacional no.
0: Parlarem demà, en Nacho Rodilla, d'esta prèvia del partit de València Bàsquet i també de Leti Romero i la planificació del B. Gràcies, Eva. Anem ja a la nostra tertúlia. Són les 2:47. Manolo Montal, bona vesprada.
24: Què tal, Dani? Bona vesprada.
0: Has trobat ja a Peter Lim o no?
24: Pues, Adri, no. Lo que vull trobar és el seu metge.
0: comença fort.
24: Perquè venga, claro, hem passat de que no podies ir de casa a estar de fiestuqui des de fa 3 o 4 dies.
0: Sí, no? Un torneig de pàdel, la final de la Champions...
24: Mira, igual per ahí li venia el gust al pàdel a Corona. Que sabia que a l'amor li agradava.
0: Cristina Bea, bona vesprada.
25: Què tal, Dani? Bona vesprada.
0: Ha començat fort, eh?
25: Ha començat fort, sí. Le falta decir que esta gente con dinero que se cambia el plasma y estas cosas...
24: Bueno...
25: Passa, és una realitat.
24: Que no eixia de casa, que mos diguin, que estava molt malet, que no eixia de casa, que després de la pandèmia havia tingut por a contagiar-se i que no era criticable que no vinguera a València, que era qüestió de salut.
25: Se puso el pantalón del Valencia, por lo menos.
24: Sí, se posa un pantalón del Valencia que diga, uy, esta taca que ni así que es, mira, escucha.
0: És curiós. Deia jo en la presentació que és, bueno, surrealista, per no dir d'una altra manera, que el president o el màxim accionista, que és Peter Lim, no estiga en València i en el camp de Mestalla des del 2019, si no m'equivoque, i que el president actual no ha xafat el camp. Surrealista absolut, no?
24: És meriton. Veure,
0: si tu li ho hagueres d'explicar, Cris, per exemple, a algú de fora tu diries, bueno, és que el president d'un club... No visita la ciutat, no va al camp.
24: El president del club ha estat més voltes en el nou Mestalla que en l'actual.
0: Exacte.
25: Bueno, pero eso te habla muy a las claras del proyecto, de tener una inversión en la que no tienes un vínculo emocional de ningún tipo, en el que lo ves como una empresa más de las que manejas y que tienes a otras personas que ya están al cabo de ese día a día. Entonces tú, como no sientes tampoco esa afección, pues tampoco te acercas, ¿no? Cuando alguien tiene un vínculo con una empresa, con cualquier tipo de entidad, pues que menos que ir a pasar a ver a los trabajadores, ¿no? A tu equipo o a la gente en la que estás invirtiendo. Pero bueno, entre eso y que entiendo en parte con lógica que se me entienda entre comillas, que lo que no quieren es vivir ese lingo home, ni esa protesta, ni esa pitada, ni que sea la imagen que trascienda, bueno, pues tienen una justificación.
24: Pero ¿per qué van a vivir el lingo home si ens han dit que l'any que ve estarem en Europa, que no se van a traspasar futbolistes?
0: No, que no se va a traspasar a Javi Guerra, ¿no?
24: Que no se va a traspasar a Javi Guerra, que la exigencia va a ser que en el nombre estalla se inaugura en Europa, vull dir, perquè se anava a protestar.
0: El problema és un altre, i ho dia també en la presentació, és allò de la comunicació, no? Perquè és

0: És un búnquer, és el club que menys futbolistes treu a roda de premsa durant tota la temporada, o un dels que menys, probablement amb Madrid i Barça, segurament, que així que estaven en Champions, i lògicament el València no està. No hi ha notícies, ni positives ni negatives, ni han filtracions d'algunes notícies, que és el que tu estaves dient. Vull dir, és que la veritat és que torna a repetir, que és absolutament... Tu te pares a pensar, i jo este matí escrivint la presentació, dia, és que és absolutament surrealista este club, que els seus aficionats va començar una campanya d'abonament si no saben quin va ser el projecte.
1: Però si no han explicat ni el nou estadi, ni han explicat Goldman Sachs, que teoria era la Bienvenido Mr. Marshall, que anava a canviar, que anaven a lligar els gossos amb llonganisses, ni estan... Vull dir, ho planteja d'una altra manera. Per què ocultar bones notícies?
0: Clar.
1: Vull dir, a lo millor és que no són tan bones.
2: Vull dir, no, vull dir, i que tampoc...
1: Vull dir, si el govern pujarà les pensions, ho diria públicament.
0: Tu ho vas escoltar l'altre dia, sí.
1: Si arriba Marvel i diu, no, Avengers Doomsday, no anem a dir ni quins són els actors que la van a protagonitzar, ni quin pressupost tenim per a la pel·lícula. Si tu dius, no, és que jo tinc a Robert Downey Jr., tinc a Scarlett Johansson, tinc... Tu vas presumint.
0: Claro.
1: Pero porque les vas a atiendre.
2: Porque tienes una certeza. Eso es, y porque tienes una certeza, Manolo, porque aquí a lo mejor de qué estamos hablando. Si a lo mejor no se sabe siquiera de qué presupuesto, cuánto va a querer invertir, entre comillas, Peter Lim.
1: Peter,
2: ¿de
1: qué proyecto? No hay menos.
2: No, pero que todo probablemente, y sin el probablemente, va a depender también de las salidas.
0: Evidentemente.
2: ¿Qué futbolistas están en esa rampa de salida? ¿Por cuánto realmente van a llegar ofertas? ¿Cuánto se puede sacar por esos jugadores? ¿A cuántos te quieres quedar de los que tendrías que vender por economía?
1: Propose un choc. ¿A cuántos días estem de que se filtre él fins que no es que no pueden entrar?
2: Bueno, pero es que esto ya lo sabemos, ¿no? Esto no está filtrado ya, Manolo. Esto no está filtrado ya.
1: ¿A cuántos días estem?
0: Vale, per exemple, avui el Diego Pigó de Enmarca ha dit l'interès d'Osasuna per Pepelu. Es parla també, bueno, d'un futbolista que és el màxim golejador de l'equip, Diogo Duro. Nosaltres hem comptat que l'entorn no veu la eixida d'Hugo Duro, que Hugo Duro vol continuar.
2: Jo tampoc però, la veu, la veritat.
0: Però si no vas a vendre a Javi Guerra, parlem de futbolistes pels quals el València puga treure algun rendiment econòmic.
1: Però anem a veure.
0: No, pregunte, no, pregunte.
1: Vull dir com el del acudit a que, no? Diu, en 45 anys encara creus en les fades, no? Pues el mateix.
0: Algun home estic, eh?
1: No, és que parla del de l'acudit. Jo ja sé que tu tens 46.
0: Sí.
1: La pregunta és... És que igual és que diuen que no volen... Ja sap el planeta Terra que no els volen. Per tant, on vas a col·locar a un xicón com Diagabí, que sabem que tindria seriosos problemes a l'hora de passar una revisió mèdica en qualsevol lloc? On vas a col·locar a un senyor com Fulquier, que té una edat i que té una lesió degenerativa de genoll? On vas a col·locar a Santa Maria, que no ha jugat així ni a la taba? Vull dir, és que tu vols...
2: No tienes. És que no tienes clar, jugadores en esta plantilla. Estos noms, ni que se hayan revalorizado, ni que tengan un valor per se, más allá de Javi Guerra.
1: Al final, la única manera de colocarse la rescindir, y rescindir no está el Bies.
2: No, claro que no. Para mí, otro jugador al que siempre se le podría sacar dinero, pero que para mí no tendría que deshacerse el Valencia, sería Diego López, pero evidentemente con la lesión estamos hablando complicado. Ya de un impasse. Pero quiero decir, para mí Javi Guerra, Diego López, son los futbolistas por lo que puede sacar un mínimo. En el caso de Diego, un mínimo. En el caso de Javi, igual puede rascar un poco más. Ojo, por estos últimos partidos de Liga, no por la temporada. Uh-huh. No vale lo que valía.
1: Pero el club ya dice que no van a vender a...
2: No, y me parece una buena noticia.
1: Ay, perdón.
2: Me parece una buena noticia, pero...
1: A Ferran,
2: ¿no?
0: Bueno, per ser Carlos Soler y Guido están de vacances en Formentera.
1: ¿En Formentera?
0: Sí.
1: Está bien.
0: No està mal, no?
2: Buen sitio.
0: Algun consell li dirà a Carlos,
1: una de les vies... La gent en xarxes socials és molt puntillosa i a voltes tenen molta gràcia. Hi havia l'altre dia, havíem pensat que s'anaven les seues respectives parelles, sí. Anar de vacances junts, crec que a un lloc en Àsia o en l'Índia, Gallà i Hugo Duro. I una aficionada va posar... Diu, no van a Europa ni de vacances.
2: La gent és tremenda.
1: La gent és extraordinària.
0: Bueno, per cert, ara que has obert el meló de... El meló de Gallà. Vosaltres revelareu l'interès del Celta per Jesús Vázquez. Ahí també hi ha un debat important, no?
1: Home, el València té que començar... A veure, la última volta que el València va gestionar el lateral a l'esquerra va acabar en catàstrofe, com tot el que toca el València, que és... Tenies a Gallà, a Toni Lato i a Jesús Vázquez. Lo normal haguera sigut...

0: És d'acabar ja.
1: Nosaltres de dialogar no ens aturem mai.
2: És acampada indefinida, perquè el que volem és que s'acceleren les negociacions.
3: És important destacar el paper que desenvolupa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
4: Que va a seguir el recorte a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
5: Yo creo que este es el país que queremos y que crece en el empleo.
6: I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
7: No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores y tampoco a regalarlos.
8: En lugar de un instrumento malévolo de dominación.
9: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
10: Hola, com estan? 2 de maig, primer dia de les proves de selectivitat per a més de 25.000 alumnes de la Comunitat Valenciana. Tot un repte organitzatiu per la quantitat de persones implicades, també per els lògics problemes de trànsit al voltant dels campus universitaris i una pau enguany marcada també per la vaga general dels docents. Ui, a més, hi ha parades parcials del metro sense massa incidències, això sí, pels servicis mínims. Són dies també angoixosos per a l'estudiantat perquè si bé les estadístiques diuen que més del 90% dels estudiants aproven la selectivitat, entrar a la carrera que vol és farina d'un altre sac. Cal traure notes molt altes perquè, si no, et quedes fora. I això els posa molta, molta pressió extra. En el primer examen, el de llengua i literatura espanyola, el que obria el foc, ha caigut Emilia Pardo Bazán. Per davant els queden 3 dies de proves.
11: L'examen no era difícil, era assequible, però és prou llarg. O sigui, que has d'organitzar-te molt bé.
12: Pardo Bazán, que era lo fàcil.
13: En el comentari de text he triat Aristòtil, després en la definició he triat racionalisme, que és la que jo volia que eixira.
14: Molt bé, possible 10, no ho sé, ho necessite perquè a batxiller tinc de media un 9-8 i vull entrar a aeroespacial.
10: Paco Morrió, tu has estat este matí al campus universitari de Burjassot, un dels molts llocs d'examen.
15: Bona vesprada. Podem dir que ja s'han templat els nervis i després de llengua i literatura, el primer examen del matí, part dels joves han entrat a les 11:15, molt més relaxats, a les aules per l'examen d'història de la filosofia. Sobre la prova de literatura d'este matí, la majoria d'aspirants així contenta. L'escriptora escollida ha sigut Emilia Pardo Bazán, amb un conte naturalista que han comentat. Era una de les predilectes. I sobre el comentari de text de llengua, ha sigut un article d'opinió d'una escriptora extremenya sobre el paper de les mares quan els seus fills i filles donen el pas cap a l'adolescència. Potser el més complicat hagi sigut les preguntes de sintaxis. A la 1:15 ha acabat filosofia entre moltes opcions. La del comentari de text ha estat entre Aristòtil i un text sobre Freud. Els examinants asseguren que tampoc tenia excessiva dificultat. A hores d'ara, descans. Molts aprofiten per dinar entre pans i sobretot repassar. Esta vesprada continuen les proves amb troncals i les opcionals.
10: I avui, 2 de juny, nova tanda de reunions telemàtiques a les quals no s'han sumat els 3 sindicats majoritaris. Les negociacions estan encallades. Avui tocava parlar de ràtios i del valencià, però STPB, UGT i Comissions Obreres reclamen reobrir la negociació salarial per a tancar definitivament un document que puga posar fi a la vaga indefinida que avui afronta el dia 10. Mentrestant, al carrer continuen les mobilitzacions. Òscar Martínez, bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada. A València, els manifestants de nou han acabat a les portes de la Conselleria d'Educació. També s'han concentrat en les immediacions del Palau de la Generalitat. I a aquestes mobilitzacions se suma des de nit l'acampada a la plaça de la Mare de Déu de València. Unes 200 persones s'han instal·lat en tendes de campanya en suport a la vaga indefinida. Dachau Peris és professora de Catarroja.
17: O augmentem la pressió o des de Conselleria continuaran amagant-se i volem acampar així fins que Conselleria almenys reaccione, que mostre una voluntat negociadora.
16: Bé, l'Ajuntament de València i la Delegació de Govern Espanyol a la Comunitat Valenciana estudien com fer compatible el dret a la manifestació amb els actes del Corpus. Els actes del Corpus es fan a la plaça de la Mare de Déu.
10: Les 3 i 5 minuts. Maite Freitas està avui a la tècnica. Seguim.
9: Les notícies del migdia.
10: I tenim notícia d'última hora i és que parlem d'un possible cas de violència de gènere. Informació d'última hora, Òscar.
16: Sí, la delegació del govern espanyol contra la violència de gènere ha informat que està recopilant dades sobre l'assassinat d'una dona a Callosa de Segura, en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. Segons les primeres informacions, la dona ha sigut assassinada, suposadament, a mans de la seva parella sentimental este matí al domicili familiar després d'una discussió. Estes són les dades que tenim fins ara

0: només en tinguem més, les ampliarem. Però si és un cas de violència masclista, seran 23 les víctimes mortals a Espanya a mans de parelles i exparelles. 016, el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència de gènere.
1: I més coses, ja hi ha palmarès dels Premis Jaume I a la Ciència i l'Emprenedoria. S'ha fet públic este migdia al Palau de la Generalitat. 6 homes i una dona que rebran el guardó a la tardor, a la llotja, com sempre, amb la presència de la Casa Reial. Carme Monteagudo, bona vesprada.
2: Sí, som 7 guardonats, entre els quals està una dona, el Premi d'Economia, que ha sigut per a Nagore Iriberri, pel seu treball en l'economia conductual i de gènere. La resta de premiats, investigació bàsica per a Lluís Torner, investigació biomèdica per a Ben Lenner, lligat a les aplicacions biomèdiques, el reconeixement a noves tecnologies que ha sigut per a Samuel Sánchez, en investigació clínica i salut pública, el premi ha sigut per a Borja Ibáñez, pel seu treball en cardiopaties, medi ambient, Alfonso Said, per la seva investigació centrada en el canvi climàtic, revelació empresarial, Borja Vázquez. No trobem cap valencià en esta edició d'uns premis, el Jaume I, que són els més prestigiosos d'Espanya en ciència. La Fundació dels Premis Jaume I enguany han volgut enviar un missatge d'atenció a la IA, la intel·ligència artificial, demanant més normes. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, per la seva part, ha destacat la importància de la col·laboració público-privada i d'atraure i retindre el talent.
1: Gràcies, Carmen. I la vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, que és Susana Camarero, ha iniciat avui la ronda de compareixences de conselleres i consellers per a presentar el projecte de pressupostos de la Generalitat 2026, que PP i Vox volen aprovar el 24 de juliol.
0: Sí, Camarero ha explicat que s'hi destinen 40 milions d'euros per augmentar l'oferta de vivenda pública i vora 30 per a lloguer. Camarero també ha subratllat que la Generalitat tindrà en compte l'arrelament a l'hora d'accedir a un habitatge públic a petició dels alcaldes, ha subratllat. Abans de la vicepresidenta, el síndic de Vox a les Corts, és José María Llanos, ha dit que hi ha partides que no li agraden i que hauran de ser reorientades o suprimides si el PP vol que Vox voti a favor del projecte de pressupostos de la Generalitat. Llanos ha anunciat un nou retall del 25% al pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és l'òrgan estatutari que fixa la normativa lingüística.
3: En cuanto a los organismos ineficientes, les confirmo como ejemplo que va a seguir el recorte a la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Estuvimos alrededor del 25%, va a haber el mismo recorte de alrededor del 25% a la Academia Valenciana de la Lengua.
0: Bé, però després, el vicepresident segon del Consell, és José Díaz, ha assegurat tot el contrari, que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tindrà un 5,1% més de dotació pressupostària, que se l'ha de protegir contra qualsevol ingerència política i que el Consell, ha dit Díaz, aposta per la difusió i protecció del valencià en tots els àmbits.
4: És important destacar el paper que desenvolupa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a institució de referència en la defensa, elaboració i estudi del valencià i la seva normativa. Una institució que va néixer amb l'objectiu de buscar consensos i garantir la pau lingüística. Un esperit que deguem preservar respectant la pluralitat de sensibilitats lingüístiques i mantenint la necessària independència i equilibris front a qualsevol ingerència política.
1: I bones xifres de l'atur des de maig a tot Espanya, també a la Comunitat Valenciana. La desocupació ha baixat a 100 més de 1.600 persones, deixa el nombre d'aturats en poc més de 284.000, la xifra més baixa en un mes de maig des de 2008. Marta García.
5: 1.654 persones han eixit de les llistes del labor al mes de maig. És una bona dada per a la Comunitat Valenciana, que viu el mes de maig amb menys persones parades des del 2008. Quant a sectors i col·lectius, el sector servicis és on més contractes s'han generat, una situació habitual que sol coincidir amb l'augment de contractes per la temporada de vacances. Les dones d'entre 25 i 44 anys són les més beneficiades. La vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha fet balanç.
6: Por primera vez desde el año 2008, por primera vez, estamos en 284.000 parados. Por quinto mes consecutivo, somos la segunda comunidad después de Andalucía en descenso anual de parados, menos un 4,5. Este mes tenemos el mejor dato de paro en jóvenes menores de 30 años para un mes de mayo de la serie histórica. Cuando hablamos de empleo femenino, la Comunidad Valenciana es la segunda comunidad en liderar la bajada anual de mujeres paradas en España con un 4,2 después de Andalucía.
5: Si mirem la resta d'Espanya, comportament paregut, cau la desocupació en més de 36.300 persones i es consolida també al registre la xifra de cotitzants que trenca de nou un sostre i supera els 22,3 milions de persones.
1: I de la política nacional està aquest oferiment del líder popular de fer tot el que tinga a mà per a fer Pedro Sánchez fora de la Moncloa.

0: últim una possible moció de censura instrumental, és a dir, feta ex professo per a canviar el president i convocar immediatament eleccions generals, però que necessita del PNB o Junts per a prosperar. Els nacionalistes bascos ja han dit que no ho veuen, però els de Junts este matí agafaven el guant, però marcant el pas. El secretari general Jordi Turull deia que estaven disposats a dialogar, sí, però que Feijó haurà d'anar personalment a Waterloo a parlar amb Puigdemont.
1: El senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, que no ho faci pels mitjans de comunicació. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo. Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
2: Bé, aquest senyor Alberto Núñez Feijóo ha participat este matí a Barcelona en la segona jornada de l'Assemblea Anual del Cercle d'Economia. A l'eixida, els periodistes li han preguntat sobre les paraules de Turull. Feijóo ha esquivat la proposta de Junts de negociar a Waterloo la moció de censura amb un "parlem de coses serioses", donant a entendre que la declina. En l'Assemblea del Cercle, amb l'empresariat català, Feijóo ha assegurat que farà possible un canvi de govern a Espanya sense buscar dreceres ni demanar favors.
3: Este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
0: Anem amb la previsió de l'horatge. Són les 3 i quasi 12 minuts. Antonio Sánchez.
4: Molt bona vesprada. Avui podria ser la primera volta que en este 2026 arribarem als 40 graus i serà al Baix Segura, on avui tenim un avís groc per temperatures màximes de més de 38 graus. A la resta també es notarà i s'ha pujat el termòmetre, però sobretot a la meitat sud, a la costera, la Vall d'Albaida, també l'Alt Vinalopó, el Vinalopó mitjà, els termòmetres passaran dels 35 graus també al Comtat i l'Alcoià, així que molta calor avui. A la resta ens quedarem entre els 28 i els 34 graus i fins i tot baixarà un poc la temperatura als ports, l'Alt Maestrat i el Racó de Mus. Al litoral, entre els 20 i els 30 graus, amb molta humitat. Tindrem una jornada assolellada, amb alguns núvols d'evolució de vesprada i també amb possibilitat de tempestes a l'interior nord. Veurem com està la situació. Demà canviarà per complet, i és que ja a primera hora del matí entrarà el vent de gregal i això farà que entra la nuvolositat, que es carregui molt més l'ambient, fins i tot amb algunes pluges dèbils cap a les comarques centrals i a la resta amb molts més núvols i amb temperatures que de matí no seran tan baixes, però que de vesprada sí que notarà com ja no arribarem als 40 i ens quedarem entre els 28 i els 32 graus de màxima.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
6: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
7: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
8: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'Ama de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Bé, amb les negociacions estancades entre la conselleria i els sindicats majoritaris del professorat, un grup de docents estan, ja ho saben, acampats des d'ahir a la plaça de la Mare de Déu de València en senyal de protesta. Mentrestant, les autoritats analitzen com fer compatible esta mobilització amb l'inici de les celebracions del Corpus de cara al cap de setmana. Helena Andreu, la campanya en principi és indefinida.
9: Sí, bona vesprada. Va començar ahir al voltant de les 9 de la nit i així continuen. Protesten per l'absència d'avanços en la negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats i també com a mostra de repulsa per l'agressió a la professora diumenge passat. Volen, diuen, una negociació efectiva i real i pujar un grau més la pressió en esta quarta setmana de vaga. L'acampada és, diuen, indefinida. Aseguren que no abandonaran la plaça fins que la Conselleria d'Educació no mostre una voluntat negociadora real. Escoltem de Xuperis, ella és professora de filosofia de l'IES Berenguer Dalmau de Catarroja i una dels membres de l'acampada.
10: Simplement fer un acompanyament a aquestes negociacions es queda curt, a més després de les agressions policials del diumenge.

0: augmentem la pressió. Volem acampar així fins que Conselleria almenys reaccione.
1: L'acampada ha provocat un xoc entre administracions. Des de l'Ajuntament de València consideren que aquesta acampada és una prolongació del dret de manifestació i, per tant, correspon a delegació del govern. Des de delegació del govern, per contra, diuen que és una ocupació de la via pública que correspon a la policia local. I el conflicte ve perquè este cap de setmana la plaça s'ha d'utilitzar per a les celebracions del Corpus. Escoltem l'alcaldessa de València, Maria José Catalá.
2: Es una prolongación, evidentemente, es una concentración, una manifestación estática y, por tanto, el Cuerpo Nacional de Policía es el competente trabajar de la mano de los convocantes con el fin de que, evidentemente, en un espacio público que tiene unos usos los próximos días, pues, evidentemente, se pueda compatibilizar absolutamente todo, ¿no?
3: Bé, les negociacions de cara a la interrupció o no d'eixa vaga indefinida continuen en punt mort en este dia 17 de la vaga. Els sindicats majoritaris, STPB, Comissions Obreres i UGT, no participen en les taules sectorials convocades de manera telemàtica. José Soler, bona vesprada.
4: Sí, bona vesprada, Patricia. Consideren que sense la presència del secretari autonòmic ni de la consellera, aquestes reunions no poden avançar en canvis importants, ja que les direccions generals no tenen la competència per acceptar modificacions econòmiques. Acusen la consellera de voler dilatar les negociacions i consideren que reobrir el punt sobre l'augment salarial i avançar en la defensa del valencià podria fer que l'acord estiguera més a prop. Marc Candela, STPB.
5: Reobrir el tema salarial i reobrir el valencià, perquè el que ens han oferit no és acceptable, no només per nosaltres, sinó per el professorat que va votar en la consulta, no? I a partir d'allà veure si amb això, si aconseguim aquestes millores en aquests dos punts, el professorat ja valorarà més positivament l'acord i es pot arribar a signar.
4: De manera paral·lela, continuen les mobilitzacions avui amb manifestacions a València, Alacant i Castelló. A València, milers de docents s'han concentrat de nou davant de les portes de la Conselleria i també als voltants del Palau de la Generalitat. Pau Torró, cap d'estudis de l'Institut Sant Vicent del Raspeig.
6: Així hi ha gent de totes les sensibilitats polítiques. Som l'escola pública, la de tots i la de totes. Per tant, no és política. Estem demanant menys ràtios, més inclusió, millores per al nostre alumnat. Això és política. Política és el que estan fent ells, desviar diners de la pública a la concertada.
3: Tres i 18 minuts, ampliem un poc la notícia que els hem avançat en la portada d'aquest temps de notícies. Hem de parlar d'un possible cas de violència masclista. La Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella sentimental este matí a Callosa del Segura.
7: Sí, allí ha ocorregut. Este matí, en estos moments, hi ha allí, al lloc dels fets, agents de la Guàrdia Civil que estan investigant què ha passat. Mentre, la delegació del govern espanyol contra la violència de gènere ha informat a través de la xarxa social X que està recopilant dades de l'assassinat per un presumpte cas de violència masclista. No hi havia antecedents de denúncies per aquest tipus de violència i s'investiga si l'home, si el presumpte agressor, tenia alguna denúncia prèvia per violència masclista d'altres parelles.
3: I una pastera amb 24 persones migrants, entre elles un menor arribat en les últimes hores a la platja de la Fossa, a Calp, a la Marina Alta. Segons les primeres informacions, tots els ocupants estan en bon estat de salut. Dani Ortega.
8: Sí, l'avís ha arribat de matinada. Alertaven d'una embarcació precària que podria tindre el motor avariat. Salvament Marítim ha mobilitzat una embarcació de rescat i també un avió de vigilància. Els efectius han rastrejat la costa entre Calp i la Vila Joiosa, encara que finalment s'ha confirmat que la pastera ha arribat pels seus propis mitjans a la platja de la Fossa. Agents de la Guàrdia Civil han traslladat les persones migrants al port d'Alacant, on Creu Roja els està oferint suport sociosanitari.
3: Bé, més coses. La tramitació dels pressupostos de la Generalitat continua. Avui primeres compareixences dels consellers, discrepància respecte al pressupost per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, com ja hem escoltat en l'obertura d'este temps de notícies, i sintonia en matèria de vivenda per aplicar el que Vox anomena prioritat nacional i el Consell arrelament. Josep Sastre.
9: Minuts abans de compareixer, els consellers a les Corts, Vox ha marcat posició. El seu suport pressupostari està condicionat, insisteix José María Llanos, síndic de Vox.
10: Si no hubiera prioridad nacional, Vox no apoyará estos presupuestos. Hay algunas partidas en algunas consellerías que no nos gustan. Para el apoyo de Vox tendrán que ser reorientadas o suprimidas.
9: Vox amplia la prioritat nacional als aliments per a menjadors públics i pel que fa a vivenda, la vicepresidenta Susana Camarero l'assumeix com un requisit d'arrelament.
11: A petición también de los alcaldes se va a contar con el arraigo a la hora de acceder a una vivienda.
9: Camarero ha sigut la primera en compareixer a les Corts per detallar els pressupostos, també en les seues competències d'ocupació, joventut i igualtat. Socialistes i Compromís critiquen les prioritats del Consell. Escoltem Benjamí Mompó i Maria José Calabuig.
12: Més recursos per a les polítiques d'ocupació i més recursos per a engrandir l'estructura del Consell. Una decisió que retrata perfectament quines són les seues prioritats.
13: Continuen cuidant els fons buitre i abandonen a les famílies, però sí que tenen quasi mig milió d'euros perquè el ratpenat es reforme la seua seu.
9: La vicepresidenta Susana Camarero ha defès l'augment d'inversió en vivenda respecte al que va fer el Botànic.
14: Ha crecido un 15% el presupuesto de la vivienda, aunque otros no quieran verle porque no les viene bien.
3: Tres i 21, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estat avui en un acte amb empresaris a Barcelona. Allà ha insistit en la necessitat de convocar eleccions després de l'oferiment d'una moció de censura a PNB i Junts que servisca només per avançar eleccions. I avui Junts li ha contestat. Lucía Mas.
15: Sí, bona vesprada. Junts posa condicions al PP. Jordi Turull.
16: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
15: Des de Barcelona, Feijóo ha evitat parlar d'aquest oferiment. Sí, ha insistit en la necessitat d'eleccions i assegura que tornarà la dignitat al país amb ajuda o sense.
17: Este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
15: En l'aire la proposta a Junts i PNB, una moció només per a convocar eleccions deixant fora Vox. Els d'Abascal euborien amb bons ulls, però de reunions a Waterloo no volen saber res. Pepa Millán.
18: Pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado.
15: I del PNB, l'altre actor necessari, el Lendakari, s'ha reunit avui amb els de Puigdemont a Barcelona. Els dos demanen eleccions a un govern que veu en els moviments de Feijóo desesperació. El Massaid, portaveu.
19: Cinismo y desesperación. El Partido Popular y el señor Feijóo votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa.
15: Insisteixen que no hi ha casualitats. Des del Poder Judicial, avui han emès una declaració contra les insinuacions del govern qüestionant els jutges.
3: I tercera sessió del juí al germà del president del govern amb nous testimonis. Una de les aspirants a la plaça de coordinador d'activitats musicals de la Diputació de Badajoz ha criticat la desigualtat del procés i ha explicat que dies abans ja se sabia que el lloc de treball seria per a David Sánchez. Lorena Diego.
20: Avui Cristina de Frutos ha declarat que li van advertir que el lloc de treball ja estava donat.
21: Me dijo que ya sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez.
20: Ha explicat que tot i esta advertència va anar a l'entrevista de treball, però que no li prestaren atenció ni li feren preguntes.
21: No me escuchaban mucho ni me hicieron preguntas.
20: I que es va assabentar de les qualificacions finals a través de la premsa. Ángel Seco, un dels funcionaris amb qui treballava el germà de Sánchez de manera esporàdica.
22: Un puesto, que havia un nuevo puesto o algo así.
20: Ha assegurat que el lloc de treball era de nova creació. Tot això després que diversos testimonis reconegueren ahir que referien a David Sánchez amb la paraula germaníssim.
23: Ese correo se llama el hermanísimo, lo recuerdo
20: sí,
23: usted.
20: Sí, sí.
24: Yo solo había oído ese calificativo y el comentario de que había posibilidad de que esa persona se presentara.
20: I que la Diputació de Badajoz mai va entregar als 11 candidats a la plaça les puntuacions obtingudes.
3: La desocupació, ho hem contat al principi d'este temps de notícies, la desocupació així a la Comunitat Valenciana baixa al maig, encadena 5 mesos com la segona autonomia amb més descens. Les dones i els menors de 30 anys encapçalen la creació d'ocupació. Maria Poveda.
25: Sí, és el cas de Kaylee. Té 26 anys i des de fa unes setmanes treballa com a cambrera a l'Hotel Neptuno de València. El seu és un dels 427 nous contractes firmats per dones menors de 30 anys al mes de maig. Contractes que espenten l'ocupació juvenil a la Comunitat Valenciana a xifres de rècord. La Comunitat Valenciana torna a destacar a més pel que fa a l'ocupació femenina durant el quint mes de l'any. Lorena també ha trobat faena. El sector servicis potenciat per la campanya d'estiu és on més ocupació s'ha creat, amb vora 2.000 persones més treballant que el mes passat.
3: Del món, la Unió Europea endureix la política migratòria. Un nou reglament permetrà, entre altres coses, crear centres de deportació per a migrants irregulars en tercers països i agilitzar les expulsions de famílies senceres. Carme Pastor.
0: Sí, Patricia, Europa avala un model similar a l'assetjat per Meloni en l'externalització de migrants a Albània. La norma aprovada permet la creació dels anomenats centres de retorn fora de les fronteres comunitàries. Podran acollir famílies amb xiquets, però no estarà permès l'internament de menors no acompanyats i estaran obligats a respectar els drets humans. A més, la futura llei endureix les condicions d'acollida i preveu exigir als migrants que col·laboren activament en el seu procés de retorn. Si no ho fan, s'arrisquen a sancions que van des de la retirada de les prestacions fins a l'empresonament. El text, que ha sigut rebutjat pels partits d'esquerres, ha de ser ratificat ara pel Parlament i pel Consell. Espanya és l'únic estat membre que s'ha mostrat contrari a la normativa des del principi.
3: I explosiva conversa telefònica entre Trump i Netanyahu. Segons el portal de notícies Axios, amb accés privilegiat a la Casa Blanca, el president dels Estats Units es mostra furiós amb el primer ministre d'Israel. El motiu és constants atacs sobre el Líban que amenacen les negociacions amb l'Iran. Trump li arriba a dir a Netanyahu: «Estàs fotudament boig, t'estic salvant el cul», afitxa en referència al judici contra Netanyahu per corrupció. «Si no fora per mi, estaries a la presó», i li diu i remata: «Ara tot el món odia Israel». Una bronca monumental que confirma la desesperació de Trump, cada dia més visible, per a posar fi a la guerra que ell mateix va començar ara fa ja quasi 100 dies. Vicent Montagut.
1: Enormes columnes de fum al sud del Líban confirmen que els combats continuen, a pesar que Israel i Hezbollah, en teoria, accepten un alto el foc. Ho va anunciar anit el president dels Estats Units. Les dues parts, assegura, s'han compromès a parar la guerra. Trump movia fitxa després que l'Iran suspenguera les negociacions de pau pels atacs d'Israel sobre el Líban. Netanyahu confirmava després l'acord, però afegia que tornarà a bombardejar Beirut si Hezbollah no deixa d'atacar Israel i, en tot cas, continuarà envaint el Líban. Ara està per veure si la milícia xiïta accepta unes regles del joc que deixen fora la capital, però no posen fi a la guerra. Una escalada alarmant, diuen des de l'ONU, perquè el conflicte pot frustrar les negociacions entre Washington i Teheran. El govern de Trump assegura que l'acord encara és possible, però ara és l'Iran qui marca el ritme de les negociacions i cada dia de resistència enfront de la primera potència mundial es ven com una victòria en manifestacions organitzades pel règim.
3: I on la guerra torna a fer-se sentir amb extrema duresa és a Ucraïna. Rússia ha llançat una onada de bombardejos massius que deixa almenys 16 persones mortes i un centenar de ferits.
7: Els atacs han colpejat tres de les quatre ciutats més grans del país, han causat desenes de ferits. 41.000 persones han passat la nit a les estacions de metro de Kiev, la capital, després que el president Zelensky els advertira de la imminència de l'atac. També els demanarà buscar refugi. Això després que Vladimir Putin prometera venjança. Ara, acusar el president ucraïnès d'obrir una nova fase de la guerra en atacar una residència universitària i matar 22 estudiants. Això va passar fa dues setmanes.
3: De la cultura, la Biblioteca Històrica de València presenta l'edició crítica de Les Trobes. Va ser el primer llibre imprès en llengua romànica a la península Ibèrica, data del 1474, i l'únic exemplar original que es conserva està al depòsit del Centre Cultural La Nau. Carmen Marc.
2: Un incunable és un llibre imprès abans del 1501. Van ser les primeres obres produïdes amb els tipus mòbils d'una impremta. Tècnica revolucionària que l'alemany Lambert d'Ambart es va afanyar a incorporar a València. Les obres O trobes en llaors de la Verge Maria es va imprimir el 1474. El primer en llengua romànica a la península Ibèrica.
4: Publicat en la península Ibèrica, o sigui, abans que en Castella i abans que en França. El gran mèrit que té el llibre en qüestió és que només n'hi ha un en tot el món, i està en València. Procedia d'un convent, de convent dels dominics, i a motiu de les desamortitzacions de 1835 va arribar així a aquesta biblioteca.
2: Un poemari, la immensa majoria compost en valencià i que lloava la Mare de Déu. 66 pàgines que consignen l'excepcionalitat d'una joia patrimonial bibliogràfica. El depòsit de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València custodia l'única peça existent. Antoni Ferrando, catedràtic emèrit, va rescatar la seva tesi doctoral de fa 50 anys. Va ser d'una investigació acurada en l'actualitat i que ha servit per a fer una edició crítica que modernitza la grafia. Té 1.800 notes al marge, un marge que il·lumina el segle d'or valencià.
3: Les 3 i mitja acabem este temps de notícies. Recorden que a les 4 actualitzem informació i que poden estar informats sempre a través del nostre web. Adeu.
5: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
6: El Dia Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'Empar i el dia de l'Hort de Santo. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
8: Som la veu de tots. Som A Punt.
10: Hola, com estan? Un minut passa de les 3 i mitja. És moment de que parlem d'economia.

0: Bolsa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 2 de juny i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació de la vesprada de la Ràdio Pública Valenciana. Pel que fa al programa d'avui, hem de parlar de les xifres de l'atur. En concret, maig acaba amb 1.600 parats menys i un nou rècord, fregant els 2,3 milions de treballadors en la Comunitat Valenciana. Les primeres contractacions de l'estiu en turisme i hoteleria impulsen el mercat laboral, que registra la xifra més baixa de persones sense faena en 18 anys. Ara bé, la reducció de l'atur és més moderada del que és habitual. En uns instants intentarem saber quines són les claus d'aquestes bones xifres i, sobretot, si després d'esta temporada d'estiu que comença ja, es podran mantindre. Però compte, perquè també veurem com la Comunitat Valenciana no solament viu del turisme, que acaba de batre rècords, i l'oci, i a poc a poc València es converteix en el pol d'atracció per a l'empreniment i les empreses tecnològiques. Una notícia molt positiva pel tipus de llocs de treball que creen aquestes empreses amb més valor afegit. Per altra banda, i ja en clau europea però amb un impacte local, la taxa d'inflació de l'eurozona escala al 3,2% en el mes de maig i pressiona al Banc Central Europeu que el pròxim 11 de juny es reuni sobre la taula la possibilitat de pujar els tipus d'interès per a controlar aquest augment dels preus. Avui veurem per què es pren aquesta mesura i com afectarà això a l'economia espanyola. I a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa d'avui, com cada dia. M'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Javi. Molt bona vesprada. Si estem, continuem en la setmana i anem a arrencar el programa d'avui analitzant aquestes últimes xifres de l'atur.
1: El mes de maig acaba en la Comunitat Valenciana en un rècord històric, amb quasi 2,3 milions de persones afiliades a la Seguretat Social, gràcies principalment a l'impuls de les contractacions en el sector serveis, el turisme i l'hostaleria davant la proximitat de la temporada d'estiu. A més, l'atur ha baixat en 1.654 persones, situant la xifra total d'aturats en 284.096, la qual cosa converteix este mes en el millor mes de maig dels últims 18 anys.
2: No obstant això, les dades deixen alguns matisos. La reducció de l'atur a la regió ha sigut del 0,58%, una xifra bastant més moderada de l'habitual, que ens deixa a la cua davant de la mitjana nacional, que està al voltant de l'1,54%. A més, d'evidenciar una preocupant bretxa territorial amb un augment de la desocupació a la província de Castelló.
1: Com sempre, volem comentar aquestes xifres amb el secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora, Antonio Galbany. Antonio, bona vesprada.
3: Buenas tardes.
1: Antonio, com sempre, te demano una valoració d'aquestes xifres que hem conegut avui.
3: Pues ya lo habéis comentado, los datos en general son muy positivos. Cualquier reducción de desempleo es positiva y los incrementos de afiliación pues significa que tenemos en la Comunidad Valenciana ya casi 2.300.000 personas en activo.
1: Xifres ben positives, com estàvem comentant, de les millors per a un mes de maig en els últims 18 anys també. Volíem comentar amb tu també aquesta desigualtat entre territoris. Mentre Alacant i València aconseguissin reduir les seues xifres de desocupació, Castelló s'ha desmarcat amb un repunt del 0,9% de l'atur. A què es deu això?
3: Bueno, tenemos una comunidad muy rica y muy diversa, muy diversificada. Pues en Castellón hay un peso de un sector que en estos momentos pues tiene una situación de una cierta incertidumbre. Es un sector muy competitivo, pero bueno, lo cierto es...

0: es que en estos momentos hay empresas cerámicas que la guerra de Irán pues les ha generado problemas logísticos, de abastecimiento, algún mercado pues que tenían por la zona pues se les ha complicado, y ha habido un cierto incremento de, no de destrucción de empleo, pero sí que ha habido algunas empresas que han suspendido contratos y tenemos algunos. Y por contra, pues otras dos provincias en que además el peso del turismo y del servicio es algo mayor que en el de Castellón, pues en estos momentos ya, y el mes anterior ya también pasaba, pues la campaña turística ha arrancado en plenitud y pues ahí tienen cifras mejores porque hay más contrataciones vinculadas a esos sectores.
1: El context, al cap i a la fi, que ens ajuda a entendre aquestes
0: Es
1: xifres
0: como
1: i
0: una
1: ser
0: coyuntura. Sí.
1: exacte, no? A nivell, bueno, de temporada, perquè ja tenim la temporada d'estiu per a les bones xifres, a nivell global, aquesta inestabilitat, no?, que es desprèn de la guerra, com estaves explicant, Antonio. I, per altra banda, l'altre punt que també volia que comentàrem, a què es deu l'alentiment en la reducció de l'atur en comparació a la resta del país?
0: Bueno, este mes sí que es cierto que hemos reducido el desempleo algo menos que el resto de comunidades autónomas, pero si lo mides anualmente somos la segunda comunidad autónoma que más ha reducido el desempleo. Claro, los tiempos en cada comunidad son distintos, pues probablemente nosotros ya en Semana Santa anticipamos algunas cuestiones y eso ha implicado más reducción. Pero combínalo con el otro dato. Sin embargo, en afiliaciones estamos muy por encima del resto de comunidades autónomas. Los tiempos, como te digo, pueden ser distintos, pero yo creo que los dos datos positivos los que he remarcado. Seguimos reduciendo desempleo. En términos interanuales, somos la segunda comunidad que más reduce el desempleo y donde diferencialmente crecemos mucho más es en afiliaciones en los dos regímenes, porque en el régimen general tenemos 80 y tantas mil afiliaciones más en términos interanuales, en el último mes han sido casi 14 mil, pero hay un régimen en el que batimos todos los récords, que es el régimen de los autónomos. Estamos ya próximos a los 400 mil autónomos en la Comunidad Valenciana y prácticamente uno de cada tres autónomos se crea en la Comunidad Valenciana. Yo creo que tiene una explicación clara, pues
1: Quina
0: somos
1: és,
0: una.
1: Antonio? Perquè sempre que
0: Pues.
1: parlem del tema dels autònoms, la realitat és que en la Comunitat Valenciana, com estaves comentant, les xifres són molt positives.
0: Pues fíjate, hay una cosa que yo creo que en nuestra comunidad pues tiene ese potencial. Al final sabes que el entorno residencial, la oferta de servicios, de infraestructuras, de comunicación es muy potente. Cuando analizas dónde se están produciendo las altas de autónomos, se están produciendo en profesiones cualificadas. La famosa digitalización de la economía, y lo habréis oído la expresión, los nómadas digitales
1: Sí.
0: tienen entornos en los que se encuentran perfectamente para poder desarrollar su actividad, y desde luego la ciudad de Valencia, la comunidad valenciana en general, la provincia de Alicante, incluso el entorno de Castellón, son sitios perfectos e idóneos para que se produzca esa migración digital que hace que haya gente que, tanto desde fuera como del resto de España, vengan aquí a residir, pero a trabajar también. Yo creo que es la explicación más coherente porque cuadras. ¿Por qué tanto crecimiento con las ocupaciones en las que se está teniendo crecimiento en esas en ese régimen? Y lo que me permite a mí concluir es eso.
1: I en aquest sentit, Antonio, creus que tot això que estàvem comentant, aquest augment del règim d'autònoms, tot aquest pol d'atracció també per a nòmades digitals, pot ajudar a transformar aquest impuls que ve donat per aquesta temporada d'estiu en llocs de treball que es mantinguen estables quan acabe la temporada?
0: Sí, bueno, hay un fenómeno que ya está pasando, es decir, la temporada turística se ha extendido muchísimo, hay una cierta desestacionalización de la campaña turística, pero cuando una comunidad es tan diversa como la nuestra, lo que genera es atracción para otro tipo de inversiones. Y hay inversiones en la nueva economía que están vinculadas a la innovación, ¿vale? Que yo creo que el entorno que tenemos con cinco universidades, con institutos tecnológicos, con un entorno residencial ideal, muy bien conectados con el resto de Europa. Yo creo que eso propicia que haya en estos momentos polo de innovación en Valencia, un polo de innovación muy potente, un polo de innovación también en Alicante, y que al final podamos ser probablemente de los territorios que sean estén más adaptados a esa nueva economía vinculada a los procesos de innovación, a la nueva economía de la digitalización.
1: I tant que sí, de fet, de seguida anem a veure aquestes bones xifres també pel que fa a la digitalització. Antonio Galván, secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Bona vesprada.
0: Hasta luego.
2: Seguim amb el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui i ho fem analitzant les xifres del sector turístic que han provocat este bon moment de l'ocupació. La Comunitat Valenciana va experimentar un notable impuls turístic al mes d'abril en rebre un 15% més de viatgers internacionals, que va elevar la despesa total a la regió un 16%. Encara que el desemborsament diari per persona es va reduir, l'estada mitjana es va prolongar, la qual cosa va permetre que la despesa mitjana per turista cresguera en un 0,88%.
1: En els quatre primers mesos de l'any, la Comunitat Valenciana va consolidar esta tendència positiva amb un increment del 9% en l'arribada de visitants estrangers i una pujada en els seus ingressos acumulats. A nivell nacional, el conjunt d'Espanya també va avançar fins a abril amb increments tant en turistes com en despesa general.
2: Durant este primer quadrimestre, el mercat britànic va liderar les visites a Espanya amb un repunt significatiu, mentre que els mercats francès i alemany va descendir. En quant a la despesa acumulada, el Regne Unit va aportar més d'un 15%, el sector alemà més d'un 12%, França més d'un 7%, i destaquem les àrees de Canàries, Catalunya i Madrid com a principals receptors.
1: I fa només uns instants estàvem parlant de la importància d'aquesta digitalització per al nostre mercat laboral. Tenim xifres d'això perquè València es consolida com el tercer pol tecnològic d'Espanya després de captar 230 milions d'euros en inversió de capital risc durant l'any 2025. La ciutat destaca especialment en la fase breakout, rondes que van des 15 als 100 milions d'euros, i registra una inversió per capita des de 2020 de 504 euros, superant la mitjana nacional.
2: A nivell regional, la Comunitat Valenciana ja supera les 1.100 empreses tecnològiques actives, el 10,7% del total nacional, les quals, aquestes empreses, generen una facturació conjunta de més de 2.200 milions d'euros i ocupen a més de 12.000 persones. L'ecosistema autonòmic concentra el 7,43% de tota la inversió start-up del país.
1: Per sectors, la salut lidera el nombre de companyies amb 87 empreses, la programació encapçala l'ocupació i l'energia domina la facturació en un entorn on la intel·ligència artificial experimenta el major creixement. Com a repte pendent per a este hub en expansió, persistís una notable bretxa de gènere amb 1.380 fundadors masculins davant tan sols 293 dones. Moment ara d'escoltar les notícies internacionals que ens porta Mar Hernández.
3: El Parlament Europeu ha fet el primer pas per activar el pacte comercial amb els Estats Units, acordant no aplicar represàlies contra l'aranzel estatunidenc del 15% a canvi de donar accés preferent als seus productes industrials, agrícoles i mariscos. Esta treva, que exclou l'acer i l'alumini i estarà vigent fins a 2029, inclou clàusules de protecció que permetrien a la Unió Europea suspendre l'acord immediatament si Washington decideix imposar nous càstigs econòmics. El Banc de la Reserva de l'Índia ha venut 12.000 milions de dòlars en or en les últimes dues setmanes i ha adquirit 7.500 milions de dòlars d'actius denominats en divises estrangeres. El moviment és vist com una cobertura defensiva davant l'impacte de la guerra a l'Iran. L'Índia és un dels països més afectats a causa de la seva alta exposició als mercats d'hidrocarburs del Golf Pèrsic. Brussel·les defensa que l'euro, actualment la segona divisa mundial amb el 20% de les reserves oficials, pot consolidar-se com la gran alternativa global enfront del dòlar. Per aconseguir-ho i reforçar l'autonomia europea, es proposa accelerar la creació de l'euro digital com un sistema de pagament sobirà i avançat, a més d'aprofundir en la integració dels mercats financers del bloc.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio. amb Javi González.

0: Y luego tercero, pues las retiradas de las medidas de ayuda desde ayer, por ejemplo, van a poner más presión si cabe sobre la inflación, porque claro, ahora ya desde el día de ayer ya volvemos a tener el IVA de la luz y del gas al 21%, por ejemplo, en España, ¿no? Uh-huh. Y la gasolina y el diésel le van a volver a caer el próximo mes, 1 de julio, uh-huh. le va a volver a meter otra vez el IVA normal y el impuesto sobre carburantes. Es decir, que al final la subyacente también estará presionada, ¿vale? La inflación general y la subyacente. Así que es lógico, normal y, bueno, como te diría, y por terminar, son muchos factores, ¿no? Pero sobre todo, hemos dicho muchas veces que el petróleo lo es absolutamente todo, se encarecen los transportes y como todo se tiene que transportar porque lo has plantado en la huerta y lo tienes que llevar al punto de venta, o lo has fabricado en una nave industrial y lo tienes que llevar también a un punto de venta, y además la fabricación pues también conlleva una serie de gastos, o bien electricidad o transporte, pues obviamente todo, absolutamente todo lo que se te ocurra ha aumentado el precio. Entonces hay que repercutirlo al consumidor final.
1: Veiem uh-huh. precisament això, no? Que és un problema que ja no va solament de l'encariment de recursos energètics, com estàvem comentant, sinó que també afecta a la resta d'àrees. Eduardo Bolinches, sí, com sí. sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Vinga, el plaer és meu.
1: Bona vesprada. Adéu.
2: I tanquem avui parlant d'aquesta última mesura que ha acordat el Consell. I és que el Consell ha anunciat una rebaixa de l'IRPF autonòmic que afectarà tots els trams de renda i que beneficiarà prop de 2,7 milions de contribuents de la Comunitat Valenciana. La mesura, inclosa en els pressupostos de 2026, suposarà un estalvi fiscal estimat de 160 milions d'euros i entrarà en vigor en la pròxima campanya de la renda.
1: En este sentit, la reducció fiscal se centrarà especialment en les rendes mitjanes i baixes, encara que arribarà a tots els contribuents. El govern valencià destaca que el 72% dels beneficiaris tenen ingressos inferiors als 30.000 euros anuals, mentre que la major part de l'estalvi es concentrarà en rendes per baix dels 80.000 euros.
2: La reforma forma part de l'estratègia fiscal impulsada per la Generalitat en els últims anys, que inclou altres mesures tributàries i deduccions autonòmiques. Des del Consell defensen que esta iniciativa busca reduir la pressió fiscal, afavorir les economies familiars i, a la vegada, estimular l'activitat econòmica així a casa nostra.
3: Demà serà notícia.
1: Falten 7 minuts per arribar a les 4 de la vesprada, moment de treure l'agenda i saber per on passa l'actualitat econòmica de la setmana. Pere Ferrer, bona vesprada, com estàs?
4: Bona vesprada, companys. Doncs jo vaig a intentar mantindre l'actitud d'Eduardo Bolinches, perquè mira que l'economia fluctua com una muntanya russa, però ell l'actitud no la canvia.
1: No la perd, és així, és així.
4: No, és quina és, hi ha que mantindre-la, sí que és de veres.
1: En efecte.
4: Pues abans de revisar el dia de demà, 3 de juny, sí que volia fer un poquet de tindre'm en dos agendes que n'hi ha avui. Una és sempre, bueno, últimament ho estem mirant perquè no para, Carlos Cuerpo, uh-huh. el vicepresident primer i ministre d'Economia, ara està per Mèxic i té una reunió amb el secretari d'Economia del país mexicà. Fa uns dies uh-huh. estava a Canadà, ara a Mèxic. Jo no sé si és que estava fent el torner previ al Mundial de Futbol, però bueno, per ahí igual.
1: És la seva agenda, ahí, no? És molt ocupada, clar que sí.
4: És l'agenda que té, sí. I després també el ministre d'Indústria, ja sí, a Barcelona, Jordi Hereu, participa a l'acte, un acte que té un títol també curiós, uh-huh. del diagnòstic Draghi a l'acció. Ja sabem que Draghi va ser el comissari també d'Economia de la Unió Europea, i la idea de debat que n'hi ha plantejat esta vesprada és què deu de fer la indústria espanyola a partir d'ara. Tot això serà en el 41a reunió del Cercle d'Economia a Barcelona, un Cercle d'Economia del que s'està parlant també molt estos dies.
1: I tant que sí.
4: També.
1: Sí, sí, sí. Però
4: més, més en clau política. Uh-huh. Per al dia de demà, què tenim? Bé, per exemple, tenim ja així a València el segon dia del 28 Congrés AECOC de fruites i hortalisses que acull el Palau de Congressos de València. Uh-huh. Vull també incidir en que és un punt de trobada per a tota la cadena de valor i este concepte m'agrada remarcar-ho en un programa com este.
1: En
4: no?
1: efecte, no? És així.
4: Perquè ahí se junten llaurador,

0: d'informe d'ocupació als sectors privats al mes de maig i n'hi ha una previsió de que pugui generar més de 110.000 llocs de treball. Igual que avui informàveu de l'atur i l'ocupació, tindrem dades demà dels Estats Units. I també es presenta l'informe de conjuntura econòmica de la Reserva Federal, que va baix el títol del llibre beige. Ja veurem també un poquet cap a una punta a l'economia americana. A Austràlia, per exemple, coneixerem el producte interior brut al tancament del primer trimestre i també tindrem l'índex PMI del sector serveis a la Xina, mentre que ja per últim a Canadà. Canadà informarà sobre la productivitat laboral del primer trimestre al seu país. Tot això ja no cal quasi ni revisar l'IBEX ni el barril de Brent, perquè crec que en Eduardo heu fet alguna referència, no? O...
1: Bueno, sí, el barril de Brent, no?, que està al voltant d'aquests $94 i l'IBEX continua en color verd.
0: 18.200 i pico per ahí.
1: Però sí, una sessió molt controlada. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem amb tu.
0: Vinga, bona vesprada,
1: companys.
0: Adéu.
1: I ja tenim així a l'estudi a Ximo Rovira, que ens conta què tenen avui en el menú de la vesprada de punt, Ximo.
2: Bonicos, esteu bé?
1: De categoria.
2: Mira, tenim un programa. Mira, anem a conèixer un xicón que ve des d'Altea, que li diuen Antonio Robledo, i ell és col·leccionista de rius.
1: Com?
2: O sigui, tio, sí, no, col·leccionista de rius. O sigui, és una persona que ha navegat en l'Amazones, però aigües braves i tot. O sigui, l'Amazones de punta a punta. Sabete que no, però riu.
1: No, claro, claro.
2: El Orinoco, el Nilo, en este plan. Home, si dius el Serpis també l'ha fet, pues segurament
1: pues
2: també.
1: També.
2: O el Cabriol.
1: Però...
2: I es dedica a ser, és un, a banda de navegant, és un tio que és un aventurer, ha fet molts llibres al voltant de formació esportista i tal i qual, però ara ha fet un llibre que és un homenatge al món rural, que se diu El hijo del Zahorí. No dic que no ens interessi la novel·la, que sí i molt, i l'homenatge al món rural, però sobretot el rotllo de que...
1: No, és un perfil interessantíssim.
2: Quin és el següent riu que va a col·leccionar i què és el que fa? És un xiquillà ideal, que Antonio Roedo Zapa, que és un homenatge també al son Yayo, que era sabater. Passem per la fruiteria i ara que arriba la calor comencen les fruites d'estiu, sí, no? És una cosa molt agradable i això, però no, ojo, cuidado, perquè està passant això a les persones,
1: sí,
2: que hi ha intolerància, quan no al·lèrgia al tema de la fructosa, sí, i a les fruites, sí, i tot això. Què passa? Què està passant? Què està passant? És que la fruita està canviant o som nosaltres que no acabem de tolerar o de digerir bé la fruita? Qualsevol quantitat de fruita és aconsellable?
1: No.
2: Que ens ho diga millor la nostra nutricionista.
1: Molt atents, Aïsa.
2: Clara Llorenç. Uh-huh. Avui és dia de consultes. Ve la psicòloga també, que sempre va bé.
1: Molt bé.
2: Una,
1: sí, sí. No, clar, no,
2: una pretoneta, un d'això. Ve a parlar-nos de la percepció del temps. No te passa que quan eres nano, un estiu era la pera limonera i ara...
1: No n'hi ha estiu. Ara no n'hi ha estiu. Directament.
2: Pues ni te conte quan tingueu 65 com el tio. O sigui, vola, que és una cosa de volar. Què hem de fer? Ens ho conta la nostra psicòloga de capçalera, Lorena Gascón. I la cosa és molt budista.
1: Ah, val.
2: Sí, no, allò, vivir el moment.
1: Molt bé.
2: Este és el que tenim.
1: Que ens ensenyi també una miqueta a Lorena a Confero.
2: Pues sí, al viure el moment.
1: Sí.
2: Ja, i no estar pensant en que resulta que el que ve a final de mes i tot.
1: Defecte, defecte.
2: Bueno, això i molt més al programa tenim preparat.
1: Moltes gràcies, Ximo. De seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, també fent-nos ressò d'eixe Premi Jaume I en Economia a Ben Legnor, al voltant de les seues investigacions en Economia de Gènere, i tornem demà a partir de les 3 mitja. Adeu.
3: Són les 4.
4: A punt. Notícies.
3: La Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella sentimental este matí a Callosa del Segura. Detalls, Rubén Dempere.
5: El crim ha ocorregut a migdia. En estos moments es troben en el lloc agents de la Guàrdia Civil investigant els fets, mentre que la delegació del govern contra la violència de gènere ha informat a través de la xarxa social X que està recopilant dades de l'assassinat per presumpta violència de gènere. En cas de confirmar-se, seria la quarta dona assassinada en guany a la Comunitat Valenciana per la seva parella o exparella, i la que faria 23 en el conjunt d'Espanya. No hi havia antecedents de denúncies per violència de gènere i s'investiga si l'home tenia alguna denúncia prèvia d'altres parelles. L'Ajuntament de Callosa ha decretat 3 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per a esta vesprada a les 7:30.

0: I una de les grans grues que presidia el port de València acaba de caure. L'enorme grua metàl·lica ha caigut sobre si mateixa, deixant una enorme polseguera visible des de molta distància. De moment es desconeixen les causes del succés o si hi ha ferits en l'accident. El que sí ha pogut confirmar a punt és que no hi havia cap vaixell a prop, afortunadament. També podem afegir que no es tractava d'una grua que estiguera operativa actualment. I estem pendents d'un altre succés. Equips d'extinció treballen per a sufocar un incendi forestal declarat a Higueruelas, a la Serrania. El Centre de Coordinació d'Emergències de l'U2 ha notificat el foc declarat al voltant de la 1:30 de la vesprada en un paratge forestal del terme municipal d'Higueruelas. Més detalls, Xavier García del Valle.
1: Sí, fins al lloc han acudit tres mitjans aeris, una unitat de bombers forestals de la Generalitat amb autobomba i dos agents mediambientals. La calor registrada en la zona i l'abundància de material vegetal inflamable estan complicant els treballs d'extinció, però la qual cosa s'ha afegit una unitat helitransportada dels bombers de la Generalitat. També quatre unitats més d'este cos amb tres autobombes i un coordinador forestal. Minuts després, l'operatiu s'ha ampliat amb la mobilització addicional de tres brigades forestals de Bombers de València.
0: Primer dia de proves de selectivitat per a més de 25.000 alumnes de la Comunitat Valenciana. Una pau marcada enguany per la vaga indefinida del professorat i per la vaga en el metro, i que de moment sembla transcórrer sense massa incidents.
2: Sí, els 55 tribunals repartits per tota la Comunitat Valenciana s'han constituït amb normalitat i, superats els nervis i la tensió dels primers moments, l'alumnat s'ha mostrat relativament satisfet després de les primeres proves de llengua i literatura espanyola.
3: L'examen no era difícil, era assequible, però és prou llarg. O sigui, que tens que organitzar-te molt bé.
4: Part de Bazán, que era lo fàcil.
5: En el comentari de text he triat Aristòtil, després en la definició he triat racionalisme, que és la que jo volia que eixira.
6: Molt bé. Possible 10, no ho sé, ho necessite perquè a batxiller tinc de media un 9-8 i vull entrar a aeroespacial.
0: Mentrestant, les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per a desbloquejar la vaga indefinida continuen en punt mort i es mantenen les mobilitzacions amb manifestacions a les tres capitals de província i en una acampada al centre de València.
2: Els sindicats majoritaris, STPB, la UGT i Comissions Obreres no participen en les taules sectorials que convoca la conselleria per via telemàtica. No volen negociar res sense la presència de la consellera i el secretari autonòmic perquè els directors generals, diuen, no tenen capacitat per a negociar millores econòmiques. Marc Candela, de l'STPB, recorda les reivindicacions més immediates.
7: Reobrir el tema salarial i reobrir el valencià, perquè el que ens han oferit no és acceptable, no només per nosaltres, sinó per el professorat que va votar en la consulta, no? I a partir d'ahir a veure si amb això, si aconseguim aquestes millores en aquests dos punts, el professorat ja valorarà més positivament l'acord i es pot arribar a signar.
2: A la plaça de l'Ajuntament de València continua, mentrestant, l'acampada de professors que es va instal·lar a nit com a mesura de pressió en la negociació amb la conselleria.
8: Augmentem la pressió o des de conselleria continuaran amagant-se i burlant-se de tota aquesta comunitat educativa.
9: L'acampada és indefinida fins que s'arribi a un acord i fins que s'acabi la vaga indefinida.
0: I comencen a les Corts les compareixences dels membres del Consell per a explicar els pressupostos de cada departament.
1: I amb les primeres explicacions han sorgit les diferències entre els comptes que ha preparat el govern valencià i les pretensions de Vox en punts com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El síndic de Vox, José María Llanos, anunciava una nova retallada del 25% per a l'organisme, quasi al mateix temps que el vicepresident José Díaz definia...
10: ...que va a seguir el recorte a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Va a haver el mismo recorte de... alrededor del 25%.
11: El pressupost previst per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en 2025 experimenta un increment del 5,1% respecte a l'assignació de l'exercici anterior.
0: I la moció de censura instrumental que proposa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que necessitaria de PNB i Junts per a prosperar, ha tingut avui resposta per part dels nacionalistes catalans.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que estan disposats a negociar, però que Feijóo haurà d'anar personalment a Waterloo a parlar amb Carles Puigdemont.
12: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, que no ho faci pels mitjans de comunicació. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna

0: la cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo. Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
1: La resposta de Junts ha agafat en Núñez Feijóo a Barcelona en la segona jornada de l'Assemblea Anual del Cercle d'Economia. Preguntat sobre les paraules de Turull, Feijóo ha esquivat la proposta de Junts de negociar a Waterloo la moció de censura amb un "parlem de coses serioses". En l'Assemblea del Cercle, amb l'empresariat català, Feijóo no ha fet més referència a l'assumpte i ha assegurat que farà possible un canvi de govern a Espanya sense buscar dreceres ni demanar favors.
2: Este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
3: I en els esports parlem del València Bàsquet, que afronta el primer partit del play-off de l'ACB contra el Bilbao.
4: Serà demà a les 7 de la vesprada al Roig Arena i en l'equip valencià s'acumulen els problemes físics. Amb Arostegui i Puerto descartats, Rivers, Nogués i Montero són dubte per diverses molèsties. Escoltem l'entrenador Pedro Martínez.
5: Tenim problemes i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que anem a estar centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
4: D'altra banda, avui s'ha fet oficial que Rubén Burgos deixa la banqueta del València Bàsquet. L'entrenador no deixa el club i passarà a formar part de la secretaria tècnica.
3: Honor a la trajectòria de Rubén Burgos amb 11 títols en el seu palmarès amb el València Bàsquet. Fins així l'última hora informativa. Ara és moment de gaudir de la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així en su compte a Punt Ràdio.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
7: Torna a la Iberfesta d'Olocau de l'Ama de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: Bon dimarts, 2 de juny. Com vaig a vespradeta? Sí, Gemma, tot a punt, eh? Amb moltes ganes de ràdio, com sempre.
11: Oi, ho pots ben dir. Gràcies per triar-nos, amics i amigues, 3 hores per davant per a passar junts la vesprada de Punt.
12: Així comença la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
10: I atenció als 40 graus, sí, sí, 40 graus els primers de l'any que es registren a les comarques del sud d'Alacant, especialment a l'interior, i també localitats de l'interior de València registren temperatures pròximes a aquests 40 graus més propis de la canícula de juliol que no des de començament de juny, on la calor ja està pegant fort, ja vegeu. Vesprada de sol i núvols baixos que donaran pas dimecres a un dia més suportable, amb una baixada del termòmetre d'entre 5 i 10 graus. Deixarà l'ambient més templat, però això serà demà.
11: La part bona d'aquestes calors és que ja podem menjar, ai, la fruita d'estiu, com estan les fruiteries de boniques i de colorides. Ja ho sabem que són unes grans aliades de la nostra salut, les fruites. Consumir fruites sempre és sí, és un sí, és bona idea. Són refrescants, riques en nutrients, ens hidraten, però no podem consumir tota la fruita que vulguem. Recordem que tenen sucre, encara que de manera natural. Hem de saber quanta i de quina manera consumir la fruita i quines són les més recomanables. Ens ho conta a les 5:30 la nostra nutricionista Clara Llorenç.
10: I no mos passa que conforme anem complint anys, el temps passa més ràpid?
11: Sí.
10: Recordeu de nanos, un estiu era...
11: Era una vida.

0: vida, o dos o tres.
1: Vida. Ara les setmanes volen, els mesos i els anys passen a tota virolla. Pues avui parlem de la percepció del temps i com podem disfrutar més del temps present. Home, igual és una fórmula, allò pot semblar budista, però allò d'estar en el moment i disfrutar-ho i viure-ho. Ens ho conta la nostra psicòloga de capçalera, Lorena Gascón, serà a les 6 i mitja.
0: I just abans, a partir de les 6 i 10, millor dit, hem quedat amb Maria Rosa Medel, una dona a la que el pas del temps no impedís que deixi de tindre ganes d'aprendre coses noves i viure noves experiències. Vos contem una iniciativa de la Universitat d'Alacant que promou experiències Erasmus per a persones jubilades. Mai és tard per seguir aprenent, diu ella.
1: Trobes en 80 anys, essenciar-se en història i gràcies a Erasmus.
0: Ella està a punt de fer-los els 80 i està devanida amb el que està vivint gràcies a la Universitat d'Alacant.
1: Que guai, serà un plaer parlar i conèixer després a Maria Rosa. I parlem d'economia, ja poden els indicadors macroeconòmics dir que la situació de l'economia millora, que a peu de carrer, a nostres barris i pobles, la gent continua fent equilibris per arribar a final de mes en el millor dels casos. La realitat és que un terç, un 33% de les famílies valencianes poden permetre's anar-se'n de vacances. Perdó, no poden permetre's anar-se'n de vacances. Un terç. Encara que siga ni una setmaneta, estres i altres realitats que coneixem les reflecteix l'estudi del Consell Econòmic i Social. Les comentem precisament en el seu president, Fernando Moner, i en Javi González, a partir de les 5 i 10. I avui és un dia marcat en roig al calendari dels futurs estudiants i estudiantes universitaris.

0: trobar.
1: I tu que te vaig ser en literatura, te recordes?
2: Ostres, no me recordes.
1: Jo, tia, Platón en filosofia, Benito Pérez Galdós en literatura. Ai, sí. Pim, que... pam, fuego.
2: Jo me recordo de Hobbes, de Hobbes i de Kant.
1: Hobbes, el de...
2: En filosofia.
1: El de Calvin i Hobbes, el de los cómics, no.
2: El de l'home és un lloc per a l'home. Un poc més profund.
1: Sí, no?
2: Sí. I de què més me'n recorde? Que en art, història de l'art, vaig ser un pintor que jo vaig dir... I sé, no sé el nom, no sé escriure bé el nom. Ara el posaré, però sé que és el que li agrada a Tita Cervera i el té una piscina.
1: Un fran...
2: I era Van Gogh.
1: Lipo-lipi...
2: No, no era Van Gogh, no. És qui era. Sí, sé que li agrada.
1: Un flamenc d'aquells que li agraden tant.
2: I tenia una piscina... amb un quadre d'ella, amb cosetes de la vida. Bueno, jo recordo que vaig passar molts nervis.
1: Això sí.
2: Molta emoció.
1: I recordar que el dia d'avui pues, estan vivint tots en tantes cases, no? Perquè han sigut més de 25.000 alumnes que ho han passat ells i jo crec que també la gent del seu voltant, no? La família i això.
2: Això la va dir-te, que jo crec que va patir més ma mare que jo. Jo estava nerviosa, però al remat ho recordem ser carinyo. N'hi havia una complicitat i un bon rotllo amb els companys que pagava la pena. Entre examen i examen seiem al campus, en la xespa, i no va estar malament. Vinga, però sapiguem que els alumnes, que tenen tots els nervis i tot l'estrès, estan vivint-los ara, però tranquils, amics i amigues, la bona notícia és que passarà. Força i ànims a tots, perquè avui, a tots i a totes, perquè avui és el primer dels tres intensos dies. I enguany les proves venen marcades especialment per la vaga educativa. Mira, des parlarem de la Universitat de Majors. Tot això és gràcies a la pública, així que poca broma. I també pels nous controls de radiofreqüència per a evitar trampes. Ah. Mar Hernández, bona vesprada,
3: bona
2: radiofreqüència.
3: Radiofreqüència.
2: Ai, senyor.
3: És una barbaritat, sí.
2: Tu t'has acostat, no, a les 200? Has estat examinant alumnes, has estat...
3: T'imagines que he estat jo
2: examinant alumnes? Ulladora, se dirà? Ulladora?
3: Ulladora?
2: De convoyadora, per xerrar-nos el tot.
3: Convoyats estaven també els alumnes, vos he de dir, perquè jo he estat al campus de Brujassa de la Universitat de València, així al costat, on estan 6 dels 55 tribunals establerts per les 5 universitats públiques valencianes. Enguany, de fet, s'examina més gent que l'any passat, concretament 1.883 estudiants més, i en total són, com deies tu, Ximo, no? 25.666 alumnes.
1: Exactament, no?
3: Sí. I és de veres que els alumnes estaven convoyats, jo crec que pel fet d'haver començat ja la prova i trencar aquesta primera barrera que sempre costa una miqueta més.
2: Tota la raó.
3: Si voleu, els escoltem. Sí. Escoltem Clàudia, Alessia, Lucía, Carmen, Aroa i Verònica.
4: Estava tremolant al principi. Estava molt nerviosa un poc, però després al veure l'examen m'he tranquil·litzat un poc.
5: Els 10 minuts abans d'entregar-ho sí que no es pot mirar a punts ni res. Sí que és un poc estressant.
6: Molt i és horrible.
7: Molt bé, la veritat. Me ho esperava més difícil.
8: Llevo estudiando bastante porque me pongo muy nerviosa y tal.
9: Ya después la resta de días es más relaxado.
10: Sí, expectatives bones.
3: Expectatives bones, ja tot va avant. Passat el primer, ja tot va avant. És de veres que algunes, hem de dir, que venien amb els seus rituals particulars.
11: Jo sóc supermaniàtica, o sea, jo, si n'hi ha coses que antes dels exàmens estaven d'una forma, tenen que mantindre's d'aquesta forma, perquè si no, jo ja me ratllo.
12: Les pulseres que duc, o la funda del mòbil, jo me les vull canviar ja, però no puc canviar-les hasta que jo no acabe la EBAU.
13: Los pendientes de patito y el collar. Yo rezo la suerte antes del examen. Bueno, por mí, por mis amigas, por todas.
2: ¡Ay, qué mones!
1: De toda la suerte.
2: Les arrojades de patitos.
3: Por mí, por todos mis compañeros, En fi, convoyades amb amulets de la sort o sense. Sí. Tot ha començat este matí a les 9:30 amb eixes assignatures de la fase general, que de moment hem de dir que totes les proves han transcorregut en les 5 universitats públiques amb molta normalitat, amb total normalitat, segons la Conselleria d'Educació. I vosaltres dèieu que què vos va tocar, no, el vostre any? Doncs enguany vos conte. Han arrencat amb llengua i literatura castellana, amb un text del diari Informació sobre l'adolescència i també amb un conte d'Emilia Pardo Bazán, en el que és la part de literatura. I també sintaxi, que estan un poc preocupades les alumnes per la part de sintaxi. Després ha sigut el torn d'Història de la Filosofia, on ha eixit entre altres el moviment feminista, també Aristòtil, sí. I ara mateix farà cosa de 40 minuts, perquè començava a les 3:30, els alumnes estan examinant de les assignatures específiques que compten per a cada carrera.
1: Les específiques, que són les que ara sumen més la nota o això.
3: Vale, sí.
1: Recordem que, clar, en els nostres temps, bueno,
2: era diferent.
1: Tu insultant menys jove.
2: Era diferent.
1: Però vaja, era de l'1 al 10. I el
2: sí, era de l'1 al 10.
1: Era 9 i 10, el 8 és notable, tal. Però ara hi ha 14 punts.
3: Ara hi ha 14 sí. punts.
1: Bueno, ja fa anys, no?
3: Són
1: com
3: 10.
1: Funciona?
3: En principi són 6, que són el que es dona la mitjana de classe, no? De
2: el
3: que
2: cursos.
3: Has fet dels cursos.
1: Vale.
3: Després, fins a 4 punts, és aquesta fase general, fins a 10. És a dir, 6 dels cursos, 4 de la fase general i els altres 4 són d'aquesta fase específica que són el que puja la nota i el que possibilita que puguen treure's eixes assignatures, eixes carreres, no?, que costen una miqueta més.
1: Que són les que tenen un 12, un 13 o inclús fregant el 14,
3: exactament,
1: no?
3: Que de fet és el que busquen en aquestes proves, van més quarts i a les específiques que a la fase general perquè és el que costa més o el que marca la diferència entre arribar a carreres, sobretot si ja la tenen pensada.
0: Tecnologies creatives per a disseny 3D per a videojocs o pel·lícules. Està alta. Dones només 100 places, crec, i és un 11,5
14: de magisteri, que ara està en un 10,2 o alguna cosa així. No requereix molta nota, però sí que és veritat que n'hi ha molta demanda.
15: Comunicació audiovisual, que està en 10,31, però com tengo bona media de batxiller, pues yo, o sea, és molt difícil que no entre.
16: Jo crec que entre. Sí, sí. Tinc sensacions bones.
3: Sensacions. M'encanten les optimistes. Les optimistes són les millors.
2: Jo era de la negror, jo era de fatal. I després, no. El remat, sí. M'han posat les coses al seu lloc. Però
3: sí que és cert que quan diuen, per exemple, 10 i poquet, doncs que és una nota baixeta perquè si tu en principi...
2: La veuen assequible.
3: La veuen assequible. Mm-hmm. Si tu de base ja partixes amb un, diguem-ne, bona nota alta de 6 punts inicials, un 5,6, diguem-ne, si t'ha quedat bona mitjana, 5,7, després si aproves la resta d'exàmens, és assequible en principi.
2: Okay.
3: I a més arriben després d'un curs que ha sigut intenset, però que diuen que podria haver-se esperat pitjor.
0: Sí, ha sigut un poc agobiant d'estudiar a casa. Quasi tots els dies, però bé.
17: Jo he estat un poc més tranquil·la, perquè, en plan, si estudiava molt em posava molt nerviosa, però s'ha estudiat amb molts descansos.
15: A veure, ha sigut un curso que, vamos, porque yo los cursos anteriores sí que he pasado un poco más, y este me he tenido que poner mucho las pilas, la verdad, pero con constancia y tal se saca.
18: És difícil i tens que ser molt constant, però per a tot el que dient de que te vas a morir, no sé què, no espera tant.
1: Te vas a morir.
2: Però és que per damunt del dia a dia està aquesta pressió de hem d'acabar tot el temari, hem de saber-se-ho tot, les notes importants, tot l'any sí que se sent certa pressió, no?
1: Sí,
2: després com la gestiones és important.
1: Els nervis, aquesta angoixa, aquestes nits d'abans, la seguretat en elles mateixes o en ells mateixos.
2: Sí, però tot l'any.
1: Sí, perquè...
2: I per al professorat.
1: Però jo què sé, si en el moment em bloquejaré o què sé.
2: Si te quedes en blanc, això és el pànic jo crec que tenim tots. He de dir-te que és un curs també especial per al professorat, no? Perquè estan al peu del canó durant tot l'any, els han de preparar a consciència perquè
3: exacte.
2: Volen que els vagi bé
3: exacte.
2: Als seus alumnes.
3: I d'alguna forma també, en part dels docents, senten que en esta prova també se'ls està avaluant un poc a d'ells, no?
2: Sí,
3: a tota
2: cert.
3: Aquesta faena que han fet poquet a poquet durant el curs. I també tenen els seus nervis,
2: sí.
3: Vull dir.
2: Sí.
3: Escoltem, si voleu, els professors de l'IE es Henry Matís de Paterna y de Elies Campanar de Valencia.
19: Y yo también nerviosa, claro, que no sé lo que os van a preguntar, a ver si els deis bé, así nervis compartits.
20: Sí, què hi serà, Ximo? Saps alguna cosa? T'han dit alguna
19: sí,
20: cosa?
19: Què hi serà?
20: Sí. Què hi serà en filosofia? Què vaig dir en dit a tu? Te pots enterar? Dic, no.
1: Que bonic, que d'alguna manera
2: són
1: part d'ells, perquè, bueno, és que formar en educació me pareix un treball realment...
2: L'educació se fan moltes bromes,
1: però
2: és si el professor té l'autèntica vocació, com la majoria en tenen, i els alumnes tenen ganes, se crea un vincle preciós, perquè és un caminar junts, un recorregut, com a mínim un curs, a voltes és més d'un curs, compartint experiències i compartint la vida, i a voltes els alumnes, ma mare era mestra, i a voltes els alumnes li contaven a d'ella coses que els pares no. Ma mare sabia sempre si havien renyet, anaven a separar-se, si tenien uns guantos, si la iaia estava malalta, si el gosset s'havia mort. Si, i alegries també, no? És una relació molt especial que és a banda de la feina. És com una dosi de psicologia quotidiana que també hem de tindre en compte. En fi,
1: en el dia a dia, aquestes últimes setmanes, i seguim vivint a dia d'avui, està aquesta vaga de tot el sector, tota la família educativa, que haurà resultat o ha tingut alguna incidència també en este final de curs.
3: Sí, què diuen? A més, era la quarta setmana de mobilitzacions, que sí, ja portem bona cosa de dies, encara ja no hi ha acord per part dels sindicats i conselleria, i és de veres que en les proves sí que s'ha vist molts docents amb la samarreta verda i jupetí, i també algun alumne anava de verd. El que és la prova, els exàmens han transcorregut amb normalitat perquè els serveis mínims estaven establerts al 100%, tant per als exàmens, per a la gent que estava controlant els exàmens, com per a la correcció. I pel que fa al curs, els docents diuen que l'alumnat de segon de batxiller no s'ha vist afectat perquè realment ja havien acabat les classes quan va començar la vaga.
4: Estem així per recolzar i molts de serveis mínims, aleshores.
19: Això ara acompanyant els alumnes, en qualsevol cas ells no tenien que patir ninguna conseqüència per la nostra vaga.
21: No els va afectar per a les avaluacions perquè les classes havien acabat i en el meu cas, per exemple, sí que vaig quedar en ells en un dia per a fer repàs. S'estimaven més en general estudiar en sa casa i crec que en aquest sentit no els ha afectat.
2: És de veres, les amigues de ma filla són totes, estan ara mateix examinant-se en la UG en este cas, i si havien pogut acabar el temari i els exàmens i tot abans per a plegar.
1: S'ha fet un exercici de responsabilitat, també prèvia, sí, per a preparar específicament els alumnes que anaven a presentar-se a la
2: prova. Jo tinc una pregunta que estic segur que tu també t'ha cridat l'atenció quan hem començat aquesta conversa, i és la radiofreqüència, si com era això?
3: Exacte.
2: Detectors de radiofreqüències per evitar trampes.
3: Detectors de radiofreqüència, nan inhibidors, de fet, són uns detectors que estan focalitzats en els dispositius electrònics i el que detecten realment és si estan rebent o no dades de l'exterior, si estan emetent o si estan rebent. Per exemple, un bolígraf d'estos electrònics o unes ulleres amb microcàmeres que capta... És que això és real, existeix, funciona i molts alumnes ho han emprat. Són microcàmeres que capten, fan una fotografia a l'examen i amb intel·ligència artificial tu pots, d'alguna forma, respondre. I és que estos dispositius ja han arribat a les aules dels instituts, segons ens comentaven els professors.
20: En algun tipus de sistema per a localitzar, a veure si estaven intentant copiar en algun sistema. De fet, en l'aula enguany, en l'institut, hem tingut algun cas i hem tingut que improvisar algun mecanisme per a evitar tot això, perquè és que cada vegada saben més ells que nosaltres. És de veres, ja te parlen de rellotges, de ulleres que se posin i te llitgen ahí automàticament la pregunta i després te dona la intel·ligència artificial, te dona la resposta.
2: Sí, saben més ells que nosaltres, a mi em passa en casa, eh?
3: Clar, i en els exàmens, és de veres que en la pràctica, comentaven alguns professors, és difícil aplicar en un examen com el de la selectivitat, no? Que pot ser més de comprensió i que hi ha coses que la intel·ligència artificial encara no està preparada com per a respondre de forma tan immediata. Però aquests detectors estan, de moment s'han utilitzat, pel que sabem fins ara sense incidències, però veurem com transcorren estos 3 dies. I a més la normativa cal tindre en compte que obliga els estudiants a tindre els telèfons mòbils totalment apagats dins de l'aula, que ja no val només en silenci o en mode avió, guardats dins de les motxilles, fora de l'abast de la mà, sí. I tampoc pots anar amb rellotge, sigui analògic o digital.
2: Sí.
3: O sigui, que cap tipus de dispositius. I, a més, evidentment, els professors que estan per allà, els professors, a més, docents que estaven de serveis mínims, estan controlant l'examen, detectant si hi ha algun tipus de trampa, alguna còpia fins i tot més analògica, no? alguna xulla de les típiques. Però és de veres que no cal cap trampa si l'examen està preparat.
2: Clar.
3: I per això volia acabar amb un dels consells que dona als seus alumnes un docent de l'IES Campanar.
22: Que descansen molt, que regulen molt el temps de descans, d'estudi, que no s'agobien massa. Són exàmens que, a més, no tens espai. Entre un i l'altre, tens un següent examen i t'has de centrar en ells, si no en el que has fet abans. Perquè, si no, pots entrar

0: en una roda que és molt difícil d'eixir. Tot el que han estudiat ja s'ho saben. El que toca és intentar relaxar-se, repassar algunes coses i ja està. Aquest és el meu consell, sempre.
1: Gran consell.
2: Gran consell, però jo...
1: Fer els nervis van per la...
2: Era impossible. Sempre
3: a l'últim moment.
2: Sempre a l'últim moment, fins a l'últim minut, que sonava la campana de l'examen, per molt preparat que pensaves que anaves. Quin moment més bonic, passar d'alguna manera...
1: Quin moment vital.
2: Una etapa... preciosa també de la vida, que és l'etapa universitària, i el futur també de la formació, de la ciència, els futurs treballadors i treballadores també d'aquest sector,
1: en fi, de
2: qualsevol altre. No? Ja
1: ànims, xics i xiques, ho aconseguireu. Si no podeu entrar en allò que vulgueu, una cosa semblant, i l'any que ve canvieu allò que de veres us fa il·lusió, i perseverar, estudiar, preparar i estar tranquils dins del que puga ser possible, com deia el professor David, de l'IES Campanar. Uh-huh. Marc, que xulo!
3: A descansar molta força a tots aquests alumnes que s'examinen estos dies, fins el dijous i després a passar-se un estiu de meravella.
2: Mel, amunt, gràcies!
3: Adeu! Mal.

0: no hi ha una causa que tinguem de terminar i que li passa igual a homes que a dones, a xiquets, a xicotets o jovens, que a adults o persones majors, hi han diagnosticades de totes les edats, pues lo que més afecta és a la energia, a la força i bueno, en alguns casos pues és que te pots cansar de caminar, o és te pots pensar de portar dos bolses de la compra, però en altres casos és que no poden arribar ni a menjar, perquè la malaltia, com totes, té graus, i depèn del grau que tingues, pues, estàs en un punt o en un altre, no? Per sort, si la detecten pronte, que és una de les coses per les quals es fan aquestes campanyes de visibilització, la enfermedad pot ser aturada antes de que passe a fases majors, perquè és una enfermedad que no te cura. Una volta l'agarres, ja és per sempre. La miastènia és una desconnexió neuromuscular entre el nervi i el que serien els músculs, i és una enfermedad autoimmune. Vull dir, ni la replegues ni es contagia. És una cosa del sistema immune que es carrega una sèrie de coses que tenim bones, en concret una que es diu acetilcolina, que jo tampoc sabia el que era, i que és l'encarregada, és un neurotransmissor, de transmitir les ordres del cervell, dels nervis, als muscles, i que puguem alçar la cama, parpadejar o menjar. I quan el nostre sistema immune se menja l'acetilcolina, pues, a mi de repente un dia se me cau el coll i no el podia alçar. I jo no sabia per què era, i estàvem en agost. I bueno, i un poc ho és el dia per a donar-li visibilització. I això que acabeu de passar és un spot en el que diu, o en el que intenta dir, que qualsevol cosa que per una persona pot ser normal i no donar-se compte, com estar jugant amb els fills en el parc o passejar el gos o anar a pel pa, per a gent que té miastènia, pues de repente és una heroïcitat. Ja. Per això la campanya es diu Protagonistas Desconocidos.
1: Jo entenc que és difícil, per tant, de diagnosticar.
0: Correcte, n'hi ha gent que li han tardat 3 anys a diagnosticar, de fet, jo
1: perquè,
0: ara...
1: Perquè té ressemblances en altres coses, perquè...
0: Bueno, claro, i no té res concret. Vull dir, jo me cansava molt fa un any, però tant que jo dia, jo sé que ja vaig tenint una edat i que porto una marxa excessiva per mi, però arribava a les 7 o les 8 a casa i me sentava en el sofà i no era capaç ni de llegir, que antes llegia i jo dic, això no és normal, i vaig anar a fer-me proves i revisions i me digueren que tot estava bé, que bueno, me feren proves de resistència, que el cor estava bé, que els pulmons estava bé, les analítiques eixien bé, però l'únic que se notava és que pues igual tenia com un esforç com si tinguera 3 o 4 anys més des que tinc. Claro, això era miastènia, però ell no ho sabia.
1: No se sabia.
0: Hasta que no se va pronunciar més, que se pronuncia els primers símptomes més normals, que comença un ull o dos, però normalment és uno, qualsevol dels dos, l'esquerre o el dret, a caure't, el parpall, i no el pots obrir, o te costa més d'obrir que l'altre, i comences a veure borrós i visió doble, i dius, això no és normal, i entonces vas al metge i comencen a fer-te proves. I a voltes, en aquestes proves, sobretot els neuròlegs, ja quan te fan electromiogrames i una sèrie grans d'analítiques, pues poden diagnosticar-ho, però jo estic en una associació que es diu AMES, que és una associació de miastèmia. I que
1: és la que ens ha fet aplegar este material, també,
0: a banda de tu. I que aquesta associació està en tot l'estat espanyol, hi ha 1.000 i pico associats, però l'associació més gran on està en l'oficina de tot l'estat, la central, està així en València. I així en València n'hi ha 100 i pico associats. Sent socis, homes, dones, més joves i més majors, que pateixen miastènia, no? I tinc que dir que a mi això m'ha sigut de molta ajuda. Val, doncs ahir n'hi ha gent que li tardaren 3 anys a diagnosticar el problema.
2: Claro. Que important és tot aquest acompanyament. Les malalties, especialment les poc habituals, dit així, rares, que les rares no són les persones, el que passa és que són menys habituals. El que cal és que des del sistema públic se vos donem un camí, per descomptat, totes les alternatives i tots els tractaments possibles. Me queda la bona notícia que deies, Toni, que detectada pronte es pot parar, perquè és neurodegenerativa en el temps va evolucionant, no? I el tipus de prova que has mencionat per al diagnòstic, que són proves... Bueno, relativament sofisticades. Diguem, a nivell, aterrant el valor, quina reflexió podia...

0: deixar per aquells que estigui escoltant-nos i digues, escolta, podria, tinc dubte jo...
1: Això que em passa,
0: això que comentaves de les parpelles, sí. O quin sí. tipus de símptoma seria dir anar al metge i dir, i si fora això? No, per sembrar, diguem, ningú alarmisme, ni molt menys,
1: però per curar-nos en salut.
0: Per ajudar, no?
1: Sí, per ajudar, exacte.
2: Sí, pues és una fatiga. A veure, els neuròlegs diuen que esta malaltia produeix fatigabilitat, que no és el mateix que fatiga. Fatigabilitat no és que tu te canses per fer un exercici, una tasca, i te canses més que te cansaves perquè vas tenint anys, una edat, no? Sinó que un dia t'alces de bon de matí o a migdia i és que no és que estigues cansat, és que no pots anar cara a l'aire. Vale, això és algo sospitós ja, no? Uh-huh. Vull dir, no se trata d'estar cansat, se trata de que dius, però és que és impossible, és que no puc alçar-me ni del sofà.
1: És una debilitat del braços, cames, coll, mans,
2: sí, excessiva. Que estàs, dius, no sóc capaç ni de llegir. Jo no era capaç de llegir. Jo llegia totes les nits, perquè m'agradava i perquè era part del meu relax i tal. Quan arribava a casa, una part de la desconeixia, però no era capaç ni de llegir, perquè no tenia ganes ni forces, no? Uh-huh. I, quan vaig anar a un cardiòleg, me feren proves d'esforç, me miraren el cor, me miraren pulmons, i no m'ho trobaren. Va ser quan ja, d'alguna manera, n'hi ha un símptoma que és una exacerbació, vol dir que és una crisi un poc més agut, que és quan me passa lo del suix, me caigué un parpall, ve a doble, ve a borros, i el sendemà va ser el coll, no? Entonces, evidentment, quan vas, comencen a fer-te ja proves, i te fan una sèrie de proves i analítiques, que no són les analítiques normals, si la dir de paso, perquè tenen que buscar si està exactament afectat el que hem dit antes, l'acetilcolina, sí. I entonces ahí tens ja clarament que estàs o que no estàs. Vull dir, sí. N'hi ha un diagnòstic que és evident que estàs o que no estàs, no?
1: Sí.
2: Lo que passa és que, dient que és rara la enfermedad, perquè la té de cada 100.000 persones molt poca gent. Uh-huh. I per això són enfermetats rares.
1: Sí, però deies que això... va més, per tant, és interessant que prenguem nota.
2: Sí,
1: va més... A més, la quantitat de persones afectades, vull dir.
2: Sí, sí, se suposa perquè n'hi ha, a més, símptomes que diuen, i ho dic perquè n'hi ha dos tipus d'enfermetats, miastènia, una té l'apellido gravis, que és la que tenim la majoria, la que tinc jo, sí. Que es diu miastènia gravis, que no sabem per què i que la pots tindre en qualsevol moment, i una altra que es diu miastènia congènita. La miastènia congènita no sabem per què, és hereditària i se manifesta de molt jove o de jove. Les miastènies gravis estes, que són les que tenim la majoria de gent, no saben per què es produeix aquesta espècie d'atac del sistema immune cap a la cosa esta que és positiva o que és bona, no? Entonces te donen una sèrie de medicaments i lo que sí que ajuden, encara que no se te'n va, és a controlar els símptomes. Però hi ha una placa que se mos va deteriorant en l'enfermetat i que és el que parlàvem, que si te ho agarren a temps, ixa placa que ja no recupera, al estar menys deteriorada, dona menys símptomes. Entonces és molt convenient un diagnòstic a temps perquè en el punt que te ho agarren és el punt que podem suposar que ja no passaràs d'ahí. Entonces, si han tardat en diagnosticar-te i has tingut ja un parell de crisis, n'hi ha gent que ha tingut, molta gent que ha tingut crisis fins i tot respiratòries i han de ser ingressats d'urgència, pues probablement si te ho agarren a temps i te prens la medicació i segueixes una sèrie de pautes, no arribes ahir. Jo estic reincorporant-me precisament ara en juny al treball. He estat mesos de baixa quan en la vida havia estat de baixa.
1: Ho sabem.
2: Sin embargo, això m'ha frenat en sec i m'ha obligat a replantejar-me les coses d'una altra manera i en això estic intentant ensenyar-me a conviure en la miastènia i a fer un poquet menys de lo que feia.
1: Toni, no saps com t'agraïm que hagis tingut la deferència d'explicar-nos-ho. Avui és 2 de juny, Dia Mundial de la Miastènia, que tampoc havíem sentit parlar d'ella, però està bé que ho sentim, que prenguem nota i que aprenem. Sí. I també que pessiguem a la societat per a que s'investigui més, més i millor sobre aquestes causes de per què es produeix, que encara no se saben, i perquè el tractament cada volta siga més efectiu.
0: Calen els altaveus, i per això estem, Toni, i calen les veus, com la teua, per això, per a divulgar i per a fer consciència.
2: Pues moltes gràcies a vosaltres, en nom meu i en nom de l'associació AMES, de la miastènia, que si hi ha alguna persona que pense o que tinga tal, sempre pot buscar per internet el telèfon de l'associació esta, del col·lectiu AMES, sí, que és l'associació Miastènia d'Espanya, sí, és molt senzill, i segurament ahí donaran informació, perquè a mi m'ha sorprès, ho dic de veres, lo ben organitzats que estan i lo útil que ha sigut per mi, com deia Ximo, per fer un treball d'acompanyament, no? Perquè, tot i que la medicina, per sort, està molt avançada, no sempre disposa del temps que seria necessari, i a voltes te donen una visita cada mes i tu vols consultar coses, i quan pots preguntar-ho a companys que tenen la mateixa enfermetat i que ja porten 2 o 3 anys, això te serveix de molt. Doncs vull dir que si algú té algun dubte, que estigui en contacte amb l'associació, que li donaran bones raons.
1: Gràcies, Toni.
2: Pues moltes gràcies a vosaltres.
1: I que vagi bé per al coll.
2: Moltes gràcies. Un abraç.

0: la vaga indefinida del professorat i per la vaga en el metro, que de moment sembla transcórrer sense massa incidents.
1: Esta vesprada continuen els exàmens amb les matèries específiques de modalitat de batxillerat. Este matí ha començat la fase general de la PAU i l'alumnat s'ha examinat de llengua i literatura espanyola i d'història de la filosofia. Els 55 tribunals repartits per tota la comunitat valenciana s'han constituït amb normalitat i, superats els nervis i la tensió dels primers moments, l'alumnat s'ha mostrat relativament satisfet després de les primeres proves.
2: L'examen no era difícil, era assequible, però és prou llarg. O sigui, que tens que organitzar-te molt bé.
3: Part de Bazán, que era lo fàcil.
4: En el comentari de text he triat Aristòtil, després en la definició he triat racionalisme, que és la que jo volia que eixira.
5: Molt bé. Possible 10, no ho sé, ho necessite perquè a batxiller tinc de media un 9-8 i vull entrar a aeroespacial.
0: Mentrestant, les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per a desbloquejar la vaga indefinida continuen en punt mort. I es mantenen les mobilitzacions, manifestacions a les tres capitals de província i una acampada a la plaça de la Mare de Déu de València.
6: Els sindicats majoritaris, l'STPB, la UGT i Comissions Obreres no participen en les taules sectorials que convoca la conselleria per via telemàtica. No volen negociar res sense la presència de la consellera i el secretari autonòmic perquè els directors generals, diuen, no tenen capacitat per a negociar millores econòmiques. Marc Candela, de l'STPB, recorda les reivindicacions més immediates.
7: Reobrir el tema salarial i reobrir el valencià, perquè el que ens han oferit no és acceptable, no només per nosaltres, sinó per el professorat que va votar en la consulta, no? I a partir d'ahir a veure si amb això, si aconseguim aquestes millores en aquests dos punts, el professorat ja valorarà més positivament l'acord i es pot arribar a signar.
6: I a la plaça de la Mare de Déu de València continua, mentrestant, l'acampada de professors que es va instal·lar a nit com a mesura de pressió en la negociació amb la conselleria.
8: O augmentem la pressió o des de conselleria continuaran amagant-se i burlant-se de tota aquesta comunitat educativa.
9: L'acampada és indefinida fins que s'arribi a un acord i fins que s'acabi la vaga indefinida.
0: Junts per Catalunya respon a la proposta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de fer una moció de censura a Sánchez per a convocar eleccions. Diu Junts que si vol negociar ha de viatjar a Waterloo.
1: Junts emplaça així a Feijóo a negociar directament amb Carles Puigdemont. Jordi Turull és el secretari general de la formació catalanista.
10: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, que no ho faci pels mitjans de comunicació. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
1: Esta resposta de Junts ha agafat en Núñez Feijóo precisament en una jornada amb empresaris a Catalunya, a Barcelona concretament. El president del PP no ha volgut entrar avui en esta qüestió en concret.
11: Este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
1: Però la idea d'un Feijóo parlant amb Puigdemont és per a la portaveu de Vox al Congrés, Ana Millán, com a mínim condenable.
12: Condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado.
1: I per a la portaveu del govern central, el Masaiz, les crides de Feijóo a Junts i també al PNB demostren
13: cinismo i desesperació. El Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa.
0: I en els esports parlem de pilota. El campionat individual d'escala corda busca nou campió.
6: Els aspirants són Marc Giner i Salva Palau. Giner ja sap que implica ser campió del Mahamà, va guanyar en 2024, però a Salva Palau serà la primera final. Els dos s'enfrontaren en quarts de final, va ser a Vilamarxant i va guanyar Giner 60-50. L'escenari de la final serà el mític Trinquet de Pelai, on s'han coronat les màximes figures de la pilota. Diumenge ho faran Marc Giner o Salva Palau i ho podran seguir en directe per Apunt. Escoltem els dos protagonistes de la final.
14: Molta felicitat, la veritat, de veure aquests moments en els que ho passes mal i no saps si val a tornar o com tens que tornar i molt orgullós de tota la feina que he fet per a poder arribar al nivell al que estic ara i molt content d'estar en la final.
15: Un gran pas en la meva carrera, no? Jugar una final d'individual, pues, jo crec que és un logro que molts restos o molts professionals intenten buscar, però sobretot guanyar-la.
0: Fins així, l'última hora informativa. Continuen.

0: en la companyia de la Vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Som la veu de tots. Som a Punt.
2: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
3: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
2: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
3: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
2: Preinscríbete en umh.es.
4: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
5: Este dimecres, des de les 18:45 de la vesprada, Punt a Punt. Amb la retransmissió des del Roig Arena del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i Surne Bilbao. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a Punt.
6: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Segon dia d'este mes de juny, estem a dimarts. Gràcies per sintonitzar la Ràdio Pública Valenciana. I això és la vesprada de Apunt. I en este tram, a partir de les 5 de la vesprada, després de les notícies, acostumem de dilluns a dijous, el divendres lliure, com l'Hormiguero, Javi González, que és el que ens porta l'actualitat econòmica. Per què lliure el divendres? Perquè el divendres, dius, home, igual l'economia, tret que no siga, és una tremenda notícia per a tot el món. I bueno, Javi...
1: I en divendres fa cadena de valor.
0: Fins a dilluns.
1: I després se'n va a posar-se les pates en alt i agarrar un llibre.
2: Bueno, bona vesprada, company.
1: Bona vesprada, Javi González.
2: M'agrada que matisses que sí que fem cadena de valor, que no penses sí que l'audiència...
0: No, que penses fer un rato d'economia.
2: Que
0: penses
2: així com un rei.
1: I a més ho fas en directe, que no la deixes gravat, tot i que estic segura que ho vas intentar.
2: En efecte, sí, això és una cosa que vas intentar, no? En cap moment. En cap moment, no?
0: Estic a la ràdio en directe per a contar-nos el bàtic de l'actualitat.
2: En efecte.
1: Un bàtec econòmic és un...
0: És tremendo.
1: En últimament el bàtec econòmic és un aire. Aire,
2: tot el rato.
1: Aire.
0: És una arrítmia, diria.
1: És una arrítmia cardíaca.
2: Una arrítmia que m'agrada dir ja, la veritat.
0: És una cosa sistotèlica, un poc així.
2: Sí, sí.
0: Sobretot en els sobresalts que ens dona... En fi, l'actualitat global i el posicionament geoestratègic i el sum corda.
2: Clar.
0: Per exemple, com interpretem en clau econòmica, Javi González, tu que ho entens, això, bolinxes i els sabuts, què digueu...
2: Ho hem parlat en Eduardo.
1: Com no podia ser d'altra manera.
0: Correcte. De que Donald Trump li diga a Netanyahu del mal que s'ha de morir i que eres un estúpido loco... O un loco de escollón, no sé què, li he dit la...
2: Però li ho ha dit...
1: Més com a mort.
2: És algo que
0: li diu el mort al degollat.
2: I t'ha fet d'això forat, no?
0: Muy bé. Per això, diguem, baixant el valor a terra...
2: Sí.
0: ¿Económicamente es bien?
2: Económicamente es bien. Bueno, a ver, podría ser bien si Netanyahu...
0: Si eso parara ya.
2: Claro, en efecte, si Netanyahu deixara ya els atacs que porta mesos portant a terme, que al final és la part més dura d'este conflicte.
1: Totalment.
2: I que està posant contínuament en risc aquests principis, d'acord? Perquè tampoc, vull dir-te, tampoc arriben a acords que digues, no, sí, sí.
1: Estem en els principis...
2: Ja, però fa mesos, tot el rato és un principi.
1: I sí, no anem a la segona fase, estem sempre en els principis.
0: Però que ara li diga la ment d'un porc Donald Trump a Netanyahu, ja denota que Donald Trump voldria estar en altra cosa,
2: sí,
0: en Cuba o en no sé quin
2: lloc. A sus cosas de Donald
0: Trump. O jugant al golf a la seva marxa, no?
2: Sí, sí, sí.

0: En efecte, clar,
1: que és el que passa. Està fart d'esta situació, vamos.
0: A això hem de sumar-li que en les últimes hores s'ha fet un avís, com que de cara a la setmana que ve podríem tindre un acord de treva. Bé, no, vull dir, la dinàmica és la mateixa. A tot això, sembla que els mercats donen la credibilitat que venien donant-li en les últimes setmanes, al tal punt de que el barril de Brent a aquestes hores està en $95, quasi. Més o menys se queda com estava. Vull dir-te que això no ha tingut ninguna repercussió i perquè fa a la borsa, l'IBEX 35, a la borsa espanyola, l'IBEX 35, més o menys se queda exactament igual. Augmenta un 0,5%, que són 18.000, quasi 300 punts. O sigui que tampoc és que en les últimes hores això hagi sacsejat l'economia ni els mercats de forma notable. O sigui que està molt bé que l'ho diga, perquè jo crec que ja feia falta.
2: No? Jodidament de loco.
1: Fucking crazy. Ostres, eixa conversa gravada...
0: No.
1: Això perquè no es grava, perquè és una cosa que... Perquè igual li he dit això i li he dit més coses, també.
0: Correcte, correcte. No volguera jo tampoc estar allí present, perquè és incòmode, no? Escoltar a dos persones ahí dir-se... A mi m'ha aparegut...
3: Però no, tu te penses que el i l'altre, els dos sabran estar bonicos de favor.
0: Sí, total, total. En fi,
3: en fi,
0: això pel que fa a nivell mundial, pel que fa a la nostra economia més local, tenim novetats, de fet, tenim notícies d'última hora, comencem per l'última hora, perquè vull que fem un repàs per diferents temes.
3: Vale.
0: Pel que fa a l'última hora, anem als premis Xaume I, com sabem, s'han conegut els guardonats este migdia, i en este sentit, la doctora en economia per la Universitat de Califòrnia, San Diego, i actual professora d'investigació en la Universitat del País Basc, Nagore Iriberri, ha sigut reconeguda amb el guardó, amb el Premi d'Economia, per les seues contribucions pioneres en l'àmbit de l'economia conductual i l'economia de gènere. És cert que, de moment, encara no coneixem en profunditat el treball d'esta investigadora, però de cara a les pròximes hores, segur que demà ja us puc explicar una miqueta més
3: en
0: profunditat,
3: tota en efecte, ben bé.
1: Com aplica, diguem...
0: Correcte.
1: Diguem, l'estudi de gènere en qüestions econòmiques, que
0: en efecte,
1: segur que té aplicació, per descomptat.
0: Ahí
1: està. I lo conductual.
0: Lo conductual, que això
1: m'ha cridat l'atenció.
0: Clar, això sí que ens podem
1: conducta,
0: fer una idea.
1: Diguem, de cara a què? Al consum.
0: Clar, correcte, perquè consumim, com consumim i quins són els factors que ens porta... Bon, la setmana passada vam parlar
1: d'un estudi. Què diu el telèfon mòbil? Molta gent diu el que diu l'Insta...
0: Correcte, bueno, a tots els estímuls que tenim avui dia, exacte, que molts ens arriben a través de les pantalles dels telèfons mòbils, en efecte. Bé, altra notícia d'avui que també és important i que hem de tindre en compte, i és que el mes de maig acaba la Comunitat Valenciana en un rècord històric amb quasi 2,3 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això és molt bona notícia, gràcies principalment, això sí, a les contribucions en el sector serveis, al turisme i l'hostaleria davant la proximitat d'esta campanya d'estiu que ja tenim
3: que ja
0: a
3: comença.
0: Tocar, correcte. Sí. I a més, l'atur ha baixat en 1.654 persones i és el millor mes de maig en els últims 18 anys. O sigui que pel que fa a les xifres del mercat laboral, de l'atur del treball,
3: bones
0: molt bones notícies, correcte,
3: sí,
0: de l'ocupació, molt bones notícies, notícies positives.
1: Maig seran suport i contractacions vinculades al sector turisme, al sector serveis,
0: correcte,
1: i vinculades a la campanya d'estiu, el que pega el tiró, diguem, de
0: en
1: la
0: efecte,
1: desocupació.
0: En
1: no?
0: efecte, de fet, nosaltres estàvem parlant en Cadena de Valor, parlàvem amb Antonio Galván, que és el secretari autonòmic d'ocupació, director general de Labora, i destacava també l'augment de l'afiliació a la Seguretat Social en els dos règims, en el règim general però també en el règim d'autònoms, i ens contava que un de cada tres autònoms a nivell nacional és valencià, i això al final el que...
1: Un de cada tres
0: autònoms
1: quan som un 10% de la població.
0: Això és el que ens comentava Antonio Galvany, i ell clar, jo li he preguntat, no, això per què? Vull dir-te, a què es deu? I ell comentava també que al final en els últims anys ja no solament les xifres d'ocupació responen a esta temporada d'estiu i el sector serveis i demés, que també i estem, de fet, també teníem rècord avui de visitants en els últims mesos, sinó a també l'altre fenomen que també hem comentat així, i és la creació d'empreses tecnològiques, start-ups, que sovint comencen siguent precisament això, xicotets emprenedors, simplement un treballador, o amb xicotets, una xicoteta empresa, amb poquets empleats, vaja, que senten que així en la Comunitat Valenciana tenen les condicions perfectes per a arrencar esta aventura empresarial, de fet.
1: Com, diguem, la base també tributària i les seus socials d'aquestes empreses recent, diguem, nascudes o que tenen tot el desenvolupament per davant, es fa a la Comunitat Valenciana, encara que siga gent vinguda de
0: totes parts del món,
1: etcètera, pues, diguem, figuren

0: com a força de treball així en la comunitat valenciana, encara que ja està també l'enter... Clar, m'agrada perquè els anglesos diuen entrepreneur i quan dius autònom ja sona com d'altra manera.
1: Més
0: que igual són
2: però la mateixa cosa és
0: que se posen a jo què sé, en una furgoneta, pues, a una xicoteta empresa d'instal·lacions elèctriques, m'ho inventen.
1: Sí, sí, és així, és així. O fins i tot de programació per lligar una miqueta a tot el tema de la innovació, de la tecnologia, que al final, com comentàvem, és el que a dia d'avui està destacant. Però bueno, a banda, dos avisos importants que també venen arrossegant
0: de la renta, no portes res, oui?
1: Ahí anem, venen comentant-se en les últimes hores.
2: Tota la careta de la renta
1: IRPF. Mireu, per una banda, important, des d'ahir se pot fer la declaració de la renta de forma presencial. La Generalitat ha habilitat 70 punts per a que qui ho demane, perquè això sí, això funciona en cita prèvia.
0: Tots,
1: no vagis tu a primera del matí
0: claro.
1: I dius, mira, una cosa. No, això no,
0: no que mira... Vaig a almorzar i
2: me
0: torne...
2: Venia bé,
0: i
2: ara me venia bé.
1: No, va així.
2: Ha d'estar planificat.
0: Una hora
2: d'estar
0: allí, tal,
1: és important...
2: Com anar al metge, has d'agafar hora.
1: En efecte, important agafar hora, important també tindre en compte que el dia 30 s'acaba el termini per a presentar la renda. Si no ho heu fet, ja, jo
2: agafa
1: crec que ja
2: hora,
1: és bon
2: ja.
1: Moment. Ja és bon moment, val? Per a que ve online, telefònica sí. O ja presencial, que també se pot fer. I per altra banda, des d'ahir, l'IVA de la llum passava o comença a estar de nou del 10 al 21% i també tornen a recuperar-se el nivell de la resta de impostos de mesures d'impostos, perdó, a tot el tema de les energies a nivells previs a tot això de la guerra i per tant podem veure com la nostra factura s'encareix al voltant d'uns 15 euros aproximadament en una factura normal d'una llar de la comunitat.
0: Més que bé 15 euros més de la llum.
1: Claro, 15 euros cada mes, vaja.
0: Perquè lo dels combustibles de moment s'aguanta mentre
1: bueno,
0: del barril...
1: És un altre tema.
0: Està mirant-se.
1: Clar, també això, si tenim una agenda, també convindria que s'ho apuntarem. Que a final de mes aquestes mesures decauen en principi
0: lo del gasoil
1: i demés correcte, i per tant si heu d'omplir el dipòsit que siga allà perquè les coses consiguen, se va acabar esta bonificació.
2: Ompliu el dipòsit, emporteu-se unes garrafetes tota l'hora, no pot ser.
1: Tota l'hora la persona que mira, això que tu acabes de dir, tota l'hora la persona que ens porta a parlar d'un altre tema i això ja és més preocupant perquè, atenció a esta xifra, resulta que una avaria de cotxe o una urgència dental, val? A pesar de la millora de les xifres macroeconòmiques,
2: sí?
1: Resulta que quasi la meitat dels espanyols no pot fer front a una emergència econòmica, una emergència com pugui ser això del cotxe.
0: Sí,
1: la...
0: Que punxa una roda...
2: Sí, que ho has de fer sí o sí.
1: Clar, sí. Correcte. Sí. Sí,
2: no pots afrontar la despesa d'aquest cotxe al taller o el queixal que t'han de llevar.
1: Correcte, quasi la meitat dels espanyols. Això és el que es desprèn de l'últim informe del Consell Econòmic i Social i al final mostra una realitat dual, i és que mentre alguns indicadors de pobresa sí que milloren lleugerament, la realitat és que la seguretat financera de les famílies continua estant en perill i, de fet, augmenta. És cert que arribar a final de mes és un poquet menys difícil per a gran part de la població i que indicadors com el de les llars que no poden permetre's una setmana de vacances, per exemple, ha disminuït al 32% en 2025. O sigui que si parlem d'això o de la pobresa energètica, també milloren els indicadors. No obstant això, el que comentàvem, la capacitat de reacció davant d'imprevistos empitjora. El percentatge de la població vulnerable ha pujat del 35 al 36% en un any. I això és preocupant, sobretot perquè estem parlant de que la Unió Europea recomana tindre un matalàs d'entre 2.000 i 3.000 euros. Ja no us estic parlant d'això d'entre 3 i 6 mesos de despeses fixes, sinó entre 2.000 i 3.000 euros de matalàs i això, quasi el 40%.
0: I la gent viu al dia perquè no dona per a més.
2: No dona per a més.
1: Eix és el tema. I vull que comentem això en el president del CES de la Comunitat Valenciana, és a dir, del Consell Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, Fernando Moner, que el tenim al telèfon. Fernando, bona vesprada.
3: Fernando, hola.
4: Hola, bona vesprada a tots.
1: Fernando, les dades mostren que Mainstream té dificultats extremes, diguem, per arribar a final de mes, però en canvi hi ha més famílies que no poden pagar aquest tipus d'imprevist. Com s'explica aquesta contradicció?
4: Bueno, es difícil explicar estas contradicciones por varios motivos. Primero, porque además las familias, los hogares, estamos viendo cómo en los medios de comunicación se habla de magnitudes macroeconómicas en datos muy positivos. Se habla de que España va muy bien en el seno de la Unión Europea, que la Comunidad Valenciana dentro de España también va muy bien, pero estamos

0: Les 5:33 minuts, és moment de parlar de nutrició i dietètica amb la nostra Clara Llorenç. Què passa?
1: No res, no, molt
0: si
1: bé.
0: Una dolçora, eres una fructosa, o no?
1: I què coses me dius? Fructosa meua! Parlem de dolços...
0: Bueno, espera, mira com t'ho diu Celia Cruz. Mira,
1: no, que lo que
0: mira.
1: Que diu què? Que diu què?

0: negra, eh? De la Morena, però forta. Quan sí, li ha agradat tota la vida a Celia Cruz, i a nosaltres també ens agrada la sucre. La sucre de Celia Cruz, ella no fa pujar la diabetes ni te genera ningú problema de...
1: No, perquè si balles, això és bo pel cos.
0: Sí. I no, okay. I que ballar salsa, siga del Bugs Bunny o més modern, o Celia Cruz, que és de tota la vida,
1: això és, també,
0: això és molt bé. Perquè és fer exercici, és estar en contacte amb la parella, és bon rotllo.
1: Si, tot és un sí.
0: Es recomanen les classes de salsa també com a activitat física, que això és una meravella. El sucre, ara de sucre no.
1: L'azúcar, hem de saber.
0: Hem de saber.
1: Volem saber. De la fructosa anem a saber, perquè molta gent... Sí, la fructosa és el sucre de la fruta, no?
0: El sucre de la fruta.
1: O què és la fructosa? Bueno, Clara Llorenç.
0: Però ho venen també...
1: Ho venen sol.
0: Sí,
1: i això com ho fan, Clara Llorenç?
2: Mira, veus? És que, bueno, què tal? Bona vesprada.
1: Ah, sí, estem entontonats, estem entontonats.
2: Sí, m'encanta com deriveu, però vamos... Vos falta una paraula per traure...
1: Per enjuassar-nos.
0: Som de la ràdio.
2: Fructosa, i esteu ahí mitja hora. Al final, tu mateixa ho has dit. Fructosa, el sucre de la fruta, no? Tot el món pensa lo mateix. I al final, és de veres, però no.
1: Però no.
2: Claro.
1: Ahí está.
2: És de, jo crec que és ese canvi de xip, no?, que hem de donar, de dir, sí, la fructosa és ese sucre simple que se troba en molts aliments de manera naturalment present, ¿vale? Que com és, per exemple, en moltes fruites, en algunes verduretes, en alguns llegums, en la mel, en els dàtils, ¿vale? Que al final és un sucre que ho necessitem, que ens dona energia, però realment, i el que venim també a parlar un poc avui, no?, és... on trobem també esta fructosa, com funciona, com s'absorbís, per què cada volta està donant més problemes. No sé si en el vostre entorn teniu gent o intolerants a la fructosa o... Conegueu?
1: Sí, coneguem, sí.
2: Perquè
1: sí,
2: cada vegada és més recurrent.
0: Sí, sí,
2: recurrent.
0: Més problemes intestinals que han de deixar de consumir. Sí. No sé si determinades fruites, ara ens contaràs, algunes que tenen més component de fructosa o d'això, i algunes més recomanables i menys per a les persones que tenen això.
2: Al final també el problema és que quan parlem de la paraula fructosa, també és que quan comença amb fruit ja te vas directament, no, a fruita,
1: ja.
2: Però no, el problema realment no és només eixa fruita, sinó és en la quantitat de productes que tenim al nostre abast en el supermercat, que tenim ahí amagaeta i sa fructosa, que realment és la que...
1: La perjudicial.
2: La perjudicial, i és la que puja el nostre consum encaridament, ¿vale?
1: Pues... És la fructosa que mengem quasi sense saber que estem menjant.
2: Sí, que al final és el pitjor. Recordeu del programa del sucre amagat?
1: Sí,
2: pues avui és diferent, ¿vale? Perquè la fructosa no és exactament el mateix que el sucre de taula, però bueno, al final és una altra rama, i com me pareix cada volta n'hi ha més problemes tan intestinals com de fets de gras, que després parlarem de més, me pareixia interessant dur-lo un poquet a taula. ¿Vale? Entonces,
0: i on el trobem? Diguem, a banda de les fruites, la fructosa on la podem trobar? On la consumim?
2: Mira, com a productes naturals, per exemple, la trobem en certes verdures, com poden ser, per exemple, la ceba i l'all, ¿vale? Són les que més fructosa tenen, en algunes verdures, i... realment aixina com a natural en la mel, en el xarop d'àgave i en les fruites deshidratades.
0: Ai, lo del suc de taronja, que tota la vida sense dir... No, un desdejuni saludable ha d'haver un suc de taronja.
2: Claro,
0: i ara digueu els dietistes nutricionistes...
1: Que te menges
0: la...

0: La menges amb orredó.
1: Mira, anem a fer-lo del cas de la fructosa, ¿vale? Per què? Perquè al final fruita no és només fructosa, ¿vale? Fruita al final què és? Fruita són vitamines, són minerals, són aigua i és fibra. I esta fibra és el que amortigua que esta fructosa que té, vale, a tu no te sente malament realment. Quan tu realment liques tot això, és de veres que les vitamines i les minerals els conserven, ¿vale? Que així n'hi ha uns defensors d'això i la vitamina C continua en el suc, però al no tindre fibra... la quantitat de fructosa és altíssima, ¿vale? A banda en format líquid, que encara s'absorbís més, i sobretot perquè tens la fructosa d'una taronja, de dos taronges o de tres taronges que pot arribar a tindre.
0: A més, si s'amorredo, te'n fas una i en el suc posen tres.
1: Claro.
2: I si te menges la pell de la poma, pues, encara millor.
1: Encara
2: més
1: millor.
2: Fibra,
1: la
2: no?
1: Fibra. Tens la pectina que amortigua un poquet. ¿Vale?
3: Molt bé. Entonces,
1: anem a intentar explicar un poquet de manera fàcil per a que la gent entenga, perquè és un problema que cada volta és més recurrent, ¿vale? Tot el que és el procés de la fructosa. ¿Vale? Al final, la fructosa l'absorbim al cos, ¿vale? la mengem mitjançant els aliments i en l'intestí, ¿vale? Tenim com uns transportadors que són el que fa que aquesta fructosa passa a través de l'intestí, a través de les parets i arriba a la sang, ¿vale? I ahí és on fa les seues funcions. Qual és el problema? Que aquests transportadors, ¿vale? Estan molt limitats. Abans no se consumia tanta fructosa com ne consumim ara, ¿vale? Al final realment, què passa? Que abans no... Entre que no n'hi havia tants processats, la gent no bevia tant refresc i de més, la fructosa que menjaven antes era només la de la pròpia fruta. No n'hi havia intolerància a la fructosa pràcticament, perquè al final és impossible que te menges molta fruita d'una sentada per la fibra. Però ara, avui en dia... en un suc de taronja, en una beguda ensucrada i en dos o tres galetes has quadriplicat la quantitat de fructosa.
2: O sigui que en processats podem trobar fructosa.
0: En galetes, en salses...
1: En galetes, en salses, en ketchups, en pa de molde... Entonces, el problema és este, que com al final consumim molta més fructosa, estos transportadors que tenim, com estan limitats, els hem saturat. I esta fructosa acaba arribant al colon i és en el colon on fermenta. I així ve el problema. Que algo fermente ja mos diu que està passant algo, no? Entonces, què és el que passa? Que ahí és quan produís eixa distensió abdominal, eixos gasos, eixe malestar, és perquè realment no l'hem absorbit on la teníem que absorbir i ha passat al colon, que és on no ha fermentat, ¿vale?
0: Bueno. Ja, però a voltes diem... Pues a mi no, jo havia après consumir tota la vida peres, pomes, i no m'havia passat mai. I ara en tinc 50, 60, 50, i ara ho note. Això és possible que no ho notaràs abans i ara sí?
1: Totalment, ¿vale? Perquè al final, realment, el que parlàvem és dels transportadors, algo ha saturat, ¿vale? I així el problema és que si a tu te ve una intolerància a la fructosa, una mala absorció, o simplement estàs escoltant el programa i te sents com un poc identificada, no? Perquè dius, ostres, sí, jo sóc aquesta persona que ara menjo una poma i m'unfle com un globo. Esta intolerància a la fructosa sempre ve per algo, ¿vale? Al final és conseqüència i és secundari a algo. Què pot ser, per exemple, que el teu intestí ja no absorbisca la fructosa igual que antes, ¿vale? Bàsicament per estos transportadors que parlàvem, perquè ara menges més fructosa, que ara, com mirarem en què productes està, pues tens que fer ahí un poquet de check-in, perquè hagis passat a lo millor un estant des de gastroenteritis o de virus de panxa molt llargs, al final, vulguis o no, persones que a lo millor han viatjat a l'estranger, ¿vale? Que han tingut algun virus aixina de panxa un poc regulero, o així pràcticament ja has estat prou malalt, quan la mucosa...
0: És que ja tens la mucosa maltractada o patint, no?
1: Quan tens la mucosa maltractada i... no has cuidat un poquet l'alimentació durant aquesta malaltia o després, per exemple, no has ficat prebiòtics i probiòtics, no?, per a tornar a repoblar-la, és molt probable que tu després acabes tinguent un poquet d'intolerància a la fructosa.
0: Però això se superarà, suposa, amb el temps, se va curant...
2: És temporal, no?
0: Tot això és sintomatologia.
1: Sí, per exemple, també hi ha molta gent que té ara intolerància a la fructosa secundària a un sobrecreixement bacterià, al SIBO este, que és molt famós.
0: Molt nomenat.
1: Correcte.
2: Ja ho has comentat algunes vegades.
1: El SIBO, al final, és que n'hi ha... massa bactèries, ¿vale? I aquestes bactèries s'alimenten de fructosa. Entonces, a la mínima que tu claves fructosa en la teua alimentació, s'alimenten i fermenten i provoquen estos gasos, esta distensió, ¿vale? Però tot això passa, al final és cuidar un poquet el teu intestí, cuidar la mucosa, llevar durant un poquet de temps estos aliments rics en fructosa i després la tolerància torna 100%.
0: En el SIBO, ¿vale? També, igual que en la gastroenteritis?
1: En el SIBO el que passa que n'hi ha que tractar-se amb antibiòtics, però tornaria.
2: I te pot passar si has incorporat a la dieta, diguem, eres de poca fruita? ho invente, vale, durant molts anys, i de repent dius, oh, és que ara he de cuidar-me, no sé de què estic parlant, vale?
1: Vale.
2: I vinga la fruita, i vinga d'això, i de repent dius, estan passant ben coses, no greus, però això símptomes, això flor, això gasos, que no em passava.
1: Sí, però ahir, per exemple...
0: És per una amiga.
1: És per una amiga. Ahir realment no crec que... Aquí no crec que estiguem en el cas ni de SIBO, ni de celiaquia, ni de nada. Crec que simplement està combinant mals aliments.
2: El metabolisme
1: està canviant massa fructosa, no? De colp i junta, ja. I a lo millor la idea és que la fructosa estiga també acompanyada de proteïna, que amortigua un poquet, de fibra, de...
0: Entonces, és reajustar-se.
1: La fruita està bé,
0: no?
1: Però...
2: Fruita amb iogurt grec, más mejor.
1: Más mejor i una quantitat molt més controlada.
2: Molt bé.
1: ¿Vale?
2: Que aprofite per passar consulta.
1: Claro, així m'encanta que pregunteu. Entonces,
0: són preguntes que estan en la calle, querido.
1: Anem a parlar, vale, per exemple, i ara si voleu, fruites més riques en fructosa, ¿vale? Per a dir, vale, pues jo ara vull intentar saber en quals per llevar-me-les un poquet.
0: Sí.
1: Les que més són la pera, la poma, al final realment són les més dolcetes, el mango, les cireres, la sindria, tindrien també les figues i, per supost, les fruites dessecades, ¿vale? Tot el que són els dàtils i demés. I les fruites que menys, al final, són els cítrics, ¿vale? El que és la mandarina, la taronja, els navius, ¿vale? Tot el que són el tema dels fruits rojos, el kiwi i el plàtan poc madur. Eixes serien les fruites amb menys contingut.
2: La maduixa és fruit roig. Es considera fruit roig o no?
1: No.
2: No. Ah, val. Perquè si és roja, no és que és roig.
1: No,
2: ah, exacte. Val, és que diria, jo no sé on col·locar la fresa, diguem, la maduixa. No és fruit roig.
1: No,
2: vale,
1: no,
2: vale,
1: no
2: vale.
1: És...
2: Són les mores, diguem.
1: Són les mores, són les maduixes, els berris i els navius, vale?
2: Ah,
1: eixos tres. Entonces, ahí estan en les fruites més baixetes en fructosa.
2: Que són les més àcides, no?
1: Exacte.
2: Són, al final,
0: el sabor te dona una pista.
1: Si pensa que realment fructosa és un sucre, vale? Les fruites que són així un poquet més ahí... Són les més baixetes, vale? I el top 3 d'aliments naturals, ara parlem ja després de l'industrials, que hem de fugir si tenim intolerància o pensem que la tenim, és la mel, per supost, vale? Al final realment pràcticament tot el sucre que té la mel és fructosa, el sirop d'àgave, que s'ha ficat molt de moda.
2: Ui, això és una bomba.
1: Això és una bomba, és tot
2: però
1: fructosa.
2: Bimba,
1: i els dàtils, vale? Estos tres serien els tres.
2: Però els dàtils... En moderació...
1: En moderació.
2: És,
1: i si tu no tens ningun
0: si no
1: tipus
0: problema,
1: de símptoma digestiu...
2: Un dàtil en dos anouetes,
1: no
2: hi
1: ha problema.
2: Això
1: per
2: va
1: exemple,
2: bé, no?
1: Un dàtil en un par d'anouetes i anar-te'n a fer un passeget, vale, no te dic córrer, no fa falta, vale?
2: Vale,
1: però me pareix meravellós. Ara anem amb la problemàtica, vale? Esta fructosa que hem d'estudiar per a saber on estan clavant-nos la enganyada la indústria. On la trobem, per exemple? Baix el nom de sarop de glucosa o fructosa, vale? Sarop de daxa, tots els sucs concentrats que fica suc concentrat de poma, suc concentrat de pera,
2: això
1: suc concentrat també du fructosa.
2: Pensa... Per a les criatures fatal, estos sucs.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Això perquè no es fa... Bueno, és un altre tema, un altre asterisc.
0: Bueno, acaben de fer una votació en la que s'ha votat per a llevar aquest tipus d'alimentació dels col·legis i no hi veig. Jo estic al·lucinat i indignat.
1: Jo no m'ho podia creure, pensava de deberes, pensava que l'hi vaig veure.
2: I en els mitjans.
1: Sí.
2: Perquè les criatures ho veuen, ho demanen,
1: sí,
2: i pares que tenen formació...
1: Ahí darrere hi està la indústria...
0: Alimentària, que evidentment té molt de poder. Molt més que la salut pública.
1: Volien canviar molt l'etiquetat, perquè, clar, jo ho entenc. Jo ara llegis noms, no?, i la gent diu, ostres, però és que és complicat. És complicat a casa agarrar un producte o unes galetes. Imagina que dius, és que el mutxí que li agraden i vol menjar galetes. I, clar, tu comences a llegir i dius, no ho fan fàcil per saber quals són millors, quals són pitjors. Són 100 ingredients molt complicats de llegir. Entonces, sí, jo ara te puc dir els 10 noms, però al final sí, lo bàsic és, òbviament, compra aliments i no productes. Però també sé que avui en dia... Tirar per aquesta rama és complexa. Al final, tots aquests noms, vale, realment on estan? Estan en refrescos, estan en sucs, estan fins i tot en barretes o productes d'estos fitness que ens claven com un poquet més sans i lais. Estan en salses, en cereals, en tés d'estos ensucrats que molta gent se compra, no, a l'estiu per a beure algo a mitjan vesprà.
2: Eixos que venen en llandeta
1: sí,
2: o això?
1: Sí.
2: Patapum,
1: i
2: no?
1: Perquè al final... claven fructosa en estos aliments, perquè, per exemple, ho ha anomenat, per exemple, en el pa de molde, no? I dius, ostres, si al final no és algo dolç, per què claven inclús fructosa ahí? La fructosa, a banda de que endolça molt més que el sucre, per tant, a la indústria alimentària l'és molt més econòmic ficar fructosa que sucre. Se dissol molt més, vale? Perquè al ser xarop no és granulat com el sucre. I, per últim, com és xarop, dona tendresa i dona molta humitat al producte. Per això se gasta tant en el pa de molde, per això se gasta en els croissants, en l'almela, perquè millora molt el que és el resultat final de textura d'aquest producte. O sea, que no només és la dolçor, vale? Sinó és que també té ahí...
2: La palatabilitat, no?
1: La palatabilitat, molt bé.
2: Aquesta paraula tan rara, tan llarga, i és que està bo. Perquè el llama, perquè està bo. Mira, una cosa que em va passar en un supermercat, del dia a dia que vas a comprar. I vaig a comprar-me uns cereals. A veure quins cereals, però amb curiositat, i en les ulleres
1: de vore. N'hi ha bons, eh?
2: I en les ulleres de vore, sí.
0: Però n'hi ha un de cada...
2: L'avena integral, clara. Sí. Tots els que vaig vore, tots.
1: Tens que anar amb mi.
2: Tots?
1: Jo tinc...
2: En sugar, però tots, eh?
1: No. N'hi ha algun supermercat que té... Te diré dos caixes, perquè només dos caixes de 100, que és complicat trobar-ho, però que no duen res
2: que
1: de... No sugar. Res. Però, clar, estan amagats en la...
2: Vaig pegar mitja volta, perquè, a més, no hi havia avena integral.
0: Punt.
2: No, però és que
1: l'avena
2: no hi havia.
1: Molt bé.
2: És però que
1: després,
2: no hi havia avena integral. O una... Jo vaig pegar el mitja volta i saps què? No me corrompe ningú d'estos...
1: En molts supermercats n'hi ha cereals d'espelta, que és 100% espelta, i que no du res més, que també està bé.
2: Espelta.
1: Sí, que només és espelta. Són marronets, són cruixents... És impossible que siguin dolços, perquè no duen res de... Però, per exemple, per a ficar-te al iogurt i donar-te un poc de crunchy, està molt guai. I al final, els clàssics flocs de Daxa, n'hi ha algunes marques que sí que li fiquen sucre o xarop, però n'hi ha altres que és floc de Daxa tal qual.
2: Ja me diràs on vas a crompar, xicona.
0: Jo és que
2: perquè...
0: Mira, gràcies... M'agrada menjar, però no sóc del món cereal d'ici. Això que m'ha estalviat.
1: Pues millor, al final.
0: Sí.
1: Al final, un poquet, aquestes coses, vale, el tema de la fructosa, dels productes, o realment ho hauríem de cuidar tots en el nostre dia a dia, no la fructosa de la fruita, vale, sinó d'aquests productes, però sobretot pues, aquestes persones que han parlat, vale, que tenen aquests problemes de distensió, de gasos, després de menjar aliments més rics en fructosa, i el que ha parlat antes.
0: I els celíacs i tal, tenen problema amb la fructosa o no?
1: Els celíacs tenen una intolerància a la fructosa secundària. Al final,
0: sí.
1: Igual que el SIBO, com tenen una mucosa danyada, o, per exemple, persones que han passat un helicobacter,
0: sí.
1: Moltes voltes tenen també una intolerància a la fructosa associada a que no tenen la mucosa.
0: Des colon irritable també té aquesta zona molt...
1: Claro.
0: Fràgil.
1: Totes les patologies digestives, pensa que com la teua mucosa no està bé, pot ser tingues èpoques èpoques de no i èpoques de sí, intolerància a la fructosa, però degut a que no està en el seu millor estat. Al final, entonces, totes aquestes persones han d'anar amb un poc de cura i si tenen aquestes molèsties, pues intentar minimitzar-ho al mínim, ¿vale? Ja no tant en la fruita sinó els productes, i sobretot persones amb fetge gras.
0: Això no va dir-te que havies comentat lo del fetge gras al principi,
1: sí.
0: I el fetge gras en la fructosa que té...
1: Claro, tu dius, però això què té a veure?
0: Jo... Per lo que sigui, fetge gras vos associava més a les jongalisses
2: i botifarres.
1: O alcohol, no?
2: Té una genètica de transaminases i dius, què està passant així? I és el tema del fetge gras.
1: Estes persones tenen que anar molt en compte, a banda de, òbviament, els greixos saturats i demés, en la fructosa, però molt. ¿Vale? Al final, la glucosa, ¿vale? Lo que és l'altre sucre, se metabolitza pràcticament en tots els teixits i tots els òrgans. Però la fructosa només se metabolitza a través del fetge. Entonces, si tu eres una persona que augmenta el seu consum de fructosa massa, arriba un moment que esta fructosa se transforma en greix, però no en un greix normal, en greix hepàtic. Per tant, si tu tens el fetge gras, el consum de fructosa l'has de limitar molt, perquè no has d'augmentar el consum de fructosa.
2: Vale, i un dubte concretament parlant del kiwi.
1: Vale.
2: Perquè hi ha aquell kiwi groc que val un pastorrial i està més dolcet.
1: Vale.
2: I hi ha el kiwi verd, que si està, no està en el seu punt, tirar-li mos allò, realment n'has de tindre valor.
0: Més,
1: claro. Al final...
0: És més aspre que una llima.
2: Com està això del kiwi?
1: Pues el kiwi realment...
2: El verd.
1: El groc té més...
2: Més pudent, millor.
1: El groc té més sucre, el verd no tant. Al final la fructosa també no depèn només del tipus de la fruita, sinó depèn de la maduresa de la fruita. Per tant, quan més madura... menys fructosa, quan més madura. Per això el plàtan depèn.
2: Ja.
1: el plàtan madur,
0: verd en té poca, el plàtan madur, el que està que té morts, pues, sí. Això, tota
1: sí,
0: la
1: fructosa...
0: Sí, és que
1: ja el paladar t'ho diu. Si és un kiwi que te fiques pres de punta, dius, vale, no passa res.
2: No passa res.
1: Pel paladar poca no fructosa. Tant, però vale, hem d'acostumar a poquet a poquet el paladar. Vale. Però bueno, al final, realment... Jo crec que ja no és tant de deberes que ficar ahí el foco en la fruita. Al final, lo de la fruita és un poc per a qui li interessa, però és sobre...

0: sobretot minimitzar la nostra alimentació al màxim de tot això, que al final, vulguis o no, siga qui siga, o bé siga en salses, o bé siga en els cereals, o en les galetes, o en els refrescs, o en els tés, o en els sucs, acabem clavant moltíssima més fructosa que antes. Per això la pregunta, no, de, ostres, jo per exemple, o bé, que és que ara és una barbaritat, no duc molts anys passant consulta, te diria 11 o 12, però jo al principi, intolerància a la fructosa, pues te es podia contar en les dos mans. Ara és una barbaritat, però una barbaritat.
1: Però per què ha canviat la fruita o perquè són més sensibles?
2: No, perquè mengem més ultraprocessats que duen fructosa.
0: Perquè hem saturat els transportadors.
1: En les maioneses, en no sé quantos...
0: Sí, entonces, al final, bé siga perquè mengem moltíssima més fructosa, roïna, vale? Anem a fer així un poc d'encapié, o perquè de deberes que el nostre intestí està més danyat, per estrès, perquè el cuidem menys, perquè s'alimentem pitjor, al final és el que hem parlat.
1: Vale.
0: Ojalá, ¿no?, la nutrició fora més fàcil, però al final depèn de tants factors.
2: No és difícil, és posar-li interès.
1: És posar-se, i si no està més bo, pues tira-li igual té.
2: És adaptar també el paladar, que no tot ha de...
1: Fem recepta en dos minuts.
2: Tenim recepta en dos minuts.
0: Esta, òbviament, anem a parlar d'un soparet ràpid per a fer-se esta nit, si voleu, baixeta en fructosa, pa tots, vale?
1: Què porta, a veure?
0: Anem a fer uns canelonets molt ràpids, que anem a gastar de verdura dos verdures que no tenen molta fructosa, que és la carabasseta o el cogombre, així ho deixa a elecció de l'espectador, ¿vale?
2: Sí.
0: Salmó fumat o salmó a la planxa semiescolaet, me dona exactament igual, mig albocaet, formatge fresc batut cottage o formatge desnatat descremat, me dona exactament igual, i després suc de llima, anet o cebollí per donar-li ahí un poquet de gràcia i pistatxos pelaets, ¿vale?
2: Vale.
0: Què anem a fer? Anem a agarrar o bé el cogombre o bé la carabasseta i en una mandolina o pelaor o en un ganivet si teniu molta traseta anem a tallar llaminetes finetes, ¿vale? En un bol anem a barrejar el salmó, l'advocat que anem a xafar-lo, ¿vale? Com si fora...
1: Ahí... Està el mauret.
0: Ah,
1: n'hi ha alguns advocats que...
0: No, no, si, vale, claves, vale, mauret. Si claves la forqueta i veus que...
1: Vale.
0: Anem a fetjar el suc de llima, les herbetes i el formatge, ¿vale? El formatge que... I anem a fer com una salseta... Anem a clavar-la en la punteta de la làmina,
1: vale,
0: i anem a enrotllar. I per damunt directament un poquet de pistatxo ratllat i de llima. I t'ho menges així en els ditets i és... una meravella.
1: Aixina, la carabasseta.
2: Ah,
0: no, la carabasseta crua, tal qual. I és una... està superbo, superbo.
1: Que meravella.
2: Ho provaré.
0: Un soparet.
1: De molta categoria. Gràcies per cuidar del nostre...
2: microbiota, macrobiota...
1: Molt bé, molt bé. Macrobiota.
2: Sí. Feche gras,
1: el que
2: siga.
1: No que és la panxa de tot.
2: I el paladar. També s'has cuidat.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: 5 minutets i arriben les 6 de la vesprà i este moment l'esperàvem com aigua de maig. Aigua inexistent de maig. Bueno, i estos primers dies de juny, bueno, una ja... calitxa o viols meteoròlic, què tal?
1: Aigua inexistent de maig. Inexistent. El mes de maig ens ha deixat... Ens va deixar molta aigua al principi, però ja fa 15
2: se va
1: dies
2: secar.
1: Que ja s'ha
0: de secar. Hem arribat als 40 o viols?
1: 39,6. 39,6 a Orihuela, 39,4 a Crevillent, al voltant d'en 39 a Novelda, 38,9 a Cox. Tenen algun observatori d'Ontinyent està marcant 37 graus. 37 graus també marca algun observatori d'Alcoi. Per tant, molta calor. Ens hem quedat a 4 dècimes dels 40 graus a Orihuela. I a la costa, molta sensació de basca, perquè la temperatura tampoc ha pujat massa, però les humitats són elevades. Per exemple, la màxima avui al Cap i Casal a València ha sigut de 27 graus, 30 a Castelló de la Plana o 32 a Alacant. Però esta setmana serà més variada que la pròxima.
0: Definis sí. Variada. Que puja i baixa i toca la marratxa.
1: Puja molt. Ai, baixa molt. Baixa molt.
2: Demà baixa quin respir
1: molt. Però dijous puja molt.
2: Ui.
1: I divendres torna a baixar molt.
2: Perquè esta muntanya russa, per què?
0: Baix de Sant Vito, o sigui, baix la llenca, no l'oratge.
1: De fet, demà baixen de 5 a 10 graus. Per exemple, a Orihuela avui han fregat els 40, demà quedaran al voltant de 30 graus. A les comarques centrals, on avui hem tingut això, 36-37 graus, demà s'esperen màximes de 31 a 32 graus. Però atenció, perquè dijous tornen a marcar 38-39 graus. Això és pel canvi de vent. Ara... La situació ja s'ha normalitzat un poc al centre i al nord del continent europeu. Les borrasques passen per on han de passar i estan deixant a part

0: ens aplega també la massa d'aire més fresca i el vent gira llevant, amb la qual cosa baixaran les temperatures i al matí tindrem molts núvols, fins i tot no es descarta alguna gota a la província de València, però vaja, ja de vesprada més sol, però demà serà ja un dia no tan sufocant, però la humitat ningú mos la lleva, eh?
1: Ja.
2: Ja. Perquè la humitat una pausa dramàtica.
1: La humitat és nostra.
2: Com diguem.
0: Sí.
2: La humitat és que ho notem que s'apega la pell.
1: S'apega la pell.
0: Sí, i a més, la temperatura de l'aigua del mar... ara estàvem mirant uns mapes. Enguany s'està parlant molt del fenomen del Niño, del calfament, que això implica, bàsicament, un calfament extraordinari de les aigües del Pacífic que donen Amèrica del Sud, les costes de Perú, de Xile, tota aquesta zona... I les anomalies de temperatura en aquesta zona són inferiors a les anomalies de temperatura que ha assolit el mar Mediterrani estos últims dies. És que el mar Mediterrani està molt càlid. Afortunadament també anirà baixant, perquè dijous torna a pujar la temperatura, torna a entrar el ponent, de vesprada dijous tindrem alguns ruixats al nord, i divendres torna a entrar el gregal, torna a entrar una massa d'aire més freda, amb la qual cosa divendres l'Agència Estatal de Meteorologia parla de descensos extraordinaris de temperatura. Perquè, per exemple, si un tinyent i Xàtiva...
2: Xaqueteta?
0: El dijous, però serà un dia.
2: No cal.
0: No cal ni traure. Si la tens
1: no
0: ja...
1: No cal traure, l'edredo no el
0: trague. Guardada vale, ja per l'any que ve.
2: Si ja la tens ben guardada.
0: Sí. Saps? No cal traure-la. Vale. No, però, per exemple, dijous sí que s'esperen aquestes màximes de 38-39 graus a la ribera, a la costera. Divendres, allà, s'esperen precipitacions i màximes que quedarien al voltant dels 25 graus. Per tant, baixaran 15 graus, però dissabte tornaran a pujar fins als 30. Per tant, esperem que també... eixa refrescada, que serà potent però durarà poc, també provoca que la mar perga alguns graus.
2: Bueno, seguirem.
1: Carrusel de temperatura amb una falla.
0: Sí,
2: la Núria.
0: Sí, és una muntanya russa.
1: Sí.
0: Però bueno, com a mínim...
1: Algun respir.
0: Tot i que, com diem, la humitat ja és prou elevada a la costa.
2: Gràcies, Obiols. Anem a les notícies.
3: Són les 6.
4: A punt. Notícies.
3: L'Ajuntament de Callosa ha decretat 3 dies de dol oficial pel suposat assassinat masclista que s'ha registrat a la localitat. Xavier García del Valle.
5: Sí, la corporació ha convocat a més una concentració i un minut de silenci a les 7:30 de la vesprada. El presumpte autor del crim s'ha entregat i continua a hores d'ara detingut en dependències de la Guàrdia Civil. Els fets han ocorregut este matí al domicili on vivien la víctima i el presumpte autor de la mort. La delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha informat que està recopilant dades de l'assassinat per suposada violència de gènere. En cas de confirmar-se, seria la quarta dona assassinada enguany a la Comunitat Valenciana per la parella o exparella, i la que faria 23 en el conjunt d'Espanya. En este cas, no hi havia antecedents i s'investiga si l'home tenia alguna denúncia prèvia d'altres parelles.
3: I l'acampada del professorat al centre de València ha motivat una reunió de seguretat entre l'Ajuntament i la delegació del Govern, una reunió que ha acabat sense acord.
5: L'Ajuntament de València està preocupat pels actes del Corpus que comencen este divendres i que tenen precisament com a epicentre la plaça de la Mare de Déu, on està l'acampada. Però la delegació del Govern és una ocupació de la via pública i, per tant, competència municipal. L'Ajuntament i l'alcaldessa Maria José Català pensen, en canvi, que és una situació per a la Policia Nacional.
6: No és una competència nostra perquè no és una acampada de turistes i no s'empara baix ninguna ordenança municipal, sinó que és una qüestió, és una prolongació del dret de manifestar-se. És, evidentment, un fi reivindicatiu i, en tant en quant té un fi reivindicatiu i és una prolongació de la manifestació, pues, evidentment és una competència del cos nacional de policia.
3: I primer dia de proves de selectivitat per a més de 25.000 alumnes a la Comunitat Valenciana. Una pau marcada enguany per la vaga indefinida del professorat i per la vaga en el metro, que de moment sembla transcorrer Rubén Dempere, sense massa incidents.
7: Sí, esta vesprada continuen els exàmens amb les matèries específiques de modalitat de batxillerat. Este matí ha començat la fase general de la Pau i l'alumnat s'ha examinat de llengua i literatura espanyola i de història de la filosofia. Els 55 tribunals repartits per

0: Tota la comunitat valenciana s'han constituït amb normalitat i superats els nervis i la tensió dels primers moments, l'alumnat s'ha mostrat relativament satisfet després de les primeres proves.
1: L'examen no era difícil, era assequible, però és prou llarg. O sigui, que tens que organitzar-te molt bé.
2: Pardo bastant, que era lo fàcil.
3: En el comentari de text he triat Aristòtil, després en la definició he triat racionalisme, que és la que jo volia que eixira.
4: Molt bé, possible 10, no ho sé, ho necessite perquè a batxiller tinc de media un 9-8 i vull entrar a aeroespacial.
5: I la Conselleria d'Educació ha aclarit esta vesprada els criteris d'avaluació en primera i secundària per als casos de l'alumnat que no siga avaluat perquè el professor està en vaga.
0: El criteri general serà assignar l'avaluació a un altre professor o professora o que siga l'equip directiu del centre qui s'encarregui de l'avaluació de l'alumnat que es trobe en eixa circumstància. Si això no fora possible perquè l'equip directiu no haguera impartit classe a l'alumne, l'avaluació es faria basant-se en les notes de la primera i de la segona avaluació.
5: I comencen a les Corts, les compareixences dels membres del Consell per a explicar els pressupostos de cada departament.
6: I amb les primeres explicacions han sorgit també les diferències entre els comptes que ha preparat el govern valencià i les pretensions de Vox, en punts com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El síndic de Vox, José María Llanos, anunciava una nova retallada del 25% per a l'organisme, quasi al mateix temps que el vicepresident José Díaz defenia l'augment del pressupost.
7: En cuanto a los organismos ineficientes, les confirmo como ejemplo que va a seguir el recorte a la Academia Valenciana de la Lengua. Va a haber el mismo recorte de alrededor del 25%.
8: El presupuest previst per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en 2025 experimenta un increment del 5,1% respecte a l'assignació de l'exercici anterior.
5: I baixa l'atur a tota Espanya i també a la Comunitat Valenciana al mes de maig. La desocupació ha baixat així en més de 1.600 persones a la Comunitat Valenciana i deixa el nombre d'aturats en poc més de 284.000. És la xifra més baixa, per cert, en un mes de maig des del 2008.
0: Així és, 1.654 persones han eixit de les llistes del Labora al maig. Quant a sectors i col·lectius, el sector servicis és on més contractes s'han generat. Les dones, entre 25 i 44 anys, són les més beneficiades. La vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha fet balanç.
9: Por primera vez desde el año 2008, por primera vez, estamos en 284.000 parados. Por quinto mes consecutivo somos la segunda comunidad después de Andalucía en descenso anual de parados, menos un 4,5. Este mes tenemos el mejor dato de paro en jóvenes menores de 30 años para un mes de mayo de la serie histórica. Cuando hablamos de empleo femenino, la Comunidad Valenciana es la segunda comunidad en liderar la bajada anual de mujeres paradas en España con un 4,2 después de Andalucía.
0: Si mirem la resta d'Espanya, comportament paregut. Cau la desocupació en més de 36.300 persones i es consolida al registre la xifra de cotitzants que trenca un nou sostre i supera els 22,3 milions de persones.
5: I en els esports, José Luis Morales s'ha acomiadat fa uns minuts del Levant.
0: Ha sigut en una roda de premsa junt al president Pablo Sánchez. Emocionat, Morales ha agraït a tot el llevantinisme l'estima i suport que li han mostrat en les 10 temporades com a granota.
10: Es el momento más nervioso de toda mi carrera deportiva. Dicen que las segundas oportunidades nunca fueron buenas, pero para mí esta es la segunda mejor oportunidad de toda mi vida.
0: Se'n va com el jugador que més minuts ha vestit la camiseta llevantinista en primera i segona divisió i com a màxim golejador de l'equip en les dues categories i amb el cor granota per a sempre.
10: No és nada fàcil tener que abandonar la que sientes como tu casa, como jugador, pero no la voy a abandonar como aficionado ni fiel seguidor de estos colores y este escudo, así que os voy a llevar a todos en el corazón siempre. Muchas gracias y macho Levante.
0: I acabem amb un apunt de tenis. En Rafa Jodar s'ha acomiadat també de Roland Garros en quarts de final. El jove madrileny no ha pogut amb Alexander Zverev i ha caigut en 3 sets. L'alemany accedeix a les semifinals i es consagra com el gran favorit a guanyar el torneig.
5: Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
11: Som la veu de tots. Som A Punt. Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
12: El Día Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'en Parc i el dia de l'Hort de Santo i també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
13: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: La ciència està cada volta més investigant i donant proves científiques que no envellís el cervell amb l'edat, que si es continuen les connexions sinàptiques, si es continua mantenint en forma, igual que la musculatura, també les neurones, i la il·lusió, que me pareix també un motor fonamental,
1: la motivació, sí,
0: i aquestes ganes, aquestes dones i aquests homes tenen molt que aportar. I jo no sé, què és el que més te compensa, Maria, no? Sí. Diguem, impulsant aquests projectes.
2: Sí, sí, totalment. És que tenen unes ganes de viure, que al final t'ho transmitixen, no? I per això és un projecte tan bonico, sí, tan ric i motivador, perquè veus que la gent ho aprofita, ho disfruta, i el que estem aconseguint és tindre persones més saludables, perquè l'estar manejant-se, l'estar
1: socialitzar,
2: pensant, al final fem un suport a la part de salut increïble. Tenim gent que va menys al metge.
0: Si diu que en Brussel·les...
1: Te crec.
0: Es pegarem un bon tute, diu Maria Rosa, que allí anem un parar.
2: Un parar, metro pa camunt, pa cavall, una cosa... Sí.
1: Atén-me, quin perfil tenen els estudiants? Són mariats?
2: Tenim una majoria de dones, perquè per l'edat també, no? És una cosa també demogràfica. Però ara, per exemple, tenim un 60% de gent titulada, perquè que feia la universitat, i un 40% que té estudis secundaris, primaris... Cada vegada és una cosa que... Tots més preparats, no? No és el mateix.
1: Ai, que estem perdent. Ens hem perdut el perfil.
2: Hola.
0: Sí, ara, Maria. Sí.
2: Ara.
0: Sobretot gent que té ganes d'aprendre i en certa formació, diguem, al llarg de la seva trajectòria professional, també, d'alguna manera.
1: Mira, Rosa ha fet al·lusió al tema, al projecte de l'e-book, en el que apareixen 30 dones d'Espanya, Romania i França que conten un poc la seva experiència, com va ser, l'entorn sociocultural en el que van néixer i les seues reflexions a aquest respecte. Fes-nos alguna pincellada.
2: Mira, pues moltes voltes estem sempre mirant-se molt, no?, en el nostre entorn, en el nostre context, i no ens donem compte que en països de fora, sobretot els europeus, pues hi ha coses que són paral·leles, no? Pues Romania, per exemple, va tindre també el seu dictador, no?
0: França no va tindre... Un xauxesco que era per a donar de menjar a banda. Sí,
2: exacte. I després França no tenia eixa situació política, no? Era més una situació de postguerra després de la Segona Guerra Mundial, però les dones tampoc ho van passar bé, no? I a voltes, parlem de la revolució del 69, no?, tot això, però la revolució no va arribar a les dones directament com... pareix que siga, no? I aquesta idea de reflexionar críticament sobre la història és superimportant, no només per a la gent que ho va viure, sinó per a els col·legis. I ahir vam treballar en un institut de Sant Vicent, l'IES Aigón, i vam tindre aquest contacte amb la gent jove, i vam transmitir aquesta història, ells van fer també investigació sobre les seues àvies, no sé, va ser un projecte superbonic i superinteressant, i vam aprendre moltíssim.
1: Les dones espanyoles són Amparo, Alexandra Dori, Virginia Pepi, Alicia, Carmen, Maria Queta i la nostra Maria Rosa Medel Ortega. Que ella diu en el vídeo, Medel Ortega. Rosa?
2: Medel Ortega.
3: Sí, pero simplemente porque se pierden los apellidos de las madres. Y no puede ser.
1: Y no puede ser.
0: Esto si los anglosajones si no lo quieren hacer, pues, vale. Pero,
3: si no se pierde
0: pero
3: el mío.
0: No.
1: Acá no.
0: Claro que
3: nada,
0: no.
3: Nada,
0: para
3: nada.
1: Atenme, María Marán, ¿estiu descanseu o qué?
2: Sí, ara descansem un poquet.
1: Perquè estos tenen les piles enxufades a tope, sí, i que igual no mos dicen, però sí.
2: Ja. No, sí, parem un poquet ara en estiu i comencem ja en setembre la matrícula i tornem a començar la roba.
1: ¿Y qué piensas hacer tú, María Rosa, el curso que viene?
3: Pues mira, ya estoy preinscrita en 4.
1: ¡Uy!
0: Caram.
3: En cuatro cursos.
0: También
3: con
0: mirada, digamos, desde la perspectiva
3: pues mira,
0: de género y demás, la mirada
3: exóticas.
0: De género te interesa.
1: ¿Exótica?
3: Sí, muchísimo.
0: Ah, mira.
3: Lo que más me interesa es lo de la mirada de género, realmente, porque estoy trabajando en ello y estoy colaborando con plataformas feministas, etcétera. Pero, por ejemplo, este año pues me he apuntado, curiosamente, a un curso sobre Napoleón, que bueno, me apetece. Sí. Me apetecía saber más de él, que sé, no sé mucho. Aparte de lo de la mano en el pecho, no sé mucho.
0: Sí, porque tenía
3: por ejemplo, exactamente, exactamente. Por ejemplo, me ha apuntado otro que es sobre los Borgias.
1: Sí.
0: Ah, mira.
3: Que también me gustaba mucho.
1: ¿Sí?
3: Sí, me apetecía.
0: Hay mucho prejuicio y mucho mito, ¿eh?
1: Sí,
0: yo
1: que soy es interesante.
3: Hay que saberlo todo.
1: Es interesante investigar.
0: Borgia, sí.
3: Hay que investigarlo todo. Mira, yo algunas veces me pongo, por ejemplo, a lo mejor un telediario o una cadena. Yo estoy muy metida en el rollo de, bueno, de la sociedad y tal.
0: Sí.
3: Y me pongo a lo mejor una cadena que no va conmigo.
0: Sí.
3: Pero me la pongo solamente para oírla.
0: Claro.
3: Para ver qué dicen.
1: Para ver qué dicen y tener criterio propio.
3: Claro.
0: A ver por dónde van.
3: O sea que,
0: sí.
3: Claro. O sea que y luego ya te digo que las otras dos, pues ahora mismo me has pillado.
1: Es igual.
3: Me has pillado
1: es igual,
3: en
1: ya,
3: mis
1: ya.
3: 80 años, que ahora mismo no lo sé, pero son de mujeres. Las dos que tengo son de mujeres y bueno, pues pero la cosa es pasarlo bien. La cosa
0: y
3: es
0: lo
3: pasarlo
0: de Napoleón,
3: bien.
0: Pues seguramente aquí no, la que no tuvo mucho foco fue la emperatriz Josefina. Esto habrá que mirarlo también.
1: Habrá que mirarlo.
3: Habrá que mirarlo todo.
0: María Rosa,
3: pero después de la sesión que nos hemos dado con el siglo XIX y los Borbones, te advierto que ya estoy superada, ¿eh?
0: Puedo mirar a la
3: Josefina sin problemas.
1: Ay, María Rosa, gracias. Gracias por atendre'ns, por compartir la tu experiencia.
3: A vosotros por acordaros de mí y por esta labor que hacéis. De verdad que la gente mayor tiene que seguir saliendo a la calle.
1: Sí, señor.
3: Y estar
1: les ganes d'aprendre, ens han de contagiar quina lliçó de vida present més valuosa. Gràcies, Rosa, besitos.
3: Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
1: Gracias. Marian.
3: Adiós, Marian.
2: Gracias a vosotros.
1: Gràcies, Marian.
2: Adiós.
1: I enhorabona pel que feu.
2: Moltíssimes gràcies per donar-nos veu, que també és molt important.
1: Adeu, xiques.
0: Tot és salut. Adeu. Gràcies, Marian.
1: Quina energia ens han contagiat, Rosa.
0: És que fa ganes d'apuntar-se a un d'estos cursos. Ja, són molt interessants.
1: A partir del 50 ja podem, tu i jo ja podem...
0: Ja podríem matricular-nos.
1: Pega-li una ulleta, vinga.
0: Vostè de mirar-ho. I un viatge d'Erasmus, no me digues tu que...
1: Que mola tot.
0: Recordant la joventut.

0: temps està de la meua part. Time is on my side. Jo crec que ni s'afaitaven. Mick Jagger i Keith Richards. Això és una manera de parlar. Que faig que un abuelo...
1: Pues jo els he vist...
0: Tindríem 20 i pocs anys quan llançaren els primers singles de Rolling Stones.
1: I jo l'he vist actuar.
0: En 80...
1: I està mel.
0: Està.
1: El Time però, era de categoria mundial.
0: Però finíssim està. Mira, per això venim a... Bueno, ve la nostra convidada a parlar del temps, del pas del temps i de la percepció, que tenim del temps. Vale. Perquè fa un moment estàvem parlant amb Maria Rosa, una dona que va complir 80 anys i que
1: se'n
0: va d'Erasmus i té unes ganes d'aprendre,
1: d'estudiar, de xerrar, de compartir.
0: També és una lliçó de vida. I més de com ella ha assolit el pas del temps i que se nega a dir no, el meu temps no ha passat, jo estic ara.
1: Este és el meu temps.
0: I este és el meu temps.
1: En 20, en 30, en 40 i en 80 anys. Però és de veres que tenim la percepció. Quan tenim 8 o 9 anys, no se'n recorda vosaltres que de més ho

0: I és que els estius semblaven que no s'acabaven mai, que passava un any sencer, que el següent curs estava... Tot mare meva, a mi era l'estiu, ni m'entere. Té una explicació psicològica, se me pregunta jo, cada matí quan malse, tenim així a Lorena Gascón, arroba la psicòloga japuta, la podeu trobar en xarxes, per a parlar d'això, benvinguda, Lorena.
1: Moltes gràcies.
0: Com vas el temps per a tu, querida?
1: Pues cada vegada més de pressa.
0: Efectivament.
1: Cada any.
0: Espera que m'agarres a mi en edat i veuràs com va de ràpid això.
1: Sí, sí, és una cosa. I a més, jo me recordo dels estius veient en eixe moment el Grand Prix, tampoc hi havia molt més que veure.
0: I avorrint-te, perquè sí. Dius, tinc temps d'avorrir-me, de treballar, sí. De jugar, de no sé què, sí. I encara falta estiu.
1: Sí, sí, sí. Jo, de fet, jo volia que fora setembre, jo volia anar a...
0: escola. Sí, jo també. Jo també.
1: Jo era una ampollona, es veu, perquè jo volia estudiar.
0: No, i perquè l'estiu se feia llarg.
1: Sí, molt.
0: Tenies ganes de donar una rutina per els companys i estudiar.
2: I l'hora de la siesta.
1: Sí. O sea,
0: que a mi me feia mal ixe l'hora de la siesta quan era jove.
2: Però era llarguíssim.
0: Llarguíssim. Jo volia ja... Va, ja vull prendre el bany.
2: Que t'agarrava algo hasta que arribe l'hora.
0: Ara t'agarra algo si no la fas. Se te quedes una pájara després de mirar que dius, serà possible que haig de treballar si jo m'estic adormint? Sí, senyor.
2: Clar, i el temps és el mateix. Mira, ahir parlant d'un rellotger, te'n recordes? En sí. Mar Hernández dia, no, para un relojero, dia l'home, rellotger d'Alcoi, que arregla rellotges d'aquells antiquíssims i tota la mecànica de la medició del temps la porta pues, com un mecànic, com a un enginyer.
0: Sí.
2: Un minut és llarguíssim. No sé, feu una idea de la precisió que ha de tindre el mecanisme que ha d'exactament marcar els 60 segons d'un minut. I per a un rellotger...
0: Un minut és llarguíssim, s'ha de quedar
2: de pasta
0: moniata.
1: Home, si tu estàs un minut fent barpis o fent planxa, es passa molt lent.
0: Sí, ese minut se fa llarg.
1: Home, un minut fent planxa és com dius, ostres, encara.
0: Un clar, que estem parlant en perspectiva... Que...
2: és terrible, perquè terrible. El segon 30 sí, te tremolo tot.
1: Total,
0: però estem
1: total.
0: Així fent... observant que quan tenien 8 anys els estius se feien llargs, ara passen ràpid, però avui en dia... tampoc passen igual de ràpid tots els dies.
1: No.
0: Jo vaig de viatge i les 24 hores... me condicen més que un dia un martes vulgaris.
1: Total, total.
0: Això per què?
1: És que això és molt interessant.
0: Això per què?
1: És que m'encanta que digues això, encara que no soc doctora. Però bueno. Però igual.
0: En aquesta taula és la que més entens d'aquestes coses psicològiques. La que ho has estudiat. Si
2: no, diguem doctora, a qui sap molt d'una cosa...
1: Vale, perfecte, me mola. És que és com, no he fet el doctorat, només màster.
0: Bueno.
1: Que mira, que és que la percepció del temps depèn de diverses coses, de diversos factors. Un d'ells és el temps viscut. Per això, per als xiquets passa d'una manera i per als adults passa d'una altra. Ara després entrem en això, si vols.
0: Va.
1: Després també depèn de l'atenció en que nosaltres posem en alguna cosa que està passant. Si estem atents a alguna cosa, el temps passa més espaiet, perquè estem fixant-nos en el que està passant. Per això, als viatges, és possible que, no, que ho notem més i que
0: el temps
1: quedem més.
0: És com escondidor, per tant, perquè tu estàs a cada minut observant...
1: Total.
0: Ai, que bonica està passant.
1: Sí.
0: Ai, una foto.
1: Total. Les emocions també tenen molt que veure, perquè tu sí. T'emociones de veure alguna cosa per a bé i per a mal. O sigui, quan una cosa ens emociona per a bé i per a mal, el temps també passa més espaiet.
0: Ah.
1: I bueno, sobretot és el fet de també viure coses noves. Quan tu vius coses noves, també hi ha una percepció del temps diferent. Per això, en els xiquets també es nota una diferència, perquè per als xiquets hi ha moltes primeres vegades en comparació amb un adult que ja ha viscut moltes coses i és estrany que tinguin... que tots podem anar-nos de viatge i viure coses noves, no? Però és que per a un xiquet qualsevol cosa és una cosa
0: tot
1: nova.
0: És nou.
1: Clar.
2: Ostres, és curiós, no havia reflexionat sobre que en el viatge tot és nou i tens com la mirada del xiquet i la percepció del temps.
1: Total.
2: Llocs on una hora se fa molt llarga. En la cua de la seguretat social.
0: En el gimnàs.
2: En un hospital.
1: Total, sí.
2: Ha d'estar parlant de planxa, igual algú està pensant, home, un minut només planxar, no es té donar ni per al punt de la camisa.
0: També se fa llarga la planxa.
2: El que diu la xicona és una cosa que se fa en el gimnasio, que t'apones aponat i tot a lo llarg, i has d'anar aguantant d'allí, apretant el cul, com si no hi haguera demà. I
0: se
2: tremolo tot.
1: Clar.
2: I per això diu un minut, perquè diu de planxa. Un
1: clar.
2: Minut de planxa, si està sí. Escoltant-nos algú,
1: total.
2: És poca planxa.
1: Clar, jo em referia a planxa de gimnàs.
2: Aquella
1: sí.
2: Planxa.
0: Vull dir-vos que algunes planxes de roba també se fan...
2: Hosti, si se fa llarg.
1: Jo és que no planxa, la meva generació ja no planxa.
0: Ja no planxem.
1: O sigui, nosaltres ja no planxem.
2: No portes camises. I la samarreta,
1: no.
2: La samarreta no la
1: mullo un poquet i l'estire.
2: Qui entiende bien planxa menos. Això ma mare m'ho ha dit tota la vida. Tiente bien, planxaràs menos. Això és molt important. Total. Sí, sí, sí. Clar, què volia dir-te jo?
0: Pues mira, jo...
2: No me recorde.
0: Jo sí. Ah, sí. Quan li diuen... Tinc una pregunta. Però ara, a la nostra edat, diuen... D'ací dos mesos... Què sé? Tindràs el cotxe. O d'ací dos mesos... I tu penses, d'ací dos mesos... Pues vale, d'ací no res. Tu li dius a la meva filla... que fins a 6 dos mesos no se pot trobar el carnet, i ella diu, puf, en dos mesos. En dos mesos la meva vida... Ja saber... Perquè per ella dos mesos poden passar mil coses.
2: Clar, igual és,
0: no pot esperar-se dos mesos.
2: El percentatge de lo que ha viscut una criatura, clar, suposa total, això, no?
1: Totalment. De fet, mira, si és que és per un xiquet de 8 anys, un mes és l'1% de la seva vida, que és prou... comparat amb algú de 38 anys com jo, que tinc 38 anys, per a mi un mes és un 0,22, crec, per cent.
0: O sigui, nosaltres ja estem en el 0,5, quasi.
1: O sigui, que... Però...
2: A mi em sembla la de volver. Perdona.
1: Això és una hipòtesi, eh? Només. No és l'única raó, però...
2: Però té sentit, sí,
1: perquè per a un xiquet un mes és moltíssim de temps, no?
2: Claro.
1: I a més, per a un adolescent com la teva filla, també, dos mesos... És que en dos mesos és que pot canviar prou ella com és en la seva identitat i tot, no? O sigui, els adults no canviem tant. Canviem també, però més espaiet.
0: D'una altra manera.
1: Sí.
0: Cosa que em fa pensar en les rutines.
1: Sí.
0: Perquè a mi la rutina me dona seguretat i en l'edat m'agrada més, però és de veres que un dia rutinari se m'oblida o me passa més a pressa.
2: Sí.
0: Eso es normal.
1: Sí, totalment. És com que no passa res, no? És com que avui no fes res, no? I has fet mogolló de coses, però com són les coses habituals, veus a les persones habituals, estàs en el treball, és com que no has fet res. I a mi m'agrada molt dir que quan fem coses noves o quan fem coses amb la nostra atenció és que com queden com mollons.
0: Mollons?
1: Per als que només sabien castellà és mojón.
2: Mojón. Però mojón literal.
1: Però, mojón literal, que són esas piedras que estan en el camino para delimitar. Sí. Imitar parcel·les.
2: Ah, com que... una fita, com allò de dir...
1: Sí, jo dic mollo, però sí.
2: Una pedra clac, que posava Nacional 3, quilòmetre 215. Sí. Saps, allò és un mojón en estricto senso.
1: Totalmente, un mojón, sí, però no, però no una...
2: Diuen que marca la vida.
1: Sí, no un cagalló.
2: No una monya.
1: Cagalló no.
0: Una pedra que marque.
1: Sí, totalment. I estos mollons... és com que per a mi m'agrada dir-ho així, no? Perquè és com que queden records significatius, no? Quan tu fas coses noves o quan tu estàs atent a alguna cosa. Després el teu cervell diu, ostres, en això em queda, que és important. És com que ho guarda en la memòria, quan hi ha mollons, no?
2: Vale.
1: Quan hi ha coses significatives. Aleshores, si tu tens moltes coses significatives en el que has fet, per exemple, en un viatge, ai, quan vam veure aquest temple, vam conèixer aquesta persona, anarem allà, aquest espai tan bonic, pareix que han passat moltes coses perquè tens molts mollons, molts records significatius. Però si tu estàs en la rutina del treball, que tu veus sempre la mateixa gent i fas sempre el mateix, ai, no hi ha mollons. I el temps te passa molt més ràpid, la percepció. O sigui, la teva sensació és que ha passat molt més ràpid.
2: Bueno, depèn. N'hi ha dies que tenim uns mollons.
0: No, n'hi ha dies que...
2: Sí. Que es queda molt memorable, això.
0: Perquè la nostra feina no és massa rutina. Cada dia és una nova aventura, que diríem els llibres.
2: Fem més o menys el mateix.
0: No sé, de coses que
2: aparentment,
0: sí.
2: Però clar, el coco va a coses molt diferents.
0: Que ho agraïsses.
1: Sí, el vostre treball és molt bonic perquè parleu amb molta gent diferent i podeu aprendre moltíssim i sempre és distint, no? I, igual sí. Que per a mi també com a psicòloga. Jo escolto històries un poquet més tristes, però però sí que és veritat que cada vegada és una cosa diferent.
0: Ei, que lo del mollón m'encanta.
2: Aquesta sensació de que el que és memorable, el coco, el cervell, ho guarda, perquè és una fita, hem arribat, diguem, a un lloc realment interessant. Està bé, guai, lo dels mollons, que diguem, el que comentàvem dels xiquets... No res. Vull dir... volia dir... On vaig anar?
0: On anem?
2: Precisament per... O sigui, n'hi ha alguna edat, diguem...
0: Sí.
2: A partir de la qual la cosa ja va a velocitat de Fórmula 1. És a dir, quan a persones més majors, jo vaig a fer 65. Li pregunto a ma mare, que va fer 85, i a ma mare li va vuelta ràpida, un any és vuelta rapidíssima.
1: Ostres, sí.
2: Per què passa això quan més temps complim és com el temps se'ns va de les mans?
1: Sí.
2: I què podríem fer, diguem, com a reflexió genèrica tingues, l'edat que tingues, per a aquells anys treure-li més suc, més mollons en els nostres anys, no? Com podríem fer això? Plenar de vida, de mollons, diguem, els anys.
1: Això és molt guai, poder fer-ho. És veritat que hi ha coses que a lo millor no podem controlar, com la rutina si treballem i demés, no?
2: Ja.
1: Però sí que és veritat que si si prestem més atenció a lo que fem, a les coses que prestem atenció i que ens emocionen, això es converteix en mollons.
2: Però com vaig a prestar atenció a fer-me la torrada pel matí?
1: Home,
2: i sobat

0: Com no? Si està boníssima. Si tu li fiqués aguacate i li fiqués...
1: Això no és com el mil
2: fundes.
0: Por lo menos, mínimo.
1: Això és com el mil fundes, si sé què dieu. Com se diu?
2: Mindfulness.
1: Si li prestes més atenció, més mollón.
0: Total, així és. Si poguérem... tindre, no dic jo, no anem a tornar-nos boixos, en plan, oh, una botella.
1: No, perquè també seria agotador, també t'he dit, eh? També has de deixar a vegades que correga l'aire rapidet.
0: Sí, sí, totalment, totalment. Hem de deixar moltes vegades que les coses, que no s'emocionen tant, no? Però és veritat que una horeta o un parell d'hores al dia que poguérem estar sense distraccions digitals, que això és complicat ja en el dia d'avui, però sense distraccions digitals, fent alguna cosa que ens agrade, a poder ser en la natura, a poder ser amb gent que volem, un passeig pel riu, per la vora del riu, veure els núvols, la forma que fan els núvols, només.
1: O com cau la vespre, o sí, com se fa de dia, si que pugui, segons.
0: Però tu, quan se te'n vaig...
2: Però
0: tu pots dir-li al Coco, mira les núvols, que bonicos. Tu pots estar tot el... Tu pots sempre anar ahí. Tu pots posar atenció ahí.
2: Parar el pensament, deixar rumiant del tiqui-tiqui, no?
0: Sí, total. I també pots fer... Home, el que estem dient de fer mindfulness és estar tot el rato mirant els núvols i quan és...
2: Ni el Dalai Lama, eh?
0: Clar, això no... Això només els meus alumnes de mindfulness, no cal que la resta ho facin. Però és veritat que sí que podem fer-ho, jo què sé, estar en una amiga, una conversa, ja sense mirar el mòbil, i estar totalment en aquest moment perquè tu l'estàs vivint. Això és mindfulness, també. I prendre's una croqueta, sentint el sabor, assaborint... Sí, cada mosseguet. Això és un xocolate, qui li agrada el xocolate, o un gelat, que ja fa temps de xetat, o horchata, l'horchata, que està molt bona, que estem en temporada ja d'horchata.
2: Però com no donar per fet que les coses bones són bones, no? Com dir...
0: Exactament.
2: Hòstia, que bo que està.
0: Clar, clar, però és que per què no...
2: Una cosa superlativa, fer-ho tot gran.
0: És que saps què passa? El nostre cervell té aquest biaix negatiu, recordeu que ja el parlàrem. Tenim aquesta tendència a sempre veure lo negatiu, donar-li molta més importància, i lo bo és com de, bueno, però és que això és normal, no? Com que ho donem per fet.
1: Cachis,
0: que alguna cosa estiga rica o que estigues a gust amb alguna persona. I és que no ho hauríem de donar...
2: O que no te faça mal res. Clar. O estar fora de l'hospital.
0: I és que això, hòstia, hi ha que valorar-ho també.
2: I respirar bé, que no tinc mocs.
0: I que ara mateix no fa massa calor, que feia dos dies feia més calor que ara, i avui fa un dia genial. I és com que, ostres, que no aniré avui a passejar a les 9 del capvespre per a disfrutar de només l'aire que em donen la cara, no?
1: Sí. És que... I si m'ho feies referència a... que quan més anys, pareix que passa més ràpid, més ràpid, i els espais també marquen, vull dir, el nostre entorn, un entorn rural, un entorn urbà, un entorn, una oficina és diferent a un anar a collir taronja, això també fa que veges el temps d'una manera o d'una altra, o pot fer?
0: Sí, el fet de viure en un poble o en una ciutat ja no sols per viure ahí, sinó pel ritme de vida, no? Perquè en una ciutat normalment va tot com més a pressa. Sí, a mi em passa quan jo soc de Vilamarxant, crec que ho he dit alguna vegada, tu pares en el teu cotxe a Vilamarxant a l'avinguda principal i no passa res. Ningú no et pita. Però en València, mare meua, com t'atreveixes, com osas.
2: Que és una dècima de segundo.
0: Sí,
2: el temps que tarda el de darrere en pitar-te quan el semàfor s'ha posat en verd.
0: Total.
2: Che, tio, tranquil·lo, home. Sí. Relajar una miqueta. Ara anem, no?
0: Total. Als pobles és com que el temps va d'una altra manera, també. Sí.
2: Està guai això, també. I per això també, això que diguem, desconnectar i anar a la natura. Per què d'alguna manera a la natura, on passis per la platja descalç, jo què sé, vore la gosseta. La gosseta, un bebè, on hi te conte un nano, viuen right now. O sigui, és ara el moment. Només observar-los, només observar un animal que està vivint en l'aquí i a l'hora i seguir un poquet aquesta estela, no?
0: Total.
2: Que és com estar en el descobriment. Però és que, tia, jo en el dia a dia... Vale. Passejant descalç per la platja, sí. Escolta, les ones, no sé què, si no tinc pitos, que això també passa, el que siga, bueno, vale, bé. Però escolta, fent el des de Xuni.
0: Mira.
2: Fent el des de Xuni.
0: Hi ha una cosa...
1: O fent una croqueta.
0: Hi ha una cosa...
1: Què diu ella? Estic amb la croqueta.
0: Hi ha una cosa molt guai, mira. És ficar una pedra xicoteta, si duem butxaca normalment per casa o quan ens n'anem per ahir del treball o el que siga, dur una pedra xicoteta i dur-la en la butxaca i quan s'adonen que la tenim, com aprofitar per a tancar un poquet dels ulls i dir, estic ací ara. Com que pare i assaborís que este moment. Estiga passant el que estiga passant. Estiga on estiga. Que estiga a la cua del xàrter. Doncs estiga a la cua del xàrter. Mira el que puc veure. Mira el que puc sentir. Mira, no em fa mal res. A què ve? i jo continuo la meva vida, uns segons, només.

0: Després estic berenant i toque la pedra i dic, ostres, pues mira, ja que l'estic tocant, m'acabo de donar compte que tinc que aterrar així, no? que tengo que aterrizar en este moment. I sentís que el sabor, no? O sigui, que pot ser també un truquet de que s'ajude a... Sí, que s'ajude a connectar en la silla, ara, sí.
1: Vale, y básicamente, digamos, una guía para, ¿cómo se dice? Para dummies, guía de mindfulness para dummies. ¿Puedes donar algunas pinceladas para decir, bueno, ¿cómo podemos...? Esto de la pedra que has dicho, sí. Por ejemplo, ¿no? I per a que la percepció... És com traure-li més suc al temps, no?
0: Sí.
1: Sí, com traure-li més gust al temps.
0: És que és complicat d'explicar en només en molt poquet temps, però seria bàsicament com tindre ulls de xiquet en la vida.
1: És, jo és crec com una que mirada resum... d'agraïment a la vida, alguna cosa
0: així. Pot ser també amb agraïment, sí. S'ajuda sempre.
1: És que sona sempre. Un poc cursi, això.
0: Bueno, pues li ho llevem agraïment. Només ulls de xiquet.
1: No dic que ho siga, no. Està molt guai. Que sona, eh? Que pot sonar...
0: Sí, sona espiritual. Sona hippie.
1: Sí, suena un poco magufo, un poco hippie, ¿no?
0: Sí, suena de que...
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, oiga, me ha dado tanto, depèn.
0: Claro.
1: Si estás en el...
2: Me ha dado tantos disgustos, de hecho,
0: sí.
2: También.
0: No, això no ho hem parlat, però és veritat que si hi ha alguna persona que ara mateix està patint un moment molt xungo, no li digues que visca en el present.
1: Ja. Yeah.
0: Clar, és que...
2: Estàs, això s'ha de tindre...
0: Clar, si hi ha una persona que li té una endometriosis o té un problema que li fa moltíssim de mal el cos, no li ve bé fixar-se en les seues sensacions corporals, no?, per exemple.
2: Perquè en això, i això sí que ho expliques tu molt bé en moltes vegades en psicologia, les coses genèriques són injustes un poc, no? Després cada un
0: totalment.
2: Has de viure segons
0: ai, sí
2: tu, el teu colador existencial
0: ai,
2: i les
0: sí
2: teves
0: és.
2: Circumstàncies.
0: Sí, sí. Sí.
2: Croquetes.
0: Croquetas. La conclusió... La conclusió són croquetes sempre.
2: Sí, sempre.
0: Com disfrutar de la vida, com ser més mindfulness amb les croquetes. O sea, fent-se croquetes.
2: Sí, de vegades són un exemple per a tot.
0: Sí.
2: Tu com mostres una persona amor quan eres capaç de fer-li croquetes?
1: Ja.
0: I a tu mateixa.
2: I a tu mateixa.
1: Parlaves des de la desconnexió digital. És que me sembla que és tan invasiu.
2: És molt invasiu.
1: El mòbil i el WhatsApp, jo no sé qui... és Meta qui va inventar el Zuckerberg, va ser?
0: Sí.
1: No, no, Zuckerberg.
0: No,
1: o va comprar, no, no, o qui
0: sigui.
1: Crec
0: que ho va comprar, però no sé.
1: És que si tu estàs un poc a la teua, però encara que el tingues en silenci que fa brr, brr, ja saps que brr, brr, i el coco ja, brr, brr, qui serà?
0: Total.
1: Serà de no sé què. Estic esperant, no sé què, ja està, clac, ja s'ha interromput. Xico, deixa'm estar.
0: Total, està fet per
1: interrompre. Però si ho deixes... t'entra el FOMO de dir...
2: Jo el poso en silenci.
1: A aquestes hores hauria d'estar... Jo rebento un... Jo crec que en el tema digital tenim ahí molta feina que fer. En general,
0: sí, totalment.
1: La gent que ens ajudeu a apretar-nos un poquet la tornilleria, ahí n'hi ha molta feina que fer.
0: Total, sí.
1: Lorena.
2: I esperat, que encara trobarem més embussitar, no?
0: És que fa l'efecte contrari al mindfulness, el mòbil.
2: L'efecte contrari.
1: Te talla el rotllo del
0: clar,
1: mindfulness.
0: Clar, total. Sí, sí, sí.
1: Tu estàs disfrutant del teu xocolat en armela, fet a la Vila Joiosa, en aquest moment, dius, estàs sent una cosa orgàsmica. En què moment t'ho presenta?
2: Quitibling,
0: quitibling.
1: El gestor, i ja si és el gestor, ja cagat. O el no sé, claro.
2: Això no ho arregla ni
1: si
2: una croqueta.
1: Si és la meva dona... Ai, senyor, bueno, poquet a poquet anem dinant d'una maneta, que d'això es tracta,
0: total.
1: No?
0: Total, sí, a viure un poquet més en atenció, si podem, sí, però sé que és difícil, eh?
1: Vale. I en atenció però és agraïda ja és de màster.
0: Això és total, ja.
2: Buah, la percepció del temps és xul.
1: Fenomenal. Ai. I davant el dubte, croquetes.
0: Sempre.
1: O mandonguilles, també es pot dir. Molt bé. Gràcies, Lorena.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: mira, este diu que és my life, també diu, és el meu moment, és el moment de la meva vida. O sigui, en efecte, la croqueta és cultura?
1: Segurament,
2: sí, absolutament.
0: Si sent la gastronomia cultura, també ho seria, no?
2: Sí. Totalment, totalment, però a més és un món.
0: És un món.
2: És un món.
0: La croqueta seria un món.
2: Totalment, sí, sí, sí. Sí. Croqueta, mandonguilla, croqueta, mandonguilla, com vulguis dir-li. Però, sí, sí, sí. Jo, a més, pots fer tantíssimes coses. Saps, una volta els xicons van vindre, van fer una torra i van comprar pa tres per voltes els que eren i van deixar, no, mama, això ja ho guardes tu. I dius, que vaig a guardar jo després d'una torrà. I vaig fer croquetes
0: de torrà,
2: de car torrà a la brasa.
1: Oh my God.
2: Impressionant.
1: Te crec.
2: Clar, és que és un món. Posa't a jugar. És com si et posaries a escriure una funció de teatre, una novel·la, a pintar un quadre, però en la cuina. Clar.
0: Molt bé.
1: Interessant.
2: Sí, a mi també. Saps? I avui no parlem de croquetes al programa de cultura, però anem a parlar de biotecnologia vegetal.

0: l'encarregada de la transferència tecnològica de l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes de la Universitat Politècnica de València i el CSIC.
1: Això ho entendré jo, Reis.
0: Això ho entendràs sí? tu. Ah, per exemple, si plantes tu... que... Poden les plantes ajudar-nos a combatre el canvi climàtic?
1: Ah, segurament. Sí, clar. Sí, clar.
0: Podem adaptar plantes a la sequera?
1: Sí, sí.
0: Val? De manera que portem arròs a zones que no plou i que és pràcticament desert. Fins i tot plantes que detecten virus. Parlarem del mapa sonor de les plantes. Tu sabies que les plantes emeten sons?
1: Sí, la vida secreta de les plantes.
0: Sí, jo, de Stevie Wonder. Jo també soc d'aixes.
1: És el que sé.
0: Però més enllà d'aixa vida secreta de les plantes de Stevie Wonder, aquestes persones de l'institut... Tu li parles a l'Ibi, però ell té compte.
1: Este relló és de la llimera.
0: De la llimera. Què li has fet a la llimera perquè ella t'agredisca d'aquesta manera?
1: No, trasplantar-la.
2: Trasplanta-li, deia que pegar algun pessic.
1: I femar-la.
0: A més de parlar d'arts escèniques, ahir es lliuraven els mags, tres mags que se'n venen cap ací, i de parlar d'òpera amb Juanjo Prats, perquè avui és dimarts, parlarem d'aixes plantes, però des del punt de vista de la biotecnologia, que és fonamental per a la farmàcia, el camp... per a viure, per a respirar, pues és, respirem gràcies a elles.
1: Exacte, sí.
2: Més important que el wifi.
0: I per fer herbero.
2: Lola, més, la meva filla, més important que el wifi.
0: Molt més on vas a parar.
1: Quan estiguen les herbes, que li ho diguen a Bob Marley. Sí, senyor.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Són les 7.
5: A Punt. Notícies.
4: El defensor del poble ha demanat informació detallada a la Direcció General de la Policia sobre l'espenta a una mestra jubilada per part d'un agent de policia diumenge passat a València. L'òrgan constitucional assenyala en un comunicat que després d'observar el vídeo que es va viralitzar en les xarxes socials durant moltes hores, sembla que es va utilitzar la força de manera desproporcionada. També recorda el defensor del poble que la doctrina del Tribunal Suprem respecte l'ús de la força pels funcionaris policials estableix que, a més de ser proporcional, per a fer ús de la força ha d'haver un determinat grau de resistència per part de la persona. És per això que el defensor del poble ha demanat a la Direcció General de la Policia un informe valoratiu sobre els fets i que li envie la documentació audiovisual que poguera existir sobre l'espenta diferent de la difosa pels mitjans de comunicació. La mestra, de 68 anys, va necessitar diversos punts de sutura a la cara a conseqüència de l'espenta i de la posterior caiguda a terra. La docent va presentar una denúncia contra el policia. A la gent se li va obrir un expedient disciplinari per estos fets ocorreguts, recordem, en la concentració del professorat a les portes de la Conselleria d'Educació. Més assumptes de la jornada. L'home detingut a Callosa de Segura pel presumpte assassinat de la parella ha confessat el crim. Ha explicat que va estrangular la dona després d'una discussió. Detalls d'última hora, Rubén Dempere.
6: Sí, fonts de la investigació citades per l'agència EFE informen que l'home de 48 anys tenia denúncies prèvies de parelles anteriors, però no en constava cap de la dona assassinada ara. Ella ja havia sigut víctima de violència de gènere per part d'un altre home. El crim ha ocorregut este matí en el domicili que compartien agressor i víctima. No tenien fills en comú. Si es confirma oficialment com a crim masclista, seria la quarta dona assassinada enguany a la Comunitat Valenciana per la parella o l'exparella, i la que faria 23 a tot Espanya. L'Ajuntament de Callosa ha decretat 3 dies de dol i ha convocat una concentració de rebuig per a les 7:30 de la vesprada.
4: I el professorat acampat al centre de València en suport a la vaga assegura que no vol perjudicar l'activitat normal de la ciutat, però que no se n'aniran fins que la conselleria Xavier García del Valle accepte negociar.
7: Sí, responen així a la preocupació manifestada per l'alcaldessa de València per l'afectació

0: l'afectació que puga patir la celebració a partir de divendres del Corpus. El tema ha motivat una reunió amb la delegació del govern, que opina que és una competència municipal la regulació de l'ocupació de l'espai públic, han dit. L'alcaldessa Maria José Català, per contra, discrepa.
1: No és una competència nostra perquè no és una acampada de turistes i no s'empara baix ninguna ordenança municipal, sinó que és una qüestió, és una prolongació del dret de manifestar-se. És, evidentment, un fi reivindicatiu i, en tant en quant té un fi reivindicatiu i és una prolongació de la manifestació, pues, evidentment és una competència del cos nacional de policia.
0: Els acampats diuen que no volen perjudicar ningú, però que es mantindran allí fins que la conselleria negocie. Laura Viver és professora de valencià.
2: Sí, nosaltres tenim present sempre tota la molèstia que puguem ocasionar a la població i a la ciutadania de València i respectem qualsevol celebració. No volem entrar en aquests conflictes. El que sí que nosaltres volem és defendre l'educació pública i defendre un acord real i que s'accepten totes les demandes que estem realitzant. Per tant, exercirem la pressió fins a que això ocorrega.
3: I fa uns minuts s'han conegut les dades de seguiment de la vaga indefinida en l'ensenyament no universitari en el dia d'avui. Quines són, Rubén Dempere?
4: Sí, segons les xifres facilitades per la Conselleria d'Educació, un 12,6% dels docents han fet vaga en la jornada que fa 17.
3: I en uns minuts, a les 7:15, concretament, acaben els exàmens de les matèries específiques del primer dia de proves de selectivitat a la Comunitat Valenciana. Uns exàmens que han començat este matí per a més de 25.000 alumnes. Les proves del PAU estan marcades enguany per la vaga indefinida del professorat i també per la vaga en el metro, que de moment sembla no haver impossibilitat que la jornada hagi transcorregut sense incidents destacables.
0: Esta vesprada han continuat els exàmens amb les matèries específiques de modalitat de batxillerat. I este matí ha començat la fase general de la PAU i l'alumnat s'ha examinat de llengua i literatura espanyola i d'història de la filosofia. Els 55 tribunals repartits per tota la Comunitat Valenciana s'han constituït amb normalitat i, superats els nervis i la tensió dels primers moments, l'alumnat s'ha mostrat relativament satisfet després de les primeres proves.
5: L'examen no era difícil, era assequible, però és prou llarg. O sigui, que tens que organitzar-te molt bé.
6: Pardo Bazán, que era lo fàcil.
7: En el comentari de text he triat Aristòtil, després en la definició he triat racionalisme, que és la que jo volia que eixira.
8: Molt bé. Possible 10, no ho sé, ho necessite perquè a batxiller tinc de media un 9,8 i vull entrar a aeroespacial.
3: I altre dels temes de conversa en el dia d'avui ha sigut les altes temperatures que han aconseguit registres pròxims als 40 graus, especialment a l'interior sud d'Alacant. Concretament, s'han registrat pics del 39,6% de 39,6 graus en el centre d'Oriola i 39,4 en el terme de Crevillent. Són dades de l'Associació Valenciana de Meteoròlegs a Bamet. Per cert, este registre dels 39,6 graus al centre d'Oriola ha suposat la cinquena marca més alta de tota la jornada al conjunt d'Espanya. Així estan les coses quant a la calor. Ara és moment de fer una ullada als esports. Perquè hi ha notícia d'última hora, hi ha posada en escena, més concretament, la del nou entrenador, la del nou integrant de la banqueta grogueta, Íñigo Pérez, que acaba de ser presentat.
4: En l'estadi de la Ceràmica i acompanyat pel president Fernando Roig ha sigut presentat Íñigo Pérez com a nou tècnic del Submarí. Després de fer història amb el Rayo Vallecano, afronta un exigent repte d'entrenar ara un equip de Champions. Escoltem els desitjos d'Íñigo Pérez en la seva nova etapa com a groguet.
9: El sacrificio y el trabajo y la ilusión. Esto sí que lo puedo prometer, lo garantizo. Y ojalá que luego pues, mi capacidad como entrenador pueda entregarnos resultados y que, como dices, vivamos años muy bonitos a nivel de resultados. Sé que es un paso importante y estoy responsabilizado con ello. Intentaré corresponderlo.
4: El tècnic navarrès és la gran aposta del Villarreal per a substituir Marcelino. Ha firmat un contracte per 3 temporades fins al 2029.
3: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan, en l'hora de la cultura.

0: Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
2: De tu a tu.
3: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
4: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
3: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
6: A la mar, senyores...
7: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Finalment, anit es van lliurar els Premis Max. I nosaltres, que mirem el món des d'ací, des de casa estant, doncs, què voleu que vos diga? Jo no em lleve del cap la tertúlia que teníem avui fa una setmana amb les nominades i el nominat, les quatre persones que estaven nominades als Max. De les quatre persones nominades, tres han tornat a casa amb la poma, amb la poma amb caraceta del poeta Joan Brossa. Blanca Añó, amb el Max a millor disseny d'espai escènic per Orlando, del Centre Dramàtic Nacional. Raquel Molano, per la composició musical de Fuente Ovejuna, de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, i Xavo Jiménez, per Jo soy 451, una adaptació de la novel·la de Ray Bradbury produïda per La Teta Calva, la productora que Xavo va fer amb la seva dona, la desapareguda Maria Cárdenas. Sol Picó no s'ha emportat cap Max en esta ocasió. I finalment, dels tres Max, dos són per produccions d'entitats públiques potents estatals, el Centre Dramàtic Nacional i la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. I això està molt bé. La llista de guardonats s'estan lligats als dos centres, a més del Teatre Nacional de Catalunya o el Mercat de les Flors o el Grec. Eixa és la realitat dels Premis Max. I més enllà de l'alegria pels premis, tots, atorgats a bones i bons professionals, faltaria. Tot això ens fa pensar que estem on sempre, no? Dependents de Madrid o Barcelona, d'alguna manera, per eixir endavant i fer-nos un espai, en este cas, en les arts escèniques. Tenim grans professionals. Bona prova del que dic és que quan treballen amb institucions potents de fora, malauradament, tornen guardonades o guardonats. Em pregunto si alguna volta tornarà a intentar-se, com es va fer allà pels anys 80 i 90, menys pot ser, tornarà a intentar-se posar dempeus un teixit escènic potent que permet estar a l'avantguarda del teatre i de la dansa, sense complexos. I tal com dèiem fa una setmana, moltes gràcies. Gràcies a la gent valenta que, tot i tindre-ho tot en contra, persisteix en voler fer bon teatre i bona dansa. Ja, si algun dia tenen mitjans, no sé, potser es menjaran el món. De moment, l'enhorabona a Blanca Añó, Raquel Molano i Xavo Jiménez. Especialment a Xavo, qui des de la seva productora molt menuda s'ha posat al costat, parlant de tu a tu, a les institucions públiques més potents de l'Estat. Li demanarem a Xavo fa una setmana que se'n tornara a casa amb el Max a millor actor. No ha pogut ser, però torna a casa amb el de millor versió teatral. L'enhorabona. Per cert, algú sap si van a convocar-se els Premis de les Arts Escèniques Valencianes? Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: I el que estem escoltant no és exactament Mr. Sandman, sinó una paròdia. Una paròdia duta a terme per A Cappella Science, que fan versions de cançons conegudíssimes, però amb temàtica científica. Esta és CRISPR-Cas9, en compte de Mr. Sandman. El cas és que volíem parlar de ciència al programa, perquè la setmana passada es va celebrar la tercera jornada de l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes, una jornada entre l'Institut i les empreses. Amb el títol d'Innovant el futur de la biotecnologia vegetal, es van abordar diversos aspectes de la biologia, de la biotecnologia, com ara el seu paper en la resiliència al canvi climàtic, la presència de la biotecnologia vegetal fora del sector del camp, o, com no, la biotecnologia vegetal, com pot millorar el sector agrari, faltaria. L'Institut, aquest Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes, es va fundar l'any 1992. Ja té anys, 34, si no em compta malament. En aquell moment, la figura del professor Primo Jufera va ser decisiva per impulsar la seva creació. A més, en va ser professor. L'Institut és un precursor de la investigació en tecnologia dels aliments i un centre de referència internacional que fa anys ja va adoptar el nom d'Eduardo Primo Jufera. Avui parlem de la jornada que es va celebrar fa uns dies i de biotecnologia vegetal en general amb Laura Zacarés. Ella és responsable de transferència tecnològica de l'Institut, doctora enginyera agrònoma per la Universitat Politècnica de València, màster internacional en Business Innovation per la Universitat de Deusto. Al llarg de la seva trajectòria professional ha desenvolupat llocs de direcció i de gestió en la I+D+I. Actualment és responsable, com dèiem, de transferència tecnològica en l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes, Eduardo Primo Jufera. Un centre mixt, com dèiem, de la Universitat Politècnica i el CSI. Laura, molt bona vesprada i moltíssimes gràcies per atendre l'Hora de la Cultura.
1: Bona vesprada. És un plaer estar aquí, aquesta tarda.
0: A veure, fa uns minuts el company Ximo Rovira em dia, però jo seré capaç d'entendre, jo podré entendre d'allò que aneu a parlar, no? Perquè quan parles de biotecnologia vegetal, la gent es pensa que estem parlant de coses complicadíssimes i estem parlant d'aspectes de la investigació que, al final, ens fan la vida quotidiana molt més fàcil a la majoria de nosaltres. Per exemple, bueno, en primer lloc, parlem-ne de la jornada que vau celebrar fa uns dies, no? Una jornada on vos ajuntàveu amb empreses. Això és fonamental? Quina és la importància d'anar junts o de trobar-vos?
1: Sí, es algo muy importante y muy necesario reforzar. Y entonces, pues esta jornada, el objetivo fundamental, ya es la tercera edición, arrancamos estas jornadas en 2019, pero el objetivo fundamental precisamente es acercar a las empresas todo el conocimiento y tecnologías que desarrollamos en el instituto, ¿no? En el centro. Porque las empresas pues tienen problemas, retos, muchas veces complejos, que requieren de tecnología para ser resueltos y muchas veces tampoco tienen el criterio o el conocimiento necesario para seleccionar a ese partner que les ayude a abordar esas necesidades, ¿no?
0: Laura, sembla,
1: y esas jornadas son muy necesarias.
0: Sembla sí. que és com una barrera invisible que fa dècades que existeix, no? Per una banda, el sector empresarial, que efectivament la de problemes que se li posen al davant i reptes, no? I per una altra, vosaltres, que esteu encantadíssims, tant de bo, no? M'imagine les empreses

0: que evoca acció, no sé, és com si Juanjo Prats entrara a cavall en l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio.
1: Bona Hola, vesprada, doncs pues ara el lligaré.
0: T'he imaginat així, lliga-lo ahí al costat del piano, al costat del piano.
1: I que no mos deixi molta merda. Bueno, en este cas, que mos doni sort.
0: Que mos doni sort, sí. Com en el Globe, no?
1: I tal de Shakespeare. Que sí. Com va tot?
0: Va com va. Bueno. Això ho diria l'Ovidi. Començàvem el programa parlant dels mags.
1: Sí, que ja dius, bueno, felicitar-los.
0: Felicitats, no?, sí, per aixòs sí. Tres mags. Però, clar, és que de sobte dius... El primer és alegrar-te molt, no? I després dius, ostres, d'estrès, dos són en dos institucions públiques potentíssimes de l'Estat.
1: És el que parlàvem, vull dir, que realment ahir n'hi ha sempre dos... Bueno, dos ciutats fonamentals culturalment, que en este cas és Madrid i Barcelona, Barcelona sí. I Madrid. Després n'hi ha un percentatge un poc perifèric i pues, els, diríem, és de primera categoria, és molt difícil que arribi en primera per el nivell de les produccions públiques, perquè clar. Necessites...
0: Com vas a competir en una producció que ha abocat...
1: Un Orlando,
0: quasi que res de l'Orlando, no? Més, sí. Clar, vull dir, com vas a competir amb això, no?
1: És molt difícil.
0: És molt complicat.
1: És molt difícil.
0: Has de ser molt bo, que era el que jo d'alguna manera intentava dir, no? Has de ser tan bo per estar al costat de qui ha fet la versió d'Orlando de Virginia Woolf.
1: Clar, per això un poc...
0: Amb tot el pressupost del món.
1: Per això un poc el mèrit que té pues, l'adaptació de Chavo i el que parlàvem moltes vegades que... En dramaturgos i dramaturgues, adaptació, sí que tenim, diríem, més recompensa.
0: Perquè allò que prima és el cervell.
1: Efectivament. I prima un poc l'autonomia d'uno d'anar treballant, no únicament de recursos econòmics. Però una vegada ja escenifiques això, ai, que és molt complicat.
0: Escolta, tu saps si tornarà... Els premis de les arts escèniques valencianes...
1: No, de moment el que tenim en cartell d'ací no res són de l'Associació de Professionals, de l'APP.
0: L'APP.
1: I això sí que arribaran, però els altres no crec. No sé, no sé res.
0: No sé res.
1: No crec que es facin en agost.
0: Si no saps res, Juanjo...
1: En agost.
0: Agost és mala data, eh? Aire condicionat a tope. No, agost és... No ho veig jo, això. A veure, de què anem a parlar avui?
1: De molt de poderío. És a dir, on està la pasta cultural valenciana és en un espai concret, que és el Palau de les Arts. Algunes vegades hem parlat d'aquesta descompensació sí. I avui anem a parlar que gran part del pressupost de la cultura valenciana està en el Gran Coliseu, que és el Palau de les Arts. Res que objectar si n'hi haguera una equivalència també amb la producció pública, el teatre, la dansa. Per què? Pues que anem a parlar d'una de les òperes més famoses.
0: A mi em torna boja
1: això. És meravellosa, però per això calen recursos i portar aquest nivell de producció. I per tant, m'encanta que a nivell de Palau de les Arts estiguem dins de la programació europea, però a nivell d'altres coliseus, com el principal, o altres edificis, pues sembla que està tot com més limitat. Però no vinc a queixar-me, vinc avui a gaudir de Turandot.
0: És que és tan fantàstica Turandot.
1: I amb Turandot baixa el teló de la temporada del Palau de les Arts.
0: Quina pena no poder anar a veure-la, perquè clar...
1: No, estan exaurides.
0: Ah, que bé.
1: Clar, és que Turandot és l'òpera de Puccini, que és la quarta vegada al llarg de la història del Palau de les Arts, 20 sí. anys, que s'ha fet.
0: Sí,
1: perquè veig un poc...
0: L'estic compte, eh?
1: El tiró que té popular i tal.
0: Sí, home.
1: Ja és impossible, però anem a donar-nos el gust de contar o difondre qui hi ha darrere de Turandot i intentar explicar aquesta òpera perquè és tan gran, no?
0: Sí.
1: Doncs mira, primer que res, els privilegiats que ja tinguin l'entrada podran veure una producció que ha estat estrenada al Japó i és la primera vegada que ve de Japó a Europa. De tota Europa, a València, és la primera vegada que es pot veure, dirigida per Àlex Oller, i hem de dir que és una proposta espectacular des de tots els punts de vista. Escenogràfic, per exemple, el que parlàvem l'altre dia de que l'escenografia sempre és la primera víctima quan no n'hi ha recursos. Doncs així l'escenografia és tan bèstia com és una piràmide invertida en tot el superescenari ixe que serveix d'una forma metonímica, de presó, de l'univers interior de Turandot, i tot això en una estètica xinesa, si la gent coneix un poc, és un poc, diríem, el... Bueno,
0: és el palau m'imagino.
1: La plaça, perquè, claro, ella, Turandot, no es priva de res i convoca la gent a la plaça, després ja explicarem per què, i diríem que és una obra que captiva molt perquè... té història d'amor, una història de poder. Aparentment, Turandot és una princesa capritxosa, però després entendrem

0: perquè fa certes coses, n'hi ha violència, n'hi ha redempció i n'hi ha gran espectacle. Per què? Pues perquè Puccini, en esta òpera, va tirar, diríem, la resta. Això sí, és una òpera inconclosa.
1: Sí.
0: No hi ha final. Perquè el senyor Puccini...
1: Se li va ocórrer...
0: Bueno, morir-se, clar, i aquestes coses són una mica...
1: Coses que de tant en tant fa un... I s'ha deixat la feina a mig.
0: I en fi, i la història és meravellosa perquè la seva música té la grandesa ja de principis del segle XX, però la barreja i la influència de les cançons populars xineses, amb nivell de sonoritat, hi ha una investigació molt, molt, molt acurada, no? I ho trobo que és meravellós. Doncs la història hauran de resoldre, és la princesa, en este cas, Turandot, no està disposada.
1: És una princesa xinesa.
0: Xinesa, sí. I com en tots els contes i en tots els grans relats, normalment per establir relacions polítiques la princesa es casava amb algun príncep o algun noble d'altres països per tal de fer simbiosi econòmica, política, social, que per això servien els matrimonis.
1: Ah, creia que anaves a dir els reis.
0: I els reis també, per fer negoci.
1: Va, per fer negoci.
0: Però això de l'amor, d'entrada, Turandot no està massa interessada. De fet, ella odia casar-se amb un príncep estranger. Després en l'òpera descobrirem per què i em sembla un poc la història. Anem a situar-nos. Gran esplanada, gran història, s'alça el teló, tot el poble congregat. Clar, congregar un poble vol dir el cor de la Generalitat Valenciana, més el cor també de xiquets dels desemparats, més figuració, l'orquestra diríem que està ampliada, és màxima, ja no cabem més allí en el foso, diríem gran espectacle. No?
1: Wow.
0: Arranca, diguem, això és la plaça pública xinesa i que com comença? Vaig a decapitar al primer pretendent que no va resoldre els enigmes que jo com a princesa Turandot li vaig proposar. Este és el context, és a dir, la primera escena és un poc vaig a tallar-li el coll.
1: Ja està.
0: Algú.
1: Este no m'ho ha acertat, li talla el coll.
0: I ja està. I què passa? Entre la gent que va, lògicament, això és un espectacle, un aconteixement, anem a veure com li tallin el coll a l'insensat que ha demanat la mà i no ha sigut capaç de resoldre els enigmes. Doncs ahir apareix un senyor major que li diuen Timur, és un rei destronat que viu a l'exili i té una esclava fidel que és Liu, vale? I té un fill que feia temps també està destronat, és un príncep destronat, però en fi, està pel món i l'home està allí sol amb la seva acompanyant. Casualment, en eixa plaça, el senyor Timur, l'home este major, aquí es troba amb el fill. Que feia una temporadeta que no es veien i que, en certa mesura, pues, estan encantats d'haver-se retrobat. Li diuen Calaf. Bueno. I en aquest context, sabent la història d'aquesta princesa és quasi inassequible, és poder absolut, el seu pare i ell són els absoluts monarques
1: xinesos. I com
0: xinesos,
1: no li agrada el comportament, te talla el coll
0: i diu, ping, acaba de veure a la dona de la meva vida, que és Turandot.
1: Pobre home, imagina que el teu fill te digui això.
0: Però t'imagina't que el veges en la plaça que està ajusticiat.
1: Però et diria que la princesa Turandot és bellíssima.
0: Clar, bueno, i per descomptat.
1: Enigmàtica, guapa, guapíssima.
0: Meravellosa. Però la circumstància per enamorar-se d'algú que talla els colls no és la més adequada.
1: Sí, també, la veritat, ara que coses hem fet en esta vida, que no com Turandot, però s'ha de dir que tot això dels enigmes és que ella diu, vale, tu vols que jo me case?
0: Clar.
1: Pues jo poso un enigma.
0: Tres
1: enigmes. I només qui soluciona els tres enigmes...
0: Es casarà amb mi.
1: Salvarà el cap i es casarà amb mi.
0: Clar, aquesta tradició ja ve des de la tragèdia griega. És a dir, si tots recordem la història d'Edip, Edip arriba a la Efige i li planteja un enigma. I quan hi ha bona peça... Que això és un poc de la tradició de la tragèdia, d'aquests relats, que si tu eres capaç de resoldre l'enigma, salves a aquest poble i arribes allà.
1: Però, la tragèdia redemptora.
0: Redemptora.
1: Efectivament.
0: Clar,
1: que és el que és Turandot.
0: Que és el que està fent. I una de les propostes que fa el director, l'Àlex Oller, és que fa una lectura molt interessant perquè fica en la història d'amor, però no és un amor romàntic, sinó una reflexió sobre el poder i el trauma. Perquè este príncep està destronat, no té poder.
1: Però és noble.
0: Sí, però no té un cobres mort. Per tant, la fascinació per Turandot, a banda de la seva bellesa, també pot tindre un interès totalment crematístic.
1: Pecuniari.
0: Claro, perquè toques poder.
1: Ja m'acabes de destrossar.
0: No, és la lectura d'Àlex.
1: Àlex.
0: És una lectura, diríem, que sol passar.
1: Clar,
0: és a dir, la bellesa, l'amor, però si tu tens poder, m'agrades més l'eròtica del poder, no? Lògicament. I després
1: qualsevol poder ens agrada.
0: Imagina't.
1: Veges tu les coses que passen.
0: Manar de mitja Xina, com la dinastia.

0: d'estos, i damunt el trauma. Per què? Perquè entendrem que, en certa mesura, perquè Turandot té un trauma.
1: Sí.
0: Perquè, a veure, perquè moltes vegades Turandot apareix com una... Ai, ai, esta xiqueta, que malcriar, no? Ara fica enigmes.
1: No,
0: té un trauma, no? I entonces, simplement, perquè no aparega ni cruel ni capritxosa, la seva actitud està marcada per una ferida heretada. És a dir, la història parla de que la seva família... va ser violentada per un príncep estranger a un familiar que, en certa mesura, li fa dolor, no? I ella no vol ser víctima... Que
1: com
0: siga...
1: han sigut els seus avantpassats.
0: Una prenda de joc polític com una dot per tal de fer geopolítica.
1: És a dir, molt bé, Àlex, el que fa és transformar aquell personatge femení, clar, capiritxós,
0: sí,
1: insuportable, en algú... una dona... Que pensa i es nega a entrar en el joc.
0: I vol estar empoderada i, en certa mesura, no vol... bueno, pues en certa mesura, ficar-ho fàcil. I d'ahí el tema dels enigmes, no? I, bueno, és meravellós, no? Mm. Doncs, bueno, el tema dels enigmes és que segueix endavant, perquè aquell, en este cas, diu: jo vull resoldre els enigmes. Ja està.
1: És
0: un candidat. Entonces, lo que s'espera és el moment meravellós ja en el segon acte, de quan ell s'enfronta als enigmes. Però aquest home, cabalística, és un home molt aficionat, en certa mesura, a tot aquest món de les càbales, dels misteris i tal i tal, pim-pam-pam, un misteri darrere d'altre misteri, el resol.
1: Sí.
0: Turandot es fa blava, negra.
1: Ai, imagina't.
0: Perquè és que ell no està mirant-lo com a home. Està mirant-lo com un príncep estranger que vol usurpar el poder i dominar-la a ella, no? Entonces, què passa? En aquest moment, ella es dona per vençuda perquè...
1: Ha de complir la seva paraula.
0: Però així apareix un element fonamental. I és que, immediatament, en lloc de complir la promesa i casar-se, el que planteja, en este cas, el pretenent, és ni menys: no et casaràs amb mi si no vols. Per què? Perquè l'única forma de desfer això és que tu, esta nit, descobrisques quin és el meu nom verdader.
1: Li posa l'enigma.
0: L'enigma. Li torna un enigma per tal de poder desfer el tracte. I en aquest moment ella accepta, perquè no vol casar-se, i dius: pues vaig en una nit, jo que sóc princesa poderosa, he de resoldre qui eres tu, no? I en este cas comença tota la nit i apareix ahir l'àrea més famosa de l'òpera, que és Nessun Dorma. És a dir, que esta nit, en tota Xina...
1: Que no dorga ningú.
0: Perquè hem de descobrir el nom verdader d'este home que figura que vol casar-se amb mi, no? I es converteix en una de les melodies més populars que, si et sembla bé, anem a escoltar un fragmentet. Un home... que està començant, que li diuen Luciano Pavarotti.
1: Val, sí.
0: I anem a escoltar esta famosíssima àrea.

0: Normal que es trenquem les mans.
1: Pavarotti, brutal, brutal. Sí. Cada vegada és...
0: Què té Puccini en esta àrea?
1: És una meravella. I molta gent pensa que aquest Vingero és una batalla.
0: O no,
1: és...
0: no.
1: És l'enigma.
0: És l'enigma. I que ningú dorga esta nit perquè a l'alba jo guanyaré.
1: Claro, perquè no van a descobrir absolutament
0: no
1: res.
0: No descobrireu
1: qui soc. I estic tan enamorada de Turandot. Brutal, no? Clar, en una història d'amor n'hi ha guanyadors, perquè al final... No sé quin és el final, perquè ja pots parlar del final, però
0: sí.
1: Veure, qui té la iniciativa de l'amor està molt bé, però qui és la gran perdedora? Liu, recordem el personatge que acompanyava son
0: Pobreta.
1: Pare. Ella sempre ha estimat a Calaf i ella queda presa perquè saben, tu coneixes ton pare, tortura, per dis-me el nom de qui és este que li diuen Calaf. I la xica directament, és una escena també meravellosa que es deixa matar en lloc de dir la veritat. Bueno, una història fascinant, escolteu la música que ja, bueno, paga la pena.
0: I a més és una història, i vos parlo per experiència pròpia, molt interessant per a contar a la gent menuda.
1: Sí, perquè...
0: No deixa de ser un conte clàssic.
1: D'enigmes.
0: Però, efectivament, amb enigmes no és un conte bobo,
1: no.
0: Fofo, no, insults. És un conte que té tradició, no?
1: I damunt la gràcia, en este cas, de que Puccini va començar a fer l'obra en l'any 1921. Recordem, és una obra del segle XX, encara que és... la Xina temporal en tot el món este...
0: A principi del segle XX, l'Orient era moda.
1: Claro, claro.
0: Així totes les iaies tenien el cobertor en escenes xineses.
1: Claro. I després el mantó de Manila, que arriba per mig de Manila, però l'origen és totalment oriental.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, 1924, malauradament, el senyor Puccini falta. Sense concloure l'òpera. Només, en este cas, deixa indicacions, materials, preparatoris per com seria l'escena final. Bueno, l'encarreguen a un compositor que es diu Franco Alfano, bueno, que fa un final, no? S'estrena l'òpera en 1926 i qui la dirigís ni més ni més que el senyor Arturo Toscanini, uno que passava per allí, que no li agradava res la versió d'Alfano. No.
0: Vale.
1: Però ja arranca l'òpera, comença l'òpera, comença a fer la història, i què passa? Que en un moment donat és una anècdota important, i és que en el punt de que mor Liu, es gira al públic i diu, fins així l'òpera. Això és el que va escriure Puccini i així s'acaba l'òpera per avui. El dia de l'estrena. Havent escrit, en este cas, Alfano, un final. I, bueno... El dia següent ja es va fer en el final d'Alfano, que és el més conegut i el que més se sol fer.
0: Que li dirien, che, Toscanini, no sigues així.
1: No, Toscanini diu, això és molt d'Alfano, no és Puccini. I no l'estrena i ahir es va acabar la història.
0: Wow.
1: Bueno, des d'aleshores, diversos compositors han fet noves conclusions de l'òpera. N'hi ha més versions.
0: Uf, però és que a mi no m'agradaria que m'encarregaren, eh? Vull dir,
1: Clar. Va fer-li
0: un final a Puccini.
1: Claro, i després de tota la grandea que hem vist, de este Turandot... Entonces, què passa? És un final obert... I que, en certa mesura, jo trobo que és un bon al·licient també per veure l'òpera, quin han escollit com a final.
0: Uau.
1: No sé. Perquè tampoc es diu clarament. És a dir, perquè pot ser el d'Alfano, o n'hi ha altres compositors que han fet un nou final. En definitiva, no ho sé. Qui vulgui que tingui el privilegi,
0: nou.
1: O un nou, no ho sé.
0: No ho sabríem.
1: Ah, però el final no vol dir que sigui el d'Alfano, no sé quin serà. Però musicalment Turandot diríem que és una meravella de Puccini. Però recordem que l'última òpera que van parlar també d'òpera de principi del segle XX, de Richard Strauss, la Salomé.
0: Sí.
1: Però que ahí entrava, diríem, en la distorsió dodecafònica, i en este cas musicalment, la proposta de Puccini, està atent a les novetats músiques del segle XX sense abandonar un poc la part melòdica. Incorporar harmonies modernes, però després també hi ha una cosa fonamental, i és que introduïs un viatge per les melodies tradicionals xineses integrades dins del llenguatge musical. No és tan rupturista com la de Strauss, però sí que està... Dialogant amb altres músiques,
0: sí.
1: I tal. No tenim molt de temps, però si et sembla, anem a veure una escena d'aixes grandioses, que el que vegem és sons que recorden a la Xina i també la part coral i tal. Una escena d'aixes que apareix de percussió prou interessant.
0: Va.

0: Vinga, d'acord. Vinga a passar, i uno, i l'ambaixador, i l'altre ambaixador. És brutal.
1: És brutal.
0: I sí que és de veres que té tots els elements esos de música xinesa, com va reinterpretar, sintonies populars... Bueno, en definitiva, ja està a punt de complir 100 anys.
1: Uau.
0: I Turandot continua fascinant perquè té tots aquests elements de gran òpera, emoció, espectacle, bellesa musical...
1: I ara amb aquesta reinterpretació del director...
0: Entendre també un poc...
1: El personatge...

0: Liu, que és un personatge preciós, és la que perd, ho perd tot.
1: Sí.
0: I té una ària que és preciosa, no tan famosa com el Nessun Dorma, que es diu Signore, escolta, i li està dient a Calaf, per favor, no perdes el cap per una princesa, per una dona que no li importes el més mínim i no li importa l'amor. Interpreta Maria Callas. I amb Maria Callas ens n'anem. És hora d'arribar al contrapunt. Gustavo Clemente, tornem demà a les 7:01. Fins aleshores, feu bondat.

0: Bona vesprada. Hi ha dies en què la política s'explica millor amb una imatge que amb una roda de premsa, per exemple. I avui a València la imatge és metafòrica. Seria la d'una pilota damunt de la teulada de l'Ajuntament, per exemple. Una pilota amb un missatge clar. Acampada del professorat a la plaça de la Mare de Déu. No és una pilota qualsevol. És una pilota que també està a la teulada de la delegació del govern. És la metàfora perfecta del que està passant. Una partida en què l'administració intenta enviar la responsabilitat al camp contrari. L'Ajuntament mira a la delegació del govern. La delegació torna la pilota als serveis municipals. I, mentrestant, els docents, o molts docents, continuen acampats davant de la Basílica i del Palau de la Generalitat. La qüestió arriba a més en plena celebració del Corpus, en el seu 700 aniversari. Però el debat ja no és sobre la festa, evidentment, sinó sobre qui ha de moure fitxa a l'hora de gestionar l'acampada. I mentre la pilota vola d'una teulada a una altra, un alumne de l'IES Jaume, segon el Just de Tavernes de la Valldigna, ha hagut de ser atesa després de patir un desmai durant la jornada lectiva. La jove es troba bé, però l'episodi ha reobert el debat sobre les altes altíssimes temperatures als nostres centres educatius durant estos mesos. Una de les principals reivindicacions de la vaga docent. En algunes aules, els termòmetres superen els 33 graus. Al final, darrere de la partida política hi ha una realitat molt menys metafòrica, la de professors que continuen protestant i alumnes que continuen fent classe en condicions difícils. Avui, per cert, ha començat la selectivitat, com saben. L'examen de castellà ha obert un espau que arribaven envoltades d'incògnites per la vaga indefinida del professorat, setmanes de dubtes, d'advertències, d'amenaces, de dimissions en els tribunals, però de moment la protesta s'ha fet visible sense alterar la maquinària. Molta samarreta reivindicativa, molt de gest de protesta, però ni un entrebanc en el desenvolupament dels exàmens, com d'altra banda ha de ser. Una vaga present, d'alguna forma, en la forma, de forma simbòlica, però absent en el funcionament i que no ha impedit el correcte desenvolupament d'esta primera jornada. Així doncs, que la força acompanyi els i les nostres estudiants en la segona jornada, en la jornada de demà.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I en l'oratge, com dèiem, avui ens hem quedat a 4.

0: 4 dècimes dels primers 40 graus de l'any. Ha sigut concretament a Orihuela, que ha marcat una màxima de 39,6 graus. Però demà, Lluís Obiols, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: M'avançaves abans d'entrar que les temperatures ens donaran un respir.
1: Sí, i ho agrairan, com deies, els alumnes que s'estan examinant de la selectivitat. De fet, el descens serà de fins a 10 graus al sud. En general, baixaran les temperatures a tot arreu, però el descens més important serà a les comarques d'Alacant i a l'interior de la província de València, on avui s'han fregat els 40 graus. És el cas d'Orihuela, però, per exemple, Crevillent ha marcat una màxima de 39 graus. També Novelda, una màxima de 39 graus, 38 a Ontinyent, 37 al Coll, 37 a l'Olleria, 38 a Villena, 39, com dèiem, a Novelda. Per tant, molta calor, i és precisament així on demà es notarà més aquest descens de la temperatura, fins a 10 graus menys. Parlem demà, per tant, de màximes de 27 a 32 graus, a l'espera, això sí, d'un nou ascens tèrmic molt notable dijous. Això sí, demà tindrem més humitat i de matinada es formaran núvols baixos i algunes boires a la província de València i al nord d'Alacant, sense descartar alguna pluja dèbil. Cel més ras al nord, amb mestral moderat fins al migdia, i al sud, on s'imposarà el gregal. Demà de vesprada, els núvols es concentraran a les muntanyes d'Alacant, no deixaran precipitació, i a partir de dijous, o sobretot dijous, nou ascens de la temperatura, de nou fregarem esos 40 graus, però en este cas a les comarques centrals.
0: Gràcies per la informació, Lluís Obiols. Bona vesprada. Per cert, relacionat amb l'oratge, estem ja notant els primers efectes dels incendis forestals, i en este cas la Comunitat Valenciana ha atès la petició del govern murcià per a col·laborar en l'extinció d'un incendi forestal i ha enviat un helicòpter i una altra unitat helitransportadora del Consorci Provincial d'Alacant. Concretament, hi ha més de 200 efectius per terra, amb diversos helicòpters amb càrregues d'aigua, tractant de extingir este incendi forestal que s'ha declarat a primeres hores d'esta vesprada, en concret al Parc Regional Murcià de la Vall Carrasco, en una zona de pineda, d'arbustos, i per al qual doncs, hi ha també efectius, com diem, valencians en les seues tasques d'extinció. Múrcia també ha demanat ajuda a l'UME i, per tant, també el govern central ha mobilitzat les seues aeronaus. Seguirem pendents del desenvolupament d'este incendi en casa dels nostres veïns murcians. I la crònica de successos ve marcada en esta vesprada per el crim masclista a Callosa de Segura. Una concentració de dol i rebuig per l'assassinat d'una dona a mans de la seua parella ha tingut lloc esta vesprada, en la qual també el presumpte assassí ha confessat el crim davant la Guàrdia Civil. Quins són els detalls d'última hora, Xavier García del Valle?
2: Sí, l'home, que ja estava detingut, efectivament, ha confessat que la passada matinada va estrangular la dona amb la qual convivia després de mantenir una discussió. Fons de la investigació, citades per l'agència EFE, informen que l'home, de 48 anys, tenia denúncies prèvies de parelles anteriors, però no en costava cap de la dona assassinada ara. Ella ja havia sigut víctima de violència de gènere per part d'un altre home. L'Ajuntament de Callosa, com has dit, ha decretat tres dies de dol i ha convocat una concentració de rebuig per a les 7:30 d'esta vesprada. Allí, l'alcaldessa ha llegit una declaració institucional, es diu Amparo Serrano.
3: Callosa de Segura es una ciudad que apuesta por la vida libre de violencia. Tenemos que reforzar el acompañamiento a las mujeres que puedan estar en situación de riesgo. No estáis solas. Pedid ayuda. Hoy guardamos silencio por Patricia. Mañana tendremos que romperlo para que ninguna mujer tenga que volver a pasar por esto. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Por decir con vuestra presencia que aquí en Callosa la violencia machista no cabe.
2: Si este crim es confirma oficialment com a crim masclista, seria la quarta dona assassinada enguany a la Comunitat Valenciana per la parella o per l'exparella, i la que faria 23 a tot Espanya.
4: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A Punt Ràdio.
0: I un dels motius de controvèrsia durant la jornada, durant les últimes 24 hores, és l'acampada de professors a la plaça de la Mare de Déu i les seues derivades polítiques, com les diferents administracions, tant la delegació del govern com l'Ajuntament, estan tornant-se la pilota uns als altres per a decidir qui ha de gestionar esta situació d'abast, a hores d'ara, de difícil càlcul, no? En una setmana, a més, que coincideix amb la celebració del Corpus i que damunt li afegeix ixe altre condicionant. En qualsevol cas, volem saber com està a hores d'ara ixa acampada a la plaça de la Basílica de la Mare de Déu de València. Allí està el nostre company Carles González. Hola, Carles, bona vesprada.
5: Què tal, Gustavo? Bé, la foto que podem transmetre als nostres oients és fa uns instants música de dolçaina, de xaranga, una xicoteta muixeranga protagonitzada per xiquets, bueno, un símbol d'esta acampada indefinida que està transcorrent en absoluta normalitat, en un torn reivindicatiu, estiu, pacífic, que protagonitzen aproximadament pues, 40-50 tendes, 250-200 aproximadament vinguts de totes les parts de la comunitat valenciana i que ens han transmet precisament això que dius, que d'ací no es mou ningú fins que reobriguen les negociacions amb la Conselleria d'Educació, a qui acusen de desgastar, de dilatar, inclús de presa de pèl. I el que comentaves, Gustavo, efectivament, esta acampada indefinida en l'horitzó un xicotet obstacle, que és a partir de divendres els primers actes del 700 aniversari de la festa del Corpus així en València, i ahí és on estava aquest joc de pilota que tu comentaves, administracions que es passen la pilota d'uns a altres. En este cas, este tema preocupa molt al consistori, a l'Ajuntament de València, que ha motivat una reunió este matí amb la delegació del govern. Per al consistori, això és una prolongació del dret de manifestació reivindicatiu i, per tant, això correspon a la Policia Nacional. Pues hem de dir que així n'hi ha, de manera molt discreta, en un costat de la plaça, tres furgons de la Policia Nacional i aproximadament pues, una quincena d'agents. El punt de vista de la delegació del govern és justament el contrari. Això és simplement una ocupació de via pública i li correspon a la policia local de València. No sé si dir allò de la cançó de Sabina, mucha policia, però així, en realitat, a hores d'ara, Gustavo, ningú es fa càrrec. Ja veurem què passa fins el divendres. N'hi ha 48 hores per tancar una negociació en esta quarta setmana de vaga que sembla, a priori, complicat.
0: Gràcies, Carles González, des de la plaça de la Mare de Déu, amb ixa fotografia a hores d'ara en directe per als oients de Contrapunt. També podem escoltar les veus de la jornada respecte a esta situació tan particular. I és que, com estem contant, l'acampada ha obert un conflicte competencial entre l'Ajuntament de València i la delegació del govern. Preocupa, com dèiem, la coincidència de les tendes plantades en la plaça de la Mare de Déu amb les celebracions del Corpus, i ara ningú vol fer-se càrrec de regular la seguretat d'aquest espai, no? Xavier García del Valle, repassem el que ha donat de si la jornada sobre esta polèmica.
2: Sí, repassem. El professorat, de moment, acampat allí al centre de València, en suport, recordem, de la vaga, assegura que no vol perjudicar l'activitat normal de la ciutat, però també diuen que no se n'aniran, com ha dit Carles, fins que la conselleria accepte negociar. És la seva resposta a aquesta preocupació que ha manifestat l'alcaldessa de València per aquesta afectació que puga patir la celebració a partir de divendres del Corpus. El tema ha motivat una reunió ja este matí amb la delegació del govern i les dues administracions, com estem comentant, es consideren exonerades de gestionar la seguretat en la plaça. L'Ajuntament i l'alcaldessa, Maria José Català, consideren en l'acampada un acte reivindicatiu i, per tant, s'hauria de tractar com qualsevol altra manifestació. És per això, diuen, la Policia Nacional la que se n'ha d'encarregar.
6: No és una competència nostra perquè no és una acampada de turistes i no s'empara baix ninguna ordenança municipal, sinó que és una qüestió, és una prolongació del dret de manifestar-se. És, evidentment, un fi reivindicatiu i, en tant en quant té un fi reivindicatiu i és una prolongació del de la manifestació, doncs, evidentment, és una competència del cos nacional de policia.
2: A Català, com deien, li preocupa aquesta presència de les tendes i com compaginar-la amb la celebració del Corpus, que té com

0: epicentre esta mateixa plaça de la Mare de Déu. Però la delegació del govern ha dit en una nota que l'acampada és una ocupació de la via pública que requeriria permís municipal. S'han d'aplicar, diuen, les ordenances de la ciutat i, entre d'altres, citen la que prohibís la pernoctació o les acampades mateixes. Apunten així directament a la policia local. Els acampats, mentrestant, volen fugir de la polèmica i recorden que estan allí per a pressionar a la Conselleria d'Educació perquè reprenga les negociacions. Raimon Rivera és un dels professors.
1: La nostra decisió, de moment, és que d'ací no es mou ningú fins que no s'obriguin aquestes negociacions. En el moment en què s'obriguin aquestes negociacions, tot pot passar. Però això és actualment la posició de l'Assemblea i la condició indispensable per a que passi qualsevol cosa ací a la plaça.
0: I no obstant tot això, insistixen que no volen perjudicar la vida ciutadana. Laura Beiber és professora de valencià.
2: Sí, nosaltres tenim present sempre tota la molèstia que puguem ocasionar a la població i a la ciutadania de València i respectem qualsevol celebració. No volem entrar en aquests conflictes. El que sí que nosaltres volem és defendre l'educació pública i defendre un acord real i que s'accepten totes les demandes que estem realitzant. Per tant, exercirem la pressió fins a que això ocorrega.
3: I la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic fa una crida a una vaga de famílies, una convocatòria perquè els pares i mares no porten els seus fills i filles als centres educatius este pròxim divendres. Rubén Dempere.
4: Així és, en un comunicat la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic proposa que este divendres siga el professorat qui acudisca al seu lloc de treball per a pal·liar els efectes econòmics de la vaga indefinida, una vaga que comença, recordem, el passat 11 de maig. La plataforma proposa esta vaga de famílies en solidaritat amb els docents i per a fer entendre a la conselleria, diuen, la necessitat d'arribar a una solució al conflicte.
3: I el defensor del poble ha demanat informació detallada a la Direcció General de la Policia sobre l'espenta a una mestra jubilada per part d'un agent de policia diumenge passat a València.
4: L'òrgan constitucional assenyala en un comunicat que després d'observar el vídeo que es va viralitzar en les xarxes socials en pocs minuts, sembla que es va utilitzar la força de manera desproporcionada. També recorda el defensor del poble que la doctrina del Tribunal Suprem respecte a l'ús de la força pels funcionaris policials estableix que, a més de ser proporcional per a fer ús de la força, ha d'haver un determinat grau de resistència per part de la persona. Per això, el defensor del poble ha demanat a la Direcció General de la Policia un informe valoratiu sobre els fets i que li envie la documentació audiovisual que pogués existir sobre l'espenta diferent de la difosa pels mitjans de comunicació. La mestra de 68 anys va necessitar diversos punts de sutura a la cara a conseqüència de l'espenta i de la posterior caiguda al terra. La docent va presentar una denúncia contra el policia. A l'agent se li va obrir un expedient disciplinari per estos fets ocorreguts, recordem, en la concentració del professorat a les portes de la Conselleria d'Educació.
3: I fa menys d'una hora han acabat, a les 7 i quart concretament, els exàmens de les matèries específiques en este primer dia de proves de selectivitat a la Comunitat Valenciana. Uns exàmens que han començat este matí per a més de 25.000 alumnes. Les proves de la Pau, ja saben, marcades enguany per la vaga del professorat, per la vaga també en el metro. I, malgrat tot, la jornada ha transcorregut sense sobresalts, podríem dir, no?
4: Sí, més enllà dels propis d'un primer dia d'exàmens de la temuda Pau. Una jornada, com saben ben bé els estudiants, de nervis davant del desconegut. En tot cas, els 55 tribunals repartits per tota la Comunitat Valenciana s'han constituït amb normalitat. I superats aquests nervis i la tensió dels primers moments, l'alumnat s'ha mostrat relativament satisfet després de les primeres proves. Llengua i literatura espanyola, a les 9 i mitja del matí, encetava la Pau d'enguany.
5: Hem entrat molt nerviosos tots i totes, ha sigut ahir, però ja hem fet el primer examen i jo crec que ja molt més relaxats i relaxats.
6: El de castellà ha sigut un poc més difícil, la sintaxi sobretot, però la resta molt bé, filosofia bé i biologia prou fàcil.
7: Avui era el dia complicat, per a mi demà és el més fàcil, perquè tinc gasoles d'inglès i ja està.
8: L'examen no era difícil, era assequible, però és prou llarg. O sigui, que tens que organitzar-te molt bé.
9: Pardo Bazán, que era lo fàcil.
10: En el comentari de text he triat Aristòtil, després en la definició he triat racionalisme, que és la que jo volia que hi sigui.
11: Molt bé, possible 10, no ho sé, ho necessite perquè a batxiller tinc de media un 9,8 i vull entrar a aeroespacial.
4: Superada esta primera jornada, demà entra en joc la història d'Espanya i l'anglès. Esperem que amb menys nervis que avui.
3: I la Conselleria d'Educació ha aclarit esta vesprada els criteris d'avaluació en primària i secundària per als casos de l'alumnat que no siga avaluat perquè el professor està en vaga. Quins són aquests criteris?
4: El criteri general serà assignar l'avaluació a un altre professor o professora o que siga l'equip directiu del centre qui s'encarregue de l'avaluació de l'alumnat que es trobe en eixa circumstància. Si això no fora possible perquè l'equip directiu no haguera impartit classe a l'alumne, l'avaluació es faria basant-se en les notes de la primera i de la segona avaluació.
12: Contrapunt en Apunt Ràdio.
3: I entrem en crònica política, amb el concepte de prioritat nacional que ha estat avui present en el primer dia de les compareixences dels consellers a les Corts per a explicar els comptes de cada departament durant este 2026. Vox ha demanat en matèries com vivenda i sanitat i el Consell ho defineix este concepte de prioritat nacional com arrelament. Doncs bé, volem aprofundir en el que ha donat de si esta primera jornada de compareixences dels consellers per explicar els pressupostos amb la nostra companya Magda Nicolau.
13: El pacte PP-Vox porta a les Corts uns nous pressupostos i el síndic de Vox, José María Llanos, marca posició.
14: Si no hubiera prioridad nacional, Vox no apoyará estos presupuestos.
13: Un concepte que la vicepresidenta Susana Camarero asumís com a arrelament i que també és demanat des dels ajuntaments.
15: Hablamos de arraigo, donde a petición también de los alcaldes se va a contar con el arraigo para a la hora de acceder a una vivienda.
13: Els comptes de la Conselleria de Vivenda, Treball i Igualtat, que dirigís Susana Camarero, destinaran 3 de cada 4 euros a habitatge i ocupació. La sanitat s'emporta la major part del pressupost de 2026, que ha explicat a les Corts Marciano Gómez. L'oposició critica el retard en les llistes d'espera i retallades en infraestructures i personal. Escoltem Carles Esteve, de Compromís, i Yeisel Sánchez, del Grup Socialista.
16: Usted no va a aumentar en absolut el personal de atención primaria, cero.
17: ¿Y cuánto dinero va a desviar para el negocio de la sanidad privada? Porque lo venimos denunciando.
13: La diputada socialista també ha demanat que el Consell accepte la proposta de finançament del govern d'Espanya.
17: Acepten los 3.669 millones que ofrece el gobierno de España.
13: El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha recordat que el pressupost en sanitat és el més alt de la història, tot l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana per part del govern central.
18: Debe el fondo de nivelación transitoria, que es lo que me hace falta para tener la media presupuestaria que tiene toda España. Los valencianos se merecen tener lo que tienen el resto de los españoles. Les parece mentira que ustedes todavía estén defendiendo migajas.
3: Ha informat per a Contrapunt Magda Nicolau. I Alberto Núñez Feijóo insistix, s'han de convocar eleccions generals.
0: Sí, avui ho ha dit davant de l'empresariat de Barcelona després d'oferir a Junts i al PNB una moció de censura instrumental. Els independentistes conviden Feijóo a viatjar a Waterloo per a demanar-li-ho directament a Puigdemont. Álvaro Cher, Madrid, bona nit.
19: Així és, el líder del PP ha insistit en el Cercle d'Economia de Barcelona.
20: No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Hay un total de 184 diputados que han exigido en los últimos días unas elecciones inmediatas.
19: I Jordi Turull de Junts li ha posat condicions.
21: I si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
19: Des de Vox esperen fets i carreguen contra els independentistes. Escoltem la portaveu al Congrés, Pepa Millán.
22: Quiere presentar una moción de censura que la presente, pero que deje de marear a los españoles. Yo no creo que los españoles lo que quieran sea un gobierno del Partido Popular sustentado sobre los separatistas.
19: Altres socis de Sánchez, com Àgueda Micó de Compromís, creuen que el PP no té possibilitats.
23: És un poc una performance que s'està muntant el Partit Popular perquè efectivament no té votos suficients.
19: I en el govern, la ministra portaveu, Elma Saiz, ha qualificat la proposta de Feijóo de desesperada.
24: Cinismo y desesperación. Esa oposición, como se refería el president del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aportan.
19: Pel que fa al PNB, l'endacari s'ha reunit amb els de Puigdemont, també a Barcelona. Les dues formacions demanen eleccions a un govern que insisteix que no hi ha casualitats.
3: Gràcies, Alba. Gràcies, Alba Rocher, des de Madrid. I avui hem conegut els noms dels guanyadors d'enguany dels Premis Rei Jaume I, els premis més prestigiosos d'Espanya en matèria d'investigació.
4: En esta 38a edició han reconegut 7 investigadors capdavanters de diverses disciplines. Paco Miguel, a punt, ha pogut parlar amb alguns d'ells.
1: Muchísimas gracias, la verdad es que estoy todavía que no me lo creo.
2: Es un gran orgullo y muy agradecido.
5: Són els nous Premis Rei Jaume I que enguany tornen a reconèixer l'excel·lència científica i empresarial.
1: Este premio yo creo que es, vamos, el más prestigioso que hay en España a nivel de investigación.
5: Lluís Torner s'emporta el premi en investigació bàsica pels seus estudis en fotònica i en òptica. El Jaume I d'Economia és per a Nagore Iriberri, experta en la influència de la conducta i el gènere en l'economia.
2: ¿Por qué los hombres y las mujeres, en los mercados laborales en particular, obtenemos resultados diferentes? Y para entender eso, muchas veces nos tenemos que ir a las diferencias de género en la misma educación.
5: En investigació biomèdica, el britànic Ben Lechner ha creat un model informàtic que prediu quins fàrmacs curen mutacions genètiques. Alfonso Said s'endú el Premi Protecció del Medi Ambient per l'estudi de l'atmosfera i la química del canvi climàtic. En revelació empresarial han reconegut Borja Vázquez, cofundador de la marca de moda Scalpers. El Premi d'Investigació Clínica i Salut Pública és per al cardiòleg Borja Ibáñez i la seva lluita contra l'infart.
1: Identificar un pacient que va tenir un infarto 30 anys antes de que lo tenga y poder poner las medidas para que no lo vaya a desarrollar nunca.
5: I el guardó de noves tecnologies és per a Samuel Sánchez i els seus nanorobots que lluiten contra el càncer. Al mes de novembre tindrà lloc a València l'acte d'entrega.
3: L'enhorabona als premiats. I Match confirma la millora del mercat laboral a la Comunitat Valenciana. En què es tradueix això?
0: Doncs es tradueix en primer lloc en que l'atur baixa en 1.654 persones i que l'ocupació marca un nou rècord amb quasi 2,3 milions de treballadors. Unes dades impulsades sobretot per l'inici de la temporada turística i que ja tenen, a més, noms propis. En su compte, Iñaki Espeso.
6: Després d'un any buscant feina, Jean Carlos ha aconseguit treball fa només unes setmanes gràcies a l'arribada de la campanya d'estiu.
7: Estuve un año buscando trabajo, me costó un poco, pero bueno, ahora por la campaña de verano la verdad es que apenas postulé, yo creo que unos pocos días me han llamado para la entrevista y comencé a trabajar.
6: Com ell, 1.654 persones han trobat feina en maig a la Comunitat Valenciana, que registra un rècord d'ocupació amb quasi 2,3 milions de treballadors. I són sobretot l'hoteleria i els serveis els sectors que més estiren el carro. Kaylee, de 26 anys, n'és un exemple. Compagina estudis amb un contracte fix discontinu com a cambrera en un hotel.
25: Es un contrato indefinido, un fijo discontinuo, entonces sí hay posibilidad de alargar dependiendo de cómo esté pues la faena, la disponibilidad aquí en el hotel, y espero y ojalá se pueda pues alargar de verdad.
6: De fet, les dones entre 25 i 44 anys són les més beneficiades per les bones dades. Malgrat no estar en esta franja, Lorena també ha trobat l'oportunitat que buscava.
26: Yo, a pesar de mi edad, yo me siento con mucho ánimo de trabajar y darle duro. Me dieron la oportunidad de tener un contrato indefinido, que estoy muy feliz, muy contenta por esto.
6: Ara mateix hi ha 284.000 persones desocupades, el millor registre per a un mes de maig en 18 anys, i ja van 4 mesos consecutius de baixada.
3: Gràcies, Iñaki. Breu pausa i continuem posant el contrapunt en este segon dia del mes de juny.
12: Contrapunt en Apunt Radio.
27: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento. Y también el de la Barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
28: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
29: Torna a la Iberfesta d'Olocau de la mà de la Diputació de València. Viu les representacions històriques i la Fireta dels Ibers. Participa en les proves de Nahuiba, el Guerrer d'Olocau, en les visites guiades i els tallers. Vos esperem el 5, 6 i 7 de juny. Organitzen l'Ajuntament d'Olocau i el Museu de Prehistòria. Diputació de València.
12: Som a punt. Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.

0: I per si eren pocs, torna El Niño. L'ONU alerta de la tornada imminent d'este fenomen, un fenomen que podria agreujar la calor i altres fenòmens meteorològics extrems arreu del planeta. Arturo Monedero ha estat seguint esta inquietant qüestió.
1: L'ONU demana preparar-se pel retorn del Niño. La probabilitat que es manifesti durant l'estiu és del 80% i d'un 90% que continue fins a novembre.
2: El Niño conditions will pour fuel...
1: Segons el secretari general, este fenomen afegirà combustible al calfament global, reclama una transició immediata cap a les energies renovables per a frenar un impacte devastador. Lluís Obiols és meteoròleg d'Apunt.
3: El fenomen del Niño implica un augment de la temperatura del Pacífic Central i del Pacífic Occidental, sobretot de la costa d'Amèrica del Sud. I això, evidentment, té conseqüències en el clima d'esta zona, però de forma indirecta alguns estudis assenyalen que també podria afectar-nos a nosaltres amb un augment de la temperatura i fins i tot de les precipitacions.
1: Una mar més càlida aporta més energia al sistema i augmenta el risc d'onades de calor, inundacions i sequeres.
4: Increased pressure on food and water systems.
1: A més, des de l'Organització Meteorològica Mundial adverteixen que també tensionarà les comunitats que patixen la falta d'aigua i d'aliments i que al mateix temps afavorirà l'aparició de malalties.
4: Wider spread of vector-borne diseases.
1: L'últim episodi del Niño va contribuir a establir un nou rècord global de temperatura el 2024.
0: Gràcies, Arturo Monedero, per explicar-nos un poquet més sobre este fenomen del Niño. I Israel continua atacant el Líban, el que ha provocat una conversa molt pujada de to, per ser suaus, entre el cap de la Casa Blanca i Netanyahu.
5: Sí, el dirigent nord-americà l'acusa de boicotejar les negociacions amb l'Iran. Rafa Salom té més detalls.
6: I un queden algunes imatges quasi fraternals, com quan l'israelià proposava el nord-americà com a candidat al Premi Nobel de la Pau, o quan Trump li lliurava la clau de la Casa Blanca, o quan fa poc, davant del Parlament israelià, el president dels Estats Units demanava l'indult per a Netanyahu. El secretari d'Estat ha dit que l'Iran ha acceptat negociar aspectes del programa nuclear que prèviament s'havia negat. A més, Marco Rubio manté que el líder suprem està viu.
7: There are indications out there that he is increasingly engaging.
6: I cada vegada es mostra més participatiu a les negociacions. Netanyahu confirma que tornarà a bombardejar Beirut si Hezbollah no deixa d'atacar Israel i, en tot cas, continuarà envaint el Líban. La milícia xiita, amb el suport de l'Iran, ha anunciat que rebutja qualsevol acord parcial per a un alto el foc amb Israel. Trump manté que espera que la setmana que ve s'aconseguisca un acord amb l'Iran. Sobre el terreny, en les últimes 24 hores han mort 10 libanesos, dos dels quals eren menors.
8: Contrapunt, en Apunt Ràdio.

0: conegut, el Palau de les Arts estrena Turandot. L'òpera inacabada de Puccini tanca la temporada amb una versió d'Àlex Oller que recorda les pel·lícules de ciència-ficció. El director artístic aposta per una escenografia futurista amb un, ens avancen, sorprenent final que està més d'acord amb la visió del compositor italià. Bé, en total seran 6 funcions que ja, per cert, han esgotat totes les entrades. Maje Jorge ha estat en els assajos.
1: La partitura continua intacta, però l'escenografia guarda un gran misteri, el desenllaç de Turandot. Puccini va morir sense acabar l'òpera de la princesa que repudia els homes. Una història que assegura Anna Ponces, directora de...

0: escena que no encaixa amb el final que va completar Alfano.
1: Aquest final és el que seria un final feliç, no? És a dir, un final de Chico i Chica s'enamoren. Llavors, en aquest cas, és una història en la que no es planteja que Turandot i Calaf estiguin enamorats, sinó que Calaf és algú que s'enamora del poder.
0: L'obra és una rondalla ambientada a la Xina imperial, però Àlex Oller l'allunya dels muntatges més tradicionals i aposta per una potent estètica cinematogràfica de ciència-ficció.
1: Molt màgic i molt atractiu i que no perd aquesta idea d'un reialme, una autoritat molt forta que exerceix molta pressió sobre la població.
0: Una partitura exigent que Pablo García ha interpretat 4 ocasions esta vegada al teatre on es va formar.
2: És una lectura de la partitura muy fiel, muy camerística y distinta de todas las que he hecho, que la he hecho no solo aquí, sino por todo el mundo. Es como un reloj suizo, ¿sabes? Tenemos que estar muy bien compenetrados, muy bien afinados y muy juntos, porque si no, no funciona.
0: Y encara que amague un gran misteri al final, fascina desde el instant que s'alça el teló.

0: Aquesta vesprada en el món de l'esport, benvingudes i comiats. Bona vesprada, Josep Carbonell.
1: Bona vesprada, Gustavo. Comencem, si es pareix, per la benvinguda. Íñigo Pérez ha sigut presentat com a nou entrenador del Villarreal. El tècnic navarrès, que ve de disputar la final de la Conference amb el Rayo Vallecano, té clar que aterrar en la ceràmica suposa augmentar la pressió i els reptes.
2: Sí, responsabilitat és la paraula. Conozco las diferencias que puede haber en términos de presión, en términos de metas o de resultados. Acepto el reto, acepto el desafío.
1: Firma per 3 temporades i ho té molt clar quan el Villarreal et crida, deixes d'escoltar altres ofertes.
2: El momento en el que surge esta opción, uno no tiene ojos para nadie más y es cierto que es un paso importante con mucha responsabilidad, pero creo que no ha sido difícil mi respuesta.
1: I si entrenar una plantilla tan potent com la grogueta és un caramel, per a qualsevol tècnic, fer-ho amb la Champions multiplica l'atractiu.
2: Como entrenador, entrenar en Champions es importante. Veo Champions desde que soy niño y me gusta. Creo que como a todos ver las eliminatorias, la final el otro día, es una competición que creo que engancha a todo el mundo. Luego está la parte de la importancia que es para el club poder permanecer en Europa, si es posible, en Champions cada temporada, y esa exigencia la estamos viendo y hay que mantenerla.
0: Y un que arriba al fútbol valencià con Íñigo Pérez y altre que marcha con la llegenda en granota José Luis Morales.
1: Posa punt i final a la seva etapa com a llevantinista, però atenció que vol continuar jugant al futbol. Veurem on acaba el comandant. De moment ha dit adeu al club de la seva vida, s'ha emocionat quan ha parlat dels seus pares i de la seva família i ha deixat este missatge sobre com vol que el recorde l'afició granota.
3: Yo he hecho todo lo posible para que me recuerden con mucho cariño. He hecho todo lo posible por este club para ayudarle en todo lo posible. Independientemente de goles y números, espero haber estado a la altura de, sobre todo como persona.
0: Les paraules de José Luis Morales en el seu acte de comiat. I avui també mana el bàsquet. Comencem amb els play-offs de l'ACB.
1: De fet, el primer partit que enfronta el Múrcia i el Barça està a hores d'ara en marxa, està en el tram final, i la veritat és que el Barça, després de caure estrepitosament contra València Bàsquet, ara ha reviscolat i està guanyant a Múrcia per més de 20 punts. Però el que s'interessa arriba demà. A partir de les 7 de la vesprada serà el torn de València Bàsquet, que rep en el Roig Arena el Surne Bilbao en una sèrie al millor de 3 partits. Pedro Martínez

0: Ha descartat els lesionats Puerto i Arostegui i té dubtes en Rivers, Nogués i Montero. Escoltem el tècnic dels valencians.
1: Tenim problemes i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que hem d'estar centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
2: Això quant a l'estrena del València Bàsquet en els play-offs de l'ACB. Un partit que podrem escoltar, com sempre, en la sintonia de Punt Ràdio, en el Punt a Punt. I com venim contant en els diferents butlletins informatius al llarg de tota la vesprada, des que s'ha conegut la notícia este migdia, notícia i notícia molt important en l'equip femení del València Bàsquet, perquè Rubén Burgos deixa la seva banqueta.
0: 9 temporades, 11 títols, a més d'un ascens a la divisió d'honor. Després de tot este palmarès impressionant, l'entrenador de València Bàsquet tanca la seva etapa a les banquetes. La eliminació de l'Eurolliga i la irregularitat de l'equip al llarg de tota la temporada el van condemnar. De fet, ni guanyar la Copa i la Lliga ha sigut suficient. Rubén continuarà en el club, ocupant ara un lloc en la direcció deportiva. Deixa la banqueta i obri una nova etapa als despatxos.
2: Tota la sort a Rubén Burgos en esta nova etapa i tot el nostre reconeixement a la seva immaculada trajectòria aconseguint aquests 11 títols en 9 temporades que relatabes, Carlo. I tenim, crec que, un apunt interessant de pilota perquè estem en la vespre d'un dels grans esdeveniments de l'any, no?
0: El campionat individual d'escala i corda busca nou campions. Aspirants són Marc Giner i Salva Palau. L'escenari, el mític Trinquer de Pelai, on s'ha coronat les màximes figures de la pilota. Diumenge ho podrem seguir en directe per A Punt. Escoltem els dos pilotaris, Giner i Palau.
3: Molt orgullós de tota la feina que he fet per a poder arribar al nivell al que estic ara i molt content d'estar en la final.
4: Un gran pas en la meva carrera, no? Jugar una final d'individual, pues, jo crec que és un logro que molts restos o molts professionals intenten buscar, però sobretot guanyar-la.
0: I un últim apunt, Gustavo Roland Garros s'ha quedat sense espanyols. Rafa Jódar ha caigut davant d'Zverev en els quarts de final.
2: Gràcies, Carbo. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Més esport a les 11 en el 90 minuts. Brevíssima pausa i parlem amb el primer protagonista del Contrapunt d'avui.
5: Contrapunt en A Punt Ràdio.
6: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, A Punt Ràdio.
7: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
8: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
7: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
8: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
7: Preinscríbete en umh.es.
9: Este dimecres, desde les 18:45 de la vesprada, Punt a Punt. Amb la retransmissió des del Roig Arena del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i Surne Bilbao. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a Punt.
5: Som A Punt. Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A Punt Ràdio.

Com dèiem abans, mentre milers d'estudiants s'enfrontaven en el dia d'avui a la primera jornada de selectivitat, amb la pressió habitual de jugar-se una part del seu futur acadèmic, una altra imatge ocupava l'espai públic en forma de manifestació i

I com dèiem a l'inici del programa, mentre les administracions estan passant-se la pilota d'una teulada a una altra respecte a la gestió de l'acampada a la plaça de la Mare de Déu, una altra notícia resultava inquietant. Una alumna de l'IES Jaume II, el Just, de Tavernes de la Valldigna, ha hagut de ser atesa després de patir un desmai durant la jornada lectiva.

0: en el dia a dia. Els nostres alumnes i entre eixes situacions hi ha la calor extrema d'estos mesos que es reconcentra en les aules provocant una espècie d'efecte sauna que en alguns casos, com el de avui a Tavernes de la Valldigna, pot arribar a provocar un desmai. Per tant, no oblidem el focus d'allò important entre els grans titulars de la notícia. Hi ha sempre unes raons de fons que jo crec que paga la pena reparar en elles, no? Perquè són la veritat de les coses. Així que gràcies per posar el focus en la teua equanimitat habitual. Pablo Rovira, delegat de Magisterio, un any més així en línia, en contrapunt, per explicar als nostres oients la vaga educativa en la seva quarta setmana. Bona nit, Pablo, gràcies.
1: Vale, buenas noches, gracias.
0: Arribem a les 9.
2: Contrapunt. On està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
0: Nou en punt de la nit, moment d'actualitzar la informació. Rubén Dempere, hola de nou.
3: Bona nit, Gustavo. A les 7 i quart de la vesprada han acabat els exàmens de les matèries específiques en este primer dia de proves de la selectivitat a la Comunitat Valenciana. Uns exàmens que han començat este matí per a més de 25.000 alumnes. Les proves de la Pau, marcades enguany per la vaga indefinida del professorat i per la vaga en el metro, han transcorregut sense sobresalts. Els 55 tribunals repartits per tota la Comunitat Valenciana s'han constituït amb normalitat. I superats els nervis i la tensió dels primers moments, l'alumnat s'ha mostrat relativament satisfet després de les primeres proves. Llengua i literatura espanyola, a les 9 i mitja del matí, encetava la Pau d'enguany.
4: Hem entrat molt nerviosos tots i totes, ha sigut ahí, però ja hem fet el primer examen i jo crec que ja molt més relaxats i relaxats.
5: El de castellà ha sigut un poc més difícil, la sintaxi sobretot, però la resta molt bé, filosofia bé i biologia prou fàcil.
6: Avui era el dia complicat, per a mi demà és el més fàcil, perquè tinc gasoles d'inglès i ja està.
3: I un dia més hem de parlar del conflicte del professorat amb la vaga indefinida que continua i amb noves mobilitzacions per a reclamar a la conselleria que es torni a negociar de manera presencial, sobretot els temes i sense oblidar els salaris. I al conflicte avui se li ha afegit un altre punt de tensió. Una de les mobilitzacions és l'acampada en la plaça de la Mare de Déu de València i l'Ajuntament està preocupat per si impedeix alguna celebració del Corpus. Ajuntament i delegació del govern s'han reunit avui per a parlar de la seguretat i sembla que ningú vol ara assumir-la. Maria José Català diu que correspon a la Policia Nacional.
7: No és una competència nostra perquè no és una acampada de turistes i no s'empara baix ninguna ordenança municipal, sinó que és una qüestió, és una prolongació del dret de manifestar-se i en tant en quant té un fi reivindicatiu i és una prolongació del dret a la manifestació, doncs evidentment és una competència del cos nacional de policia.
3: Però la delegació del govern diu que és una ocupació de la via pública regulada per ordenances municipals. Apunten directament a la policia local. Els acampats, mentrestant, volen fugir de la polèmica i insistixen que no volen perjudicar la vida ciutadana. Laura Bellveres, professora de València.
8: Sí, nosaltres tenim present sempre tota la molèstia que puguem ocasionar a la població i a la ciutadania de València i respectem qualsevol celebració. No volem entrar en aquests conflictes. El que sí que nosaltres volem és defendre l'educació pública i defendre un acord real i que s'accepten totes les demandes que estem realitzant. Per tant, exercirem la pressió fins a que això ocorrega.
3: I la moció de censura instrumental proposada pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, continua marcant l'actualitat política nacional. Junts per Catalunya ha contestat avui a la proposta de Feijóo. Diu Junts que si vol negociar una moció de censura a Sánchez per a convocar eleccions, ha de viatjar a Waterloo per a negociar directament amb Carles Puigdemont. Jordi Turull és secretari general de la formació catalanista.
9: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, que no ho faci pels mitjans de comunicació. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
3: La resposta de Junts ha agafat Núñez Feijóo en una jornada amb empresaris a Catalunya. El president del

I a esta hora de la nit estem pendents de l'incendi de Múrcia. Un incendi que ja ha arrasat 110 hectàrees, que ha provocat el desallotjament de 50 famílies, en el qual hi ha 300 efectius treballant per a contindre-lo, i un factor en contra, el vent. El vent que continua complicant la seua extinció. Unes imatges, malauradament, espectaculars, que d'alguna forma ens evoquen la sensació d'aspecte dantesc que hem viscut tants anys, no? De fet, si fem memòria col·lectiva, tots tindrem al cap el que va ocórrer el tràgic estiu de l'any passat, amb el nord-oest de la península ibèrica patint un

0: eso de la media de la precipitación acumulada. Y otra cosa es la variabilidad climática, ¿no? Como quien dice, es decir, que tenemos años más húmedos y años más secos. Pero la tendencia, lo que vemos en un periodo largo de tiempo, muestra en general un descenso de la precipitación acumulada. Y eso es lo que a la larga da lugar a lo que llamamos la sequía meteorológica.
1: Mm. No sé si totes les dades que es estàs comentant, ja sé que tu el dediques a la meteorologia i nosaltres volíem parlar de prevenció d'incendis. No sé si aquestes característiques que ens estàs contant poden afectar a que es produïsquen incendis.
0: Bueno, evidentemente las condiciones meteorológicas previstas para este verano son propicias para un riesgo elevado de incendios forestales en España y particularmente en la vertiente mediterránea y en la Comunidad Valenciana. El matiz es justamente lo que estábamos hablando. No partimos necesariamente de una situación de sequía extrema generalizada, pero sí de una combinación que es potencialmente peligrosa, es decir, una primavera, invierno relativamente húmedos en algunas zonas, que es lo que estábamos hablando. Esto se suma a ese crecimiento de combustible fino que habéis comentado desde luego al principio. La previsión de este verano es de un verano cálido de nuevo, aunque para principios, las primeras semanas de junio, lo que empezamos a observar o lo que empezamos a prever es que las temperaturas pueden bajar un poco, pero que las últimas semanas volverán a subir de manera muy importante, es decir, la previsión sigue siendo un verano cálido y esto puede dar lugar a un secado rápido de vegetación. Es que al final todas estas condiciones pues lo que nos muestran es que son propicias, como ya podemos decir, como casi todos los veranos, ¿no? que hemos vivido en los últimos años, son propicias para un riesgo elevado de incendios forestales. Por tanto, hay que estar preparados, hay que estar atentos y confiemos en que no pase nada.
1: Confiem. Ferran, Jorge, tradicionalment la campanya de prevenció d'incendis se centrava en juliol i agost, avançat a l'1 de juny. Amb les dades meteorològiques que ens està exposant Samira sobre un hivern peculiar, plujós, un maig històric en quant a temperatures, una mar supercalenta, deuríem assumir que el risc d'incendi és crònic durant tot l'any més que propi d'una campanya de juny a octubre? Ferran?
2: Sí que és cert que hi ha una desestacionalització del risc, és a dir, ara pots tindre incendis grans fora de la temporada que històricament s'ha considerat temporada alta, però cal tindre en compte, com estava explicant Samira, i és molt important diferenciar entre clima i meteo. La meteo és una qüestió d'escala temporal. La meteo és el temps que fa avui, la temperatura, la humitat, i el clima és l'acumulat en una escala molt més llarga. I cal entendre que des dels anys 80 del segle XX, o sigui, des del segle passat fins ara, se'ns han allargat els estius de l'ordre de 10 dies per dècada. Per tant, tenim 10 dies més per cada dècada de més risc d'incendi. A més, d'aquests 1,3 milions d'hectàrees que has comentat al principi de la introducció de sòl forestal que tenim, cal afegir els centenars de milers d'hectàrees agrícoles abandonades, que també se poden cremar, i que també, de fet, han provocat ja problemes d'incendis greus, i que se sequen al mateix ritme que se seca de cara a l'estiu tota aquesta vegetació. I a banda, cal afegir una població cada vegada més desconnectada del territori, per tant, diguem-ne que la combinació de factors, que també comentava Samira, aquestes coses no se deuen mai només a un factor, sinó que hi ha una combinació de factors molt important, el que fan és agreujar la situació i incrementen el potencial de tindre incendis greus, de tindre incendis complicats en zones poblades, impactant contra pobles, contra urbanitzacions, i això, l'única forma que tenim arribats a aquesta part de l'any, l'única forma que tenim d'evitar o de previndre-ho, és evitar al 100% les ignicions d'origen humà. És a dir, si vostè està pensant demà que va fer 37 graus o quan els dies d'estos d'estiu de la canícula està pensant que té que tallar un tubo de ferro perquè vol fer-se vostè el que sigui a sa casa, doncs a lo millor no és el millor moment de l'any per a fer això, especialment si va a fer-ho, doncs no ho faça apuntant la radial cap a la zona d'herba seca que té darrere de la casa, perquè pot provocar un incendi i generar un

0: un embolic brutal, perquè el panorama, el paisatge, el territori està preparat per a aquests incendis. I també cal, en la introducció he comentat el tema dels incendis de sisena generació, si voleu després entrem en el detall.
1: Sí, sí, després.
0: No tots els incendis que estem veient són de sisena generació. Això és una classificació que van establir els companys del GRAF, de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que serveix per explicar moltes coses, però no tots els incendis són de sisena generació i no cal que un incendi siga de sisena generació per a ser molt perillós.
1: O sigui, que un incendi convencional també és perillós, tant com un gran incendi forestal, que també se li anomena així.
0: Diferenciem. A veure, un gran incendi forestal és tot aquell incendi que supera les 500 hectàrees de superfície afectada. Val? En el moment d'un incendi supera aquesta capacitat, aquestes 500 hectàrees automàticament s'anomena GIF o gran incendi forestal. Val?
1: Sí.
0: I sí que hem vist en els darrers anys un increment brutal de grans incendis forestals. De fet, l'any passat va ser un any terrible en termes d'incendis forestals, perquè al final se van cremar més de 300.000 hectàrees. Per a que ens fem una idea, el foc l'any passat a Espanya va gestionar la major part del territori. O sigui, el major gestor forestal que tenim en aquest moment a escala estatal i a escala valenciana, no és diferent, és el foc. I això com a societat no ens ho podem permetre. En 2025 vam tindre 63 grans incendis forestals. Sí. Clar, això és molt o poquet. En un país que ha tingut en 2025 més de 8.199 incendis, val? De la qual la majoria van ser conat, un conat és el que crema menys d'una hectàrea, i realment que de 8.199 se te n'escapen 63, podries dir, ostres, no espera tant. El problema és que aquests 63 grans incendis forestals van ser responsables del 87, quasi 88% de la superfície cremada. És a dir, som un país molt bo apagant el primer incendi, val? O l'incendi xicotet que acaba de començar, però aquell que se'ns escapa normalment els dies de meteorologia més adversa, i aquests incendis se'ns fan grandíssims i són els que se fan notícia. Per això cal evitar al màxim, i sí que hi ha un tipus d'incendi, perquè el 2022 ho van patir els valencians i les valencianes, en 2022, a escala valenciana, el 95% de la superfície que se'ns va cremar, els valencians, en els incendis de Baidebo i de Begís, van ser per llamp. Vull dir, el 95% de la superfície que se'ns va cremar fa 4 anys, va ser per llamp, per causes naturals. I això no podem evitar-los. Però tots els que són d'origen humà sí els podem evitar i hem de fer tot el possible per evitar-los.
1: Jorge, no sé què opines tu respecte a de si hem de... Hem d'estar de campanya de prevenció durant tot l'any perquè les condicions climàtiques i meteorològiques són anormals. Ja estem quasi que hem perdut una estació. La primavera ha desaparegut, passem de l'estiu a l'hivern i anem perdent estacions pel camí. Quina és la teva postura?
2: Bueno, pues... A apoyar un poco lo que están diciendo mis compañeros. Voy a decir una cosa que a Ferran se le ha olvidado, que es una cosa que dice él, y viene un poco a raíz de esto, siempre. No, es verdad, él dice siempre, una cosa es la causa de la ignición y otra cosa es la causa de la propagación. Entonces, no podemos pensar en la prevención como algo para el verano, no. O sea, a corto plazo ahora mismo, como dice él, tenemos que intentar evitar y concienciar de la situación crítica que tenemos, ¿no? Y como hemos explicado, el cambio climático viene a sumarse a toda esta ecuación. Pero partimos de un problema estructural del territorio, de cómo está el territorio, de décadas de abandono del medio rural y de más interfaz urbano-forestal. Todo eso hace que o invertimos a largo plazo en gestión forestal para tratar de ir resolviendo el problema poco a poco, o ocurrirá lo que ha dicho, bueno, lo que hemos visto en nuestro último año catastrófico fue 2022, ¿no? No voy a repetirme un poco, pero Ferran ha dicho los números. O sea, un menos de un 1% de los incendios de ese verano quemaron más del 90% de la superficie. Con el fuego tenemos que convivir y vamos a tenerlo siempre. Queremos evitar esos que son catastróficos. Y la única solución es modificar el territorio y hacer que

0: que convivamos con un territorio más heterogéneo, más protegido y que sea más resiliente con los fuegos que nos van a venir sí o sí.
1: I com es fa aquesta gestió? Està de moda això d'entrar, desbrossar, netejar el bosc, però no sé si és una bona pràctica per a poder protegir el bosc.
2: A veure, bueno, hi ha diferents ferramentes que podem utilitzar per a protegir el bosc. La ramaderia extensiva està en alguns ajuntaments començant a utilitzar-la, utilitzar les cremes prescrites, és a dir, utilitzar el foc com a servidor. Diu un refrany valencià que és molt important, que el foc és molt bon servidor, però molt mal amo. Per tant, podem utilitzar el foc com a ferramenta en temporada de baix risc, amb baixes temperatures, simulant un incendi natural, de llamp. N'hi ha ferramentes, la caixa de ferramentes per a la prevenció d'incendis és molt ampla. El problema és que la capacitat de gestió del territori és molt baixa, és a dir, este problema es va iniciar quan els meus iaios, el meu iaio era llaurador i treballava la terra, i va treballar molt dur per a que els seus fills no foren llauradors, perquè volia que tingueren una vida millor, més dura, i ja mon pare ja no va ser llaurador, i mon pare també va treballar molt dur perquè jo tampoc fora llaurador. Per tant, estem pagant les conseqüències de decisions que se van adoptar fa 50, 60, 70 anys. I aquesta acumulació no ens l'anem a treure de damunt ni en una dècada ni en dos. És a dir, fan falta plans estructurals, inversions estables en el temps i en l'espai per a gestionar aquest territori. I n'hi ha zones que hi ha que deixar-les al seu aire, no hi ha problema. Hi ha zones que se poden deixar perfectament sense intervenció. Però almenys les àrees estratègiques de gestió, que són punts crítics, nucs de barranc, nucs d'una carena d'una serra orientada a ponent, espais que si passa per allà el foc se propagarà, els espais naturals, etc. Cal gestionar-los perquè passa una cosa curiosa des del punt de vista ambiental. I és que tenim parcs naturals amb una vegetació antinatural. I m'explica, que a ningú li explota el cap. Si tu, en un ecosistema, no tens dos factors naturals, com són els herbívors, i no tens el factor natural, foc natural, produït per un llamp, t'has carregat les dos desbrossadores naturals que té la natura. Per tant, el que tens és un tapó de vegetació preparat per a cremar-se.
1: No, Jorge comenta, en una entrevista ho he llegit, que el foc no és bon i roïn, és un factor natural i necessari, perquè el bosc mediterrani és part de la seva dinàmica i naturalesa. En què beneficia el foc al bosc? És aquesta forma de desbrossar de forma natural?
0: Bueno, no es que beneficie. El bosque mediterráneo ha evolucionado, como muchos otros ecosistemas, pero particularmente el nuestro por la climatología, con el fuego. Es decir, en parte el bosque mediterráneo natural, que casi no lo tenemos ya, pero ese bosque original en parte es así por el fuego que aparecía de vez en cuando, y el ecosistema se fue adaptando con estrategias de germinación, de rebrote. Entonces, si nosotros eliminamos un factor del medio, como decía Ferran, pues ese ecosistema evolucionará hacia otra cosa diferente. En el caso de los incendios, pues por ponerlo bastante, por intentar explicarlo de una forma sencilla, si una zona está acostumbrada de manera natural, imaginemos, a quemarse cada 70, cada 80 años, y no se quema porque somos muy eficientes en la extinción y cualquier fuego que empieza lo apagamos, pues va acumulando combustible. Eso es energía, es como una bomba que se va cada vez cargando de más energía, y un día se nos escapará, y ese día la energía que libera en el incendio es mucho mayor de la que hubiese liberado si se hubiese quemado en su momento. Entonces el impacto es mucho mayor. Y al revés también. Es decir, si un sitio que está acostumbrado a quemarse cada 70 años se quema cada 15, pues digamos que el sistema no tiene capacidad de recuperar la salud que tenía que tener para soportar otra vez la perturbación. Yo siempre pongo con los estudiantes ejemplos como un constipado, ¿no? Tú tienes un constipado, una gripe de vez en cuando, y te viene bien, pues te vacuna, pues forma parte dentro de la vida de una persona. Ahora, lo que no puedes es tener de repente una neumonía y al año siguiente volver a tener otra, ¿no? Ese tipo de cosas no las soporta un cuerpo. Pues el ecosistema es así, está adaptado a unas condiciones, y ni quitarlo ni tenerlo más frecuente es bueno.
3: Una de les notícies del dia és l'advertència que fa l'ONU sobre la tornada imminent del Niño, i ese fenomen que podria diuen agreujar la calor i altres fenòmens meteorològics extrems arreu del planeta. Per exemple, Samira, quin efecte pot tindre el Niño?
4: Bueno, aquí hay que entender una cuestión muy importante, que justamente en relación a todo lo que estamos diciendo, el Niño es justamente un fenómeno, vamos a llamarlo local, aunque su impacto puede llegar a ser global, lógicamente, pero que tiene su origen en una zona muy concreta, en un periodo temporal de nuestra historia, vamos a decirlo, de nuestros años, muy concreto, frente al cambio climático o el calentamiento global, que es un fenómeno estructural. Lo peligroso de esto es cuando ambos fenómenos, vamos a decirlo así, se superponen o se combinan. Es decir, que vivimos en un planeta ya de por sí muy cálido, cada vez más cálido, con todas las implicaciones que esto tiene, y el fenómeno del Niño lo que hace es acerbar o incentivar que toda esta fenomenología asociada a un planeta cada vez más cálido se produzca todavía con más, digamos, de manera más intensa y de manera más frecuente. Es cierto también que el fenómeno del Niño no tiene los mismos impactos en todas las diferentes partes del planeta, y puede que en nuestra región el impacto que recibamos no sea tan alto como en otras regiones, pero sí que se espera que las temperaturas y toda la casuística asociada a este aumento de la temperatura sea más alta todavía de lo que cabría esperar si no estuviéramos conviviendo con este fenómeno del Niño.
3: ¿Cómo es podría manifestar al nuestro territorio?
4: Bueno, eso es algo que todavía no podemos saber, pero evidentemente la implicación directa principal es justamente el aumento de la temperatura, el aumento de las sequías en cuanto a su intensidad, por supuesto, e insisto, todo lo que ese aumento de temperatura atmosférica y del mar Mediterráneo puede conllevar, que principalmente es la extremización de todos los fenómenos meteorológicos característicos de la climatología de la región. Es decir, podemos hablar de olas de calor más intensas, podemos hablar de potencialmente precipitaciones más extremas, pero estos son todavía escenarios potenciales que no podemos confirmar.
3: Gràcies, Samira. Quin autèntic luxe, Txelo, comptar amb Samira, amb Ferran i amb Jorge per a resoldre'ns tot tipus de dubtes, o com a mínim acotar quin és la franja de risc sobre els diferents fenòmens.
1: Sí, anar a la molla i no quedar-nos en la corfa externa. Heu parlat ja de l'abandonament de terres, el despoblament, l'abandonament de la ramaderia extensiva, l'agricultura, fa que el paisatge siga una cosa contínua. Això complica molt la situació a l'hora d'extingir un incendi si fa un dia de ponenta?
2: Absolutament. Les condicions d'extinció d'incendis estan totalment lligades a dues qüestions. Per una banda, els antecedents, és a dir, d'on venim des del punt de vista de la sequera, del vent. De fet, pot haver plogut molt, però ara fa dues setmanes de ponent i en dues setmanes està tot preparadíssim per a cremar. Per tant, és una cosa fonamental. I per altra banda, la qüestió del moment puntual en el que se produeix l'incendi. És a dir, en el moment en el que se produeix l'incendi, les coses se poden complicar moltíssim. Si fa vent, ho hem vist a Múrcia, està esperada l'incendi de Múrcia, ha tingut molt de propagació per vent. Al principi feia un vent prou fort. Per tant, i això que ara la vegetació encara té un factor d'humitat important. Això anirà agreujant-se a mesura que passi l'estiu. Per tant, totes aquestes condicions el que fan és incrementar el risc de tindre un gran incendi forestal. I al final, tot això, el que portem tota estona parlant és que s'està produint una situació en la que cada vegada el problema és més gran, i això té que anar acompanyat d'un creixement de la consciència social d'aquesta qüestió.
1: En quin sentit?
2: En el sentit d'entendre que l'incendi forestal és un símptoma d'una malaltia molt més greu, que és la forma en la que hem decidit relacionar-nos amb l'ecosistema. Moltíssima gent en zones urbanes entén el bosc o entén els espais agroforestals com una postal a la que anar a fer-se fotos per a TikTok i per a l'Instagram, però no entén això com un ecosistema que les activitats humanes han malbaratat. El clima... jo cada vegada... Jo m'anava a permetre la broma, però cada vegada que algú diu sempre ha hecho calor en verano, muere un gatito. Mantés lo que te vull dir, o sigui, perquè sí, tota la vida...

0: de manera que qualsevol puga entendre. I si voleu, ara comentem breument el tema de les generacions d'incendis. Les generacions d'incendis se van inventar o se van acunyar a Catalunya per explicar-los, en aquest cas, en principi, a responsables polítics i a la societat, que els incendis que apagaven els nostres iaios, uns incendis de primera generació, anaven al camp de futbol de la Guàrdia Civil, carregaven la gent en camió vestida de diumenge i apagaven l'incendi en branques de garrofer i els podien apagar, i avui envien avions, helicòpters, bombers i tal, no podem amb ells. Què ha canviat? Molt simple, la quantitat de gent que hi ha a les muntanyes, que és molta menys, i la quantitat de combustible que hi ha a aquestes muntanyes. I a banda d'això, què ha passat? S'han construït moltes zones, moltes urbanitzacions, en zones d'alt risc.
1: A vora bosc.
0: Clar, vull dir, al final, i clar, fins on sabem, els conills no fumen. Per tant, si els conills no fumen, les causes solen ser humanes. Per tant, és important traslladar-li a la població que si tu tens una casa, no sé, en la Serra Calderona, si tens una casa en algun entorn d'algun parc natural, eres el propietari de la casa i del privilegi de viure en aquest espai, però també eres el propietari del risc al que està exposada aquesta casa.
1: Clar.
0: Això, els incendis de primera generació van passar als de segona generació, que eren incendis molt més ràpids, els tercers, de tercera generació, eren incendis molt més intensos, en la quarta generació d'incendis apareguen en les urbanitzacions o els nuclis residencials enmig de les zones forestals. Cinquena generació són com els de quarta, però simultanis, és a dir, diversos incendis al mateix temps cremant zones poblades o amb afectació poblacional. I arribem als incendis de sisena generació, que són aquells incendis que són una conseqüència directa del canvi climàtic. Per exemple, la gent que viviu a Alacant, cada vegada que passeu per la A7 i veieu el Montgó, veureu una franja de vegetació que està morta, i està morta en peu. I aquests arbres han mort per sequera. Val? I això ha quedat ahí disponible per a que si no s'elimina, ho acabarà eliminant l'incendi forestal. Les plantetes no poden traure les arrels i caminar per migrar en busca de condicions més favorables per a les necessitats d'aigua i de clima. Val? Per tant, com no poden migrar, diguem-ne que van debilitant-se, van ficant-se malaltes i van per llavor, les llavors van progressant més cap al nord a poc. De fet, la serra, per exemple, en aquest cas, de massa al Penyagolosa, moltes masses forestals de pi negre o de silvestris estan morint-se perquè ja no fa fred a l'hivern, o ja no fa el fred que feia. Per tant, hi ha més insectes, més plagues, vull dir que tot està relacionat. I la falta de comprensió de fenòmens
2: perdona,
0: complexos...
2: Ferran, el concepte de generació, què determinaria? El grau de dificultat per a extingir-ho?
0: Sí.
2: Seria
0: el concepte de generació, el que fa és la dificultat que suposa per als serveis d'extinció la gestió d'aixòs incendis.
2: Val.
1: I en el cas...
0: Per tant, és una
1: acaba.
0: No, que això, que simplement, aquestes plantes que són afectades per plagues i que són afectades per la sequera, al final estan més vulnerables, el que comentava Jorge, vull dir, si tens una pneumonia en guany i l'any que ve tens una altra malaltia i una altra, al final acabes debilitant-te i acabes morint-te de qualsevol cosa, no? Vull dir, les plantes passen el mateix. I tenim vegetació que està molt machacada i aquesta vegetació està disponible per a cremar-se en cas de gran incendi forestal.
1: I com l'haurien de substituir? Haurien de substituir aquestes varietats per altres espècies? O què es fa en aquests casos?
0: No tenim capacitat per a gestionar tot el territori forestal. Vull dir, és econòmica, social i ambientalment impossible gestionar 1,3 milions d'hectàrees. No tenim els recursos per a fer-ho. Però sí tenim els recursos i el coneixement per a gestionar almenys una part estratègica del territori. La primera part estratègica que cal gestionar són les zones poblades. No hauria de quedar ningú poble, ninguna urbanització, ningú espai on visquen persones que no tinga mesures d'autoprotecció. Autoprotecció implica allò que jo me genera al meu voltant per a protegir-me a casa, ¿vale? Per a evitar problemes de en un moment donat que ma casa se pugui cremar, el meu poble se pugui cremar. Això com se fa? Pues pot ser tan simple com tindre un bancal d'almelers. Un bancal d'almelers o un bancal llaurat, no plantem res, perquè res llaurat és un tallafocs. Un passeig amb xops i amb baladre i amb vegetació bonica és un tallafocs, de generar zones que separen lo urbà de lo forestal i que donen als bombers forestals i a les bomberes forestals una oportunitat de control de l'incendi. Això seria el primer repte. Una vegada tinguem tots els pobles i les zones poblades, perquè passa una cosa, per protegir cases, se'ns crema més bosc.
1: Clar.
0: Si el jefe de bombers de l'incendi té que triar entre protegir una urbanització o el parc natural...
1: El parc natural vola.
0: La llei li diu que té que protegir... Sí, però no és perquè hi sigui així, sinó perquè la llei li diu que primer les persones i després els espais naturals.
1: Clar, sí, sí.
0: Aleshores, si no tenim les poblacions protegides, per ahí se'ns escapa el bosc cremat, ¿vale? I després, una vegada gestionades les zones periurbanes, ahí ja entraríem en zones concretes del territori que cal gestionar. I sobretot, quan veuen que se talla algo, moltes vegades n'hi ha protestes ciutadanes. És important que s'entenga que no se fa per gust, sinó que se fa per necessitat, en molts casos.
1: Mm. Jorge, parlem del teu sector.
3: Del suelo.
1: Com queda, com afecta un incendi forestal el sòl d'un territori? I quina és aquesta acció de voler entrar i reforestar ràpidament i tal? Sé que no és la correcta i és tu casa és de dir-ho, però com afecta al sòl un incendi forestal?
3: Depende de muchos factores, ¿eh? O sea, hay incendios que afectan gravemente y otros que apenas. Entonces hay que, como digo, vuelvo al diagnóstico del médico. Tiene que coger la zona, estudiar muchos factores, como cuándo se quemó la última vez, qué tipo de suelo se ha quemado. Sabemos actualmente, porque llevamos décadas estudiando esto, que hay suelos que son más resilientes con el fuego y otros que son más vulnerables. ¿Cómo es la topografía? Afortunadamente, nuestros bosques ahora mismo están ocupando terrenos que nuestros antepasados, cuando cultivaron, tuvieron la protección de conservar el suelo con terrazas. Pero hay muchos factores que influyen, ¿no? Entonces, hay que diagnosticar y ver, y posiblemente solo tenemos que actuar en una pequeña proporción del terreno. ¿Cómo? Bueno, lo primero es entender que el suelo, pensamos a veces que son, ahí tenemos metros, ¿no? El suelo es, siempre lo pongo como símil, como la piel, ¿no? Imaginaos que nos quemamos una mano. Pues, ¿qué haces? Cuidártela, pero cuidarla, ponerle crema y no rascarte, ¿no? Pues lo mismo habría que hacer con el suelo. O sea, en ese periodo que se está restaurando, que está cicatrizando, hay que llevar mucho cuidado porque una intervención puede hacer mucho más daño que el propio incendio. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues podemos protegerlo simplemente con una capa de algo, por si sabemos que van a venir lluvias torrenciales y es una zona vulnerable de erosión, pues podemos simplemente esparcir algo encima, que puede ser paja o puede ser astillas de madera de tratamientos agrícolas, lo que llamamos un mulch, para protegerlo. Pero si estuviese muy mal, porque el incendio ha sido muy severo, pues igual necesita algo, una inyección de algo, alguna enmienda orgánica que pueda ayudar a revitalizar un poco. Pero en ocasiones no hace falta hacer nada. Es decir, la naturaleza, sabemos cómo responde y vamos a ver cómo actúa, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento, pues ver cómo está el enfermo y hacer un seguimiento de dejarle descansar, ver si se está restaurando. Nosotros hemos observado que en muchos sitios se producen en etapas tempranas una recolonización de microorganismos que van cubriendo el suelo, lo que llamamos un tapiz, como si fuese una biocostra. Esas biocostras, que a veces son, pues para que la gente lo entienda, muchas veces son dominadas por musgos, pues ese musgo es el mejor ingeniero forestal protegiendo un suelo. Porque, y si nosotros aplicamos esto que te he contado antes de un acolchado, pues quizás estamos afectando a ese musgo que estaba creciendo, ¿no? Entonces no hay una respuesta única. Debemos analizar y en función de cómo sean todos los factores actuar. Pero como digo, probablemente en la mayoría de los casos solo debemos actuar en ciertos puntos. Es cierto que cuando tenemos un enorme incendio forestal, pues el daño es mayor, porque muchas zonas quedan muy aisladas de las zonas no quemadas, que muchas veces se necesitan para ir cicatrizando todo el territorio.
1: I Jorge, un territori calcinat, quant de temps tarda en tornar a ser fèrtil? N'hi ha...
3: Depende mucho también, ¿no? Pero sí. En ocasiones vemos que en poquito... O sea, fértil, el concepto fértil es un poco complicado a lo mejor de definir, en el sentido que pensemos lo que hablaba antes del ciclo natural, ¿no? De que el fuego forma parte de la naturaleza. Realmente, cuando se produce un incendio, todos los nutrientes que estuvo la vegetación acumulando en su estructura son devueltos al suelo en parte de cenizas. Si esas cenizas se van incorporando al suelo, el suelo de hecho está más fértil después del incendio.

0: El problema és que venga una dana o una lluvia torrencial o un vendaval
1: y
0: en un evento extremo se vaya todo eso. Entonces la zona empobrece, porque lo que estuvo durante un tiempo en el suelo, luego pasó la vegetación, se devuelve, se escapa. Entonces, es como digo, lo mejor que le puede pasar a un suelo que se quema, pues que las primeras lluvias sean buenas, como este año, por ejemplo. Hace poco se quemó un rodal muy pequeñito, fueron 9 hectáreas ahí en el Maimo. Bueno, pues fue en primavera, no es lo mismo un incendio en agosto que en primavera. Ha llovido bien estos días, pues ya, ayer me enviaron fotos, ya está regenerándose. O sea, ya está creciendo todo. Y en el momento que se cree que empieza a aparecer algo de vegetación, esa vegetación, aunque no esté el 100% cubierto, eso ya está frenando cualquier escorrentía y está haciendo que todo empiece a funcionar otra vez bien. O sea, que ese sitio es mejor a priori no hacer nada, no intervenir.
1: La veritat és que la natura moltes voltes és molt, molt agraïda.
0: No.
1: Sí?
0: Sí, ¿me oís?
1: Sí, no, era pensava que
2: si la natura,
1: Ferran sí. Volia dir alguna cosa.
3: Ferran, no, és agraïda o no la natura? S'has deixat en la intriga.
2: A veure, la natura ni és agraïda, ni és desagraïda, ni és cruel, ni és sàvia, ni és res de tot això que són constructes humans. Al final la natura és. Simplement. I el que, al final el que fa la natura és intentar adaptar-se als canvis que nosaltres hem induït. Per tant, hem d'entendre que tots els constructes humans... A veure, Disney va fer molt de mal quan va fer Bambi. Vull dir que la bambinització de la societat... Clar, és que el problema de la bambinització de la societat és que n'hi ha que tractar a la gent com si foren adults. Tot i que alguns no ho semblen, però n'hi ha que tractar a la gent com si foren adults. Aleshores, la natura és agraïda... Tenim la sort de tenir un ecosistema adaptat. Eixa és la sort que tenim, el que comentava Txelo, no? Vull dir, tenim una natura que, després de milers d'anys de convivència amb el foc, ha desenvolupat una sèrie de mecanismes, que això no significa que a una planta li faci gràcia que la cremes, eh? No mos enganyem. A veure si la gent va pensar-se que és que les plantes...
1: Està aplaudint, no? La planta està aplaudint.
2: Fent la ola. No.
1: Quémame, por favor.
2: Correcte. No. Give me the fire. No és això. Simplement és una qüestió... Clar, és una qüestió de que les plantes s'han adaptat, però l'activitat humana ha sigut tan intensa i tan bèstia que estem superant fins i tot la capacitat d'algunes espècies per a respondre davant d'aquest tipus de qüestions. És a dir, hem canviat, hem destrossat el règim natural d'incendis, perquè les plantes no estan tenint temps d'adaptar-se. Quan la recurrència d'incendis és tan alta, al final la planta no té temps, perquè aquests canvis adaptatius, per exemple, les pinyes d'espins que solten moltíssima llavor quan s'obrin per la calor, el que la gent diu que esclata la pinya i tal. La pinya, quan s'escalfa, esclata i amolla moltíssima llavor. I aquesta llavor assegura la pròxima generació de pins. Això ha passat després de milers d'anys de convivència pins-incendis. Si nosaltres no li donem temps a les espècies, què aconseguim? Carregar-nos-les i una extinció massiva, que d'això si voleu ja veure un altre dia, però vull dir, jo no sé si la vegetació, la natura s'agraïda o no. El que sí que té
1: no,
2: és
1: jo ho dic perquè, si jo ho comento perquè quan feia medi ambient recorde estar cobrint zones que s'havien incendiat i al mes tu anaves i veies el verd.
2: I això és el que
1: t'enduies una alegria impressionant perquè
2: totalment.
1: A pesar de maltractar-la, la natura,
2: la
1: natura està ahí i ens planta cara, o sea que és impressionant.
0: Sí, però com dice,
1: sí,
0: como comentábamos, sí, tiene capacidad, pero la capacidad es limitada. Y por ejemplo, yo he estado recientemente, tenía la suerte de estudiar incendios en otros sitios del planeta y en sitios que no están tan adaptados como el Mediterráneo, pues el cambio está siendo tan rápido que es imposible que se adapten. Y aquí nos puede pasar también lo mismo, porque están habiendo cambios tan rápidos que esas adaptaciones que han tenido durante miles de años, pues en pocas décadas no es posible que puedan soportarlo. Entonces, no pensemos, por mucho que yo insista en que estamos en un... El fuego forma parte de la naturaleza, que el ecosistema es capaz de resistir cualquier cosa. No.
2: Y que no pasa nada, porque va a ser, pero...
0: Efectivamente.

0: era irònic. Jo crec que s'ha entès perfectament la definició de la natura com agraïda, però sí. Vull dir, crec que
1: però hem de cuidar-la.
0: Hem de cuidar-la, vull dir, m'ha semblat una simpàtica provocació per part del bo de Ferran, que és molt divertit. Fills de Bambi, qui es reconega en esta definició, allà ell. Així, Txelo Miralles, sempre amb la ciència per davant, sí. En medi ambient fa uns anys i ara en contrapunt. Gràcies per estar.
1: Em cau la bava cada volta que tractem un tema mediambiental.
0: És que eixa sensibilitat i eixe coneixement
1: és un món fantàstic.
0: Ho portes de sèrie. I ens fas partícip d'ell i és un goig també compartir-ho amb tu. Gràcies, Txelo, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Arribem als 10.

0: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en A.Punt Ràdio.
1: Moment d'actualitzar la informació amb Xavier García del Valle. Hola de nou, company.
2: Hola de nou, Gustavo. Acaba la primera jornada de les proves de selectivitat a la Comunitat Valenciana. Més de 25.000 alumnes han realitzat els exàmens de matèries específiques en un ambient marcat per la vaga del professorat i també per la vaga del metro. I amb tot, sembla que no hi ha hagut grans incidències.
3: Hem entrat molt nerviosos tots i totes, però ja hem fet el primer examen i jo crec que ja molt més relaxats i relaxats.
4: El de castellà ha sigut un poc més difícil, la sintaxi sobretot, però la resta molt bé, filosofia bé i biologia prou fàcil.
2: Les proves, com hem dit, s'han fet amb el rerefons del conflicte del professorat, amb la vaga indefinida que continua i amb més mobilitzacions per a reclamar noves negociacions a la conselleria. I al conflicte, avui se li ha afegit un altre punt de tensió. Una de les mobilitzacions és l'acampada en la plaça de la Mare de Déu de València i l'Ajuntament està preocupat per si impedís alguna celebració del Corpus. La corporació i la delegació del govern s'han reunit avui per a parlar de la seguretat i sembla que ningú vol ara assumir-la. María José Catalá la situa en la Policia Nacional.
5: No és una competència nostra perquè no és una acampada de turistes i no s'empara baix ninguna ordenança municipal, sinó que és una qüestió, és una prolongació del dret de manifestar-se i en tant en quant té un fi reivindicatiu i és una prolongació de la manifestació, pues evidentment és una competència del cos nacional de policia.
2: Però la delegació del govern diu que és una ocupació de la via pública regulada per ordenances municipals. Apunten directament a la policia local. Els acampats, mentrestant, volen fugir de la polèmica i insisteixen que no volen perjudicar la vida ciutadana. Laura Beiber és professora de valencià.
3: Sí, nosaltres tenim present sempre tota la molèstia que puguem ocasionar a la població i a la ciutadania de València i respectem qualsevol celebració. No volem entrar en aquests conflictes. El que sí que nosaltres volem és defendre l'educació pública i defendre un acord real i que s'accepten totes les demandes que estem realitzant. Per tant, exercirem la pressió fins a que això ocorrega.
2: I avui hem de recordar la consternació que es viu a Callosa d'en Segura pel crim que ha cegat la vida d'una dona de 48 anys. L'home amb qui convivia ha confessat que la va estrangular després d'una discussió. Ell tenia denúncies prèvies de parelles anteriors i ella ja havia sigut víctima de violència de gènere per part d'un altre home. L'alcaldessa de Callosa, Amparo Serrano, ha llegit una declaració institucional en la concentració de rebuig que s'ha celebrat esta vesprada.
6: Callosa de Segura és una ciutat que apuesta por la vida libre de violencia. Tenemos que reforzar el acompañamiento a las mujeres que puedan estar en situación de riesgo. No estáis solas. Pedid ayuda.
2: I acabem amb política i esa moció de censura instrumental que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va oferir a Junts per Catalunya i el PNB. Junts ja ha contestat que si vol negociar ha de viatjar a Waterloo i parlar directament amb

0: Carles Puigdemont. Jordi Turull és el secretari de la formació catalanista.
1: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta junts, que no ho faci pels mitjans de comunicació. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
0: Núñez Feijóo, que avui estava a Barcelona, reunit amb empresaris catalans, no ha volgut respondre directament a la invitació.
2: Este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
0: Però sí que han entrat en el tema altres formacions, com ara Vox, i la seva portaveu al Congrés, Anna Millán, que ha censurat immediatament el possible diàleg amb Puigdemont.
3: Condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado.
0: I la portaveu del Govern Central, Elma Said, parla així de la proposta de Feijóo.
4: Cinismo y desesperación. El Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa.
0: Estos han sigut, Gustavo, alguns dels grans assumptes informatius del dia.
5: Estes han sigut les notícies d'avui. Ara podem avançar les de demà.
0: Demà ja sabem que continuen les proves de la Pau, continua la vaga del professorat i continua també aquesta acampada en el centre de València. La jutgessa de Catarroja que investiga la dona reprèn les declaracions després que dilluns les suspenguera per falta a dir de mesures de seguretat. La magistrada es referia a l'ambient intimidatori que van crear diversos grups de que desqualifiquen la seva instrucció judicial. Demà prendrà declaració a un tècnic de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. I en la mateixa reunió d'empresaris de Barcelona, on avui hem escoltat en Núñez Feijóo, parlarà demà Pedro Sánchez. A Madrid, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, presentarà l'informe sobre els delictes d'odi a Espanya durant el 2025. I Comissions Obreres celebrarà concentracions per tot Espanya davant d'entitats bancàries per a mostrar, diuen, el malestar d'unes plantilles cada vegada més pressionades pels objectius comercials.
5: Ha informat Xavier García del Valle, una nit més. Bona nit, company.
0: Bona nit, Gustavo.
5: Ara és moment de saber qui ve a posar el contrapunt final.

0: Hi ha dies en què la vida sembla un examen de selectivitat. Avui, per exemple, més de 25.000 estudiants valencians han afrontat la primera jornada de la Pau i ho han fet entre nervis, a punts d'última hora i la sensació que es juguen molt en unes poques hores. Però també amb una circumstància afegida. Arribar a l'examen ja era quasi una prova en si mateix. Vaga del professorat, vaga del metro, mobilitzacions, protestes i, malgrat tot, la notícia és que no hi ha hagut grans incidències. I en el full, què s'han trobat? Doncs potser aquests milers de joves han entrat a les aules amb la mateixa sensació que acompanya cada selectivitat des de fa dècades. La impressió que en aquestes poques hores se juguen, no?, el treball de molts anys i el futur per davant, no? I mentre a fora, en aquest soroll tan estrany que anomenem actualitat, tot sembla accelerar-se, tot sembla molt extrem, dins d'aquest full que han tingut davant han aparegut una colla de vells coneguts, no? Aristòtil, Sòcrates, Nietzsche, Marx, Freud, Simone de Beauvoir, gent que porta segles, o almenys unes quantes generacions, fent preguntes incòmodes. I la primera paradoxa és que els alumnes han hagut de reflexionar sobre la felicitat a les 9 del matí, probablement el moment del dia en què menys feliços se sentien, no?, amb tants nervis, no? Aristòtil els preguntava per la funció de l'ésser humà i la relació amb una vida bona. Ells, mentrestant, probablement es preguntaven si havien repassat prou el temari, no? I la segona paradoxa és encara més interessant. En una època en què les xarxes socials premien la certesa instantània i fer afirmacions contundents i els likes i tot això, i castiguen qualsevol dubte, els estudiants s'han trobat amb els anomenats mestres de la sospita. Marx, Nietzsche, Freud. És a dir, tres pensadors que van dedicar bona part de la seva obra a advertir-nos que les coses no sempre són el que semblen. Per tant, quin marejol, no?, per als nostres pobres estudiants, i aquest contrast entre el nostre dia a dia, el que veuen en xarxes i el que afortunadament continuen aprenent a les aules, no? Després ha aparegut el feminisme, Simone de Beauvoir i altres dones que van escriure sobre drets i igualtat quan defensar aquestes idees exigia alguna cosa més que publicar un missatge a internet, no?, i se la jugaren d'aquella manera per tantes i tantes generacions de dones que van vindre després, no? En definitiva, potser hi ha una lliçó involuntària en aquest examen, perquè els alumnes no només han hagut de memoritzar autors, han hagut de dialogar amb preguntes que continuen obertes, que ens fan lliures, que ens fan o ens apropen cap a un món més complex i ens ajuden a entendre'l i a connectar amb els altres i a connectar amb la discrepància dels altres. En definitiva, ens ajuden a fer una societat més rica, més culta i millor. Per tant, tant de bo hagi sigut un èxit esta primera jornada per a la gran majoria d'ells i que la força els acompanyi demà. I així m'acompanyen, i tinc la sort que així siga, dos persones que venen a aquestes hores de la nit per a amenitzar la estona de ràdio a tots vostès i també per a reflexionar sobre qüestions, dubtar sobre molts temes, aportar el seu punt de llum, la seva mirada particular i discrepar de la forma més saludable possible. Anna Ramírez, molt bona nit.
1: Bona nit, Gustavo, què tal?
0: Benvinguda. Álvaro Razu, bona nit.
2: Molt bona nit i estic d'acord. Nuestra percepción no es una ventana directa a la realidad, sino un filtro. Eso es purament kantiano, ¿no? Y no sé si això tenia algo que veure en els bulos. També és possible, ¿no?
1: Segur.
2: Podríem afegir això, ¿no?
0: En un dia com el d'avui, crec que alguna vegada ja vos he preguntat, de segur que ens venen al cap records, encara que siguin ja llunyans o pràcticament remots de la nostra selectivitat, però de segur, no?, que es veuen aquestes sensacions, perquè hi ha sensacions que no s'obliden, no? Podem oblidar dades, dates, noms, però hi ha coses com les sensacions o les primeres vegades que mai s'obliden, no? I jo crec que la sensació de la selectivitat és inesborrable. Anu.
1: Sí, jo la recordo perfectament. De tota manera, sempre recordaré l'anècdota de la selectivitat d'Álvaro, que ja ens l'ha contat i és insuperable. Però jo la recordo com si fos ara. I recordo, tinc la imatge d'on me sentí i com vaig fer els exàmens. La tinc absolutament clara. Jo crec que són aquests instants de la vida tan importants que te marquen. I jo ja no crec per el resultat, sinó per l'ensenyament que té, no? Per a mi, l'ensenyament de la selectivitat va ser, sobretot, ratificar que no es devia a la sort. L'èxit, diguem-ne, se treballa. I si l'has treballat durant els mesos anteriors,

0: la sort influeix, però no és tan important com el treball i l'esforç que hagis posat els mesos davant. Qui acudís a un examen de selectivitat pensant que la sort va fer tot el treball, malament, no? La sort la té qui se la mereix, i sobretot si l'ha treballat abans. A partir d'ahir tinc un record molt nítid, molt clar, i crec que inclús positiu, perquè vam fer colla després amb els altres companys que s'examinàvem amb nosaltres, i com era de tot el dia, farem colla a l'hora de dinar, i tinc un record realment bonic de la situació, tot i els nervis, que són normals perquè sempre anem intranquils a aquest tipus de convocatòria, no? Però jo tinc un record bonic.
1: Pues en mi caso es muy diferente. La verdad es que no me acuerdo prácticamente de nada del examen de selectividad. Puedo decir cosas que no me pasaron. Por ejemplo, a mí no me llevaron los padres en la selectividad, cosa que creo que...
0: A mí sí.
1: Pues cosa que creo que no hay que hacer. Los padres ponen nervioso a los hijos. Hay que intentar evitar llevarlos, que vayan ellos por su cuenta. Creo que es mejor. Supongo que el examen de selectividad fue en Blasquibáñez, supongo que fue ahí, pero no recuerdo, y creo que sí que tuve yo mucha suerte para probar, cosa que tampoco nadie me siga un poco, porque lo mejor es estar preparado, ¿no? Sé lo que hay que hacer, y es no sesionarse, dormir bien, no estar... Antes no había móviles. Yo he visto hoy cuando he visto a los chavales, todos estaban mirando el último repaso en el móvil, ¿no? Nosotros llevamos una carpeta con anillas, ¿eh? En el mejor de los casos, si eres organizado por temas o por materias, ¿no? Pues ahora ya eso no es así.
2: Pero no has dit el millor. La qüestió és que vas presentar-te a la segona convocatòria perquè a la primera te'n vas anar als Sant Fermins.
1: Bueno, pero eso ya lo he contado en alguna ocasión y no me siento orgulloso de eso, ¿no? Viví una aventura en una Vespa, pero no, porque yo creo que era una cuestión de inconsciencia. No quiero que nadie, además...
2: Se'n vaya al Sant Fermins en lloc d'anar a la selectivitat.
1: No podem hacerlo porque ahora los exámenes son antes. Antes claro. Eran más tarde.
2: Per això entonces, no hi ha risc.
1: Entonces no... Es mejor, ¿no? Pero bueno, fue una aventura. La verdad es que fue una aventura con incidente incluido, ¿no? El conductor se durmió y el paquete pues también cayó igual como el conductor, pero no pasó absolutamente nada, ¿no? Una Vespa roja, eso sí iba como mucho a 80 o 90, no había peligro.
0: I pel que comentava Gustavo, no? Sobre les matèries sobre les quals s'han examinat avui, i sobretot filosofia, jo crec que ahí està, diguem-ne, la diferència entre allò que associem a la joventut d'avui en dia, que són molt finalistes, molt, i això per a què? I això quan val? I quan es planteges la filosofia i com obrir-los el pensament crític, motivar-los a que facin la seva pròpia reflexió i a la incertesa, que no tot és veritat, ni tot és correcte, ni incorrecte, ni mentida. De manera que ixe pensament crític és fonamental, i crec que obrir, diguem-ne, els exàmens amb la filosofia, els obre un terreny per a la capacitat d'argumentació i per a ser ells mateix, que crec que a voltes no ho valorem suficient. Cert que són molt finalistes i que quan fan les coses, quan tenen un valor, no? o quan tenen alguna cosa a canvi, però el treballar amb la filosofia i amb el plantejament del pensament crític crec que és fonamental. L'altre dia veia un llistat on estaven els directius de les empreses més punteres i més potents d'avui en dia. I veies les titulacions de cadascun d'ells, i el que no era de filosofia era d'humanitats pures, de manera que el pensament crític no t'ajuda tant a fer una cosa, les competències tècniques o les destreses tècniques, però sí a tindre recursos i a poder reflexionar i treure les teues pròpies conclusions, que al cap i a la fi són el sentit comú que te fa anar endavant en allò que te proposes.
1: Uh-huh. Iba a decir que no estoy de acuerdo con Nanu, pero bueno, no sería exacto, ¿no? Yo creo que lo que se plantea en esta selectividad, lo que el recurso a Kant, a Hegel, a esos filósofos, pues me parece muy viejuno. La verdad es que me lo parece, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante recurrir a la encíclica del Papa sobre la inteligencia artificial.

0: En un que genera més expectació de la visita del Lleó 14?
1: Tot. Jo som molt fan de ser papa. De fet, estic pensant encara si me'n vaig dissabte perquè tenim un encontre amb el papa i jo totes les fites històriques vull viure-les. No puc anar divendres, que estava convidada, tampoc dissabte perquè tinc graduacions, però pot ser encara dissabte a la nit me'n vaig. Crec que té un missatge social molt important. Crec que, sobretot en Tenerife i La Palma, en Arguineguín, el missatge sobre la immigració va ser important, perquè crec que va articular el missatge tal qual va fer també en Lampedusa. I crec que la motivació, la implicació social del papa, crec que va ser molt important en este viatge. Té quatre o cinc temes especialment destacats, i sobretot el de Tenerife i Las Palmas, el d'Arguineguín, crec que va ser crucial en la seva visita.

0: Álvaro Razu, ha sigut un plaer, gràcies per vindre a posar el contrapunt.
1: Igualment, pues, em parla de filosofia, que a mi sempre m'agrada, no? ¿Quieres más de Hegel o de Kant?
0: Segons el dia. Bona nit.
1: Gràcies, Roger.
0: Venen, no son Hegel y Kant, son Folgado y Montal, d'ací no res, perquè la ràdio continua i ara serà moment per a l'esport. Gràcies per estar a l'altre costat, a descansar. Demà serà altre dia. Bona nit.

0: Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a Punt.
1: Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu. L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio amb Juan al Puente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, que us hi fareu un mes de nosaltres, o en el cas d'avui, que és dimarts, si a més voleu participar en la catedral de Miki, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter @90minuts, G90 en xifra, en número. TikTok 90 minuts ràdio, també G90 va en xifra, va en número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre WhatsApp, que ja el sabeu, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a, com deia, opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos fem, i que és: què vos semblaria un fitxatge com el que ha contat el nostre company Salva Gomis, el de Menier, per al lateral dret, 34 anys, lliure de contracte internacional per Bèlgica? I és la pregunta que vos fem. Què vos sembla un fitxatge com el de Menier per al València Club de Futbol? Mentre el València continua ocultant uns plans de futur que filtra que van a tornar a dur l'equip a Europa, Peter torna a aparèixer. El amado líder, que després de la pandèmia no eixia de casa per por a contagiar-se, el que tenia les recomanacions del seu metge, que ja no tenia el cos per a papar-se 11.000 quilòmetres en avió, ara no para en torreta. Primer, un pàdel dissabte en Budapest, i ahir una jornada en Roland Garros. Espai que crec que cal destacar això. Peter Lim en el pàdel i Peter Lim en el tenis, per a que després diguen que Miguel Ángel García Pérez Roldán no va deixar empremta en el sopar per el València. No me falta que Peter les blanqueixi les dents, a d'ell ja hi ha qui el blanqueja tots els dies, i se carde el moño, corona sempre present. Torna Peter, l'home renascut. Resulta que, mentre es deia, sempre off the record, que això te dona l'opció després de negar-ho tot públicament, mentre es deia que no és que Peter tinguera abandonat el club, que és que la seva implicació era màxima, però que entre la por al contagi per la pandèmia i l'edat no li permetia fer ja els viatges, que l'absència de Peter, pues això, que no era criticable. Però mira tu per on, Peter s'està muntant un European Tour que riu-te tu de Bad Bunny. Viste el canvi a B que ha pegat l'amado líder, demana des d'aquest humil micròfon que Peter ens passe el telèfon del seu metge. Dice prohome de la medicina que ha obrat este Lázaro Levántate y Anda 2.0. És més, donada la seva implicació màxima en el projecte del València, proposa que Peter

compartisca el seu metge amb el del València Club de Futbol per a millorar encara més les fantàstiques prestacions dels servicis mèdics del club amb el mai suficientment ponderat doctor Pedro López Mateu. Una abraçada, doctor. Peter està de tornada i és la millor notícia per a un València que, amb la supervisió del seu propietari, segur que farà una gran temporada que durarà l'equip a Europa. I, com es ve comentant, en la seua caseta de Ronnie G, que és com la de Bad Bunny, només per als VIPs, i amb cafè i confidències, en lloc de en veu baixa, en lloc de música. A més, estic segur que ja que està en Europa, Peter vindrà a València, pararà en Paterna, s'interessarà pels lesionats, els donarà el telèfon del seu miraculós metge per si farà falta, anirà a les oficines a saludar a Solís per agrair-li tot el que està fent per el club i es reunirà amb Ronnie Gorberán per a dissenyar la plantilla 26-27 que ens ha de dur a Europa. I, finalment, rematarà la seva presència a la ciutat del Túria amb una visita al Tolos de l'Avinguda de l'Escorx per a veure com van los pilares de la tierra, el anillo de poder i les solucions con cable de acero tensado. Per a aquest estadi 5 estrelles que serà en no més tallar. Senyors i cavallers, no hi ha res que temer. Peter està sa com una poma. Vindrà segur a València per a fer un equip que lluite per Europa i farà un estadi que serà l'enveja de mig món. Com sempre, en Meriton ens espera un grandíssim futur. On hauré sentit jo aquesta frase? Les 11 de la nit i 7 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Iset, salude Salva Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, cómo estás? Te tengo que felicitar, ¿eh?, por lo que acabes de comentar. Me hace gracia. Fíjate que no me hace gracia.
0: ¿El qué?
1: Pues lo que acabes de decir ahora en la... En la intro del Meche de Lim, etc.
0: Pero me parece yo.
1: No, que me hace mucha gracia, de veres. A mí me hace gracia.
0: ¿Lázaro, levántate y anda?
1: Has estat ahí, bé. Sí, no, que podia recomanar ese Meche per al club.
0: ¡Home!
1: O per a qualsevol que te...
0: Ese Meche ha obrat un miracle.
1: Per a qualsevol que tinga un problema.
0: I això m'estava... Que no eixia de casa per por al contagi, que ja no podia viatjar, i del colp i repent...
1: Estava envellit. Tenia una enfermedad probablement molt greu.
0: Molt greu, i de colp i repent, de repent...
1: Sí, s'ha recuperat.
0: Dissabte estava en el pàdel en Budapest, amb
1: Alkeraifi,
0: ahir en Roland Garros. Sí. Això sí, es nota el legat de Corona en el València, eh?
1: Pàdel?
0: Peter, al pàdel i el tenis, eh? Ojo, eh? Para que després diguen que no va deixar emprenta en el supas per el València Corona.
1: Ahí se metge podia venir de València.
0: I se metge és un fenomen. Lázaro, levántate y anda 2.0. Increïble. 11 i 8. Per cert, tu, Beunier, què tal el veus?
1: Pues yo te voy a decir una cosa. Fent memòria, Manolo, ese lateral, Marcelino ja el tenia en el punt de mira quan estava així com a entrenador, perquè Marcelino tenia la teoria de... Va haver un moment en què se va trencar la tendència, i ara li preguntaria a Miqui, de en el perfil dels laterals,
0: sí,
1: perquè els laterals abans eren menuts i dinàmics, i de repente va canviar el perfil i eren centrals que tenien cos de... Eren laterals que tenien cos de central. I ese tipus de central és el que buscava Marcelino per al València, i durant un estiu, no recorde quin, el València va apuntar i va preguntar per este futbolista, el que ocorre és que en aquell moment Menier valia molts diners. Però Marcelino ja va interessar-se per aquest futbolista perquè volia fer algo semblant a lo que ha fet l'Atlético de Madrid amb Marc Pubill. Vull dir, ese tipus de lateral, de corre central, que al mateix temps pot actuar en un moment determinat com a central. Sí, sí.
0: Bueno, parlarem dels pros i dels contes. Primer parlarem de la informació amb qui l'ha donada, que és el company Salva Gómez, i després estic segur que en la tertúlia parlarem de pros i contres d'este nom de Thomas Meunier. 11 i 9 de la nit, les fotos com avui?
1: De mercat.
0: Tira-li. Sí.
1: El València activa l'opció Tomàs Meunier per al lateral dret. El club treballa per a fitxar a Cossero, a l'internacional belga del Lille, de 34 anys, que acaba contracte el 30 de juny i disputarà el Mundial amb Bèlgica. La idea de Corberán és fitxar dos laterals i que un d'ells siga sub-23, perquè el rendiment de Fulquier i el seu genoll generen dubtes. Morales diu adeu emocionat, a punt de complir 39 anys. José Luis Morales s'ha acomiadat del Llevant, club al qual va arribar en el 2011, després de 10 temporades repartides en dues etapes, 377 partits i 83 gols. Visiblement emocionat i més nerviós, ha dit que en tota la seva carrera esportiva el jugador madrileny ha confirmat que seguirà en actiu i ha obert la porta a una experiència a l'estranger.
2: Me gustaría que me recordaran con una sonrisa en la cara, como la que tenía el día de Burgos. Al final he hecho todo lo posible por este club para ayudarle en todo lo posible. He corrido como un cabrón para conseguir todo lo que he conseguido, y me voy satisfecho de que todas las carreras que me he dado por el Ciutat y por los campos de España han servido para que mi nombre esté en este club.
1: Ja parla com a groguet. Íñigo Pérez ha sigut presentat com a tècnic del Villarreal per a les tres pròximes temporades. L'entrenador navarrès ha dit que sent identificat amb els valors del club i ha agraït les paraules que li ha dedicat el president Fernando Roig.
3: Hemos apostado por un entrenador joven, trabajador, con muchas ideas. Aquí estarás bien, tienes que trabajar mucho, mucho, mucho, mucho, y así llegan los resultados. Llegas a un club con mucha ilusión familiar. Yo creo que vamos a hacer unos muy buenos años.
4: Yo también estoy muy ilusionado y entusiasmado con este nuevo paso. Siempre se pregunta al entrenador que cómo van a jugar sus equipos, que puedes prometer los resultados. Sabemos que no se pueden prometer, pero me siento identificado con varias de las cosas que has descrito, que es el tema de la importancia familiar, el tema del sacrificio y el trabajo y la ilusión. Esto sí que lo puedo prometer, lo garantizo, y ojalá que luego pues, mi capacidad como entrenador pueda entregarnos resultados y que, como dices, vivamos años muy bonitos a nivel de resultados.
1: Sense entrenador i necessitat de davanters, l'Elx, que encara no ha decidit el seu nou tècnic, haurà d'armar un atac totalment nou de cara a la pròxima temporada. Andrés Silva va firmar pel Porto i Rafa Mir té molt difícil continuar, per la qual cosa Álvaro Rodríguez és l'únic davanter que té contracte en vigor per al futur, ja que va signar el passat estiu fins a 2029. Entre els tres han fet 25 gols este curs. València Bàsquet obri els quarts de final pel títol de Lliga, revitalitzat després d'enllaçar tres victòries seguides en el tancament de la Lliga regular i garantir-se el segon joc i el factor canxa. L'equip taronja rep el perillós Surne Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau. Pedro Martínez manté les baixes de Xavi López Aróstegui, de Josep Puerto, té el dubte d'Isaac Nogués i espera recuperar Jan Montero i Nate Reubers.
5: Tenim problemes i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que anem a estar centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
1: Rubén Burgos de la banqueta als despatxos. L'exitós tècnic valencià deixarà de ser l'entrenador del primer equip femení de València Bàsquet per incorporar-se a la direcció esportiva de l'equip. Segons s'ha informat avui el club taronja, durant les 9 temporades de Burgos a la banqueta, el club ha ascendit a Lliga Femenina i ha acumulat 11 títols, dos d'ells esta mateixa temporada.
6: Intentar sumar desde mi posició en este recorrido y crecer, y ir formándome también, porque creo que es un proceso y en el que ir creciendo y ir mejorando a la vez de la gente que te rodea y de tu equipo de trabajo, pues es la clave en un deporte como el nuestro y en un deporte de equipo.
1: El campionat individual d'escala i corda busca nou campió. Els aspirants són Marc Giner i Salva Palau, que avui s'han vist les cares en la presentació de la partida, que podran seguir en directe diumenge per la tele i la ràdio d'Apunt. Escoltem els dos pilotaris, Marc i Salva.
7: Molt orgullós de tota la feina que he fet per a poder arribar al nivell al que estic ara i molt content d'estar en la final.
8: Un gran pas en la meva carrera, no? Jugar una final d'individual, pues, jo crec que és un logro que molts restos o molts professionals intenten buscar, però sobretot guanyar-la.
1: La Volta a la Comunitat Valenciana 2027 de ciclisme comença a prendre forma. Es disputarà del 3 al 7 de febrer. Partirà des de la província de Alacant i vertebrarà el territori amb 5 etapes que inclouran una contrarrellotge individual, a més d'una gran etapa amb final en alt a la província de Alacant o a la de Castelló.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, @90 minuts, el 90 en xifra, en número, per X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també en xifra, també en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, per a enviar una... per a enviar la vostra opinió sobre qualsevol tema que es tracta en el programa, i sobre la pregunta que vos fem, i si voleu el WhatsApp 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, pregunta què vos semblaria un fitxatge com el de Menier per a lateral dret, amb 34 anys, lliure de contracte, internacional per Bèlgica, bueno, més pros i més contres. 11 i 15, pausa per a la publicitat, en tornar d'ella, xerrem d'això i de moltes coses més, així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
9: ¿Y dices que siempre sucede?
10: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
11: Solo se me ocurre. ¡Wow!
9: Increíble. Pasa siempre.
10: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
11: ¡Wow!
10: Descúbrelo en tu concesionario.
12: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
13: Hola, amics. El pròxim dissabte 6 de juny, l'equip de Fora de Cobertura repassarà, en companyia dels protagonistes, la 13a edició de la Fira de la Tomaca que organitza l'Ajuntament del Perelló. Coneixerem en tot detall les particularitats i beneficis de la tomaca valenciana del Perelló. Recordeu, tot sobre la 13a edició de la Fira de la Tomaca del Perelló el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí en Fora de Cobertura, a Punt Ràdio.
14: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
15: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
16: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
15: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
14: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
16: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
17: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
16: Juga amb nosaltres esta temporada.
18: El Día Mundial del Medio Ambiente es el Día de la Bicicleta de Amparo y el Día del Huerto de Sento.
17: y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
19: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil-CAT, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
20: Estàs escoltant 90 minuts.

0: amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
1: Les 11 de la nit i 18 minuts comencem a desenvolupar tots aquests temes dels quals vos hem parlat tant en l'editorial com en les nostres fotos d'apertura del programa. I un dels noms propis del dia l'avançava en les nostres xarxes socials el company Salva Gomis, i és el de Tomàs Meunier, este lateral que, com ens ha explicat Salva, en el seu dia era central, el passar en el seu...
2: No. Era, sempre ha sigut lateral.
1: Lateral en cos de central.
2: Però tenia cos de central.
1: En efecte. Sí.
2: O té cos de central.
1: Sí, i que té cos de central, en efecte. No, té cos de central, perquè és un home amb unes característiques que no és lo dels laterals que abans tots teníem en el cap fa molts anys. Bueno, de qualsevol manera, és un jugador que acaba contracte i sembla que el València el té marcat i en la seva llista. Salva Gomis, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Com esteu? Bona nit.
1: Pues, i si és el nom, Tomàs Meunier, que acaba contracte en el Lille belga, 34 anys, internacional, i que sembla que el València està fixant-se en ell i que va seguint-lo.
3: Sí, és el nom que hem contat avui, perquè bueno, pues, ja parlàvem fa setmanes, no?, d'aquesta tasca de búsqueda d'un parell de laterals, d'un perfil més veterà i un altre sub-23, i bueno, pues, és de veres que han existit pues, alguns noms durant aquestes setmanes, però des del dilluns anàvem darrere d'este nom, de Tomàs Meunier, i bueno, pues em puc confirmar que en este cas el que a mi em diuen és que és l'opció 1, és la prioritat, és el jugador que més agrada ara mateix al València per a reforçar el lateral dret. És un jugador que acaba contracte, que és gratis, que arribaria després de jugar este any 35 partits, encara que tinga 34 per a 35 anys, està en un moment de forma que no és que hagi deixat de jugar. De fet, va estar en el Mundial en Bèlgica i bueno, pues que ja és un jugador que fa molts anys que està en el radar d'equips importants, que evidentment ha anat complint anys, que va passar pel Borussia Dortmund, que bueno, pues ara en el Lille ha clavat a l'equip en Champions. Este any el Lille ha entrat en la UEFA Champions League, però que acaba contracte i que sembla que bueno, pues, vol buscar un altre destí, i en este cas ha aparegut el València per a tractar de convèncer-lo per a que arribi a Mestalla.
2: Problema, Salva, bona nit. Supose que serà el mateix que està a hores d'ara impedint que Ido siga convençut pel València. Tindrà més ofertes i el seu salari també serà important, entenc.
3: Jo crec que és més un tema de les ofertes que pot tindre, no? Jo sé que el mercat turc ha estat intentant bueno, pues, convèncer a Meunier. A mi em diuen que no és un salari superelevat, no te sé ficar una xifra, però no me diuen que sigui un salari desmedit, desmesurat, ni prop de lo que puc estar guanyant Guido, ni lo que puc estar demanant Guido. Però, evidentment, pues, per a un jugador d'aquesta edat, pues, el seu contracte pues, no va regalar-lo, no? Estaríem parlant de, segurament, el seu últim contracte, pues, no va regalar-lo. Jo penso que és un, en quant a econòmicament parlant, penso, per el que a mi m'han dit, no és inviable per al València, i el que cal és convèncer-lo per a que bueno, pues, arribi a un projecte en què pues, no n'hi ha Europa, i que la ambició pues veurem qual és, no? De cara a l'any que ve, però sí que és de veres que el que tu dius, pues evidentment el mercat sobretot el turc en dir a mi està molt pendent de Meunier.
2: Parles també de que van a ser dos laterals drets, que un bueno, és este Meunier, que diríem seria l'experimentat, i l'altre el València vol que siga un futbolista sub-23.
3: Sí, que puga tindre fitxa de filial, que puga tindre, bueno, pues, ixe comodí, no? Ixe joker, ixe as de no gastar fitxa del primer equip, perquè això li permet al València pues, maniobrar d'una manera diferent en el mercat. Ja va passar en el seu dia amb Germán Valera, si ho recordeu, que va arribar amb fitxa de filial, però no toca el filial per a res. I la idea és la de portar un lateral que tinga menys de 23 anys. N'hi ha molta gent pensant que Andrés García compleix aquestes característiques,
2: però no.
3: I Andrés García no compleix aquestes característiques, clar, perquè la temporada que ve ja deixa de ser sub-23. i per tant no seria una opció com a sub-23, eh? Ja sabem que és una opció com a lateral, però no seria,
2: no
3: una
2: seria
3: opció
2: el sub-23. Exacte, sí.
3: Correcte. Mm.
1: Molt bé, doncs això és la informació que teníem en el dia d'avui que donar i el nom que, del qual teníem que parlar, que no és altre que el de Thomas Meunier. I,
2: és Meunier o Meunier? Tu que eres,
3: jo
2: tu
3: penso que serà Meunier, però...
2: No, Manolo, és que controla el francès. M'estranya que li diga Meunier, que li ho diria jo, saps?
1: A veure, és que si ho dic bé, te vas a xungar.
2: Claro, és que vull. És que és el que vull.
1: Meunier.
3: T'ho diga bé, per favor,
1: Meunier.
2: Meunier.
3: Molt bé. O Meunier, però Meunier, no?
2: Exacte.
1: Més o menys. Més o menys, Meunier. A la fi m'aneu a eixir de molt cas de criar, eh? No, no, no, no puc amb vosaltres. Sí, sí. Dolbis, gràcies.
3: De res, bona nit.
1: Adéu. Folgado.
2: Recordaràs que ja varen dir, Andrés García sí, però que hi ha altres noms damunt de la taula més experimentats. Bum. Ahí tens el nom que ha donat Salva Gómez.
1: Meunier, perfecte.
2: Meunier.
1: D'ací a que el fitxen, si el fitxen, aniré fent un examen cada
2: dia.
1: Setmana. Com sí, que sí, tenim sí. Catedral i no vull perdre temps, demà a les 7 torna al bàsquet i comencen el playoff dels quarts de final entre Bilbao Bàsquet i València Bàsquet. Demà a les 7 Rotarena, no?
2: Sí, demà a les 7, Manolo, divendres també a les 7. De moment, al haver acabat la lliga regular com a segon, bueno, pues té factor canxa el conjunt del Roche Arena fins a arribar a les semis. A partir d'ahir, demà primer rival en estos quarts de final de la lluita pel títol, arriba el Surne Bilbao, un equip al que en el mateix escenari València Bàsquet li va costar fa dues setmanes molt doblegar, a la fi és cert que li va guanyar. Rival respectadíssim, ja escoltarem ahir a Pedro García parlar de Jaume Ponsarnau. Ponsarnau és ex-entrenador de València Bàsquet, així que Manolo, si te sembla, escoltem Pedro Martínez sobre el rival.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Finalment, anit, es van lliurar els Premis Max. I nosaltres, que mirem el món des d'ací, des de casa estant, doncs, què voleu que vos diga? Jo no em lleve del cap la tertúlia que teníem avui fa una setmana amb les nominades i el nominat, les quatre persones que estaven nominades als Max. De les quatre persones nominades, tres han tornat a casa amb la poma, amb caraceta del poeta Joan Brossa. Blanca Añó, amb el Max a millor disseny d'espai escènic per Orlando, del Centre Dramàtic Nacional. Raquel Molano, per la composició musical de Fuente Ovejuna, de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, i Xavo Jiménez per Jo soy 451, una adaptació de la novel·la de Ray Bradbury produïda per La Teta Calva, la productora que Xavo va fer amb la seva dona, la desapareguda Maria Cárdenas. Sol Picó no s'ha emportat cap Max en esta ocasió. I finalment, dels tres Max, dos són per produccions d'entitats públiques

0: públiques potents estatals, el Centre Dramàtic Nacional i la Companyia Nacional de Teatre Clàssic. I això està molt bé. La llista de guardonats estan lligats als dos centres, a més del Teatre Nacional de Catalunya o el Mercat de les Flors o el Grec. Eixa és la realitat dels Premis Max. I més enllà de l'alegria pels premis, tots, atorgats a bones i bons professionals, faltaria. Tot això ens fa pensar que estem on sempre, no? Dependents de Madrid o Barcelona, d'alguna manera, per eixir endavant i fer-nos un espai, en aquest cas, en les arts escèniques. Tenim grans professionals. Bona prova del que dic és que quan treballen amb institucions potents de fora, malauradament, tornen guardonades o guardonats. Em pregunto si alguna volta tornarà a intentar-se, com es va fer allà pels anys 80 i 90, menys, pot ser, tornarà a intentar-se posar dempeus un teixit escènic potent que permeta estar a l'avantguarda del teatre i de la dansa, sense complexos. I tal com dèiem fa una setmana, moltes gràcies. Gràcies a la gent valenta que, tot i tindre-ho tot en contra, persisteix en voler fer bon teatre i bona dansa. Ja, si algun dia tenen mitjans, no sé, potser es menjaran el món. De moment, l'enhorabona a Blanca Añó, Raquel Molano i Xavo Jiménez. Especialment a Xavo, qui des de la seva productora molt menuda s'ha posat al costat, parlant de tu a tu, a les institucions públiques més potents de l'Estat. Li demanarem a Xavo fa una setmana que se'n tornara a casa amb el Max a millor actor. No ha pogut ser, però torna a casa amb el de millor versió teatral. L'enhorabona. Per cert, algú sap si van a convocar-se els Premis de les Arts Escèniques Valencianes? Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: I el que estem escoltant no és exactament Mr. Sandman, sinó una paròdia. Una paròdia duta a terme per A Cappella Science, que fan versions de cançons conegudíssimes, però amb temàtica científica. Esta és CRISPR-Cas9, en compte de Mr. Sandman. El cas és que volíem parlar de ciència al programa, perquè la setmana passada es va celebrar la tercera jornada de l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes, una jornada entre l'Institut i les empreses. Amb el títol d'Innovant el futur de la biotecnologia vegetal, es van abordar diversos aspectes de la biologia, de la biotecnologia, com ara el seu paper en la resiliència al canvi climàtic, la presència de la biotecnologia vegetal fora del sector del camp, o, com no, la biotecnologia vegetal, com pot millorar el sector agrari, faltaria. L'Institut, aquest Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes, es va fundar l'any 1992. Ja té anys, 34, si no hem comptat malament. En aquell moment, la figura del professor Primo Jufera va ser decisiva per impulsar la seva creació. A més, en va ser professor. L'Institut és un precursor de la investigació en tecnologia dels aliments i un centre de referència internacional que fa anys ja va adoptar el nom d'Eduardo Primo Jufera. Avui parlem de la jornada que es va celebrar fa uns dies i de biotecnologia vegetal en general amb Laura Zacarés. Ella és responsable de transferència tecnològica de l'Institut, doctora enginyera agrònoma per la Universitat Politècnica de València, màster internacional en Business Innovation per la Universitat de Deusto. Al llarg de la seva trajectòria professional ha desenvolupat llocs de direcció i de gestió en la I+D+I. Actualment és responsable, com dèiem, de transferència tecnològica en l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes, Eduardo Primo Jufera. Un centre mixt, com dèiem, de la Universitat Politècnica i el CSIC. Laura, molt bona vesprada i moltíssimes gràcies per atendre l'Hora de la Cultura.
1: Bona vesprada. És un plaer estar aquí aquesta tarda.
0: A veure, fa uns minuts el company Ximo Rovira em dia, però jo seré capaç d'entendre, jo podré entendre d'allò que aneu a parlar, no? Perquè quan parles de biotecnologia vegetal la gent es pensa que estem parlant de coses complicadíssimes i estem parlant d'aspectes de la investigació que al final ens fan la vida quotidiana molt més fàcil a la majoria de nosaltres. Per exemple, bueno, en primer lloc parlem-ne de la jornada que vau celebrar fa uns dies, no? Una jornada on vos ajuntàveu amb empreses. Això és fonamental? Quina és la importància d'anar junts o de trobar-vos?
1: Sí, és algo muy importante y muy necesario reforzar. Y entonces, pues esta jornada, el objetivo fundamental, ya es la tercera edición, arrancamos estas jornadas en 2019, pero el objetivo fundamental precisamente es acercar a las empresas todo el conocimiento y tecnologías que desarrollamos en el instituto, ¿no? En el centro. Porque las empresas pues tienen problemas, retos, muchas veces complejos, que requieren de tecnología para ser resueltos y muchas veces tampoco tienen el criterio o el conocimiento necesario para seleccionar a ese partner que les ayude a abordar esas necesidades, ¿no?
0: Laura, sembla,
1: y estas jornadas son muy necesarias.
0: Sembla que es como una... És com una barrera invisible que fa dècades que existeix, no? Per una banda, el sector empresarial, que efectivament la de problemes que se li posen al davant i reptes, no? I per una altra, vosaltres, que esteu encantadíssims, tant de bo, no? M'imagine les empreses acudiren a vosaltres. Perquè vosaltres quin problema podeu solucionar-li a una empresa? Posem un exemple, Laura.
1: Bueno, todo lo que tenga que ver con el sector agroalimentario, o sea, ahí estamos aportando o podemos aportar mucho valor, pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en un tema de mucha actualidad, que es el cambio climático. El cambio climático está ocasionando unas pérdidas económicas millonarias en el sector agrícola. Una parte muy importante, esas 28.300 millones de euros al año, imaginemos, ¿no? Esa cantidad. El 55% de esas pérdidas se deben, por ejemplo, a fenómenos como la sequía, ¿no? La pérdida de agua. Los cultivos deben adaptarse a esas nuevas condiciones cada vez más, y nosotros podemos desarrollar esos cultivos que se adapten a esas condiciones de sequía y a esas condiciones de cambio climático. Podemos mejorar la productividad y reducir esas pérdidas. Ese es un ejemplo muy concreto y que todos podemos entender, ¿no?
0: Y tant, i tant. I algú dirà, però vostè, a veure, la sequera, vostès no poden acabar, per bons investigadors que siguen, cap institut pot acabar amb la sequera, no? El que sí que fan, el que sí que feu, és adaptar les espècies vegetals a eixa sequera, sí. No? És com si ara hi haguera manera de dir, mira, se'ns acaba l'aigua, no? Adaptem-nos a beure la meitat del líquid que hem begut fins ara, no? Més o menys seria això, però parlant del món vegetal, no?
1: Efectivamente, o sea, si yo tengo una variedad de arroz que requiere unas determinadas condiciones de riego y de cultivo, pero ahora pues no disponemos de tanta agua o la época de lluvias es distinta, pues se trata de generar variedades de arroz, en este caso, que sean capaces de crecer y producir al ritmo que necesitamos en esas condiciones de sequía.
0: Wow. ¿Y más ejemplos de investigacions, de treballs que esteu duent a terme que puguen facilitar-nos la vida? Perquè al final, quan estem parlant d'aquest arròs que s'adapta a la sequera, no només li esteu facilitant la vida a les empreses del sector agroalimentari, de rebot esteu facilitant-li la vida a la gent que pot seguir consumint eixe vegetal, no? Hi hauria més exemples?
1: Bueno, otro ejemplo también que yo creo que puede facilitar y mejorar la vida de las personas y ayudar a generar productos con más valor es la mejora de la calidad nutricional de frutas y hortalizas, o en este caso, por ejemplo, los tomates, ¿no? Un producto también muy consumido en toda la Comunidad Valenciana y en general, ¿no? En nuestro país.

0: passen així a xas, fan en no res. Sí, tenim dos anys per atendir ponts, no? Entre el món de la investigació, de la biotecnologia i l'empresa, i també per la nostra part ens comprometem, perquè no passi allò que ens comentava Laura Zacarés, no? A intentar informar sense bulos i contant les coses com són. Laura Zacarés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora de la Cultura. Seguim en contacte, eh?
1: Sí, por supuesto. A vosotros, muchas gracias. Un placer.
0: Una abraçada.

0: Sí, sí. Entra la música del teló de fons, que és música dramàtica, que evoca acció. No sé, és com si Juanjo Prats entrara a cavall en l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio.
1: Bona Hola, vesprada, doncs ara el lligaré.
0: T'he imaginat així, lligalo ahí al costat del piano. Al costat del piano.
1: I que no mos deixi molta merda. Bueno, en este cas, que mos doni sort.
0: Que mos doni sort, sí. Com en el Globe, no?
1: I tal que sí. Com a tot?
0: Va com va. Bueno. Això ho diu l'Ovidi. Començàvem el programa parlant dels mags.
1: Sí, ja dius, bueno, felicitar-los.
0: Felicitats, no?, sí, per aquests sí. Tres mags. Però, clar, és que de sobte dius... El primer és alegrar-te molt, no? I després dius, ostres, d'estrès, dos són en dos institucions públiques potentíssimes de l'Estat.
1: És el que parlàvem, vull dir, que realment ahir n'hi ha sempre dos... Bueno, dos ciutats fonamentals culturalment, que en este cas és Madrid i Barcelona, Barcelona sí. I Madrid. Després n'hi ha un percentatge un poc perifèric i pues, els, diríem, és de primera categoria, és molt difícil que arribi en primera per el nivell de les produccions públiques, perquè clar. Necessites...
0: Com vas a competir en una producció que ha abocat...
1: Un Orlando,
0: quasi que res de l'Orlando, no? Més, o sigui, clar, vull dir, com vas a competir amb això, no?
1: És molt difícil.
0: És molt complicat.
1: És molt difícil.
0: Has de ser molt bo, que era el que jo d'alguna manera intentava dir, no? Has de ser tan bo per estar al costat de qui ha fet la versió d'Orlando de Virginia Woolf.
1: Clar, per això un poc...
0: Amb tot el pressupost del món.
1: Per això un poc el mèrit que té pues, l'adaptació de Chavo i el que parlàvem moltes vegades que... En dramaturgos i dramaturgues, adaptació, sí que tenim, diríem, més recompensa.
0: Perquè allò que prima és el cervell.
1: Efectivament. I prima un poc l'autonomia d'uno d'anar treballant, no únicament de recursos econòmics. Però una vegada ja escenifiques això, ai, que és molt complicat.
0: Escolta, tu saps si tornarà... Els premis de les arts escèniques valencianes...
1: No, de moment el que tenim en cartell d'ací no res són de l'Associació de Professionals, l'APP.
0: L'APP.
1: I això sí que arribaran, però els altres no crec. No sé, no sé res.
0: No saps res.
1: No crec que es facin en
0: si
1: agost.
0: Si no saps res, Juanjo.
1: En agost.
0: Agost és mala data, eh? Aire condicionat a tope. No, agost és... No ho veig jo, això. A veure, de què anem a parlar avui?
1: De molt de poderío. És a dir, on està la pasta cultural valenciana és en un espai concret, que és el Palau de les Arts. Algunes vegades hem parlat d'aquesta descompensació sí. I avui anem a parlar que gran part del pressupost de la cultura valenciana està en el Gran Coliseu, que és el Palau de les Arts. Res que objectar si

0: n'hi haguera una equivalència també amb la producció pública, el teatre, la dansa. Per què? Pues que anem a parlar d'una de les òperes més famoses.
1: A mi em torna boja, això.
0: És meravellós.

0: Estic a Turandot.
1: I amb Turandot baixa el teló de la temporada del Palau de les Arts.
0: Quina pena no poder anar a veure-la, perquè clar...
1: No, que estan exaurides.
0: Ah, que bé.
1: Clar, és que Turandot bueno, és l'òpera de Puccini, que és la quarta vegada al llarg de la història del Palau de les Arts, 20 sí. anys, que s'ha fet.
0: Sí, perquè veig, és un poc... Les tinc compte, eh?
1: El tiró que té popular i tal.
0: Sí, home.
1: Ja és impossible, però anem a donar-nos el gust de contar o difondre qui hi ha darrere de Turandot i intentar explicar aquesta òpera perquè és tan gran, no?
0: Sí.
1: Doncs mira, primer que res, el privilegiat que ja tinguin l'entrada podran veure una producció que ha estat estrenada al Japó i és la primera vegada que ve de Japó a Europa. De tota Europa, a València, és la primera vegada que es pot veure, dirigida per Àlex Oller, i hem de dir que és una proposta espectacular des de tots els punts de vista. Escenogràfic, per exemple, el que parlàvem l'altre dia de que l'escenografia sempre és la primera víctima quan no n'hi ha recursos. Doncs així l'escenografia és tan bèstia com és una piràmide invertida. Wow. En tot el superescenari ixe que serveix d'una forma metonímica de presó de l'univers interior de Turandot i tot això en una estètica xinesa, si la gent coneix un poc, és un poc, diríem, el...
0: Bueno, és el palau també en algun moment,
1: m'imagino. La plaça, perquè, claro, ella, Turandot, no es priva de res i convoca la gent a la plaça, després ja explicarem sí. per què, i diríem que és una obra que captiva molt perquè té història d'amor, una història de poder. Aparentment, Turandot és una princesa capritxosa, però després entendrem per què fa certes coses. N'hi ha violència, n'hi ha redempció i n'hi ha gran espectacle. Per què? Pues perquè Puccini, en esta òpera, va tirar, diríem, la resta. Això sí, és una òpera inconclosa.
0: Sí.
1: No hi ha final. Perquè el senyor Puccini...
0: Se li va ocórrer...
1: Bueno, morir-se, clar, i aquestes coses són una mica...
0: Coses que de tant en tant fa un... I s'ha deixat la feina a mig.
1: I en fi, i la història és meravellosa perquè la seva música té la grandesa ja de principis del segle XX, però la barreja i la influència de les cançons populars xineses, amb nivell de sonoritat, hi ha una investigació molt, molt, molt acurada, no? I ho trobo que és meravellós. Doncs la història hauran de resoldre, la princesa, en este cas, Turandot, no està disposada.
0: És una princesa xinesa.
1: Xinesa, sí. I com en tots els contes i en tots els grans relats, normalment per establir relacions polítiques la princesa es casava amb algun príncep o algun noble d'altres països per tal de fer simbiosi econòmica, política, social, que per això servien els matrimonis.
0: Ah, creia que anaves a dir els reis.
1: I els reis també, per fer negoci.
0: Va, per fer negoci.
1: Però això de l'amor, d'entrada, Turandot no està massa interessada. De fet, ella odia casar-se amb un príncep estranger. Després en l'òpera descobrirem per què i em sembla un poc la història. Anem a situar-nos. Gran esplanada, gran història, s'alça el teló, tot el poble congregat. Clar, congregar un poble vol dir el cor de la Generalitat Valenciana, més el cor també de xiquets dels desemparats, més figuració, l'orquestra diríem que està ampliada, és màxima, ja no cabem més allí en el foso, diríem gran espectacle. No?
0: Wow.
1: Arranca, diguem, això és la plaça pública xinesa i que com comença? Vaig a decapitar al primer pretendent que no va resoldre els enigmes que jo com a princesa Turandot li vaig proposar. Este és el context, és a dir, la primera escena és un poc vaig a tallar-li el coll.
0: Ja està.
1: Algú.
0: Este no m'ho ha acertat, li talla el coll.
1: I ja està. I què passa? Entre la gent que va, lògicament, això és un espectacle, un aconteixement, anem a veure com li tallin el coll a l'insensat que ha demanat la mà i no ha sigut capaç de resoldre els enigmes. Doncs ahir apareix un senyor major que li diuen Timur, és un rei destronat que viu a l'exili i té una esclava fidel que és Liu, vale? I té un fill que feia temps també està destronat, és un príncep destronat, però en fi, està pel món i l'home està allí sol amb la seva acompanyant. Casualment, en eixa plaça, el senyor Timur, l'home este major, aquí es troba amb el fill. Que feia una temporadeta que no es veien i que, en certa mesura, pues, estan encantats d'haver-se retrobat. Li diuen Calaf. Bueno. I en aquest context, sabent la història de que aquesta princesa és quasi inassequible, és poder absolut, el seu pare i ell són els absoluts monarques
0: xinesos.
1: I com
0: no li agrada el comportament, te talla el coll
1: i diu, ping, acaba de veure a la dona de la meva vida, que és Turandot.
0: Pobre home, imagina que el teu fill te digui això.
1: Però t'imagina tu que el veges en la plaça que està ajusticiat.
0: Però que la princesa Turandot és bellíssima.
1: Clar, bueno, i per descomptat.
0: Enigmàtica, guapa, guapíssima.
1: Meravellosa. Però la circumstància

0: enamorar-se d'algú que talla els colls no és la més adequada.
1: Sí,
0: jo.
1: També, la veritat, ara que coses hem fet en esta vida, que no com Turandot, però s'ha de dir que tot això dels enigmes és que ella sí. Dir, vale, tu vols que jo me case?
0: Clar.
1: Pues jo poso un enigma.
0: Tres
1: enigmes. I només qui soluciones tres enigmes...
0: Es casarà amb mi.
1: Salvarà el cap i es casarà amb mi.
0: Clar, aquesta tradició ja ve des de la tragèdia griega. És a dir, si tots recordem la història d'Edip, Edip arriba a la Efige i li planteja un enigma. I quan hi ha una peça... Que això és un poc de la tradició de la tragèdia, d'aquests relats, que si tu eres capaç de resoldre l'enigma, salves a aquest poble i arribes allà.
1: Però, la tragèdia redemptora.
0: Redemptora.
1: Efectivament.
0: Clar,
1: que és el que és Turandot.
0: Que és el que està fent. I una de les propostes que fa el director, l'Àlex Oller, és que fa una lectura molt interessant perquè fica en la història d'amor, però no és un amor romàntic, sinó una reflexió sobre el poder i el trauma. Perquè este príncep està destronat. No té poder. És...
1: No... Però és noble.
0: Sí, però no té un cobre mort. Per tant, la fascinació per Turandot, a banda de la seva bellesa, també pot tindre un interès totalment crematístic.
1: Pecuniari.
0: Claro, perquè toques poder.
1: Ja m'acabes de destrossar.
0: No, és la lectura d'Àlex.
1: Àlex.
0: És una lectura, diríem, que sol passar.
1: Clar,
0: és a dir, la bellesa, l'amor, però si tu tens poder, m'agrades més l'eròtica del poder, no? Lògicament.
1: I després el qualsevol poder ens agrada.
0: Imagina't.
1: Veges tu les coses que passen.
0: Manar de mitja Xina, com la dinastia d'estos. I damunt el trauma. Perquè... perquè entendrem que, en certa mesura, perquè Turandot té un trauma.
1: Sí.
0: Perquè, a veure, perquè moltes vegades Turandot apareix com una... Ai, esta xiqueta, que malcria, no? Ara fica enigmes.
1: No,
0: té un trauma, no? I, entonces, simplement, perquè no aparega ni cruel ni capritxosa, la seva actitud està marcada per una ferida heretada. És a dir, la història parla de que la seva família... va ser violentada per un príncep estranger a un familiar que, en certa mesura, li fa dolor. No? I ella no vol ser víctima... Que
1: com
0: siga...
1: han sigut els seus avantpassats.
0: Avantpassat. Una prenda de joc polític com una dot per tal de fer geopolítica.
1: És a dir, molt bé, Àlex, el que fa és transformar aquell personatge femení capritxós, insoportable, en una dona... Que pensa i es nega a entrar en el joc.
0: I vol estar empoderada i, en certa mesura, no vol... Pues en certa mesura, ficar-ho fàcil. I d'ahí el tema dels enigmes, no? I, bueno, és meravellós, no? Mm. Doncs, bueno, el tema dels enigmes és que segueix endavant, perquè aquell, en este cas, diu, jo vull resoldre els enigmes. Ja està.
1: Ja
0: és un candidat. Entonces, lo que s'espera és el moment meravellós ja en el segon acte de quan ell s'enfronta als enigmes. Però aquest home, cabalística, és un home molt aficionat, en certa mesura, a tot aquest món de les càbales, dels misteris i tal i tal, pim-pam-pam, un misteri darrere d'altre misteri, el resol.
1: Sí.
0: Turandot es fa blava, negra.
1: Ah, imagina't.
0: Perquè és que ell no està mirant-lo com a home. Està mirant-lo com un príncep estranger que vol usurpar el poder i dominar-la a ella, no? Entonces, què passa? En aquest moment, ella es dona per vençuda perquè...
1: Ha de complir la seva paraula.
0: Però així apareix un element fonamental. I és que, immediatament, en lloc de complir la promesa i casar-se, el que planteja, en este cas, el pretenent, és ni menys. No et casaràs amb mi si no vols? Per què? Perquè l'única forma de desfer això és que tu, esta nit, descobrisques quin és el meu nom verdader.
1: Li posa l'enigma.
0: L'enigma. Li torna un enigma per tal de poder desfer el tracte. I en aquest moment ella accepta, perquè no vol casar-se, i dius, pues vaig en una nit, jo que sóc princesa poderosa, he de resoldre qui eres tu, no? I en este cas comença tota la nit i apareix ahir. L'àrea més famosa de l'òpera, que és Nessun Dorma. És a dir, que esta nit, en tota Xina...
1: Que no dorga ningú.
0: Perquè hem de descobrir el nom verdader d'este home que figura que vol casar-se amb mi, no? I es converteix en una de les melodies més populars que, si et sembla bé, anem a escoltar un fragmentet. Un home... que està començant, que li diuen Luciano Pavarotti.
1: Val, sí.
0: I anem a escoltar esta famosíssima àrea. Thank you.

0: normal que es trenquem les mans.
1: Pavarotti, brutal, brutal. Sí. Cada vegada escolti...
0: Què té Puccini en esta àrea?
1: És una meravella. I molta gent pensa que aquest Vingero és una batalla.
0: No,
1: és...
0: no, no, no, no, no.
1: És l'enigma...
0: És l'enigma. Contra... I que ningú dorga esta nit perquè a l'alba jo guanyaré.
1: Claro, perquè no van a descobrir absolutament
0: no
1: res.
0: Descobrireu
1: i estic tan enamorada de Turandot. Brutal, no? Clar, en una història d'amor n'hi ha guanyadors, perquè al final... No sé quin és el final, perquè ja pots parlar del final, però sí. Veure, qui té la iniciativa de l'amor està molt bé, però qui és la gran perdedora? Liu, recordem el personatge que acompanyava son
0: pobreta.
1: Pare. Ella sempre ha estimat a Calaf i ella queda presa perquè saben, tu coneixes ton pare, tortura, per dis-me el nom
0: qui és ell?
1: De qui és este que li diuen Calaf. I la xica directament, és una escena també meravellosa que es deixa matar en lloc de dir la veritat. Bueno, una història fascinant. Escolteu la música que ja, bueno, paga la pena.
0: I a més és una història, i vos parle per experiència pròpia, molt interessant per a contar a la gent menuda.
1: Sí, perquè...
0: No deixa de ser un conte clàssic.
1: Un d'enigmes.
0: Però, efectivament, amb enigmes, no és un conte bobo,
1: no.
0: Fofo, no, insults. És un conte que té tradició, no?
1: I damunt la gràcia, en este cas, de que Puccini va començar a fer l'obra en l'any 1921. Recordem, és una obra del segle XX, encara que és... la Xina temporal en tot el món este...
0: Al principi del segle XX, l'Orient era moda.
1: Claro, claro.
0: Així totes les iaies tenien el cobertor en escenes xineses.
1: Claro. I després el mantó de Manila, que arriba per mig de Manila, però l'origen és totalment oriental.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, 1924, malauradament, el senyor Puccini falta. Sense concloure l'òpera. Només, en este cas, deixa indicacions, materials, preparatoris per com seria l'escena final. Bueno, l'encarreguen a un compositor que es diu Franco Alfano, bueno, que fa un final, no? S'estrena l'òpera en 1926 i qui la dirigís ni més ni més que el senyor Arturo Toscanini, uno que passava per allí. Que no li agradava res la versió d'Alfano. No.
0: Vale.
1: Però ja arranca l'òpera, comença l'òpera, comença a fer la història i què passa? Que en un moment donat és una anècdota important i és que en el punt de que mor Liu es gira al públic i diu fins ací l'òpera. Això és el que va escriure Puccini i així s'acaba l'òpera per avui, el dia de l'estrena. Havent escrit, en este cas, Alfano, un final. I, bueno... El dia següent ja es va fer en el final d'Alfano, que és el més conegut i el que més se sol fer.
0: Que li dirien, che, Toscanini, no sigues així.
1: No, Toscanini diu, això és molt d'Alfano, no és Puccini. I no l'estrena i ahir es va acabar la història.
0: Wow.
1: Bueno, des d'aleshores, diversos compositors han fet noves conclusions de l'òpera. N'hi ha més versions.
0: Uf, però és que a mi no m'agradaria que m'ho encarregaren, eh? Vull dir,
1: claro.
0: Fer-li un final a Puccini.
1: Claro, i després de tota la grandea que hem vist, de este Turandot... Entonces, què passa? És un final obert... I que, en certa mesura, jo trobo que és un bon al·licient també per veure l'òpera, quin han escollit com a final.
0: Uau.
1: No ho sé. Perquè tampoc es diu clarament. És a dir, perquè pot ser el d'Alfano, o n'hi ha altres compositors que han fet un nou final. En definitiva, no ho sé. Qui vulgui, qui tingui el privilegi,
0: nou.
1: O un nou, no ho sé.
0: No, perquè no, ho sabríem.
1: Ah, però el final no vol dir que sigui el d'Alfano, no sé quin serà. Però musicalment Turandot diríem que és una meravella de Puccini. Però recordem que l'última òpera que van parlar també d'òpera de principi del segle XX, de Richard Strauss, la Salomé.
0: Sí.
1: Però que ahir entrava, diríem, en la distorsió dodecafònica, i en este cas musicalment, la proposta de Puccini, està atent a les novetats músiques del segle XX sense abandonar un poc la part melòdica. Part melòdica. Incorpora harmonies modernes, però després també hi ha una cosa fonamental i és que introduïs un viatge per les melodies tradicionals xineses integrades dins del llenguatge musical.

0: no és tan rupturista com la de Strauss, però sí que està dialogant...
1: Intentant obrir...
0: Dialogant amb altres músiques, sí, i tal. No tenim molt de temps, però si et sembla, anem a veure una escena d'aixes grandioses, que el que vegem és sons que recorden a la Xina i també la part coral i tal. Una escena d'aixes que apareix la percussió, prou interessant. Va.

0: Vinga, d'acord. Vinga a passar, i uno, i l'ambaixador, i l'altre ambaixador. És brutal.
1: És brutal.
0: I sí que és de veres és que té tots els elements esos de música xinesa, com va reinterpretar, sintonies populars... Bueno, en definitiva, ja està a punt de complir 100 anys.
1: Uau.
0: I Turandot continua fascinant perquè té tots aquests elements de gran òpera, emoció, espectacle, bellesa musical...
1: I ara, amb aquesta reinterpretació del director...
0: Entendre també un poc... El
1: personatge de Turandot,
0: el dolor,
1: donar-li matisos,
0: no? Per tant, jo trobo que està molt bé, i en aquest cas, transformar el poder, la confiança. A veure, la resposta i la proposta la teniu del 3 al 16 de juny, Palau de les Arts. Sempre n'hi ha una apertura de taquilla una mica abans de veure-la, per si n'hi ha alguna entrada, que estan obligats per fer-ho, i bueno, paga la pena veure este magnífic espectacle.
1: Vaig a donar... Bueno, seguim amb Turandot, però hi ha un personatge, com tu deies, que és la criada.
0: Sí, Liu.
1: Liu, que és un personatge preciós, és la que perd, o perd tot.
0: Sí.
1: I té una ària que és preciosa, no tan famosa com el Nessun Dorma, que es diu Signore, escolta, i li està dient a Calaf, per favor, no perdes el cap per una princesa, per una dona que no li importes el més mínim i no li importa l'amor. Interpreta Maria Callas. I amb Maria Callas ens n'anem. És hora d'arribar al contrapunt. Gustavo Clemente, tornem demà a les 7:01. Fins aleshores, feu bondat.

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les.
2: És igual, és igual, amiga.
0: I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
3: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
4: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist. O l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare

0: aquí vaig telefonar a la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
1: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
2: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
3: A Punt Ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
2: És de veres, és de veres.
4: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
7: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
5: En A Punt Ràdio.
7: Som la veu de tots. Som la veu de tots.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
0: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a este espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 2 de juny i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació de la vesprada de la Ràdio Pública Valenciana. Pel que fa al programa d'avui, hem de parlar de les xifres de l'atur. En concret, maig acaba amb 1.600 parats menys i un nou rècord, fregant els 2,3 milions de treballadors en la Comunitat Valenciana. Les primeres contractacions de l'estiu en turisme i hoteleria impulsen el mercat laboral, que registra la xifra més baixa de persones sense faena en 18 anys. Ara bé, la reducció de l'atur és més moderada del que és habitual. En uns instants intentarem saber quines són les claus d'aquestes bones xifres i, sobretot, si després d'esta temporada d'estiu que comença ja, es podran mantindre. Però compte, perquè també veurem com la Comunitat Valenciana no solament viu del turisme, que acaba de batre rècords, i l'oci, i a poc València es converteix en el pol d'atracció per a l'empreniment i les empreses tecnològiques. Una notícia molt positiva pel tipus de llocs de treball que creen aquestes empreses amb més valor afegit. Per altra banda, i ja en clau europea però amb un impacte local, la taxa d'inflació de l'eurozona escala al 3,2%

0: en el mes de maig i pressiona al Banc Central Europeu que el pròxim 11 de juny es reunís sobre la taula la possibilitat de pujar els tipus d'interès per a controlar aquest augment dels preus. Avui veurem per què es pren aquesta mesura i com afectarà això a l'economia espanyola. I a banda de tot això i de molts altres temes, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
0: Comencem el programa d'avui, com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem, continuem en la setmana i anem a arrencar el programa d'avui analitzant aquestes últimes xifres de l'atur.
0: El mes de maig acaba en la Comunitat Valenciana en un rècord històric, amb quasi 2,3 milions de persones afiliades a la Seguretat Social, gràcies principalment a l'impuls de les contractacions en el sector serveis, el turisme i l'hostaleria davant la proximitat de la temporada d'estiu. A més, l'atur ha baixat en 1.654 persones, situant la xifra total d'aturats en 284.096, la qual cosa convertís este mes en el millor mes de maig dels últims 18 anys.
2: No obstant això, les dades deixen alguns matisos. La reducció de l'atur a la regió ha sigut del 0,58%, una xifra bastant més moderada de l'habitual, que ens deixa a la cua davant de la mitjana nacional, que està al voltant de l'1,54%. A més, d'evidenciar una preocupant bretxa territorial amb un augment de la desocupació a la província de Castelló.
0: Com sempre, volem comentar aquestes xifres amb el secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora, Antonio Galbany. Antonio, bona vesprada.
3: Buenas tardes.
0: Antonio, com sempre, te demano una valoració d'aquestes xifres que hem conegut avui.
3: Pues ya lo habéis comentado, los datos en general son muy positivos. Cualquier reducción de desempleo es positiva y los incrementos de afiliación pues significa que tenemos en la Comunidad Valenciana ya casi 2.300.000 personas en activo.
0: Xifres ben positives, com estàvem comentant, de les millors per a un mes de maig en els últims 18 anys també. Volíem comentar amb tu també aquesta desigualtat entre territoris. Mentre Alacant i València aconseguissin reduir les seues xifres de desocupació, Castelló s'ha desmarcat amb un repunt del 0,9% de l'atur. A què es deu això?
3: Bueno, tenemos una comunidad muy rica y muy diversa, muy diversificada. Pues en Castellón hay un peso de un sector que en estos momentos pues tiene una situación de una cierta incertidumbre. Es un sector muy competitivo, pero bueno, lo cierto es que en estos momentos hay empresas cerámicas que la guerra de Irán pues les ha generado problemas logísticos, de abastecimiento, algún mercado pues que tenían por la zona pues se les ha complicado, y ha habido un cierto incremento de, no de destrucción de empleo, pero sí que ha habido algunas empresas que han suspendido contratos y tenemos algunos ERES. Y por contra, pues otras dos provincias en que además el peso del turismo y del servicios es algo mayor que en el de Castellón, pues en estos momentos ya, y el mes anterior ya también pasaba, pues la campaña turística ha arrancado en plenitud y pues ahí tienen cifras mejores porque hay más contrataciones vinculadas a esos sectores.
0: El context, al cap i a la fi, que ens ajuda a entendre aquestes xifres.
3: Una coyuntura.
0: Exacte, sí. No? A nivell, bueno, de temporada, perquè ja tenim la temporada d'estiu per a les bones xifres, a nivell global, aquesta inestabilitat, no?, que es desprèn de la guerra, com estaves explicant, Antonio. Mm. I per altra banda, l'altre punt que també volia que comentàrem, a què es deu l'alentiment en la reducció de l'atur en comparació a la resta del país?
3: Bueno, este mes sí que es cierto que hemos reducido el desempleo algo menos que el resto de comunidades autónomas, pero si lo mides anualmente somos la segunda comunidad autónoma que más ha reducido el desempleo. Claro, los tiempos en cada comunidad son distintos, pues probablemente nosotros ya en Semana Santa anticipamos algunas cuestiones y eso ha implicado más reducción. Pero combínalo con el otro dato. Sin embargo, en afiliaciones estamos muy por encima del resto de comunidades autónomas. Uh-huh. Los tiempos, como te digo, pueden ser distintos, pero yo creo que los dos datos positivos los que he remarcado. Seguimos reduciendo desempleo. En términos interanuales somos la segunda comunidad que más reduce el desempleo y donde diferencialmente crecemos mucho más es en afiliaciones en los dos regímenes, porque en el régimen general Tenemos 80,000+ afiliaciones más en términos interanuales. En el último mes han sido casi 14,000. Pero hay un régimen en el que batimos todos los récords, que es el régimen de los autónomos. Estamos ya próximos a los 400,000 autónomos en la Comunidad Valenciana y prácticamente uno de cada tres autónomos se crea en la Comunidad Valenciana. Yo creo que tiene una explicación clara.
0: Pues, ¿Quina és, Antonio? Perquè sempre que parlem del tema dels autònoms, la realitat és que en la Comunitat Valenciana, com estaves comentant, les xifres són molt positives.
3: Pues fíjate, hay una cosa que yo creo que en nuestra comunidad pues tiene ese potencial. Al final sabes que el entorno residencial, la oferta de servicios, de infraestructuras, de comunicación es muy potente. Cuando analizas dónde se están produciendo las altas de autónomos, se están produciendo en profesiones cualificadas. La famosa digitalización de la economía, y lo habréis oído la expresión, los nómadas digitales, sí, tienen entornos en los que se encuentran perfectamente para poder desarrollar su actividad, y desde luego la ciudad de Valencia, la Comunidad Valenciana en general, la provincia de Alicante, incluso el entorno de Castellón, son sitios perfectos e idóneos para que se produzca esa migración digital que hace que haya gente que, tanto desde fuera como del resto de España, vengan aquí a residir, pero a trabajar también. Yo creo que es la explicación más coherente, porque cuadras por qué tanto crecimiento con las ocupaciones en las que se está teniendo crecimiento en esas en ese régimen, y lo que me permite a mí concluir es eso.
0: I en aquest sentit, Antonio, creus que tot això que estàvem comentant, este augment del règim d'autònoms, tot aquest pol d'atracció també per a nòmades digitals, pot ajudar a transformar este impuls que ve donat per esta temporada d'estiu en llocs de treball que es mantinguen estables quan acabe la temporada?
3: Sí, bueno, hay un fenómeno que ya está pasando, es decir, la temporada turística se ha extendido muchísimo, hay una cierta desestacionalización de la campaña turística, pero cuando una comunidad es tan diversa como la nuestra, lo que genera es atracción para otro tipo de inversiones, y hay inversiones en la nueva economía que están vinculadas a la innovación, ¿vale? Que yo creo que el entorno que tenemos con 5 universidades, con institutos tecnológicos, con un entorno residencial ideal, muy bien conectados con el resto de Europa. Yo creo que eso propicia que haya en estos momentos polo de innovación en Valencia, un polo de innovación muy potente, un polo de innovación también en Alicante, y que al final podamos ser probablemente de los territorios que estén más adaptados a esa nueva economía vinculada a los procesos de innovación, a la nueva economía de la digitalización.
0: I tant que sí, de fet, de seguida anem a veure aquestes bones xifres també pel que fa a la digitalització. Antonio Galván, secretari autonòmic d'Ocupació i director general de Labora, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona vesprada.
3: Hasta luego.
2: Seguim amb el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui i ho fem analitzant les xifres del sector turístic que han provocat este bon moment de l'ocupació. La Comunitat Valenciana va experimentar un notable impuls turístic al mes d'abril en rebre un 15% més de viatgers internacionals, que va elevar la despesa total a la regió un 16%. Encara que el desemborsament diari per persones va reduir, l'estada mitjana es va prolongar, la qual cosa va permetre que la despesa mitjana per turista cresguera en un 0,88%.
0: En els 4 primers mesos de l'any, la Comunitat Valenciana va consolidar esta tendència positiva amb un increment del 9% en l'arribada de visitants estrangers i una pujada en els seus ingressos acumulats. A nivell nacional, el conjunt d'Espanya també va avançar fins a abril amb increments tant en turistes com en despesa general.
2: Durant este primer quadrimestre, el mercat britànic va liderar les visites a Espanya amb un repunt significatiu, mentre que els mercats francès i alemany va descendir. En quant a la despesa acumulada, el Regne Unit va aportar més d'un 15%, el sector alemany més d'un 12%, França més d'un 7%, i destaquem les àrees de Canàries, Catalunya i Madrid com a principals receptors.
0: I I fa només uns instants estàvem parlant de la importància d'aquesta digitalització per al nostre mercat laboral. Tenim xifres d'això perquè València es consolida com el tercer pol tecnològic d'Espanya després de captar 230 milions d'euros en inversió de capital risc durant l'any 2025. La ciutat destaca especialment en la fase breakout, rondes que van de

0: 15 als 100 milions d'euros i registra una inversió per càpita des de 2020 de 504 euros, superant la mitjana nacional.
1: A nivell regional, la Comunitat Valenciana ja supera les 1.100 empreses tecnològiques actives, el 10,7% del total nacional, les quals, aquestes empreses, generen una facturació conjunta de més de 2.200 milions d'euros i ocupen a més de 12.000 persones. L'ecosistema autonòmic concentra el 7,43% de tota la inversió startup del país.
0: Per sectors, la salut lidera el nombre de companyies amb 87 empreses, la programació encapçala l'ocupació i l'energia domina la facturació en un entorn on la intel·ligència artificial experimenta el major creixement. Com a repte pendent per a este hub en expansió, persistís una notable bretxa de gènere amb 1.380 fundadors masculins davant tan sols 293 dones. Moment ara d'escoltar les notícies internacionals que ens porta Mar Hernández.
2: El Parlament Europeu ha fet el primer pas per activar el pacte comercial amb els Estats Units, acordant no aplicar represàlies contra l'aranzel estatunidenc del 15% a canvi de donar accés preferent als seus productes industrials, agrícoles i mariscos. Esta treva, que exclou l'acer i l'alumini i estarà vigent fins a 2029, inclou clàusules de protecció que permetrien a la Unió Europea suspendre l'acord immediatament si Washington decideix imposar nous càstigs econòmics. El Banc de la Reserva de l'Índia ha venut 12.000 milions de dòlars en or en les últimes dues setmanes i ha adquirit 7.500 milions de dòlars d'actius denominats en divises estrangeres. El moviment és vist com una cobertura defensiva davant l'impacte de la guerra a l'Iran. L'Índia és un dels països més afectats a causa de la seva alta exposició als mercats d'hidrocarburs del Golf Pèrsic. Brussel·les defensa que l'euro, actualment la segona divisa mundial amb el 20% de les reserves oficials, pot consolidar-se com la gran alternativa global enfront del dòlar. Per aconseguir-ho i reforçar l'autonomia europea, es proposa accelerar la creació de l'euro digital com un sistema de pagament sobirà i avançat, a més d'aprofundir en la integració dels mercats financers del bloc.
3: L'Espai Econòmic de Punt Ràdio, amb Javi González.
0: Continuem el repàs en clau internacional perquè la taxa d'inflació de la zona euro ha tornat a augmentar al mes de maig fins a situar-se en el 3,2%, marcant el seu nivell més alt des de setembre de 2023. Este repunt ve impulsat principalment per l'encariment de l'energia, per una forta pujada en el sector serveis, la qual cosa allunya així l'indicador de l'objectiu del Banc Central Europeu, recordem, és objectiu que està al voltant del 2%, i fa pensar en una pujada dels tipus d'interès per a part de l'entitat de cara al pròxim 11 de juny, que tenen aquesta reunió prevista.
1: Així és, Javi. Per la seva part, la taxa d'inflació harmonitzada d'Espanya també ha repuntat una dècima al mes de maig fins a situar-se al voltant del 3,6% interanual. És la més elevada entre les grans economies de l'euro i genera un diferencial de preus desfavorable de 4 dècimes respecte a la mitjana de l'eurozona, la qual cosa afecta directament la posició econòmica del país enfront dels seus socis comunitaris.
0: Volem analitzar tot això en l'assessor financer Eduardo Bolinches. Bona vesprada, Eduardo.
4: Bona vesprada, com estem? Javier.
0: Eduardo, anem a la part més bàsica de tot això i per entendre què és el que podem tindre per davant. Per què de cara a un augment de la inflació com el que estem patint s'encarissa el preu dels diners? Per què es pugen els tipus?
4: Bueno, es la herramienta que tiene el Banco Central Europeo para mantener la inflación controlada. No nos olvidemos que la inflación es un ladrón de guante blanco, ¿no? De manera sigilosa te roba poder adquisitivo. Todo el mundo sabe que cada vez las cosas valen más, ¿verdad? Cuando vamos al supermercado, todo está más caro. Bueno, pues eso es pérdida de poder adquisitivo. Lo que antes comprabas por un euro, pues resulta que ahora te cuesta 1,20, ¿no? Entonces, bueno, eso extrapolado a lo largo del tiempo y en multitud de productos y servicios, pues obviamente se te roba poder adquisitivo. Hay que combatirlo, es un problema. Entonces, ¿cómo se combate? Encareciendo el crédito, encareciendo en definitiva el dinero. Es decir, lo que se intenta hacer es enfriar la economía. Es decir, que la alegría con la que se mueven los euros por una economía, pues que no sea tan alegre la cosa, ¿vale? Que sea caro ¿vale? Entonces los préstamos te cuestan más, las hipotecas, por ejemplo, fíjate cómo ya se ha ido el Euribor en un claro. Sí, sí.

0: anticipo a lo que va a venir, ¿no? El Euribor, por ejemplo, hoy ha cerrado en el 2,76. ¿Vale? Y el precio oficial del dinero está en el 2,15 y el tipo de facilidad en el 2%. Entonces, claro, ya nos está diciendo cuál es el camino y hacia dónde vamos.
1: Claro, porque davant d'esta situació, esta inflació general del 3,2, la subjacent també repuntant al 2,5, de cara al dia 11, la pujada del tipus d'interès és innegociable?
0: Sí, sí. Ya podemos ponerle velitas a San Queremos, que va a ser imposible. El Banco Central Europeo tiene dos mandatos. Uno, controlar la inflación, porque es muy dañina para la economía. Nos resta, como te he dicho, poder adquisitivo. Y luego, cuidar el empleo. Entonces, como tenemos el empleo fuerte, entre comillas fuerte, y me estoy centrando más en España que en el resto de la Unión Europea, pero no se está destruyendo empleo, estamos creciendo. Hoy hemos visto cifras récord de cotizantes, por ejemplo, aquí en España. Uh-huh. Y por contra, la inflación no está ni mucho menos en la senda del 2%, que es la meta, pues obviamente nos va a caer. Ya nos escapamos en el mes de mayo de Match Ball. Y ahora nos vamos a tragar una subida de tipos de interés, porque si te das cuenta, el Euribor sigue subiendo. Así que 25 puntos básicos los tenemos prácticamente al 100% la próxima semana.
1: En esta situació, com estaves comentant, Eduardo, la inflació d'Espanya s'allunya prou d'aquest objectiu del 2%. Per què és superior la inflació harmonitzada d'Espanya respecte als altres, a les altres grans economies com Alemanya o França?
0: Bueno, es un multifactorial, hay muchos factores, ¿no? El primero es el efecto base, ¿no? Es decir, hemos bajado la inflación mucho antes que ellos. Y entonces, claro, ahora por comparación, pues nos penaliza. Uh-huh. Esto es lo mismo que cuando sale el gobierno actual sacando pecho del poder adquisitivo, del aumento de los salarios y la velocidad de crecimiento de España. Ostras, crecemos el doble, incluso el triple, pero porque nos hemos hundido muchísimo más. Esto ya lo hemos hablado en otros momentos, ¿verdad?
1: Uh-huh,
0: efectivamente, sí. Vienes del sótano 8.
1: Claro.
0: Entonces, claro, es normal que rebotes con más fuerza, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, el turismo, la presión del turismo. El turismo está muy bien, tenemos el 13% sobre el PIB, pero es sector servicios, ¿vale? Entonces, el sector servicios está sufriendo una inflación muy, muy importante. Y luego, tercero, pues las retiradas de las medidas de ayuda desde ayer, por ejemplo, van a poner más presión, si cabe, sobre la inflación, porque claro, ahora ya, desde el día de ayer, ya volvemos a tener el IVA de la luz y del gas al 21%, por ejemplo, en España, ¿no? Uh-huh. Y la gasolina y el diésel le van a volver a caer el próximo mes, 1 de julio, uh-huh. Le va a volver a meter otra vez el IVA normal y el impuesto sobre carburantes. Es decir, que al final la subyacente también estará presionada, ¿vale? La inflación general y la subyacente. Así que es lógico, normal, y bueno, como te diría, y por terminar, son muchos factores, ¿no? Pero sobre todo, hemos dicho muchas veces que el petróleo lo es absolutamente todo, se encarecen los transportes, y como todo se tiene que transportar, porque lo has plantado en la huerta y lo tienes que llevar al punto de venta, o lo has fabricado en una nave industrial y lo tienes que llevar también a un punto de venta, y además la fabricación pues también conlleva una serie de gastos, o bien electricidad o transporte, pues obviamente todo, absolutamente todo lo que se te ocurra ha aumentado de precio. Entonces hay que repercutirlo al consumidor final.
1: Veiem precisament això, no? Que és un problema que ja no va solament de l'encariment de recursos energètics, com estàvem comentant, sinó que també afecta la resta d'àrees. Eduardo Bolinches, com sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Vinga, el plaer és meu.
1: Bona vesprada. Adéu.
2: I tanquem avui parlant d'aquesta última mesura que ha acordat el Consell. I és que el Consell ha anunciat una rebaixa de l'IRPF autonòmic que afectarà tots els trams de renda i que beneficiarà prop de 2,7 milions de contribuents de la Comunitat Valenciana. La mesura, inclosa en els pressupostos de 2026, suposarà un estalvi fiscal estimat de 160 milions d'euros i entrarà en vigor en la pròxima campanya de la renda.
1: En este sentit, la reducció fiscal se centrarà especialment en les rendes mitjanes i baixes, encara que arribarà a tots els contribuents. El govern valencià destaca que el 72% dels beneficiaris tenen ingressos inferiors als 30.000 euros anuals, mentre que la major part de l'estalvi es concentrarà en rendes per baix dels 80.000 euros.
2: La reforma forma part de l'estratègia fiscal impulsada per la Generalitat en els últims anys, que inclou altres mesures tributàries i deduccions autonòmiques. Des del Consell defensen que aquesta iniciativa busca reduir la pressió fiscal, afavorir les economies familiars i, a la vegada, estimular l'activitat econòmica ací a casa nostra.
3: Demà serà notícia.
1: Falten 7 minuts per arribar a les 4 de la vesprada, moment de treure l'agenda i saber per on passa l'actualitat econòmica de la setmana. Pere Ferrer, bona vesprada, com estàs?
4: Bona vesprada, companys. Doncs jo vaig a intentar mantenir l'actitud d'Eduardo Bolinches, perquè mira que l'economia fluctua com una muntanya russa, però ell l'actitud no la canvia.
1: No la perd, és així.
4: No, és quina és, hi ha que mantenir-la, sí que és de veres.
1: En efecte.
4: Pues abans de revisar el dia de demà, 3 de juny, sí que volia fer un poquet de tindrem en dos agendes que n'hi ha avui. Una és sempre, bueno, últimament ho estem mirant perquè no para, Carlos Cuerpo, el vicepresident primer i ministre d'Economia, ara està per Mèxic i té una reunió amb el secretari d'Economia del país mexicà. Fa uns dies estava a Canadà, ara a Mèxic. Jo no sé si és que està fent el turné previ al Mundial de Futbol, però bueno, per ahí igual.
1: És la seva agenda, no? És molt ocupada, clar que sí.
4: És l'agenda que té, sí. I després també el ministre d'Indústria, ja sí, a Barcelona, Jordi Hereu, participa a l'acte, un acte que té un títol també curiós, del diagnòstic Draghi a l'acció. Ja sabem que Draghi va ser el comissari també d'Economia de la Unió Europea. I la idea de debat que n'hi ha plantejat esta vesprada és què deu de fer la indústria espanyola a partir d'ara. Tot això serà en el 41a reunió del Cercle d'Economia a Barcelona, un cercle d'economia del que s'està parlant també molt estos dies.
1: Sí, però està donant molt que parlar.
4: Més en clau política. Per al dia de demà, què tenim? Bé, per exemple, tenim ja així a València el segon dia del 28 Congrés a ECOC de Fruites i Hortalisses, que acull el Palau de Congressos de València. Vull també incidir en que és un punt de trobada per a tota la cadena de valor i este concepte m'agrada remarcar-ho en un programa com este.
1: En
4: no?
1: efecte, no? És així.
4: Perquè hi se junten llauradors, productors, elaboradors i distribuïdors. Aleshores, en un moment també donat en el que el sector agroalimentari pues, també està pendent de tota esta coyuntura internacional. I ja demà de vesprada, per exemple, tindrem la setena gala d'empreses centenàries a la província d'Alacant que acollirà el municipi d'Aigües també. Estan en pendents de quines són o quina recompensa, quin reconeixement tenen. Ja ho miraré el dia de demà.
1: Exacte, ens comptes demà.
4: A nivell global, els Estats Units presenta informe d'ocupació als sectors privats al mes de maig i n'hi ha una previsió de que pugui generar més de 110.000 llocs de treball. Igual que avui informàveu de l'atur i l'ocupació, tindrem dades demà dels Estats Units. I també es presenta l'informe de coyuntura econòmica de la Reserva Federal, que va baix el títol del llibre beige. Ja veurem també un poquet cap a una punta a l'economia americana. Austràlia, per exemple, coneixerem el producte interior brut al tancament del primer trimestre i també tindrem l'índex PMI del sector serveis a la Xina. Mentre que ja per últim a Canadà. Canadà informarà sobre la productivitat laboral del primer trimestre al seu país. Tot això ja no cal quasi ni revisar l'IBEX ni el barril de Brent perquè crec que en Eduardo heu fet alguna referència, no?
1: Bueno, sí, el barril de Brent, no?, que està al voltant d'aquests $94 i l'IBEX continua en color verd.
4: 18.200 i pico per ahí.
1: Però sí, una sessió molt controlada. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem amb tu.
4: Vinga, bona vesprada, companys.
1: Adéu. I ja tenim així a l'estudi a Ximo Rovira, que ens conta què tenen avui en el menú de la vesprada de punt, Ximo.
5: Bonicos, esteu bé?
1: De categoria.
5: Mira, tenim un programa. Mira, anem a conèixer un xicón que ve des d'Altea, que li diuen Antonio Robledo, i ell és col·leccionista de rius.
1: Com?
5: O sigui, tio, sí, no, col·leccionista de rius. O sigui, és una persona que ha navegat en l'Amazones, però aigües braves i tot. O sigui, l'Amazones de punta a punta. Sabete que no, però riu.
1: No, claro, claro.
5: El Orinoco, el Nilo, en este plan. Home, si dius el Serpis també l'ha fet, pues segurament
1: pues
5: també.
1: També.
5: O el Cabriol.
1: Però...
5: I es dedica a ser, és un, a banda de navegant, és un tio que és un aventurer, ha fet molts llibres al voltant de la... de formació esportista i tal igual, però ara ha fet un llibre que és un homenatge al món rural, que se diu El hijo del Zahorí. No dic que no ens interessi la novel·la, que sí i molt, i l'homenatge al món rural, però sobretot el rotllo de que...
1: No, és un perfil interessantíssim.
5: Quin és el següent riu que va a col·leccionar i què és el que fa? És un xiquillà ideal, que Antonio Roedo Zapa, que és un homenatge també al son Yayo, que era sabater. Passem per la fruiteria i ara que arriba la calor comencen les fruites d'estiu, sí. No? És una cosa molt agradable i això, però no, ojo, cuidado, perquè està passant això a les persones,
1: sí.
5: Que hi ha intolerància, quan no al·lèrgia al tema de la fructosa, sí, i a les fruites, sí, i tot això. Què passa? Què està passant? Què està passant? És que la fruita està canviant o som nosaltres que no acabem de tolerar o de digerir bé la fruita? Qualsevol quantitat de fruita és aconsellable? No. Que ens ho diga millor la nostra nutricionista.
1: Molt atents, Aix,
5: Clara Llorenç. Uh-huh. Avui és dia de consultes. Ve la psicòloga també, que sempre va bé.
1: Molt bé.
5: Una,
1: sí, sí, no, clar, no, no,
5: una pretoneta, un d'això. Ve a parlar-nos de la percepció del temps. No te passa que quan eres nano, un estiu era la pera limonera i ara...
1: No n'hi ha estiu. Ara no n'hi ha estiu. Directament.
5: Pues ni te conte quan tingueu 65 com el tio. O sigui, vola, que és una cosa de volar. Què hem de fer? Ens ho conta la nostra psicòloga de capçalera, Lorena Gascón. I la cosa és molt budista.
1: Ah, val.
5: Sí, no, allò, vivir el moment.
1: Molt bé.
5: Este és el que tenim.
1: Que ens ensenyi també una miqueta a Lorena a Confero.
5: Pues sí, al viure el moment.
1: Sí.
5: Ja, i no estar pensant en que resulta que lo que ve a final de mes i tot.
1: Defecte.
5: Bueno, això i molt més al programa
1: tenim
5: preparat.
1: Moltes gràcies, Ximo, de seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, també fent-nos ressò d'eixe Premi Jaume I en Economia a Ben Legnor, al voltant de les seues investigacions en Economia de Gènere, i tornem demà a partir de les 3 i mitja. Adeu.
6: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da punt Cadena de Valor.
7: Este dimecres, des de les 18:45 de la vesprada, punt a punt. Amb la retransmissió des del Roig Arena del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB entre València Bàsquet i Surne Bilbao. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. Viu el primer pas de l'equip taronja cap al títol de Lliga al Punt a Punt.
8: Som la veu de tots. Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
5: Bon dimarts, 2 de juny. Com vaig a vespradeta? Sí, ja m'ha tot a punt, eh? Amb moltes ganes de ràdio, com sempre.
9: Oye, pues ben dir, gràcies per triar-nos, amics i amigues, 3 hores per davant per a passar junts la vesprada de punt.
10: Així comença la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
5: I atenció als 40 graus, sí, 40 graus els primers de l'any que es registren a les comarques del sud d'Alacant, especialment a l'interior, i també localitats de l'interior de València registren temperatures pròximes a aquests 40 graus més propis de la canícula de juliol, que no des de començament de juny, on la calor ja està pegant fort, ja veieu? Vesprada de sol i núvols baixos que donaran pas dimecres a un dia més suportable, amb una baixada del termòmetre d'entre 5 i 10 graus. Deixarà l'ambient més templat, però això serà demà.
9: La part bona d'aquestes calors és que ja podem menjar la fruita d'estiu com estan. Les fruiteries de boniques i de colorides. Ja ho sabem que són unes grans aliades de la nostra salut, les fruites. Consumir fruita sempre és un sí, és bona idea. Són refrescants, riques en nutrients, ens hidraten, però... no podem consumir tota la fruita que vulguem. Recordem que tenen sucre, encara que de manera natural. Hem de saber quanta i de quina manera consumir la fruita i quines són les més recomanables. Ens ho conta a les 5 i mitja la nostra nutricionista Clara Llorenç.
5: I no us passa que conforme anem complint anys, el temps passa més ràpid?
9: Sí.
5: Recordeu de nanos? Un estiu era...
9: era una vida, o dos o tres.
5: Vida. Ara les setmanes volen, els mesos, i els anys passen a tota virolla. Doncs avui parlem de la per